0: I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriba el moment de parlar d'educació financera i avui abordem una qüestió que podem trobar molt fàcilment en el nostre dia. I és important que no ens enduguem cap ensurt. Ensurt amb Hisenda, concretament. Ens en referim als préstecs, donacions o segons quins regals es fan entre famílies. Per sortir de dubtes i aclarir algunes qüestions, avui ens acompanya Lluís Basart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal, professor més col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per posar alguns casos d'exemple, per posar situacions sobre la taula que hauríem de vigilar. Expliquem als oients què suposa i com cal fer per no endur-se cap sorpresa. En situacions com, per exemple, aquesta, un pare o una mare que li dona diners a un fill o una filla per ajudar a comprar un habitatge.
1: Sí, evidentment, com bé dius, són situacions que ens trobem molt en el dia a dia en seu de famílies o d'amics, no? És a dir, que hi ha ajudes desinteressades moltes vegades per comprar un habitatge, per comprar un vehicle. Inclús a vegades també ens trobem que són diners que venen d'un membre de la parella i després es comparteixen en una compte conjunta. Bueno, situacions molt i molt habituals, no? Que habitualment no ens donen ensurts, però que cada vegada més Hisenda està posant el focus en aquest tipus de, diguem, de regals o de donacions habitualment entre familiars. Val? Aleshores, dius, realment aquestes situacions són perseguides per Hisenda, no? El que un pare, per exemple, o una mare dongui diners a un fill o una filla per ajudar per la compra d'un habitatge, o simplement a vegades per pagar un lloguer. A vegades hi ha qui recurrentment dona cada mes uns diners al fill o a la filla perquè pugui pagar el lloguer. No? En principi, tots pensaríem d'una forma pràctica que menys, no? Vull dir, que menys que una persona, un familiar, no, pues pugui ajudar amb un altre, o un amic pugui ajudar amb un altre amic per tal de tirar endavant la compra d'un habitatge o el pagament d'un lloguer o el que sigui, no? O la compra d'un cotxe o una moto o el que sigui. Evidentment, aquí sí que hi ha un tema que és important, que és la quantia. Diu, si una persona li dona 200 euros, 500 euros, 1.000 euros, no?, a un altre per qualsevol cosa menor, evidentment això és molt difícil, per no dir que és impossible que ho persegueixi. Els problemes sempre venen quan hi posem més zeros, eh? Quan posem un import...
0: Quan parlem de milers.
1: Això mateix. Quan parlem de milers, clar, si una persona, doncs un pare o una mare, li dona 200.000 euros o 300.000 euros perquè pot, perquè vol, no?, amb un fill o filla per ajudar-lo a comprar un habitatge, que tots sabem que avui en dia són prou cars, no?, el preu de la venda és molt alt, aleshores, des del punt de vista familiar o pràctic, evidentment res a dir. Des del punt de vista legal o fiscal, aquí comencem a posar uns peros importants. Quan ja parlem de milers, com dius, evidentment Hisenda pot dir que ha hagut una donació. Hi ha un impost, que és l'impost de donacions, val? Sabem que estem envoltats d'impostos, que és la renta, el patrimoni, successions, n'hi ha un que es diu impost de donacions, que grava justament i fa que distributin aquestes situacions de donació entre familiars. Aleshores, evidentment, si això passa i Hisenda ho veu, tenim un problema, perquè Hisenda diria que hem de pagar un impost, no?, que després comentarem breument quin impost es paga, i aquest impost, evidentment, si no s'ha pagat voluntàriament, seria objecte també de sanció. Aleshores, tenim que anar en compte, i sobretot d'entrada tenim que veure si aquells diners que es deixen amb vocació de préstec, és a dir, un pare ajuda un fill o una filla, però després li tornen els diners, o bé, si és una donació, si almenys és una donació, sense ànim de retorn. Li deixa els diners, i aquests diners se'ls quedarà per sempre més, i els invertirà amb la vivenda aquest fill o filla. Val, és diferent. Per tant, hem de distingir sempre què és un préstec, o quin és si ànim de préstec o de donació. És veritat que inclús hi ha determinats préstecs que en realitat encobreixen una donació. És a dir, que realment si no hi ha una devolució d'aquest préstec, Hisenda, si ho detecta, evidentment, acabaria qüestionant-ho i dient que en realitat la voluntat era de donar uns diners, no de deixar-los perquè fossin tornats, que és un préstec, sinó de donar-los. Per tant, quan parlem de pocs milers, no? Doncs no hi ha problema. Hisenda, de fet, no és un objectiu prioritari d'Hisenda el perseguir aquest tipus de donacions petites. De fet, no ho fan perquè seria molt impopular. No? Imaginem que una donació de 1.000 euros detectada per Hisenda fos objecte de liquidació i de sanció. Això seria tan impopular que, evidentment, ni els hi surt a compte per la quantia ni seria popular. Per tant, sempre s'hem de fixar en donatius o donacions, o donar diners per imports ja que pugin bastants diners, que pugin més de 10.000 euros, 15, 20...
0: Però així, Lluís, no sé si acabo d'entendre bé. Si és un préstec, Hisenda no intervindria o igualment?
1: No, si és un préstec no tributa, val? La diferència d'un préstec no tributa, i un préstec evidentment és et deixo uns diners perquè me'ls tornes, i això no suposa cap tributació ni pel que deixa ni pel que rep. Si és una donació, hi ha un ànim de donació, és a dir, de no recuperació d'aquest import, l'impost de donació sí que grava això i fa que pagui impost. Val? Aleshores, clar, si ens trobem davant d'un préstec, tenim que preocupar-nos molt. És veritat que a vegades els préstecs, doncs, diuen, jo li deixo els diners i al final acabes decidint que no te'ls torni. Bueno, d'entrada el que és molt important és documentar-ho com a préstec, no? Per evitar problemes de que vinguis ente i t'exigeixi l'impost de donacions. Val? Per documentar-ho com a préstec, d'alguna manera doncs, té que haver un contracte préstec, doncs, un contracte privat, no? No cal que es vagi al notari en principi, però doncs, un contracte privat de préstec, i aquest contracte préstec l'hem de liquidar davant d'Hisenda, això sí, és públic en el sentit que el liquido com a exempt, és a dir, no pago impostos, hem dit els préstecs no paguen impostos, per tant jo liquido el préstec com a exempt, val? I després el que és molt important, si volem donar-li solidesa, o realment és una realitat aquest préstec, és que hi hagi transferències de devolució. Val? Perquè no ens serviria de res tenir un contracte préstec, haver-lo liquidat davant de la Generalitat, que és la competent per aquests temes, com a exempt, és a dir, el presentem i no paguem impostos, però l'hem de presentar, i després no haguessin devolucions al llarg dels anys. Perquè, clar, i gent entendria que aquell préstec en realitat constitueix o és una donació. No? Com que no hi ha devolucions, vol dir que els diners s'han quedat a la butxaca, diguem, del fill o filla, i sense ànim de devolució. Per tant, si volem documentar bé un préstec, l'hem de documentar amb un document signat per les dues parts, l'hem de liquidar, insisteixo, i tenen que haver devolucions periòdiques. Vull dir, anualment ha d'haver, doncs, d'acord amb la capacitat de devolució que tingui el fill o filla, anar fent transferències del fill o filla al pare o mare o pares que els hi han fet aquest préstec.
0: Això des de quan?
1: Bueno, sí, des de quan s'ha de fer?
0: No, des de quan s'ha de fer, perquè, clar, això és una manera de fer familiarment que ha existit tota
1: sí,
0: la vida. Tota la vida. Però no sé en quin moment Hisenda decideix que ha d'intervenir en aquests assumptes.
1: Exacte. Sí, sí, aquí apuntes un tema que és important. Fins ara, tots els moviments bancaris, clar, això com es veu, no? Normalment, a no ser que es fes amb efectiu, normalment aquests diners es transfereixen d'un compte a un altre. És a dir, dels comptes dels pares van als comptes dels fills i els fills amb aquests diners, per exemple, compren l'habitatge, junt amb els diners que s'hagin pogut estalviar o demanar a nivell d'hipoteca, no? Aleshores, al moment que fem aquesta transferència, això queda registrat al banc. És veritat que fins ara, diguem, els moviments bancaris, inclús els moviments per Bizum, els Bizums que fem, no estaven massa controlats per Hisenda. Però a partir de l'any 2026, sí que Hisenda exercirà un major control sobre aquestes operacions bancàries, tant transferències de diners entre persones com inclús l'enviament de Bizums. Val? Aleshores, perquè a més, Hisenda podrà demanar als bancs que li donin, faciliten aquesta informació. És veritat que en moviments n'hi ha milers, milions, no?, de moviments, Bizums, de transferències, no? Aleshores dius, bueno, què passarà? Pues, bueno, esperem que Hisenda es fixarà, evidentment, amb aquells imports més elevats. És a dir, una transferència, un Bizum de 100 euros, Hisenda, si el veu, probablement ni el veurà, no demanarà explicacions, no? En canvi, si són ja d'abans milers, no?, ja superen els 100.000 euros de transferència, és possible que en base a la informació de Hisenda, si la processa adequadament, doncs puguin enviar cartes a les persones que han rebut aquesta transferència per dir, escolta, això què és? I clar, si és una donació, hauries d'haver pagat impost de donacions. Si és un préstec, doncs on està el contracte? D'aquí la importància de que si és un préstec, el documentis, el liquidis i vagis fent transferències de devolució d'aquest préstec. Perquè no et diguin que la voluntat real no és un préstec, deixar diners per ser tornats, sinó una donació. Val?
0: Deies que a partir de 2026 hi haurà novetats?
1: Sí, a partir del 26 Hisenda ja ha anunciat que intensificarà, diguem, la recerca de dades a través d'extractes bancaris. Val? És a dir, demanar als bancs informació, pot fer-ho Hisenda, no? Demanar als bancs informació i ells segurament miraran el llistat. Avui en dia sabem que amb la intel·ligència artificial tot això...
0: És més fàcil i més ràpid.
1: Exacte. És molt més fàcil. Abans amb un llistat manual, si t'ho imagines anys enrere, era més difícil, no? Segurament anaven a mirar, a veure, els que superen el, no sé, mig milió d'euros, no? O mig milió de pessetes, el que fos, no? En el seu moment, era més difícil i més manual. Ara és l'ordinador amb l'eina d'intel·ligència artificial, l'acaba fent, va agafant les dades que li introdueixes informàticament i va traient llistats. Les demás de 5.000, els demés de 100.000, bueno, el que ells determinin, no? Per tant, serà molt més fàcil que Hisenda, ja ha anunciat Hisenda que exercirà aquest control sobre moviments de comptes bancaris, val? I Bizums, inclús, i Bizums i moviments de targetes.
0: Però ara mateix, Lluís, els Bizums, em sembla que hi havia un topall que era els 10.000, sí. 10.000 euros, no?, entre una mateixa persona.
1: Correcte.
0: I això no sé si canviarà o no.
1: No crec que canvi. Estem una mica amb aquella idea que dèiem de l'import. Allò, la quantia, és un element important. És a dir, Bizums o imports, diem, anuals per persona que no superen 10.000 euros, a Hisenda no li interessa massa, no? No interessa perdre el temps, no? Ara, quan hi ha la quantitat sumi més, sí que li interessa. Per molts motius, no només per això que avui estem comentant, no només per donacions, sinó també hi ha persones que poden cobrar serveis professionals a través de Bizum i aquest Bizum no declarar-lo com a ingressos de la seva activitat. Per tant, gent de buscarà a través d'aquestes eines doncs això, donacions que s'hagin pogut fer entre pares i fills d'imports considerables. No crec que vagi buscant una donació de 10.000 euros, no. Podria, però no crec que ho faci, no? Serà més per quantitats ja més importants, perquè aquí és on pot recaptar més diners, no? Però sí, aquestes eines de control de moviments de targetes a través d'extractes bancaris, transferències, Bizums, amb determinats imports elevats, que encara no sabem quin és el filtre que posarà la gent, Si dirà més de 100.000, o més de 50, o més de 500, 1.000, o sigui, no sabem ben bé per on estarà el punt, diguem, d'inflexió, però bueno, sabem que això anirà passant i que les quantitats que tinguin més rellevància pues seran objectes d'inspecció i, per tant, haurem de justificar si hi ha hagut una donació i per què no han pagat. Llavors hi haurà una sanció juntament amb la quota, o bé si hi ha un préstec, no val dir-ho, ho hem de demostrar. Per tant, ens haurem d'haver preocupat prèviament, quan s'ha produït la transferència de diners, d'haver formalitzat un contracte, haver-lo registrat o liquidat a la Generalitat com a exempt i, sobretot, insisteixo, que es facin devolucions, val? Després hi ha el destí d'aquestes devolucions, aquí ja no hi entro, no? Però que faci el fil amb aquests diners, no? Si els quedi, els torni o el que faci, és una altra història. Però les devolucions s'han de fer, perquè si no el contracte és paper mullat, només fer un contracte.
0: Ara et faré una pregunta molt indiscreta. Com que insisteixes en que tot són operacions que queden registrades perquè són operacions bancàries... Què passa amb aquelles persones que fan servir diners que tenen a casa? Perquè això pot passar. Sí. I són quanties, són milers, però són quanties que tampoc no és que siguin molt, molt nombroses.
1: Sí, una mica és el mateix, Si les quanties són petites, no passa res. No passa res perquè la mateixa gent ja diu que no és un objectiu prioritari d'inspecció perseguir donacions d'aquest tipus. No diuen que no puguin fer-ho, però no és prioritari. Aleshores, clar, què pot passar? Bueno, depèn com moguis aquests diners. És a dir, si tu tens els diners a casa i els dones a una persona, evidentment no passa res. En el sentit que ningú és impossible, mai hi ha res impossible aquesta vida, però diria que és un 99% impossible, no? Sempre deixem aquest 1%, de què passi res. El que passa, el problema és què es fa amb aquests diners. Clar, si una persona, posem que té 100.000 euros a casa, val? No és habitual, però podria passar, no? I li dona el fill o filla perquè compri un pis, clar, si aquest fill o filla va al notari i compra el pis amb l'import de la hipoteca, el que ha estalviat i aquests 100.000 euros...
0: Voldran saber d'on han sortit aquests diners.
1: I li pregunten, doncs aquí tenim un problema, perquè dirà, clar, aquests diners han sortit de casa i ningú els ha vist, i Hisenda, òbviament, no els pot haver controlat, però quan arriben al notari, per entendre'ns, al notari en el sentit que es fa la compra-venta, i això s'elevi a escritura pública, depèn de l'habilitat d'Hisenda en comprovar aquesta escritura, doncs li podrà preguntar a aquesta persona d'on ha tret, vale, la hipoteca la veig, l'import que tu tenies estalviat, també me l'acredites amb els teus extractes bancaris, però, ai, mira, reps una transferència del teu pare, de la teva mare, de 100.000 euros. Què és això? Una donació. No? Per Hisenda, una donació. Pel fill, un regal. Evidentment, però bueno, Hisenda diria, sí, però si és una donació jo vull la meva part, en el sentit de que jo també rebo la donació en part a través de la recaptació de l'impost corresponent. Aquí permetem dir una cosa, perquè és important. Podem fer dues coses, no? Quan ens trobem aquestes situacions, podem fer tres coses. Una, no fer res i jugar-nos-la. Això depèn del perfil de risc de cada un. De me la riu, si m'enganxen. Això, evidentment, no és un consell legal. És un tema de dir cada un que faci el que vulgui, no? I els dos consells legals és, si volem que sigui un préstec, hem de documentar-ho, com he dit, i si és una donació, també la podem reconèixer. També podem pagar l'impost de donacions, val? No cal que ens amaguem i esperar que ens trobin, no? Sinó que el que tocaria legalment és pagar, si el pare diu jo et dono 100.000 euros, 200.000 euros per comprar un pis, i realment és així, te'ls regalo, te'ls dono, t'ajudo, i no volem problemes amb Hisenda, el que tenim que fer és anar al notari, això és important, s'ha de fer davant del notari, a fer la donació, val? És a dir, tenim que anar al notari, amb la transferència bancària feta aquell mateix dia o el dia abans, i davant del notari doncs, manifestar que es donen 100.000 euros al fill o filla. Com tributa això? Perquè hem dit que tributa, no? Aquí està el problema, que tributa, i si no ho fas, pot haver una sanció. Si ho fas voluntàriament, segons mana la llei, evidentment no hi ha cap sanció. Com tributa? Doncs, bueno, hi ha una escala reduïda per donacions entre cònjuges i parelles de fet i de pares a fills o de mares a fills o filles, val? Una escala reduïda, o sigui, de fet, Hisenda ho vol posar, o la llei ho vol posar fàcil perquè ho facis bé, no? Que comença, si són menys de 200.000 euros, pagues un 5%, entre 200 i 600.000 euros pagues un 7% de l'import donat i més de 600.000 euros de donació pagues un 9%. Val? És a dir, la pressió fiscal que suporta una donació entre pares i fills pot ser d'un 5, un 7 o un 9% sobre la quantitat donada, val? Depèn de la quantitat de la quantitat donada, i això sí, aquesta donació, perquè puguis aplicar aquesta escala, s'ha de formalitzar no amb un document privat de donació, sinó davant de notari. Si et preocupes de fer-ho d'aquesta manera, evidentment estàs absolutament dintre de la llei, has fet una donació amb totes les de la llei i, per tant, has liquidat l'impost corresponent. El fill, que és el que rep la donació, ha de liquidar aquest impost del 5, al 7 o al 9% sobre la quantitat donada, i aquí, doncs, evidentment, mai hi hauria cap problema d'aquesta agenda, doncs, et pogués demanar explicacions.
0: O sigui que ho fem a ulls de tothom, totalment legal. Si no, estaríem fent donacions encobertes?
1: Exacte. Si fem la donació i ens amaguem en el sentit que no liquidem l'impost, seria entès el que es diu una donació encoberta. Has fet una donació, però l'has amagat, no l'has declarat. Aquestes donacions encobertes, si entréssim en un pèl més tècnic, però sense entrar-hi molt, dius, bueno, si jo me la jugo, no faig res, i Hisenda, quant temps ha de passar perquè Hisenda em pugui demanar explicacions? És veritat que la llei, amb tots els impostos, renta, IVA, hi ha un període que en diuen de prescripció, és a dir, que és el període en què Hisenda pot comprovar, de 4 anys. Val? Podríem arribar a la conclusió, però seria falsa aquesta conclusió, de que amb donacions passa el mateix, de que si passen 4 anys des que jo he fet la donació, Hisenda ja no em pot demanar explicacions. Però resulta que, com que això seria massa complicat per Hisenda, la llei en aquest punt diu que marca una excepció i et diu que les donacions no prescriuen. Val? O sigui, tenim el problema de que hauríem d'esperar, si ens anem al marc legal, 30 anys, cosa absurda, no?, per estar segurs que Hisenda no ens pot perseguir. Val? És a dir, el període de prescripció de 4 anys no aplica a les donacions. Aplica, és a dir, si tu l'amagues, el moment en què tu la poses de manifest, pel que sigui, perquè necessites, bueno, davant d'un funcionari públic, o bé, a vegades, bueno, una forma en què la donació queda consolidada és quan mor una de les parts. Si mor una de les dues parts, el que dona o el que rep, aleshores està clar que la data té que ser, bueno, la màxima data és aquella. Després ja no es pot bé fer la donació. Per tant, els 4 anys aquests compten des d'aquella data. Per tant, cuidado amb amagar les donacions i pensar que si passen 4 anys les amago i no ho detecten, no passa res, perquè no és així. Val? O sigui, el període de comprovació per Hisenda és molt més llarg.
0: Mare meva, quantes obligacions fiscals, sí, no?
1: Estem embolcats.
0: I a més per totes bandes. Aquesta pressió fiscal, clar, cada país té les seves, però aquí déu-n'hi-do, no?
1: Sí, bueno, aquí fas una molt bona observació, perquè cada país té les seves i cada comunitat autònoma té les seves.
0: També.
1: És a dir, cuidado, perquè ja no cal anar-nos-en fora a un altre país.
0: Sí, aquí rebem per dues bandes.
1: Exacte, aquí a Catalunya la pressió fiscal amb successions, patrimoni i donacions és molt més elevada que, per exemple, la comunitat autònoma de Madrid o altres comunitats autònomes. Aquí hi ha unes desigualtats que potser algun dia es nivellen, però avui en dia no és el mateix fer una donació a Madrid, per exemple, que a Catalunya.
0: Lluís Basar, advocat i soci d'Auren Legal, professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat a la UOC. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: ens van explicar a classe. Per això avui, al Faves Comptades, tornem a aquella classe que no vam tenir per aclarir alguns conceptes bàsics. Qui ens ho explicarà en detall serà Lluís Basart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: És veritat que no s'acostuma a explicar gaire, no?, tots aquests conceptes que quan arribem a l'edat adulta comencem a detectar que, ostres, ens falta alguna informació.
1: Doncs sí, cert. És veritat que a l'escola, l'educació, formació professional, secundària, batxillerat, no?, moltes vegades la formació financera bàsica és un tema que no es té, bueno, no està al pla d'estudis, no? I no estaria de més, evidentment, quan ja tenim una edat de 15, 16, 17, 18, l'edat, diguem, preadulta o que està començant, doncs, a entrar en una edat que en uns anys, en pocs anys ja entrarà, doncs, al món laboral, estaria bé tenir quatre idees per, bueno, quatre idees de finances per poder-se moure en el dia a dia.
0: Mm-hmm. Per això avui aprofitarem per fer un repàs als conceptes bàsics, no? Avui podem dir que consultem el diccionari de finances per saber, doncs, distingir entre aquests diferents conceptes. Començarem per les qüestions més bàsiques, no? I anirem progressant. Comencem quan parlem d'ingressos, gastos o despeses i estalvi, què hauríem de saber?
1: Sí, jo crec que hem de una mica, doncs, pensar en conceptes bàsics, no? Jo sempre, bueno, a vegades he pensat, si ho compares amb l'empresa, que l'economia domèstica, en definitiva, no deixa de ser com un, quan fas un pressupost d'ingressos i despeses, ve a ser el mateix una empresa que una economia domèstica. Evidentment, salvant les distàncies, no? Perquè una cosa un negoci, l'altra és el teu dia a dia o vida personal. Però, bueno, som capaços d'aplicar una mica aquests conceptes empresarials a la vida, diguem, a la vida personal, doncs va bé, no? Està clar que els ingressos, tothom sap que, bueno, les fonts d'ingressos poden ser diverses, no? Pot ser un sou, una pensió, un lloguer, uns interessos, no? Pot haver diferents fonts d'ingressos, no? Ingressos que a vegades són fixes, a vegades variables, no? I, bueno, tot tenim que tenir clar, dintre el nostre pressupost domèstic, doncs, quin és la nostra principal o més important font d'ingressos. Enfront d'això, evidentment, com tot pressupost, té unes despeses. També aquestes despeses poden ser més importants, fixes, variables, no? Pots pagar un lloguer, una hipoteca, o subscripcions a el que vulguis, no? Pot haver despeses variables, per exemple, el que és la manutenció, el menjar, la roba, l'oci, això són variables en quant a que, bueno, a vegades puja més, a vegades puja menys, unes són més prescindibles que altres, un viatge, doncs, pot ser més prescindible. Aleshores, bueno, aquí tenim que buscar un equilibri i al mig del possible, doncs, que aquest balanç o aquest pressupost d'ingressos menys despeses ens deixi un marge positiu perquè ens permeti, doncs, tenir una mínima capacitat d'estalvi. Això seria l'ideal. Ja sé que moltes vegades l'economia domèstica...
0: Avui dia parlar d'estalvi és una mica complicat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No és gaire gran el marge que queda després de fer aquesta operació. Però en qualsevol cas, sí que s'hauria de tenir en compte en el nostre dia a dia quins ingressos i quines despeses tenim. Per això et pregunto si és important o aconsellable fer un pressupost.
1: Sí, jo crec que sí. És veritat que a vegades tothom ho pensa, no? Mira, tinc que veure, per això, tenir més ingressos que despeses o limitar les despeses per poder tenir una petita capacitat d'estalvi, almenys, no? I, per tant, fer un pressupost que pot fer un full de paper amb un bolígraf o un Excel, no? Fer un petit pressupost et pot ajudar una mica a dimensionar, doncs, quin és el teu volum d'ingressos i quin és el teu volum de despeses, no? De manera que, bueno, clar, evidentment, si el balanç és positiu, tens capacitat d'estalvi. Si el balanç és negatiu, tens més despeses o tendeixes a tenir més despeses que ingressos, tens un problema important de viabilitat econòmica a el que és l'economia domèstica. Les solucions, evidentment, només són tres. O disminueixes despeses, o augmentes ingressos, o t'endeutes, demanes un préstec per poder, bueno, assolir una sèrie de despeses, que això tampoc no és el més recomanable, o bé vens alguna cosa que tinguis, vens alguna per poder tirar endavant. Per tant, fer el pressupost i veure on estàs i ajustar els ingressos, a vegades és difícil tenir-ne més, no? Dius, ja m'agradaria tenir-ne més, però, evidentment, el que és més fàcil és intentar, doncs, ajustar les despeses.
0: Quan parlem d'un fons d'emergència, com es fa i per a què s'acostuma a destinar?
1: Exacte. Fons d'emergència, bueno, amb el que és l'economia domèstica, és aquell import, que això està associat a l'estalvi. Si tens una petita capacitat d'estalvi, tens que anar estalviant una miqueta, i es diu que, clar, les despeses abans dèiem que eren fixes, variables, també imprevistos. Hi ha despeses que no preveus, s'ha d'espatllar l'electrodomèstic, s'ha d'espatllar el cotxe, has de fer front a, no sé, una operació d'un familiar, bueno, qualsevol cosa que puguis imaginar pot ser una despesa imprevista. Per tant, es recomana, amb la mida del possible, que es tingui un fons d'emergència. Com a mitjana es diu que tenir entre 3 i 6 mesos de les despeses anuals, mensuals, seria, diguem, l'import adient del fons d'emergència. És a dir, tenir un remanent, tenir un calaix, no? Una bossa, un estalvi,

0: que suposi 3 o 6 mesos de despeses, diem mensuals, seria l'ideal per poder fer front a possibles imprevistos. Si no ho tens, evidentment, tens que recórrer això, l'endeutament, demanar un préstec per fer front a aquella despesa imprevista, o, bueno, o jo sé, pots tenir un pàrquing i l'has de vendre, o alguna propietat, o accions, o el que tinguis, no?
1: Uh-huh. Quan anem als bancs, aquí també ens trobem amb dificultats, no? D'entrada, els conceptes més bàsics, amb els productes també bàsics que podem trobar en els bancs. Què tenim?
0: Sí, aquí tenim, bueno, tenim des de la simple, si vols dir així, compte corrent. Compte corrent és una compte que tothom fa servir pels seus ingressos i despeses quotidianes, del mes a mes, que entren i surten els diners amb tota la facilitat. Una compte d'estalvi ja és una mica més, ja és una inversió una mica més fixa, i ja és uns diners que tens i que en principi els pots tenir allà, però no necessàriament per gastar, i que et dona uns interessos. Val? I bueno, a partir d'aquí, després parlarem una mica d'inversions. Evidentment, la inversió sempre va una mica associada amb una capacitat d'estalvi. Si no tens capacitat d'estalvi, evidentment no pots estalviar, no? Però sí que hem de tenir molt, molt clar que la rentabilitat d'una inversió, és a dir, els diners que et produeix aquella inversió, estarà normalment molt lligada amb el risc que assumeixes. És a dir, poc risc, poca retribució, poca rentabilitat, i a més risc, més possibilitat o de perdre-ho tot o de guanyar més diners que amb una inversió més tranquil·la, no diguem. De manera que després veurem que, bueno, el risc és un tema que tenim que valorar amb les nostres inversions.
1: Ho hem parlat en alguna ocasió, sí, i tornarem a insistir. Continuem en l'àmbit del banc, no? Les targetes, sí, els diners de plàstic.
0: Exacte, sí.
1: Quins tipus de targetes trobarem i quines diferències, sí, hi ha entre unes i altres?
0: Exacte. Avui en dia l'efectiu cada vegada es fa servir menys, no? Almenys abans quan tu anaves a pagar alguna cosa, miraves els diners que tenies i veies el que tenies. Mira, doncs tinc 50 euros, 100, 200. Ara la targeta sembla infinita, no? Dius, com dius, és un diners de plàstic que tu vas utilitzant i pots arribar a tenir números vermells, clar. Aleshores, aquí tens que distingir, o tenim que distingir, una cosa molt bàsica, segurament molts dels oients ja ho saben, però bueno, no està de més recordar-ho, que hi ha targetes de crèdit i targetes de dèbit. Les targetes de crèdit pots arribar a gastar més del que tens al compte. Vol dir que d'alguna manera és com si et fessin un petit préstec, no? Un micropréstec, que tu, bueno, hi ha uns límits, evidentment, segons la persona, l'entitat i tal, i els diners que habitualment tens, tu pots endeutar-te per d'una manera gastant més del que tens al compte, i aquest mes ja ho tornaràs, amb els seus interessos, clar, el mes següent, no? Això és la targeta de crèdit, com el seu nom diu, té un crèdit, no?, més enllà del que tu tinguis al compte. Enfront d'això hi ha la targeta de dèbit. La de dèbit no és així. La de dèbit només pots gastar, diguem-ne, el que tens disposable al teu compte. És a dir, d'alguna manera, si arriba un moment en què no tens diners, doncs no podràs pagar. Val? No sé que també tinguis accessòriament algun tipus de crèdit, però el normal de dèbit és que tu pagues amb el que tens al compte. Jo recomano sempre, en la mida del possible, evitar fer servir targetes de crèdit, perquè és molt fàcil, com que no... Bueno, sí que, clar, que pots consultar el saldo i pots veure el que hi ha, però com que vas gastant i ara vas aquí, ara vas allà, i gasto i tal, al final la pots passar fàcil. Per tant, si podem evitar l'ús de la targeta de crèdit, millor, perquè amb el dèbit sé que gasto el que tinc, no més del que tinc, i no m'endeuto, encara que sigui poca quantitat. És veritat que amb economies domèstiques, en moments de tensió de tesoreria, de que no arribo a final de mes, les targetes de crèdit, doncs clar, són un bon element. Per alguna manera, estàs gastant i estàs anticipant el sou, diguem, del mes següent, perquè clar...
1: Sí, però és un perill, perquè sí, no deixa de ser una bola que es pot anar fent més gran,
0: correcte,
1: no?
0: Correcte, és una trampa, però dius, molt bé, puc gastar més diners dels que tinc, però els has de tornar, i amb els seus interessos.
1: Interessos.
0: Interessos.
1: Aquesta sí que és també una de les paraules clau, no?
0: Sí. Sí, sí. Què és l'interès? A veure, una definició econòmica bàsica, doncs és el preu del diner, val? És a dir, quan jo tinc estalvis i els deixo al banc i inverteixo al banc, em paguen interessos. Per tant, m'estan pagant per aquests diners que tinc allà. Quan jo demano un préstec, i per tant és el contrari, estic demanant diners a un banc, un préstec o una hipoteca, pago interessos. Per tant, l'interès, d'alguna manera, és el preu que té el diner. És el preu que, per deixar-me diners als bancs, per exemple, doncs em cobren un interès. I si jo, entre cometes, deixo els diners al banc perquè els tinc en una compte estalvi, per exemple, ells em paguen un interès. És veritat que això mai és equivalent. És a dir, sempre l'interès que a mi em paguen pel mateix import, normalment, exacte, és molt menor del que jo pago pels mateixos diners que ells em poden arribar a deixar.
1: Sí, sí. I quan parlem de l'interès del sistema francès, allò ho haurem vist, doncs, quan hem demanat, la hipoteca, per exemple, no?, que et venen, exacte, totes les mensualitats i el percentatge que correspon als diners i el percentatge que correspon als interessos.
0: Exacte, això és un tema a tenir en compte, perquè a vegades hi ha persones que no ho tenen massa en compte. Tota hipoteca, normalment parlem de préstecs hipotecaris, per tant, a llarg termini, per finançar la compra d'una vivenda, tenen el que diuen una taula d'amortització. Això vol dir que si tu demanes, per exemple, no sé, és igual, 200.000 euros de capital, tu hauràs de tornar aquests 200.000 euros més, com dèiem abans, l'interès associat. Interès que estarà referenciat, pot ser fixa, variable, etc. Clar, aleshores, què vol dir això el sistema francès? Pues la taula d'amortització sempre té dues columnes, el capital i els interessos. Si tenim la paciència de mirar, perquè tot document hipotecari, tota escriptura d'hipoteca, diguem-ne, si tu mires, té una taula d'amortització, em posa on detalla tot això. Et dones compte, d'una forma sorprenent, sempre una mica jugant a favor dels bancs, clar, que és el que apliquen tots els bancs, veus que la primera quota, per exemple, si la quota és de, m'ho invento, 500 euros al mes, 400 són interessos i 100 és capital, devolució de capital, devolució d'aquells 200.000 euros que hem dit que havien demanat per comprar una vivenda. I això es va movent de forma inversa al llarg de tota la vida de la hipoteca. De manera que l'última, si miressis l'última quota de la hipoteca que haguessis demanat a 30 anys, per exemple, seria ben bé al revés. Potser 100 serien interessos, o menys, i 400 seria devolució de capital. Què vol dir això? Bueno, això és un tema que no podem, evidentment no el podem canviar com a particulars, però vol dir que quan jo demano una hipoteca és perquè no tinc els diners. És veritat que si jo demano una hipoteca a 30 anys, per exemple, bueno, pot ser que a mesura que van passant anys potser em vaig fent més gran, tinc una millor feina, tinc més ingressos, no? Tinc més capacitat de devolució d'aquella hipoteca i necessito menys els diners. Clar, els primers anys que tinc menys capacitat de devolució de la hipoteca és quan hi ha pagat un munt d'interessos. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, arriba un moment en què, bueno, el banc sempre hi guanya, no? Perquè els interessos ja els he pagat en bona mesura els primers, no sé, ara també, per això estadísticament, els primers 10 anys, no?, d'hipoteca. Per tant, la recomanació pràctica. Clar, quan jo començo a pagar una hipoteca, normalment no tinc capacitat d'estalvi, perquè necessito els diners per comprar i no tinc, i tinc un sou, el que és, no? I, per tant, puc anar pagant la hipoteca. Quan van passant els anys, suposant que passi a millor fortuna i tingui més diners, m'he de mirar molt si m'interessa cancel·lar la hipoteca. Sobretot si estic ja a la fase final de la hipoteca, no m'interessa. Per què? Perquè ja ha pagat tots els interessos i aleshores el que em queda és anar més capital. Per tant, és un capital que clar que el puc tornar de cop i així em trec la hipoteca del damunt, però bueno, si no el puc anar tornant en còmodos plaços i no em costa més diners perquè ja m'ha costat. És a dir, cancel·lar una hipoteca molt antiga a vegades no és una bona idea perquè ja ha pagat els interessos. L'ideal seria pagar-la els primers anys, cosa que normalment per les dinàmiques familiars i de sous i d'edat, doncs és difícil, clar.
1: Uh-huh. Això, I a més bueno, anem amb compte per si hi ha penalitzacions.
0: Sí, això tenim que anar exacte. La cancel·lació anticipada depèn del banc, alguns no en tenen, també és veritat, i altres sí que en tenen. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, doncs potser he de pagar un 1%, un 2% del capital.
1: Parlem del préstec personal i la hipoteca. Quines diferències hi ha?
0: Sí, el préstec personal sol ser més un préstec al consum. Quan jo he de comprar un cotxe, de fer reformes a la llar, per exemple, no cal demanar una hipoteca, demano un préstec personal. I quan jo he d'endeutar-me per una inversió més important és quan demano hipoteca, que és un endeutament a més llarg termini, com per exemple per comprar una vivenda. La diferència és els tipus d'interès que em cobren amb un préstec personal són bastant més alts, no? Ara actualment poden estar tranquil·lament al 5 o el 6%, si no més en alguns casos, també en l'entitat també, i en canvi una hipoteca ara mateix el tipus de diguem, el tipus que s'aplica el tipus d'interès a les hipoteques està entorn al 2%. Val? Per tant, l'endeutament a curt termini, que és un préstec per una compra, per una despesa o una inversió menor, sempre és més car, perquè el tipus d'interès que em cobren és més car. En canvi, les hipoteques solen tenir un tipus d'interès més baix. Val? També és veritat que poden haver tipus fixes i variables, les hipoteques, doncs tenim que anar en compte. Ara, per exemple, és un bon moment per fer una hipoteca tipus fix, perquè ara mateix pots aconseguir un 2 punt poc, no?, amb una entitat i aquest tipus vol dir que es manté amb tota la vida la hipoteca. Clar, si les hipoteques, el tipus baixessin a l'1%, bueno, hauria fet un mal negoci, no gaire, però un mal negoci. Ara, si les hipoteques van pujant, i a vegades han pujat bastant, a un 5, un 6 també a vegades, en èpoques així d'inflació important, aleshores, bueno, he fet un bon negoci amb el tipus fix, perquè el banc no em pot pujar el tipus encara que pugin. Si és variable, doncs jugo a això. Jugo a si baixen, pagaré menys hipoteca, menys i més quota mensual, normalment, i si pugen, pagaré més, no? Per tant,
1: ara les baixades tampoc no es noten gaire.
0: No gaire, exacte. Exacte, al final...
1: Al final acabem pagant, no? Igualment.
0: Sí, acabem pagant.
1: Més o menys, però no ens estalviem gaire cosa. Anem pel tema de les inversions, que havíem començat abans, i establim Conceptes bàsics respecte d'aquestes operacions.
0: Sí, conceptes bàsics. A veure, invertir, què vol dir? Pues, vol dir que tens un remanent d'un romanent de diner, que d'alguna manera et sobra, no? Que no el necessites per cap despesa, que el pots estalviar, i per tant el pots invertir perquè, en vés de ser tu el que pagues interessos, com dèiem abans, sigui el banc el que et paga, el banc o l'entitat financera, el que et pagui interessos a tu. Evidentment, tota inversió, si volem rentabilitat, com dèiem abans, no? Que la rentabilitat és el benefici que s'obté d'aquesta inversió, posem d'assumir un risc. Els bancs normalment ara per llei estan obligats, no, a fer un test. Qualsevol persona que vol invertir en un fons d'inversió, per exemple, doncs li fan un petit test, no, on es determina amb una sèrie de preguntes quin és el seu perfil de risc, molt prudent o molt agosarat, val? I normalment el ràtio és entre 1 i 6 o 1 i 7, val? Sent 1 una persona molt prudent, que no vol arriscar, no té, bueno, té un perfil de risc molt baix, i sent 6, doncs el perfil màxim de risc, val? Llavors, en base a això, que els que ara ja insisteixo que per llei els bancs han de fer aquest test per no, entre cometes, enganyar amb un inversor, amb una persona, i fer-li invertir en algú que potser ho pot perdre tot. És a dir, quan a més risc, més risc, diguem, de perdre la inversió. Moltes vegades tu poses uns diners en un producte financer i pots arribar a perdre-ho tot, val? O no, pots guanyar el doble. Això és sempre en perfils de risc alts. Quan anem a perfils de risc baixos, la retribució, la rendibilitat és molt baixa. Per tant, tens menys risc de perdre el capital, però, clar, la rendibilitat, no?, el benefici d'aquest capital acaba sent petitet.
1: Sobre les inversions, també en ocasions hem parlat de no posar tots els ous al mateix cistell, no?
0: Exacte.
1: Repartir-ho una miqueta, perquè si una cosa va malament i l'altra pot anar millor, doncs compensar-ho d'alguna manera.
0: Correcte, sí. El que se'n diu diversificar el risc. Això és molt important. És a dir, evidentment depèn de la quantitat que tinguis per invertir. Qui té més capacitat d'estalvi tindrà més diners i es pot permetre dir, doncs mira, una part l'asseguro i ho feim una inversió més prudent, però més segura en quant a no perdre el capital, i l'altra part de diners, doncs mira, me la jugo i compro criptomonedes, que és una inversió de risc sempre, val? I per tant, bueno, potser que ho perdi, però potser que ho guanyi tres vegades el que he posat, no? Per tant, diversificar, evidentment, jo crec que si pots, si tu pots permetre, perquè la quantitat de diners que tens
1: pugui,
0: és el més important per no assumir un risc amb un sol concepte.
1: Quins serien els productes d'inversió més habituals?
0: Bueno, sí, aquí la enginyeria financera és infinita, eh? A vegades et meravelles quan vas a un banc i et treuen de tot, bonos, accions, fons d'inversió...
1: I no acabes d'entendre res.
0: I tot està superben explicat amb la lletra petita, sí, del contracte, però qualsevol té la paciència de llegir-se-la, no? Per tant, bueno, t'has de fiar una mica del que et diuen, no? Aleshores, bueno, les més típiques són comprar accions. Accions que són? Les accions són una petita part d'una empresa. Tu pots... hi ha accions que cotitzen a borsa, ara, evidentment, no pots comprar una empresa particular si no t'ho venen, no? Però sí que a borsa pots invertir, doncs, amb accions de diferents companyies que cotitzen. Val, per tant, és una petita, molt petita part que tens d'aquella empresa, i la manera que et retribueix aquest capital que inverteixes en aquella empresa és a través de dividends. Et paguen uns dividends, no? Aquests dividends, doncs, bueno, si va bé l'empresa, doncs, tens rentabilitat. Si no, no. Si l'empresa tanca, perds l'inversió. Val? Les accions, veritat, que com que estan... Si l'empresa, diem, no va bé, bueno, clar, com si és una empresa coneguda, solvent, doncs és difícil que tanqui, però bueno, mai saps. Una altra manera, un altre producte típic, així a grosso modo, és els bonos. Els bonos poden ser de l'Estat o d'empreses particulars. El bono és com et dona uns interessos, val? I està lligat d'alguna manera, és com un préstec, és com un petit préstec que tu fas a l'Estat. L'Estat emet bons, no? I per tant et torna el capital amb uns interessos, i en principi l'Estat, doncs, evidentment, és una inversió segura, i les empreses privades també a vegades fan emissions de bons que els particulars poden anar-hi i poden bueno, aportar aquest capital a l'empresa perquè el necessita per fer determinades operacions i te'l retribueix amb un interès. Fons d'inversió és una altra de les eines, com hem dit abans. Fons d'inversió és una mena com de cistella d'inversions amb moltes empreses, i aquests fons d'inversió són molts inversors que poden participar en aquell fons d'inversió. Hi ha fons d'inversió de tot tipus, més prudents, més agosarats, inverteixen d'una forma en empreses tecnològiques o empreses més tradicionals. Per tant, un fons d'inversió normalment és un bon vehicle d'inversió, i aquí et permet diversificar i et permet a la vegada graduar el teu perfil de risc. I per últim, per parlar de quatre conceptes molt bàsics, com diem, accions, bons, fons d'inversió, plans de pensions. També, si parlem ja més amb l'estalvi i inversió, doncs, bueno, un fons d'inversió via pla de pensions és una eina útil perquè, a més, té una fiscalitat bastant, bastant favorable. És de les poques coses que encara tenen cert, poquets, però cert avantatge fiscal. Tu fas la imposició amb un pla de pensions, que ho vas fent de forma recurrent cada any, i aquells diners et donen un interès també, i a la vegada pots reduir la base de l'impost de la renta. I això tributarà quan ho rescates a futur quan et jubilis.
1: Molt bé, seguim parlant de l'economia quotidiana. Segurament quan escoltem les notícies sentim a parlar de la inflació, del tipus d'interès, del poder adquisitiu, del cicle econòmic. Molt breument, a què ens estem referint?
0: Bueno, sí, per manegar conceptes bàsics d'economia quotidiana, la inflació, per exemple, no? Que molts hem sentit, bueno, a la premsa, no? Hem sentit, o a les notícies, no? Que puja la inflació, que baixa la inflació, no? La inflació en general és una s'entén com una pujada de preus. Quan pugen els preus, es produeix un efecte d'inflació, no? Que en diuen, econòmicament, i el teu diner perd poder adquisitiu. Si tu tens un sou de, és igual, posem de 2.000 euros al mes, no? Pues clar, si pugen els preus, el mes anterior amb 2.000 euros podies comprar X coses, en canvi, si ha pujat els preus, i això vol dir que ha hagut inflació a nivell econòmic, el mes següent pots comprar menys coses. És a dir, els mateixos diners que tu cobres, que no te'ls augmenten perquè augmenti la inflació, normalment, encara que hi ha el tema de l'IPC, però no és sempre proporcional, doncs el teu diner per poder adquisitiu. Per tant, bueno, el poder adquisitiu és el que pots comprar amb el teu diner, en definitiva, no? Com estem dient. I això una mica està molt lligat amb els cicles econòmics. Val? És a dir, quan parlem de cicles econòmics, parlem de per a vegades, de fases de recessió, que són quan hi ha una crisi econòmica, i fases d'expansió, quan es surt de la crisi econòmica. Val? Per tant, la inflació, l'economia no és matemàtiques. Si algú tingués la bola de vidre, no?, per saber quan vindrà una crisi o quan sortirem d'una crisi, no?, que tots hem, bueno, els que tenim ja una certa edat hem vist diferents crisis immobiliàries, financeres, diferents tipus, doncs si algú tingués la bola de vidre, doncs podria dir, mira, doncs ara poso els diners aquí o els trec d'allà perquè sé que pujarà o baixarà l'economia o hi haurà inflació. Com que això no és possible, realment hi ha un punt màgic, si vols dir-ho així, que l'economia es va movent. Per tant, la inflació ens perjudica en quant a limitar el nostre poder adquisitiu. I només una petita idea que a mi sempre m'ha fet pensar. I a vegades una persona, quan les notícies diuen cuidado que s'acosta una crisi, hi ha vegades que és veritat que bueno, va sentint-se veus, no?, als mitjans, de que els indicadors econòmics diuen que anem cap a una recessió econòmica, cap a una crisi. Clar, això fa un efecte que sobre els particulars i sobre les empreses, però parlem de particulars, no?, l'efecte de dir, ostres, m'he de canviar el cotxe, mira, saps què?, por si acaso, no?, per si, a veure si ara encara em quedaré sense feina o no sé, passarà algo, per tant no me'l canvio. Mira, que volia fer un viatge, no sé què, molt llarg, mira, aquest any, mira, per si acaso, no faig el viatge.
1: Fa l'efecte contrari.
0: Exacte, okay. No sé, què passa? Que quan entrem en recessió i en crisi, pues, aquests petits actes de no consum, val, que dius, va, total, perquè jo no canvi el cotxe, no passarà res, no? Vull dir, no s'enfonsarà l'economia. Aquests petits actes, multiplicats per milions de persones a nivell mundial, si vols dir-ho així, fa que tot es faci petit. Tot, la recessió vol dir això, que tot va enrere, no? Les empreses venen menys, tenen que acomiadar personal, aquest personal no pot consumir tant, segueix venent, o sigui, es va com encongint l'economia i entres en crisi. Al final, aquesta por a la crisi acaba provocant la crisi. Com es surt d'això? Pues exactament al revés. Quan la gent comença a tenir certa confiança, això va passar després de la pandèmia, no?, que la gent tenia ganes de dir, ostres, vull viure, vull sortir, vull viatjar, aleshores es comencen a augmentar el consum, les empreses van millor, contracten més gent per produir més i surt de la crisi. Bueno, a vegades és com un cicle, no?, d'entrada i sortida.
1: Ens queda molt poc temps i tenim coses molt importants a parlar. El tema de la nòmina, jo sí que és veritat que hi ha gent que segurament li costa llegir i entendre alguns conceptes, però sí que m'agradaria que parléssim molt ràpidament de la criptomoneda, que abans has fet referència, i després a una cosa que ens trobem molt habitualment, malauradament, en aquests dies, que són els fraus digitals i d'internet. En un parell, tres minutets, hem de resoldre.
0: Sí, què és una criptomoneda? Tothom ho sap, no? És diner, en definitiva, si ho defineixes col·loquialment, és diner digital, no? Només està a internet, no està als bancs. Per tant, això no, les criptomonedes no estan controlades per cap entitat financera ni per cap banc regulat, val? Per tant, això en té un punt de, m'atreveixo a dir llibertat, però també un punt de por o d'incertesa. Les criptomonedes és una inversió de risc, és a dir, pots guanyar, hi ha persones que han guanyat molts diners, actualment no tant, quan va començar, sí, però ara és més difícil. Per tant, pots guanyar molts diners, però també ho pots perdre perfectament. El Bitcoin, que és molt com, bueno, el Bitcoin és la primera criptomoneda que va bé i és la més coneguda. Conceptes bàsics, no? El blockchain. Blockchain és com un llibre digital. Allà es van anotant tots els moviments que es fan amb les criptomonedes, seqüencialment, un darrere l'altre, i això és el que en diuen un blockchain, no? Com conceptes bàsics, abans d'entrar de diccionari. El wallet o cartera, doncs és l'app on tu guardes les teves criptomonedes. Cuidado perquè tens unes claus d'accés. Si perds les claus, normalment perds els diners. Si com un banc dius, bueno, si perdo la clau, doncs la recupero. Amb les criptomonedes, depèn de quin sistema faci servir, és perillós perquè perdre la clau d'accés, que a més la tens tu, pot significar perdre l'accés aquells diners. Val? Per tant, aquí sí que a vegades, inclús a vegades, és una app o és un pendrive. Si perds el pendrive, has perdut les inversions. Per tant, les criptomonedes, bueno, és un tema que s'ha de mirar amb calma i mirar-ho bé, perquè sí que pots guanyar diners, però també els pots perdre, insisteixo. Per tant, és una inversió molt volàtil, no? És molt volàtil. Pots guanyar molts diners, pots perdre molts diners, i mai és segur. Això com a concepte, dir, cuidado, perquè és una inversió de risc.
1: Vinga, i anem amb els fraus.
0: Sí.
1: Quins tipus de fraus tenim i què hauríem de tenir en compte per posar-nos a resguard, no? Previndre, de tot això, sí.
0: Previndre que ens enganyin, no? Sí, molt, molt breument, només cito cinc dels més habituals avui en dia. És que abans les estafes eren més físiques, era allò més de venir algú, t'intentava enganyar, o trucant per telèfon, no? Era una cosa... Ara tot va per internet, val? Per tant, una cosa... Tots són conceptes anglesos, o terminologia anglesa. L'esmissing. L'esmissing és quan tu reps un SMS, val? Que et diuen, escolti, que ha hagut un càrrec important al seu compte, si no és veritat, sisplau, truca aquest número o clica aquest link. Val? I és fals perquè el que volen és que cliquis allà o que truquis aquell número per demanar-te dades, no? Amb l'excusa de que, clar, dius, ostres, no, jo no he fet un pagament alt. Per tant, si t'assustes i no penses gaire, pots caure amb la trampa. Els bancs mai et diran una cosa d'aquest tipus a través de SMS. Val? Per tant, és un frau, l'esmissing, a través de rebre SMS que et demanen dades o et fan clicar links que poden entrar al teu mòbil. El phishing ho fa, és el mateix, però per correu electrònic. Pots rebre un correu electrònic i et diuen un correu electrònic que és fals, evidentment, i et fan clicar en un enllaç, no? Dient, mira, doncs un amic teu o un col·lega del treball t'ha posat un document a la teva disposició. Entra aquí que el veuràs. Entres i automàticament, depèn de quin software maliciós facin servir, entra en el teu ordinador. De la mateixa manera que amb els SMS es poden entrar al teu mòbil, amb el correu electrònic poden entrar al teu ordinador i robar-te dades, claus d'accés a bancs, etc. El farming, això són pàgines webs. El que se diu farming és quan hi ha pàgines webs falses on tu entres pensant que estàs comprant a tal empresa i resulta que han creat una plana molt, molt similar a aquella empresa i estàs posant les teves dades, la teva compte bancària, potser, o el teu número de targeta bancària, per fer una compra amb una web falsa. S'ha d'anar molt en compte i mirar. Quan mirem l'adreça de l'URL que en diuen, l'HTTP, sí, que porti la S, val? Perquè si no porta la S, és una pàgina que no és segura. La S vol dir, en anglès, de security. Per tant, totes les pàgines que ens mereixen, ens donen certa seguretat, quan mirem l'adreça, l'inici de l'adreça, té que posar HTTPS, val? Uh-huh. Fixem-nos en què porta la S. Un altre, però ja per acabar, el phishing. El phishing és emulador de veu amb la intel·ligència artificial. A vegades fan trucades, es fan passar per un client o per un familiar i a vegades emulen la veu, o sigui, imiten la veu, que quasi, bueno, ja no tothom hi cau, però hi ha persones que poden arribar a pensar que estan parlant amb qui no és, i per tant li poden demanar dades bancàries o dades de qualsevol tipus de forma maliciosa. I per últim, una cosa es diu el recovery room. Quan tu has estat estafat, a vegades ja té nassos, no, el tema, perquè et truquen per tornar-te a estafar dient que poden recuperar les teves dades, però és una estafa a la vegada, no? Per tant, t'estan estafant dues vegades. Quan t'han estafat la primera i quan et diuen que com que t'han estafat i no saps com s'han enterat, doncs poden recuperar les teves dades. En definitiva...
1: Molt ràpidament, que anem molt tard.
0: Ja està.
1: Com ho evitem, tot això?
0: Quatre idees. Prevenció. Quatre idees bàsiques. Si alguna cosa que et diuen per algun d'aquests mitjans és massa maca, possiblement és mentida. Si prometen un diner segur, que guanyaràs molts diners de forma segura, és una estafa. Si et donen pressa, corre, truca aquí, fes allò, posa aquestes dades, desconfia. Per tant, no actuïs mai, no et deixis portar per la pressa, para i desconfia. Si no entens el que compres, evidentment no ho compris. I sobretot informa't abans de fer res. Però no et deixis portar per les presses. Que alguns d'aquests fraus et diuen no, ràpid, perquè si no és que li robaran encara més. I no sé què, doncs aquesta pressa no et deixa pensar i caus de quatre potes, que diuen, a l'estafa. Per tant, sempre calma, pensar-ho, i davant de les presses, millor no fer res.
1: Doncs aquí queda aquesta lliçó sobre conceptes financers,
0: bàsics, sí.
1: De manera ràpida, pinzellades, que ens poden servir per al nostre dia a dia. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
2: www.cugat.cat
3: Calaix Actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
4: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
3: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
4: Un matrimoni que acabaria en divorci al 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava 2 anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
3: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
4: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per l'amor de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
3: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Malouen.
4: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
3: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
4: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endinsa en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
3: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, ha estat traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
4: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
3: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Faves Contades aquí a Ràdio Sant Cugat. Avui és un programa molt especial per nosaltres, perquè ens encetem la nostra secció dins del programa i ho fem amb moltes ganes, il·lusió i compromís. Som un grup d'usuaris del taller Jeroni de Moragues i estem molt contents de poder repetir aquesta experiència radiofònica que ens permet expressar-nos, compartir opinions i ser part activa de l'actualitat. Volem agrair de tot cor a Ràdio Sant Cugat per donar-nos una temporada més l'oportunitat de fer sentir la nostra veu a través de les ones. En aquest primer programa, estem amb en Roger, en Lalo, en Joan, en Xavi, en Marc i en Joel. Abordarem temes molt diversos i d'actualitats. Parlarem del conflicte entre Palestina i Israel, mirant d'entendre què està passant i com afecta el món. També comentarem els aiguats del passat diumenge 21 de setembre, que van deixar pluges fortes en diverses zones del país. Farem una ullada a la propera jornada de futbol i a les afectacions que hi ha hagut en la circulació dels trens de Renfe. A més, dedicarem un espai especial per recordar la figura de Robert Redford. I tancarem amb l'arribada de la tardor, que ens porta canvis, colors nous i una altra manera de viure el dia a dia. Ens hi posem amb energia, ganes i moltes faves per comptar. Som-hi! Començarem amb la política internacional. En Lalo ens parlarà del conflicte entre Israel i Palestina. Andaban Lalo, tot teu.
1: El conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la franja de Gaza, ha continuado siendo un tema profundamente complejo y delicado. La violencia ha fluctuado con periodos de escalada y cese al fuego. Este conflicto se ha caracterizado por ataques aéreos, incursiones terrestres y lanzamientos de cohetes, así como por la pérdida de vidas civiles y daños en infraestructuras esenciales, desplazamientos y crisis humanitaria. La situación en Gaza ha generado un aumento significativo en el desplazamiento de personas y una grave crisis humanitaria. Esto ha captado la atención de organizaciones internacionales y gobiernos que buscan ofrecer ayuda urgente. Las sucesivas escaladas de violencia han provocado manifestaciones y movilizaciones en varios países, tanto en apoyo a Palestina como en respaldo a Israel. Esta polarización ha tenido eco en la opinión pública global. El conflicto ha afectado las relaciones entre varios países de la región y sus aliados. Algunos estados han mostrado su apoyo a uno u otro bando, lo que puede influir en dinámicas políticas y económicas internacionales. La comunidad internacional, incluyendo actores como la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, ha intentado mediar en el conflicto o proponer soluciones pacíficas. Sin embargo, los resultados han sido a menudo limitados. Las tensiones en esta región pueden repercutir en cuestiones de seguridad más amplias, incluyendo el terrorismo y la radicalización. Esto preocupa a muchos países, tanto a nivel regional como global, dado el potencial desestabilizador que representa el conflicto prolongado.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens parlarà dels aiguats que vam patir el diumenge passat. Roger, què ens expliques?
2: El diumenge 21 de setembre de 2025 quedarà gravat a la memòria de molts catalans. Aquell dia les pluges torrencials van acabar amb una força inusitada i en només unes hores diversos municipis van veure com carrers i rieres i carreteres quedaven convertits en rius desbordats. Els registres oficials parlen per si sols més de 120 litres per metre quadrat a Montserrat, més de 110 a Rellaners, a prop de 102 al port del Comte, i una densitat de capaç de paralitzar pobres sencers i posar en risc a la vida de moltes persones. Però darrere de les xifres, les històries humanes, amb Mediona, un pare i un seu fill van perdre la vida quan el seu cotxe va arrossegar per la guerra, una tragèdia que va commocionar tot el país i que recorda la facilitat amb que convivim davant de la natura. Els serveis d'emergència van rebre centenars de trucades al 112. Inundacions d'habitatges, vehicles atapats, arbres caiguts i d'experiments que van tallar carreteres i línies de tren. A Montserrat, 25 persones van haver de ser evacuades d'un funicular mentre Sant Cugat i Terrassa els veïns miraven i de curs com l'aigua anaven guanyant els carrers. Molts testimonis construeixen l'escriu a la represa amb què va arribar l'aigua en qüestió de minuts. L'aigua ens arriba al genoll i ens explicava que un veí com a peu de carrer. Les imatges difoses per televisions i xarxes socials mostraven carrers incompartits amb torrents, coses inventats i rieres desbordaments, com que s'apuntaven tot el que trobaven al seu país, no deu pas. La situació va afectar també la comunicació de comunicacions de carreteres tallades, la línia ferrocarril interrompudes i fins i tot retards que hi calen sensors amb l'aeroport del Prat amb una jornada caòtica que la prioritat de protegir vides humanes.
0: Moltes gràcies, Roger. Ens deixes unes reflexions força interessants. Ara en Joan ens farà un recordatori d'en Robert Redford, en homenatge a la seva trajectòria en el moment del cinema. Joan, tot teu.
3: Fallece Robert Redford, leyenda del cine mundial. El martes 16 de septiembre, el cine mundial perdió a uno de sus gigantes, Robert Redford, quien falleció a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos, rodeado de su familia. Fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood en las últimas décadas, un galán que conquistó a generaciones con películas como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, El golpe, Leones y corderos, Memorias de África y El hombre que susurraba a los caballos, entre otras. Pero Redford fue mucho más que una estrella de la pantalla. Fue director, productor, activista político y ambiental, y sobre todo el gran impulso del cine independiente a través del Festival Sundance, que fundó en 1981 y que hoy sigue siendo un referente mundial. Su carisma lo llevó a la cima del estrellato, aun cuando él mismo reconocía que su atractivo físico podía ser una distracción. Él supo entonces abrir camino con proyectos que marcaron época, desde su película Gente Corriente, por la cual obtuvo un Oscar como director, hasta sus apuestas más arriesgadas, apoyando a nuevas generaciones de cineastas. A lo largo de su vida defendió causas como la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de las minorías.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara, en Joel ens farà un petit resum de l'estat de les línies de Renfe i les diferents afectacions dels serveis. Joel, el micro és teu.
4: Detalles sobre ferrovía, obra y afectación actual. En la letra, mes sucede de ferroviario de Rodalía, Cataluña, Abiscur, una situación compleja a causa de múltiples obras que afectan tanto la infraestructura como la operativa del día en día. El objetivo principal de esta intervención es modernizar y mejorar las charlas, pero mientras duren, generen molestia importante para el viaje. Y una línea de tram está afectada, algunas lagunas de las principales afectaciones son la línea R3, R2 Sur, R11, R16, y de esa línea regional está afectada por obras que hallarán fin 2026. Aquesta obra implica tallar la classificació per l'acció als plans alternatius de Pecadetre i Ajunto d'Ari. Del 22 al 28 de setembre hi ha un tall entre Catedral i Sitge per la reordenació del via, construcció d'un nou pas inferior i altres modificacions estructurals. Això afecta l'àrea del sud regional que connecta amb aquesta zona. La línia R6 concretament entre Vinaròs i Estació de França pateix modificació horària per obre. Estació de Vinaròs, aquesta modificació inclou avance alguna del tren i ajunt horari fins al 24 de setembre. També hi ha afectació en la línia de 4 del tram Vilafranca del Penedès, Martorell Central, en canvi de servei interludi les obres. Quines obres estan pendents per minimitzar impactes sobre el viatge de Renfe i Aviv i els col·laboracions de la Generalitat de Catalunya amb interès diferents mesures? Seria alternatiu amb autobús el tram afectat per exemple entre Cuní i la zona de la Universitat de Barcelona quan els trens no poden circular. Avancem o de tal radi per juntar-se al nou tram de les obres. Algun cas sobre de trens la línia està modificant. Informació reforçada, pantalla, aviso, canals digitals, APES i presentar el personal d'animació, estació clau perquè els viatgers coneguin les alternatives disponibles i els horaris modificats. Tècnica específica per el seguiment de les obres, sobretot a rodalia, que permet coordinar millor els projectes àdif i reduir les molèsties.
0: Moltes gràcies, Joel. Ara en Xavi ens farà un petit recordatori dels partits més interessants d'aquest cap de setmana. Endavant, Xavi.
5: Bona tarda, oients. Avui fem un repàs a la jornada 7 de la Liga Espanyola, amb una mirada especial tres equips catalans, Barça, Espanyol i Girona, i els Rans de Madrid i el Reino Madrid, l'Atlètic. La cita més esperada de la jornada serà el derbi madrileny entre l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, que tindrà lloc dissabte a les 16:15. El Metropolitano i el Real Madrid arriba en conversacions i ganes de mantenir el bon estat de forma mentre que l'Atlètic vol tancar el integritat que ha acompanyat fins a ara. Aquest partit pot marcar un punt d'inflexió a la lluita per les primeres posicions. Per ser Barcelona buscarà considerar-se entre els aspirants i el títol amb un partit que han de servir per mostrar solidesa defensiva i gol ofensiu. Decideix-se Espanyol intentarà sumar en un enfrontament exigent consistents que cada de punt compta en la zona mitjana de la taula Girona FC. Buscarà mantenir la debilitat en la vista passada en els sentits ambiciosos puntuals amb regularitat però no despejar-se. En resum, la jornada 7 s'estrena a un plan fort a Madrid i amb expectatives grans per als equips catalans. El Real Madrid vol seguir dominant, l'Atlètic aspira a recibir Barça, Espanyol i Girona volen fer sentir la seva veu en la lluita per les posicions altes mitjanes. Fiqueu-vos ben atents per ser veure sorpreses o canvis a la classificació. Això és tot per avui, és el nostre butlletí esportiu. Fins al proper resum de Liga.
0: Gràcies, Xavi. Ara el Marc ens explicarà el canvi d'estació d'aquesta setmana, on hem passat de l'estiu a la tardor. Marc, què ens expliques?
6: Aquest dilluns 22 de setembre del 2025 va marcar un moment simbòlic i meteorològic important a Catalunya. l'inici de la tardor astronòmica, un punt d'inflexió en el calendari natural que es tradueix en canvis perceptibles en el temps, la llum i l'atmosfera. La tardor astronòmica comença oficialment quan el Sol creua l'equador celest en el seu viatge estacional, i en aquest any ho va fer al vespre del dilluns. Abans d'aquest moment, però, el territori encara experimentava condicions climàtiques pròpies dels últims dies d'estiu: calor, certa humitat residual i ambient, encara carregat en alguns punts. Segons la MET, l'estiu 2025 va ser especialment càlid a Catalunya, amb anomalies de temperatura al voltant de més de 1,8 graus respecte a la mitjana, situant-lo com un dels més càlids des de 1940. Tot i el caràcter sec de la temporada estival, menys precipitacions del que seria desitjables, algunes zones van veure recuperació d'humitat i reserves hídriques a nivells més saludables. Els pronòstics indiquen que la tardor que comença pot presentar dos trets rellevants: temperatures una mica per sobre de l'habitual, els mesos d'octubre i novembre podrien estar condicionats per valors lleugerament càlids en moltes zones del país. Precipitacions variables però oportunes. No s'esperen sequeres extremes, sinó episodis localitzats de pluja i aiguals, especialment importants per recarregar els recursos d'aigua en zones mediterrànies que han patit estius secs. Aquest escenari permet una certa imatge, marxa de confiança. La tardor podria aportar la humitat necessària sense caure en excessos plujosos i mantenir una ambientació suau que no trenqui bruscament amb l'estiu, però que marqui un canvi perceptible.
0: Moltes gràcies, Marc. I fins aquí, per tu, la nostra secció d'avui dins del programa Faves Comptades.

0: continuar formant part d'aquest projecte tan especial. Cuideu-vos molt i fins la propera.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: L'acomiadament pot semblar un final, però també es pot considerar un punt d'inflexió que doni pas a noves oportunitats. Precisament d'aquest pas i d'aquesta situació en què moltes persones s'han trobat a la seva carrera laboral i professional, en parlem avui i ho fem amb la Júlia Hofner, que és consultora de Wise People. Molt bon dia, Júlia.
1: Bons dies.
0: I la Núria Castellano, que és terapeuta gestal amb abordatge de trauma. Núria, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Et pregunto a tu, Júlia, en principi, per fer un recordatori d'una mica què és el que feu a Wise People amb aquest acompanyament professional que podeu donar a aquestes persones que estan en aquest moment de trànsit o de transició laboral, no?
1: Sí, Wise People es una organización sin ánimo de lucro formada por un equipo multidisciplinar. Nosotros acompañamos al talento senior en momentos de transición y para reconectar, ¿no?, con su valor y abrir nuevas oportunidades a este colectivo.
0: Uh-huh. Per tant, primer missatge, que les persones que estan en aquesta situació no estan soles, no? Que hi ha recursos com entitats com la vostra que poden ajudar. Tant a la Júlia com a la Núria, per què és important que abordem aquest tema?
2: Doncs és important perquè el que ens hem donat compte i el que volem mostrar és que davant d'una pèrdua, un bon acompanyament emocional i professional farà que aquesta experiència sigui traumàtica o només una experiència de creixement personal.
0: Efectivament. El que passa és que quan un es troba en aquella situació m'imagino que és difícil, no?, de veure que és una nova oportunitat, segurament. Estàs més amb el dolor que... Però tot això ho analitzarem ara. Núria, tu ja tens molta experiència com a terapeuta treballant amb trauma i acompanyament durant anys a persones que estan en aquesta situació tan complicada, tan difícil. Per què perdre el treball pot ser un impacte emocional tan fort?
2: Mira, perdre una feina ens pot arribar a treure una sensació d'identitat. Qui sóc jo si perdo aquest lloc que estic ocupant al món? D'alguna manera, els éssers humans tenim una naturalesa biopsicosocial, és a dir, una part biològica, una part social i una part mental i moltes vegades inclús espiritual. Són dimensions que entre si es troben, venen i van. Si jo perdo aquest sentit de pertinença, de propòsit i de quin és el sentit de la meva vida, em trobo amb una pregunta. Qui sóc jo més enllà de la meva feina? I aleshores, per contestar aquesta pregunta, utilitzaré una frase que m'agrada molt, de Joan Campbell, que diu aquella cova a la que et fa por entrar guarda el tresor que necessites.
0: O sigui que ens hem d'atrevir a traspassar aquesta línia.
2: Correcte. Ens hem d'atrevir a anar més enllà de la identitat que jo pensava que tenia.
0: Mm-hmm. Molt bé. Molt gràfic, eh? Això ens ajudarà a focalitzar. Júlia, en el vostre treball amb el talent sènior, quin tipus d'acomiadament veieu que són els més freqüents actualment?
1: A nosotros nos llega mucha gente de edadismo silencioso, pero también de reestructuraciones y procesos de transformaciones digitales y funcionales. Entonces, las personas que vienen a Wise People son personas que han vivido un despido por motivos diferentes. Ellos muchas veces lo definen por su edad, pero hay muchos motivos.
0: Mm. Podem explicar un exemple real de, bueno, d'un acomiadament dolorós que s'ha convertit en una nova oportunitat?
1: Muchos. Te podría explicar muchos ejemplos porque son muchos años que trabajo con personas y que han sufrido un despido. Uno de los ejemplos más recientes es, por ejemplo, una mujer que estaba durante muchísimos años en una empresa, han cerrado el departamento y de un día al otro se encontraba en la calle. Estaba en un estado de shock, estaba en un estado de no saber muy bien ahora qué

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: per cuina i de mental de la Joana Molins. Joana, avui ens faràs dentetes o què?
1: Sí, crec que sí. Sí, sí, hem de continuar fent dentetes, si no malament. Bon dia a tothom, eh? Bueno, doncs com aquests dies hem anat fent, que hem anat portant plats per Nadal, el que passa, no, per exemple, no tan clàssics, variar una mica a la persona que s'atreveixi, perquè normalment ja hi ha uns plats estipulats i no ens movem d'allà. Llavors, nosaltres hem donat diverses opcions per poder fer diferents plats. I avui us porto la carns rostides i farcides, que també es poden fer.
0: Rostides i farcides. Aclareixi-m'ho, sisplau,
1: sí.
0: Jo que sóc...
1: O sigui, es pot fer un tros de carn, fer-la farcir i rostir-la i després tallar-la. Que són carns rostides o farcides. Es pot fer de llata, de vedella, que jo normalment si és vedella faig en llata, es pot fer amb pollastre, es pot fer amb gall indi i es pot fer amb llom de porc, d'aquest de dos colors, que també queda molt bé, més econòmic. Doncs aquestes carns, vas amb el teu carnisser i li dius que te la farceixi. Jo normalment la faig farcir d'ou dur, salsitxa i cansalada de pebre tallada ben primeta. Llavors allò t'ho posen a dintre, tu...
0: La cansalada de pebre la compres amb pebre o
1: l'empebres? No, ja la compro perquè això m'ho fa el carnisser. Jo li dic, de què el vols, doncs, d'aquests ingredients? Llavors, si ens agrada una mica la combinació de dolç i salat ara per aquestes dates, hi podem posar alguna pruna i uns quants pinyonets. Uns quants pinyons. Llavors, aquest tall, ells el farceixen, te'l lliguen i només has de cuinar-lo. I llavors, quan el talles... tens aquesta carn a dintre, que no és la vedella amb bolets que estem acostumats a fer, o el pollastre amb bolets, és diferent. I el pots fer 3 i 4 dies i 5 abans, eh? Vull dir que...
0: Encara és millor,
1: es oi? Pot guardar a la nevera perfectament i no hem d'estar cuinant aquell dia, això tant pels Reis com per Nadal o com per Cap d'Any. Vull dir, podem fer el dia que ens assembli. Llavors jo us explicaré, doncs, tal com us deia... Aneu en el vostre... I ara també s'ha posat molt de moda posar-hi el foie. El que li agrada, un tros de foie a dintre, també queda bo. Clar, perquè una vegada és rostit i el talles, també queda bo.
0: Sí, doncs, el foie posat a dins...
1: A dins del tall. El tall aquest que fem lligar. Llavors, si volem una llata, doncs
0: per
1: farem...
0: Per cert, ara que... Perdona que t'interrompeixi. Sí? El foie de què?
1: El foie només n'hi ha un. El foie d'ànec és...
0: El d'ànec.
1: Fetge d'ànec. Fetge d'ànec. Sí, sí, sí. Que per això és el foie.
0: Sí.
1: El fresc.
0: En francès,
1: el fresc.
0: Sí.
1: No aquest que és el mini cuit o aquest d'untar.
0: Ara, aquest vull.
1: Aquest d'untar és diferent. No, és el foie fresc. Val. Que llavors ja es posa a dintre i llavors el coure'l també, quan tu el talles, ja a dintre ja queda desfet. Doncs llavors faríem això, aniríem al nostre carnisser de sempre... i faríem farcir el tall que a nosaltres ens agrada. Què faríem? Primer de tot, que faríem la cassola i l'enrossiríem, perquè això ja tot lliguen bé. Una vegada estigués ros de tots els cantons, mentrestant nosaltres hauríem preparat una bresa d'un all porro tallat pel mig, una ceba tallada així a juliana, un parell o tres de pastanagues, un tall d'àpid, l'àpid aquest del tronc, el gruixut, que no sigui la fulla. Perquè la fulla, com molt, amarga. En canvi, el tros gruixut té més consistència. Un parell de tomàquets madurs d'aquests de penjar, que també els hi podem posar, tot això en cru, eh? I llavors una cabeça d'alls, una fulla de llaurer o un parell i un tros de canyella. Depèn de la quantitat que fem, n'hi posem una branca o la meitat. I llavors, aquí, passarem tota aquesta bresa, la passarem amb aquesta carn que ja hem rostit, la deixarem una mica, uns 10 minuts, i una vegada això ja ha passat aquestes verdures, hi posarem aigua. Ho cobrirem amb aigua calenta, aquest tros de carn, tant si és pollastre com si és la vedella. Baixarem el foc, ho taparem, i la vedella almenys la deixarem una hora. I només haurem d'anar donant volta. Donant voltes perquè no s'agafi.
0: Tomba, tomba.
1: Si veiem que ens hi falta... una mica més d'aigua, n'hi afegim una mica.
0: Cobert sempre.
1: Cobert sempre. Llavors anirà disminuint i a mesura que veus que ja va quedant a tou, no n'hi tiris més. Si ja te queda mig tall, doncs ja dius, bueno, d'aquí 10 minuts ja estarà, no n'hi tiris més.
0: Aquest és el secret perquè la carn...
1: Aquest és el secret perquè la carn te quedi tovíssima.
0: Ah, doncs escolta.
1: Llavors ho tanques, això, i ho deixes. I el millor és l'endemà, treure els cordills, treure el cordill d'aquest tall de carn, perquè si el treus en calent se desfà tot i l'has de tallar en fred. Llavors agafes una taula d'aquestes que tenim de tallar, un gabinet que talli, i el talles de 2 centímetres o així. I tota aquesta bresa que hem posat de la tomaca, a l'all porro, tot això, ho passem tot pel Turmix. I ho passem pel xino. Ho reservem. I llavors, quan tinguem aquest tall de carn ja que l'hem tallat, el posem en una plata, si no el volem escalfar al foc, ho podem escalfar al forn, i aquesta bresa que hem triturat, i si ens queda molt espès i podem tirar una mica d'aigua, després ho rectifiquem de sal, i ho tirem a sobre, i ho escalfem. I queda una carn...
0: Impressionant.
1: No queda com clar. Una vedella amb bolets amb tant... que tipa molt i carrega molt, i llavors aquesta mica, aquestes verdures, doncs totes
0: pinta.
1: A sobre.
0: Té molt bona pinta.
1: Tant si fem el pollastre... com si fem el gallindi, com si fem el llom, com si fem la vedella. El sistema és el mateix. El que passa que el pollastre, si la vedella hi està una hora i mitja, el pollastre amb 3/4 el tindrem cuit, perquè és... el gallindi ens costarà una mica més. Això ja ho punxem i com veiem que està tou, és tancar-ho.
0: Bueno, té molt bona pinta.
1: Sí, i llavors li traiem o aquella malla que ens posen a la carnisseria o el lligat. Hi ha puestos que ens posen aquella malla blanca o hi ha puestos que ens el lliguen. Llavors és la qüestió de treure-ho i fins l'endemà no treure-ho. I l'endemà llavors ho tallem, ja ho deixem ja amb una plata o amb un tàper a la nevera, punt, i tot això, aquesta bresa que hem picat, amb un altre tàper. I aquell dia ho escalfem i ho tirem per sobre i ho deixem al forn 20 o 25 minuts que se'ns escalfi. I ja ho tenim.
0: Sempre he pensat que els cuiners alguna condició intel·lectual tenen que tenir. I sempre he pensat que és la memòria. Me deixes meravellat cada vegada que t'entrevisto. Perquè ho fas tot de memòria d'aquesta manera, ho tens tot al cap.
1: Bueno, perquè la memòria, la cuina, a mi em va vinguent. O sigui, jo com ho poso a cuinar, penso, ara ja he de posar això, ara... Bueno, clar, perquè és que perquè ens agrada, també, eh? Aquella persona que no li agrada gaire i no cuina tant, ha de tenir una xuleta, bueno, i llavors la xuleta ho prepares tot, que és el principal. Primer de tot, preparar les carns, salar-les, empebrar-les...
0: Avui és una mica complicadet, però... no?
1: Sí, no, però de veritat, eh?
0: Sí, la mestressa de casa...
1: La mestressa de casa, perfecta, sí, eh? Perfecta, sí. Perfecta. El que passa que a vegades, saps què passa? Ens fa ànsia provar coses. Perquè ja tenim un hàbit...
0: Però aquesta és molt interessant, sí.
1: Tenim un hàbit i diem, no, jo faré la vedella amb bolets com sempre, o faré el pollastre rostit, a mi no em compliquis la vida, perquè així no em queda bé. Clar, són dies que tenim família,
0: no,
1: tenim...
0: La responsabilitat hi és.
1: La responsabilitat hi és. Però vull dir, de veritat que aquest plat és molt... És molt senzill, ara ho sembla difícil, perquè és rostir la carn i posar-hi tota aquesta bresa i després deixar-ho que es vagi fent.
0: Molt bé.
1: I llavors aquesta bresa, doncs, és el que hem dit, passar-la pel turmís, passar-la pel xino, i aquesta salsa és la que cobrirem quan tinguem aquest tall que ja l'hem tallat, i l'escalfarem al forn o amb una cassola al foc, el que vulguem.
0: Molt bé. Què vols, repetir els ingredients,
1: sí,
0: si ho deixem aquí?
1: Sí, sí. Doncs llavors direm que agafarem una llata per 4 persones d'un quilo i quart. Si agafeu un pollastre, haureu d'agafar 2. Depèn del que pesi, això ja ho pregunteu al vostre carnisser. Llavors farem servir aquest all porro, això ho farcit, eh? Aquest all porro, la ceba, les 2 pastanagues, un tall d'àpid, 2 tomàquets d'aquests de penjar madurs, que els obrirem pel mig, tot això ho posarem allà. Una ceba també tallada juliana, una cabeça d'alls, llavors li posarem el llaurer, li posarem un tros de canyella, quan aquest tall estigui ja que l'hem enrossit, i posarem un raig de vi ranci, perquè ens pujaran tots els sucres i ens quedarà més durat. I llavors és el moment de posar-hi tota aquesta bresa, passar-ho 10 o 15 minuts, cobrir-ho d'aigua, baixar el foc i tapar-ho. I ja podem anar fent altres coses. Només hem de tenir en compte que no se'ns agafi. Si veiem que s'ha evaporat molt l'aigua, n'hi posem una mica més. Si veiem que no, doncs ja ho tenim bé.
0: Jo que ja puc fer aquestes preguntes perquè sóc una absoluta... ignorant amb el tema, la diferència entre un vi normal o un conyac o un vi ranci està amb... que queda més daurat o...?
1: Sí, el vi ranci, saps què passa? És vi ranci i vi i moscatell. I porta sucre. Clar, llavors això, que de seguit, te puja més. Te puja més els sucres, perquè el portar sucre fa que la carn quedi més rossa més aviat. El conyac és molt sec per la carn. Jo de conyac no n'hi poso gaire. El conyac el poso més en el peix.
0: Molt bé,
1: en el peix,
0: molt bé.
1: Sí. I el vi blanc, doncs si no teniu vi ranci, també vi blanc, eh? Un vi blanc que tingueu, doncs també un bon raig de vi blanc. El vi en els rostits i tot això no pot faltar-hi mai, perquè és l'ànima de tots aquests plats.
0: Joana, com sempre,
1: doncs
0: un plaer,
1: Fins la setmana que ve.
0: Escolta, que dóna gust, dóna gust.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve?
1: Sí, fins la setmana
0: vinga,
1: que ve, que ens veiem.
0: Aquí.
2: Continguts en xarxa.

Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El tret de sortida i ja hem pogut veure boletaires per la muntanya i cistells plens d'aquest producte típic de la tardor. Avui us en parlarem de cuina de tardor i també de bolets, però ho farem amb una persona que tots coneixeu, però per un altre producte, no exactament els bolets. Eric Barbero, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Benvingut al Faves Comptades. Ens fa il·lusió tenir-te amb nosaltres per parlar d'un producte que jo deia que no et coneixen gaire, no?, pel tema dels bolets.
1: Bueno, la veritat que no gaire, perquè sempre sí que és veritat que ens relacionen amb el tema de la mel, el polen, els productes derivats, però sí que és veritat que bueno, sempre dic el mateix, la meva segona passió, o la primera potser, és el tema dels bolets.
0: L'Eric Barbero és sinònim de mel vida, o sigui, normalment la gent et coneix per ser productor de mel, i avui vens al programa a parlar precisament de bolets i d'aquesta afició que tens, que d'on prové, quin és l'origen?
1: Bueno, diguem que jo sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Bueno, com ja sabeu, soc fill de Sant Cugat i de la Floresta, i bueno, sempre pues, anàvem al bosc, jo amb el meu avi, amb el meu pare, i sempre m'ha agradat, inclús sol. Jo als estius me'ls passava sol anant a buscar cosetes pel bosc. M'agrada molt tot el tema que sigui autoconsum i sobretot el tema d'agafar aquests regals, no?, que ens ofereix el bosc de Collserola, en aquest cas, com poden ser els espàrrecs a la primavera, com poden ser les cireretes de pastor, bueno, i el bolet, per suposat.
0: Clar. I tu recordes quina edat tenies quan vas començar a caçar bolets? Quin és el record que guardes d'aquella primera experiència?
1: Ostres, doncs jo crec que vaig aprendre abans a agafar un rovelló que a caminar. Perquè ja, jo recordo que ja potser anava a quatre potes i ja anava a buscar cosetes pel bosc. D'aquí també, pues, bueno, la meva passió per les abelles, no?, diguem. Perquè, bueno, pues, observar la natura. I, bueno, sí que és veritat que temps enrere, estic parlant de temps del meu avi, jo ara tinc 41 anys, sí que hi havia molta més abundància. A veure, sí que és veritat que els boscos també eren més joves, i, bueno, hi ha certs bolets que els agraden més als boscos joves, no? També, òbviament, aquests darrers anys hem patit un estrès hídric que també ha causat mella, no?, en tot el tema de la humitat relativa, de l'ambient, perquè sí que és veritat que el bolet és molt capritxós, no? Li agrada, pues, sortir en determinats llocs en determinades circumstàncies.
0: T'agrada collir-los, però també t'agrada cuinar-los?
1: M'encanta, sens dubte. Soc bon menjador i no m'atreveixo a dir que soc bon cuiner perquè soc una mica humil, però sí que és veritat que el bolet és un producte molt agraït. En aquest cas, aquí a la Serra de Collserola, s'agafen com a molt 3 o 4 tipus de bolets comestibles.
0: Vale?
1: O que jo és el que utilitzo. Pues mira, en primer lloc, ara, de cara, normalment a mitjans d'octubre, finals d'octubre, principis de novembre, comencem a trobar cratarellus lutenses, val? Que és el nom comú, és el camagroc, típic camagroc, no?, que té la puteta groga i el cap marronós. I també sí que és veritat que una miqueta més endavant, després de bastantes pluges, també trobem el cratarellus cornucopoides, que és la trompeta de la mort. O sigui, hi ha bastants tirant a molt, sobretot l'any passat i aquest. ¿Vale? Sí que és veritat que quan no plou, quan ha de ploure, ara portàvem 4 anys gairebé que jo no veia ni una trompeta de la mort. Ara sí que l'any passat va ser un any molt bo i aquest any pinta bastant bé, també. Llavors, a l'hora de cuinar, el bo que té aquests dos bolets és que són uns bolets que són molt versàtils, no?, peguen amb moltes coses, combinen amb moltes coses i, sobretot, el seu procés, o sigui, com es pot guardar, com es pot emmagatzemar, no? Diguem que aquestes dues varietats permeten sotmetre's a una deshidratació i llavors tu els pots deixar en un potet de vidre i, bueno, pues els pots rehidratar i, bueno, per exemple, per mi el plat top de trompeta de la mort i de camagroc, que és un bon arròs de muntanya, pues, amb gust a Collserola, no?
0: Ostres, no t'avances.

0: Sí, Eric, perquè hi ha qui també en sap de cuina, ens pot parlar segurament també dels bolets, i crec que el coneixes bé, és el Nacho Ballesta,
1: Ui,
0: director de
1: en Nacho
0: les...
1: sap molt més que jo de cuina, molt més.
0: El tenim via telefònica, el director de l'Agència de Comunicació Gastronòmica de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Carme. Hola, Eric, com estàs?
1: Hola, Nacho.
2: Què tal? Com esteu?
0: Bé, doncs aquí estem compartint aquesta estona en plena temporada de bolets. L'Eric ja ens estava mostrant els seus coneixements, ja sabíem de la mel, però no en sabíem tant dels seus coneixements sobre els bolets, i ara ens estava explicant doncs què és el que podem trobar a Collserola i d'on li ve a ell aquesta passió que té per collir-los.
2: L'Eric bueno, a part de que som molt bons amics i companys, però és una meravella anar amb ell pel bosc, ara us estava escoltant, i és que realment és així. O sigui, és una persona que vas amb ell i de sobte agafa una planta, una flor, un no sé què, i et diu, mira, això és citronella, mira, això és no sé què. Recordo un dia que estàvem per allà on té les abelles i deia, mira, això és citronella i això són ortigues, veus? La natura és... sàvia, et posa el que pica i el que cura al costat un de l'altre, saps?
0: Que
2: Per
0: bé.
2: bueno, sí. Sí, és una persona, en sèrio, que és un pou de sabidoria amb lo jove que és, i bueno, de cuina en sap, eh? De cuina en sap, perquè compartim fotos del que fem, i per això he pensat que era la persona idònia per parlar-nos de la cuina de la tardor, no? Que és el que estem ara, i de parlar de bolets.
0: Serà una bona temporada aquesta. D'entrada, jo crec que els primers cistells que hem vist anaven ben farcits, eh? Jo us he de dir que ja he menjat rovellons, uns senyors rovellons, i boníssims.
2: Pues pinta molt bé, no, Eric?
1: Sí, aquesta temporada, sens dubte, és un goig. Sí que és veritat que ara... Bueno, primer de tot, gràcies, Nacho, por lo de joven. ¿Vale?
2: Claro, sí, guapo.
1: I, bueno, sí que és veritat que aquest any és un any excepcional a nivell, sobretot, Lactarius Delicius, ¿vale? Que, bueno, és el típic rovelló. Sí que és veritat que jo dono ànims perquè tothom intentem aprendre's aquests noms, perquè aquests noms són científics i és la nomenclatura científica, i llavors tu dius un Lactarius Delicius i t'entenen aquí a Rússia i a Japó, val? I per què? Perquè sí que hem de tenir molt en compte el tema de les intoxicacions, vale? En època de tanta abundància, és molt bo perquè omplim el cistellet per ús familiar o per ús personal, però també hem de pensar que si surten molts rovellons, també molts cops surten molts dels altres. I normalment, als anys que hi ha tanta abundància, pot passar que hi hagi més intoxicacions, vale? Llavors, animo a que si, sempre s'ha d'anar amb algú que sàpiga de bolets, i sempre hi ha algú que sap més que tu, sempre, per molt que sàpigues, i sobretot tenir molta consciència amb això, no? No menjar per menjar, simplement, o sigui, mirar bé quin és quin, perquè l'exemple que ha posat el Nacho és aplicable a tot. Amb els bolets passa el mateix. Hi ha el bolet bo i el bolet dolent, i són molt similars, vale? Molt similars, i normalment creixen junts. Llavors, sobretot amb el ou de reig, i que és la Amanita del César, vale? La cesària, que es diu, i la Amanita phalloides, vale? Aquí estem parlant de paraules majors. La
2: Sí,
1: phalloides és mortal, vale?
0: sí. Escolteu una cosa, no ens queda massa més temps, tenim 3 minutets escassos. Sí que
1: Claro.
0: m'agradaria, Nacho, que ens recordessis un parell o tres de receptes molt ràpidament que puguem fer amb bolets.
2: Amb bolets, mira, jo havia seleccionat tres. La primera, un bon arròs de muntanya amb ceps i botifarra, vale? Que és un clàssic que es combina, i combina molt bé la intensitat del bolet amb el punt de greix, no? I saborós de la botifarra, i lògicament amb la resta, amb l'arròs contundent, aromàtic, no? Li podem afegir una branqueta de romaní, per exemple, per acabar-ho d'adobar. Ara ens entrarà la gana a tots, eh? Un estofat de vedella amb rovellons i vinagre, no? Un guisat tradicional de cullera, no? Amb una bona carmelosa, cuina de xup-xup, que és el que ens agrada, i el que ens agrada a tot, una bona recepta per un diumenge d'aquests que comença ara a ploure i de més, i després algú senzill. Al final els bolets també són molt senzills de fer, no? I una bona truita, per exemple, amb uns rossinyols, amb ceba, si volem elaborar una miqueta més amb una cebeta confitada i de més, però això és meravellós, senzill, deliciós, i, bueno, i una truita que al final poses en valor la textura i un gust molt suau, no? De lo que són els rossinyols, que és un bolet, pues, bueno, molt més agraït també, molt arrodonit, etc.
0: Eric, la teva especialitat era l'arròs de muntanya?
1: Bueno, i tinc una altra. Aprofito. Vinga. Carme, un minutet. Res, 20 segons. Mireu, i producte de proximitat. Aquí al bosc de Collserola, per moltes zones, surten macrolepiotes procederes, ¿vale? Que és el típic parasol. ¿Vale? Sempre recordeu-vos que té que tenir més de 10 al sombrero, el sombrero ha de tenir més de 10 centímetres de diàmetre i l'anell ha de ser mòbil. Amb això feu unes bases de pizza que està de rechupete, ¿vale?
0: Ostres. Molt bé, doncs escolta, ens ho anotem. Avui hem parlat de bolets i continuarem parlant, perquè la temporada justa, com qui diu, acaba de començar i ens donarà per algun dia més. Nacho, Eric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
2: Una abraçada, adéu, bon dia, adéu.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la Vida. Què tal? Com estàs?
1: Avui, hola, què tal?
0: Molt avui bé. De ruta.
1: Avui de ruta, sí, sí, estic aquí esperant per entrar a la fira alimentària.
0: Ja has anat altres vegades o és la primera vegada que hi vas?
1: No, ja fa que hi vaig des del 2016, cada dos anys, i hi vinc sempre que puc.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, he vingut tots els anys, vaja. Sí. La fan ja cada dos anys.
0: Per què és important anar a la fira alimentària per tu, Naila?
1: Doncs per a mi és per veure noves tendències. Al final és com anar a una fira de moda, no? Veure quines són les tendències amb alimentació, veure què és el que trobarem als supermercats, veure també com es treballa a les cuines de restauració col·lectiva. És una mica estar al dia, no?, de com està funcionant la indústria i veure quines, doncs això, seran les tendències en alimentació.
0: Per tant, encara estàs amatent, no? Encara no hi has anat.
1: Vaig estar ahir a la tarda.
0: Ah, ja vas anar-hi. Perfecte.
1: Sí, sí. Però vaig anar a la conferència del Col·legi de Nutricionistes, que parlàvem d'un nou reglament, que ja en parlarem en una altra secció, dins de la restauració col·lectiva. Vam fer un tomet ràpid, perquè aquí hi has d'estar hores per realment veure-ho tot. I avui ja estem esperant per entrar i, doncs això, tot el dia estarem aquí veient, doncs això, les tendències tant d'Espanya, de Catalunya, a nivell internacional també, o sigui que bé, és estar al dia dels productes que, doncs això, que ens trobem als supermercats, que ens trobem als restaurants, que ens trobem a les cuines de col·lectivitat, i és estar al dia.
0: Alguna cosa que
1: com la moda, Pili.
0: Com la moda.
1: Com la moda.
0: Alguna sí. Cosa que t'hagi cridat l'atenció per bé o per malament?
1: De moment no. De moment, no. Vam estar visitant un parell d'estants amb productes que havíem vist d'altres anys i també productes, doncs, cremes de fruits secs, per exemple, noves que s'estan venent, no? I també que es venen en format online, perquè al final ja saps, Pili, doncs, que també tant pacients com les persones que tenim a l'entorn, les dietistes nutricionistes, ens pregunten, escolta, quina marca, no? Què podem comprar? I és una forma també de, doncs, això, de conèixer diferents marques que també venen en format online i que la població pot comprar-los sense potser anar al supermercat, no?
0: Uh-huh. Això, per exemple, de les cremes que ens deies, no?, de fruits secs, és una novetat de no fa massa temps, però que s'està posant de moda els fruits secs, és una sensació que jo tinc, no?, que fins ara estaven com una mica demonitzats, no, els fruits secs no mengis, que són molt calòrics, i ara és sí, sí, que són boníssims. Com sempre, ens anem als extrems.
1: Exacte, sí. Però sí que és cert que amb la nova moda, perquè això sí que és una moda de consumir aquestes cremes de fruits secs, no? La crema de cacauet i ara hi ha la crema de festucs, perquè doncs, amb la xocolata de Dubai, no?, s'ha posat de moda el festuc i ara hi ha festuc a tot arreu. També vaig veure ahir, mira, ara m'ha vingut una beguda vegetal de festuc, que fins ara no l'havíem vist.
0: Ah, sí?
1: Havíem vist begudes vegetals de diferents... vegetals, no?, de cibada, d'ametlla, d'arròs, doncs ahir vam veure de festuc. No l'he tastat encara, però la tastarem.
0: D'acord. I també feu, com es diu això, networking, sí. Feu xarxa.
1: Sí.
0: Sí? Has estat amb altres nutricionistes o t'hi has trobat amb altres persones nutricionistes?
1: Sí, vaig amb dues persones, una persona del sector de gastronòmic i una altra dietista nutricionista, i és una forma també, doncs, això, de fer networking amb entitats, treballant també amb menjadors escolars, doncs també és una forma, jo treballo amb menjadors escolars amb cuina pròpia, també és una forma de trobar nous productes que funcionin bé, que tinguin un perfil nutricional doncs més interessant que el que estem utilitzant en alguns menjadors. Per tant, doncs sí, al final també vens a treballar, no només a veure tendències.
0: Clar, no? La finalitat és aquesta.
1: Exacte. No? I menjar, que també se menja molt.
0: Sí?
1: No, tastes moltes coses i doncs és interessant també, no? Productes nous que potser no són interessants nutricionalment, però vaja, doncs a qui ja ens agrada menjar, no?, i tastar coses noves, doncs també és una forma de fer-ho.
0: Clar, i després també ja criticarem, no?, si convé.
1: Sí, sí, sí. Sí, no és objectiu, No és objectiu principal de venir a la fira, però, òbviament, doncs, pots tastar coses, sí.
0: Va, i quines expectatives hi ha per als propers dies? Què és el que segur voldries fer durant aquests dies a alimentària?
1: Doncs això, conèixer sobretot productes que siguin interessants nutricionalment parlant per poder doncs, assessorar les persones no, que tenim a l'entorn, tant doncs, les famílies que venen a consulta com en els menjadors escolars, no, del poder doncs, informar de nous productes, noves tendències no, i millorar al final l'alimentació de la població. Una altra cosa també que m'agrada molt quan vinc aquí, Pili, és que moltes vegades fem formació. O sigui, quan arribes a un stand amb un nou producte, doncs a vegades la pròpia empresa, que està molt més posada en la producció d'aquest producte, doncs ens fa una petita formació, no? De com s'està fent, de què és el que porta, perquè doncs, és una forma també d'actualitzar-se.
0: O sigui, hi ha formació, hi ha stands de tot tipus i de tot arreu del món. És que jo no he estat mai a Alimentària. Explica'ns sí, què hi ha per als que no hem estat mai.
1: Sí, hi ha, si no m'equivoco, 7 pavellons aquí a la Fira de Gran Via de Barcelona i doncs, hi ha el pavelló diguéssim, del producte espanyol, no? Que és on hi ha doncs, de diferents llocs d'Espanya, després hi ha el producte de productes de Catalunya, després tenim la part de bakery, que és on hi ha tota la part de, doncs, més de dolços, no? Després hi ha la part dels càrnics, que hi ha totes les empreses càrniques, després hi ha la part internacional, la part d'innovació, que és on presenten productes totalment nous, innovadors, bé, o sigui que és molt completa i després hi ha conferències, hi ha show cookings també de diferents chefs, vull dir que és completa la fira.
0: Farina d'insectes, què?
1: No n'he trobat, però espero trobar alguna cosa semblant. Sí, espero trobar-ho.
0: Sí?
1: sí, espero trobar-ho i poder-ho provar, sí.
0: Clar, a veure, els lleidatans no ens impressiona tant perquè ja som fans dels caragols, diguéssim, no?
1: Sí.
0: A veure, deu ser bo, deu ser bona farina, perquè els caragols estan bons. Farina d'altres insectes segurament també. Molt bé. Doncs, escolta, Naila, moltes gràcies per ser-hi, no volem molestar més. Disfruta d'aquesta jornada.
1: Gràcies, Pili.
0: Vine amb molts coneixements que després ens puguis aportar, d'acord?
1: Us els comunicaré.
0: I vas parlant del repte del programa... menjar lliure?
1: Vaig parlant, he fet una proposta ja a algunes escoles del Segrià per poder començar a treballar-ho i jo crec que podem parlar-ho en una altra secció i explicar-te una miqueta més de com va avançant el projecte.
0: I a més, com vaig a Alimentària, també?
1: No, aquí no he començat a parlar... No, aquí no. La veritat és que no.
0: No. Doncs, Naila, una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
4: Hola, sóc l'Àritz Oliva Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que escollí es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'or, vent de ponent, que brandes les canyes torrenteres, com estadants d'una batalla mai portada a terme.
3: Moltíssimes gràcies, Àritz. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera. Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
8: Molt bé, i tu, Carme?
7: Tu també et fas aquesta pregunta?
8: Doncs sí, habitualment sí.
7: Per qui cuinen els cuiners?
8: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria, però
7: no,
8: sí que...
7: No t'agrada.
8: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
7: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
8: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, vegali d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
7: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes, de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes. Si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
8: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol... O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de sobte t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no?, random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
7: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
8: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
7: No.
8: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
7: Clar.
8: Diries, me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram, pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que em segueix, etcètera, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
7: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
8: No, absolutament. Sí, clar.
7: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
8: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, i que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat, a, repeteixo, a un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
7: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
8: Jo crec que està marmant el criteri de, el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent de parla, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, doncs pues, si tens...
7: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat... Sí?
8: Sí, sí, sí, clar, clar.
7: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, mm-hmm, tenen, diríem, la seva brújula en...
8: Absolutament. Absolutament.
7: A la xarxa?
8: Sí, sí, sí, home, sí? Clar. Sí, sí, sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys des de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
7: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
8: Correcte.
7: Clients,
8: llavors,
7: públic.
8: Quins són, et diria, quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno i vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
7: Uh-huh.
8: Tendència...
7: No maleïda.
8: No maleïda, exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
7: A l'essència, no?
8: Sí, o sigui,
7: al plat de
8: macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un lo que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, pues, i això, l'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament. Moltes, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... O sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pots fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
7: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm. i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm. no? I el satisfer el client amb els plats més,
8: correcte,
7: més bàsics.
8: Correcte.
7: Qui sobreviu en tot això?
8: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la Bolera porta, no? Quants anys porta
7: més de 40?
8: Pues mira, per exemple, no?
7: 41 o 42, sí.
8: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
7: Que no passen de moda.
8: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que sí. Va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
7: El Julio.
8: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
7: Però, i llavors, la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, mm-hmm. Com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
8: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
7: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella tota la vida?
8: Sí, sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deies, no ho saben gestionar. Mm-hmm. Mm.
7: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
8: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre aquests restauradors més... amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
7: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
8: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills...
7: Sí. Però els penges, els penges a les xarxes?
8: Els meus fills?
7: No,
8: els plats.
7: Els plats, home.
8: Sí, però la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. i tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada ho penjo a Google i ho puc penjar i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no, no m'agrada criticar. I igual...
7: No li fas ni crítica negativa.
8: No, em sap greu.
7: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
8: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: El 2025 ha estat l'any de la seva òpera prima, Estrany Riu. El jove cineasta santcugatenc Jaume Claret ha format part de la primera generació de l'Escola de Cinema Elias Querejeta, on ha desenvolupat diversos projectes. El seu pas pels festivals de Venècia i Sant Sebastià li han obert les portes al gran públic. Avui aprofundim en la seva història i en la seva trajectòria. Jaume, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Satisfet amb el resultat del teu primer llarg?
1: Sí, la veritat és que han sigut 7 anys de molta feina i d'alguna forma doncs, rebre aquest reconeixement per part dels festivals, però també ara aquests dies a les sales amb la gent i els col·loquis i les trobades és molt bonic.
0: Hi ha alguna cosa que creguis que hauries pogut millorar un cop ja vist el resultat final o que t'hagués agradat canviar?
1: I sempre hi ha coses no, que d'alguna forma vols canviar, sobretot no tant del procés, o sigui, crec que el procés ha sigut el que havia de ser i que ha sigut molt bonic fer-lo i han sigut aquests anys, però crec que han anat molt bé per madurar la pel·lícula. Evidentment, ara jo no puc veure la pel·lícula més perquè ja veig tots els canvis que faria, però crec que és bo per la pròxima, no, diguem.
0: Les crítiques a Estrany Riu han estat, en general, molt bones. Les has paït?
1: Paït no he tingut temps, encara. O sigui, és veritat que des que vam estrenar a Venècia, cada dia ha sigut un no parar d'intensitat. Llavors sí que tinc ganes com de poder baixar una mica el ritme i poder, de sobte, pues, processar tot el que està passant. Però, bueno, evidentment, són molt boniques les que he llegit, i a més són moltes de les crítiques són periodistes que d'alguna forma ja llegeixo des de molt temps i que admiro, per tant és molt bonic veure-ho.
0: I com ha estat l'experiència en la creació d'aquest, el teu primer llarg?
1: Clar, o sigui, ha sigut jo volia fer una pel·lícula i un rodatge que d'alguna forma permetés que jo pogués rodar amb els meus amics, no? O sigui, que pogués rodar amb els amics que amb qui porto treballant des de fa 7 anys, en veritat, 8 anys, des de que érem molt joves, i d'alguna forma, doncs, fer un primer llargmetratge conjuntament en un procés més professional, no? A fer un pressupost de 2 milions d'euros, amb finançament de moltes branques diferents, i que això no fes que no pogués fer una pel·lícula des de lo familiar, no? I llavors, bueno, al final també la incorporació com la Nausica Bonin o el Jordi Oriol, que són actors professionals, també entraven molt en aquesta família que ja érem, i tothom va ser en aquest sentit molt respectuós i això es va generar un ambient i un clima molt bonic en el rodatge de 6 setmanes.
0: Aquest 2025 serà un any especial? Podem dir que serà un any d'inflexió? És el teu descobriment com a cineasta per al gran públic, no?
1: Sí, a més jo crec que també és un any que jo crec que varia gent de la nostra generació estem traient pel·lícula. Segurament és un any també de canvi en segurament la poètica del cine català, o sigui, passant d'un naturalisme, jo crec que algú molt més, una exploració més romàntica, no? Vull tornar a la Carla amb Romeria o de sobte pues, la Sara Fantó amb Johnny Aves. O sigui, d'alguna forma som una generació, crec que estem arribant,

0: d'alguna forma m'interessa aquest espai imaginari, i era pues, al final una adolescent que imaginava molt, que idealitzava molt, i que després quan es trobava amb la realitat, doncs es trobava amb la realitat, no? I llavors, d'alguna forma, volia retratar això en la pel·lícula.
1: I escolta, com era el Jaume i què li interessava abans de ser captivat i atrapat pel cinema?
0: Jo vaig estar fent durant molts anys aquí al Teatre La Unió, a Sant Cugat. Actuava, o sigui, feia com extraescolars i a l'estiu també els tallers de teatre de Sílvia Cervant. I llavors jo volia ser actor, vull dir, volia actuar en teatre o el que fos. Però sí que en un rodatge que vaig fer com a figurant vaig descobrir tot el món de darrere càmera, no? I em va fascinar més. Crec que també se'm donava millor que no pas actuar. I llavors va haver-hi aquest canvi, aquest gir.
1: Hem de dir que també vas tenir doncs, oportunitat de passar per aquesta casa. Si no recordo malament, era en la teva època d'institut, Jaume?
0: Sí, això era primer de batxillerat i segon de batxillerat, que en aquell moment ja estava fent un batxillerat de cinema a Sant Cugat, a Jart, que ara està a Barcelona, però abans estava al costat del Conservatori de Música. I llavors, durant aquells dos anys, vam fer un programa aquí a 4.cat, que es deia El Núvol. Justament entre les persones que també feien aquest programa estava la Maria Castan, que és molt amiga i que és la comuntadora de Esquerra en Riu. I llavors, d'alguna forma, bueno, sí, recordo molt la calidesa d'aquelles tardes, no? I justament vaig fer un curtmetratge el mateix any que vam rodar al Llarg, que es diu La nostra habitació, que vam rodar una part a l'estudi de 4.cat.
1: Sí, això va ser aquest 2025, també, no?
0: Sí, va ser molt... Al final va ser una mica, ostres, de molta intensitat durant alguns mesos. Bueno, 2024, o sigui, va ser com l'hivern, sí, març o sí, febrer de 2024, i vam acabar això a finals d'any, principis de 2025, no? I llavors, bueno, va ser un procés molt maco, també, perquè vam trobar nova gent en l'equip, nova gent a la família que va venir a rodar el curt i que després va venir al llarg, no? I és d'alguna forma a mi m'ha ajudat també doncs, a treballar amb altra gent i a la vegada conèixer noves direccions de com portar els actors en aquest tinte.
1: Tu te'n recordes com et deia jo?
0: No.
1: Senyor director.
0: Ah, és veritat. Ostres, sí que pot.
1: Imagina't. Ara sí que et podem dir senyor director.
0: Sí, ara sí. És bonic. O sigui, per tots aquests anys quasi acabat així.
1: I escolta'm una cosa, has citat a la Maria Castan, que també formava part d'aquell grup que formàveu el Núvol, i ella continua, compartiu encara cosetes en aquestes tasques de cinema que feu, no?
0: Sí, exacte, amb la Maria... bueno, tot el procés d'escriptura, de rodatge, de muntatge, o sigui, és muntadora i per tant està com a muntadora d'aquesta pel·lícula, però no només és muntadora, no? Sinó que és amb la persona que comparteixo tot el rato totes les idees i crec que ens truquem cada dia, no?
1: També ho fèieu, no?, quan estàveu aquí preparant les vostres intervencions al Núvol. Teníeu una connexió molt especial entre vosaltres.
0: Sí, la veritat és que, a més, estudiant junts des d'art i crec que compartíem molt com una visió també, potser, de l'art, de la cultura que ens apropava.
1: Si et pregunto pel teu primer record del cinema, el tens clar?
0: Sí. Potser no sé si el recordo del tot, o me l'han explicat tant que el recordo, però va ser quan tenia 3 anys anant al cinema a veure una pel·lícula que era, bueno, de sèrie aquesta que es deia 3 més 2, que era dels animals, doncs la pel·lícula, no? I ma mare sempre m'explica que vaig sortir d'aquella sessió dient-li aquí no tornaré mai més. perquè realment, crec que de petit em passava que el so, quan estava molt alt, m'espantava molt. Llavors jo crec que vaig sortir del cinema molt atordit.
1: I escolta'm una cosa, quan arriba el moment o quan veus clar que tu

0: t'hi vols dedicar al món del cinema?
1: Jo crec que vam fer això quan tenia 14 anys i vaig estar en rodatge d'una bueno, pel·lícula com a figurant que es deia Fènix 1123 i allà vaig veure doncs, tot el món que rodejava l'actuació, no? I vaig pensar, però realment vull fer això. I crec que va fer ja, va ser un punt d'inflexió, estava en un moment vital que estava canviant molt i ja just després, amb 16 anys, ja vaig entrar a fer les arts, a l'exerat. Llavors, doncs aquells anys, 14 o 15, anar decidint que volia anar cap allà.
0: I com és que decideixes anar al País Basc a estudiar i a completar la teva formació?
1: Sí, perquè el moment en què intento com entrar a la Pompeu, de comunicació visual, no puc per mitja dècima, no? I llavors em quedo, bueno, més penjada en el sentit de dir, doncs no vull anar a l'escac perquè no... Bueno, primer pels diners, però després també perquè no creia en certes coses de l'educació cinematogràfica que implementaven i després també bueno, anar a Madrid, tenir una escola, llavors no vaig tenir l'oportunitat d'entrar a cap universitat i que em convencés, llavors vaig estar fent 2 anys cada any un curtmetratge amb amics, molt sèriament, també vaig començar a fer anar pels festivals de cine a escriure crítica i llavors va haver un moment en què cap d'aquests 2 anys que va haver moments difícils i moments molt bons però va aparèixer aquesta escola i llavors es crea aquesta escola Sant Sebastià, que és una escola que té un plantejament educatiu totalment diferent, molt més orientat cap al de l'acompanyament i no et diuen com s'han de fer les coses o com s'ha d'escriure. Llavors aplico i soc la primera generació, estic dintre la primera generació, som 45 alumnes, i era el més jove, tenia 19 en aquell moment, i a partir d'aquí és una escola que m'ha acompanyat sempre, no? Que al final és el que jo crec que sempre és important, les escoles de vida.
0: Hi ha hagut crítics que han qualificat el teu estil de cinema indie. Tu et sents identificat amb aquesta etiqueta?
1: Sí, diguem que en aquesta etiqueta no l'entenc gaire quan és en contingut, diguem, quan és la pel·lícula, el resultat de la pel·lícula, però sí que l'entenc molt, perquè crec que justament, no ho sé, o sigui, crec que al final és un cinema lliure i en aquest sentit pues crec que tant pot ser comercial com indie, no? Mm-hmm. Però sí que crec que en el procés, o sigui, sí que crec que el procés de fer la pel·lícula és un cinema independent, perquè no entrem en automatismes, pensem com fer la pel·lícula, es fa de forma més artesanal, es fa amb amics, no? Llavors, en aquest sentit sí que crec que correspon molt amb l'etiqueta indie que es va crear justament als Estats Units, en un moment concret, justament de cineastes que refugien, que volien sortir del sistema de Hollywood.
0: Quan t'has plantejat escriure les històries que després has de plasmar en pantalla, quines històries són les que t'agraden o quins elements han de tenir aquestes històries per tirar el projecte endavant?
1: Bona pregunta i estic també en això ara pensant-hi perquè també ara estic pensant en les pròximes pel·lícules. Crec que ara sí que ho estic comentant molt a les entrevistes, perquè de sobte, bueno, tinc la influència final del meu avi, però sí que m'interessa l'expressionisme, no? O sigui, un cinema expressionista en el sentit que la forma i contingut vagin unides de la mà, però que sigui expressiva, no? I llavors que s'allunyi potser d'un cert naturalisme, però a vegades m'interessa molt... La joventut en general m'interessa molt, és una cosa que trobo que té molta frescura, que és molt cinematogràfica. Ara m'interessen també la idea de grup d'amics, la combinació de tons, no? D'un to que ser un to més realista, un to romàntic. M'interessa també poder explorar més el gènere, el terror o el suspens o el cine negre. Bueno, estic com una mica en aquesta fase. Sí que els 7 anys de Festa en Riu, clar, han sigut doncs, molts anys, no?, en aquest procés i, per tant, també no volia que la pel·lícula quedés reduïda en algo com el que es diu un coming of age, o no volia que es quedés reduïda a una pel·lícula LGTB, no? Sinó que justament crec que és una pel·lícula, doncs, en aquest sentit, que s'allunya d'aquestes etiquetes i va anar més cap a l'expressió.
0: Com a espectador, quin tipus de pel·lícula t'agraden?
1: Uau, tot. Sí, m'agrada des de... Ho deixo des d'una pel·lícula... A veure, està pensant a quina te veure fa poc, però, per exemple, de terror comercial, em tenen molt amb la Maria, a una pel·lícula d'una cineasta, diguem, l'alemana, que es diu Angela Schanelec, que és un cinema molt radical, on hi ha molta elipsis, on allà sí que realment has de construir tu mateix el relat, però després també, doncs, clar, molt cinema italià, molt cinema també dels anys 70, 80, 90, que crec que moltes vegades s'oblida, i que era un cinema molt interessant, perquè era un cinema que estava entre justament deixant un pont entre un públic més general i una experimentació experimental, no? Llavors, trobo que cada cop el cinema està polaritzant-se més, que se'n va una banda, se'n va cap a lo comercial, lo fàcil, en certa manera, i l'altre se'n va reduir cap a l'experimental i queda també el més elitista, més aïllat, no? I a mi m'interessava com aquest, m'interessa aquest cinema que combina aquestes dues expressions.
0: Jaume, com és el teu dia a dia ara després de la voràgina dels festivals?
1: Bueno, no, realment estic ben immers en la voràgina. A més de clar, vam estrenar fa dos divendres i des de llavors m'he tingut ni un moment tranquil, que és molt esgotador, però a la vegada també és molt bonic. Però venia ja de Venècia, de Corea, de Reykjavik, des d'any on vam guanyar més millor pel·lícula, de Sant Sebastià, i ara també, doncs, demà també començo un viatge, uns viatges per tot el món, que m'ocuparan tot un mes, almenys, i després, bueno, seguir, no? Llavors, és molt bonic acompanyar, és bonic perquè també coneixes altres cineastes, però sí que pateixo una mica del meu físic.
0: I trobes a faltar alguna cosa quan passes tot aquest temps fora de casa?
1: Sí, o sigui, trobo a faltar, bueno, per una banda, com la família i els amics, no? Perquè és veritat que no els veus, i per altra banda, certa tranquil·litat, no? Certa... alguna zona de confort, perquè quan estàs viatjant tot el rato estàs fora d'aquesta zona de confort, no? I es trobo falta... És molt difícil, per exemple, escriure quan estàs en aquest moment. I tinc moltes idees al cap, tinc moltes ganes de com sentar-me i plasmar-la, però ara mateix necessito temps, necessito poder-me avorrir una mica per poder escriure i, bueno, no sé quan passarà això.
0: Senyor director, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Ens hagués agradat tenir-te aquí a l'estudi, però sabem que estàs ocupat i no hem tingut més remei que fer servir el telèfon, però benvingut sigui. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, som al Fogons i Davantals amb la Joana Molins, la nostra cuinera de capçalera. Quin plat ens portes avui?
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Doncs mira, Toni, com que és dijous llarder, no podem deixar de parlar d'aquest dia.
0: Clar.
1: Que a tots ens agrada tant, els nanos van a fer la berenada, menjar la botifarra, i doncs, bueno, per exemple, és el dia de menjar un entrepà de botifarra d'ou, o una truita de botifarra d'ou, o una truita de botifarra negra, o el que sigui. I llavors, de postres, aquesta coca de llardons. Perquè els llardons també en aquest dia, vull dir, és molt tradicional de fer-la. Bueno, doncs jo us he portat la botifarra, no cal que us digui, perquè la botifarra la comprarem feta.
0: Clar.
1: Segur, no la farem a casa. Llavors us he proposat unes truites, però per fer una mica diferent, perquè una truita quasi bé la sabem de botifarra negra, de botifarra d'ou, la sabem fer tots, doncs us he portat un pastís de truita amb beixamel i gratinat. Llavors es tracta d'agafar dos ous per persona, sempre diem quatre, són vuit ous, i fer unes truites de diferents gustos. Jo una la vaig fer de patata i ceba, amb dos ous. L'altra la vaig fer amb carxofa i all tendre. I una altra amb botifarra negra. Llavors agafem una plata rodona, una mica grossa, i fem les capes aquestes de truita. Si són per quatre persones, doncs l'altra la fem al nostre gust de carbassó, o d'escarola i all tendre, també està molt bona. I els posem una sobre l'altra. Sempre jo hi vaig posar la de la botifarra negra al mig, i a sobre la primera capa de truita, de patata, i la de sobre de carxofa, i la botifarra negra al mig per variar una mica. Una vegada la tenim feta, fem una mica de beixamel, que la beixamel podem fer, com sempre, dues cullerades de soperes de farina. Vull dir, aquesta farina sempre l'hem de coure, perquè si no la farina té gust de cru. Llavors hem de posar oli en un pot i passem aquesta farina. Quan veiem que la farina està una mica rossa i tirem la llet, no us he portat quantitats perquè és sobre. Depèn del que es passegi aquesta farina, n'hi posarem una mica més o una mica menys. Llavors agafarem les varilles aquelles manuals, ho ben batarem i posarem una mica de nou moscada, i quan tinguem aquesta beixamel i el nostre gust més espès o més clareta, la posarem a sobre d'aquestes truites i posarem formatge ratllat, que pugui anar al forn cremós, i ho enfornarem. Ho deixarem duradet, i quan estigui duradet, doncs llavors la servirem i la tallarem a quadros. Les tallarem pel mig, després un altre tros, i cada tros amb dos trossos. És un sopar o un dinar excel·lent, Queda molt bona, aquesta truita. I variem una mica de la truita que fem sempre.
0: Tradicional.
1: Doncs aquesta és la recepta que us portava avui, de les truites, que és una truita amb beixamel i gratinada llavors al forn. La truita nosaltres la podem fer cada un del nostre gust, el gust que ens agradi, la verdura que més ens agradi, i la botifarra, que si ens agrada la botifarra negra, si ens agrada la blanca, el que vulguem. I llavors combinem aquestes quatre truites, depèn de lo que hem fet, i fem aquesta beixamel que us he dit. La beixamel la rectificarem una mica de sal, i una mica de nou moscada, al nostre gust, li tirarem per sobre, la gratinarem i posarem formatge ratllat. I ja ho tenim. I llavors us portava, doncs, el que farà falta després d'aquest bon dinar, o si a l'hora de dinar anem de pressa, si no podem dinar gaire a l'hora de sopar, doncs és aquesta coca de llardons. Llavors la coca jo que us porto és la coca de full, no és la de brioix.
0: Molt bé.
1: Llavors aquesta coca de full, jo sempre crec que el full no el fem a casa perquè és molt complicat. Fer un full a casa és molt complicat, és molt laboriós, vol molta estona. Doncs llavors què fem? Anem al supermercat i comprem una base de pasta de full crua, crua. I llavors què farem? Una base de pasta de full, 150 grams de llardons, que els triturarem amb un, dos, tres ben trituradets, un ou per pintar aquesta base, sucre, el sucre no us dic la quantitat perquè sucre n'hi ha d'anar bastant, i 50, uns 30 grams de pinyons. Llavors, si sou quatre persones, amb una base en teniu prou, perquè aquesta base que farem? L'omplirem només la meitat, O sigui, una base quadrada, no rodona, eh? Perquè rodona hauríem de tallar les puntes i ens quedaria molt petit. Com que n'hi ha de rodones, una base quadrada. Doncs si som quatre persones, amb una base en tindrem prou, perquè aquesta base la dividirem en dos trossos. A la part de baix agafarem, l'estendrem una mica, en els cantos d'aquesta base hi posarem una mica d'aigua, amb el dit, perquè la puguem treballar, perquè llavors se'ns enganxi l'altra, i posarem els llardons, sucre primer de tot, i els llardons esmicolats. Quan tinguem això així, la taparem amb l'altre tros de base que hem dit que guardàvem, i passarem la mà per sobre un bon ratet perquè ens quedi tot com si diguéssim ben premsat, però no al tanto perquè aquestes bases són molt primes i a vegades si hi ha algun greixó que és una mica que punxa, a vegades se'ns pot foradar. Amb la mà ho sellem tot ben sellat i llavors una vegada ho tinguem així, les pintarem amb ou. Amb ou perquè ens donarà més color. Mm-hmm. Llavors agafarem sucre i posarem sucre ben ensucrat i a sobre hi posarem aquests llardons ben esmicolats i també hi posarem una mica de sucre. Agafarem els pinyons que ja els hem posat en remull. Per què els posem en remull? Els posem en remull perquè aquests pinyons no se'ns cremin. Uh-huh. Perquè com que el pinyó es crema més de pressa que la base, llavors marga. Clar. Llavors aquests pinyons els atraiem, que els hem posat en remull, 5 o 6 minuts, eh? Els escorrem una mica amb la mà i els hi tirem al nostre gust. Uh-huh. I posem una mica més de sucre a sobre. A tot el voltant, amb una forquilla, ho sellem, perquè les dues bases queden sellades, i ho posem al forn, depèn del fabricant, però quasi bé tots és el mateix, a 200 graus, dalt i baix, sense ventilador. Uns 20 o 25 minuts. Ja veurem nosaltres que si ens queda rosseta, la retirem. Uh-huh. Si veiem que ens falta una mica, entre 20 o 25 minuts ha d'estar. La traiem i ja tenim aquesta coca de llardons.
0: Coca de llardons.
1: Si som més colla, agafarem dues bases. I aquestes dues bases farem el mateix. Amb la primera també li posarem en el mateix paper que porta la base, la pasta de full, va bé, el mateix paper, no cal canviar-lo. Doncs amb aquest mateix paper que porta hi posarem el mateix. Hi posarem el sucre, hi posarem els llardons, ho taparem amb l'altra base i també a tots els cantons hi posarem una mica d'aigua perquè a l'hora de sellar-lo s'enganxa millor. I una vegada ho tinguem així, la pintarem. La pintarem amb aquest ou perquè ens doni una mica més de color. Llavors hi posarem aquests pinyons que hi hem posat en remull, el sucre, i a sobre si posem posar uns quants, un grapadet més de llardons, doncs llavors al forn, com l'altre. La posarem al forn i la sellarem del cantó i ja ho tenim.
0: I és al mateix temps?
1: Al mateix temps, sí, sí, sí, quasi bé al mateix temps, eh?
0: Una mica sí. Més, potser, ser més gran, no?
1: No, perquè representa que aquella base, com que l'has dividit en dos, al ser una mica més gran,
0: val, d'acord.
1: La petita, poder 5 minuts menys, eh? Però vull dir, al fons sempre, dalt i baix, sense ventilador, eh? Uh-huh. I a 200 graus, que normalment el fabricant és el que posa, mireu, que no fos a 180, però normalment tot aquesta pasta de full és a 200, eh? I llavors la traiem i ja podem tenir, gaudim d'aquestes postres.
0: D'acord. Doncs, val? Alguna cosa més?
1: No, doncs avui no. Avui hem parlat de tot això, de les botifarres, de les truites, dels llardons, que passeu un bon dijous llarder i que feu la berenada, o la sopada, o la dinada, o el que sigui. Tu de què la faràs, la truita?
0: Jo no, a mi me la fa la meva mare.
1: Bueno, però de què?
0: Jo de...
1: De botifarra d'ou, la fas?
0: De botifarra d'ou, sí.
1: De botifarra d'ou. Molt bé, sí, perquè hi ha gent que la fan de botifarra negra, o de botifarra d'ou, o de verduri, després mengen la botifarra tallada, o depèn.
0: Però els llardons és un vici, eh?
1: Els llardons t'agraden?
0: M'encanten els llardons.
1: A mi m'acosta, perquè m'agraden aquells tan magres, saps? Aquells que són de color negre, que els llardons ens diuen de la mocada.
0: De la mocada.
1: Perquè aquests hi ha ventre, hi ha tot això. I ara no se'n troba, i els altres els trobo que m'empaleguen molt. Per la coca no, per la coca van bé, perquè com que la tritures i ja queden bé. Però per menjar, jo sempre, com anava a la botiga, comprava d'aquests, de la mocada. I a vegades, si vaig a alguna firiniant, de la mocada en compro. perquè són els que més m'agraden, perquè els altres m'empaleguen una mica, tan grassos m'empaleguen.
0: D'acord, doncs Joana, bueno, doncs Molins, vinga, va. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
1: Igualment a tothom. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Joan Brossa va néixer a Barcelona a l'any 1919 i morí també a Barcelona al 1998. Va ser poeta, dramaturg i artista plàstic català, considerat el màxim representant de la segona avantguarda catalana. Cofundador del grup Dau el Set, va destacar per una obra inclassificable que unia poesia, visualitat i compromís polític, transformant la realitat a través de l'humor i la ironia. Els seus inicis foren autodidactes, però va estar molt influenciat per en Foix, en Joan Miró, en Joan Prats, i la seva obra literària va conrear la poesia convencional i la quotidiana. Escoltarem de Joan Brossa, primer recitat el poema final i després interpretat per el cantant Miguel Poveda. Final. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, que incendi de sang, podrit butxí. Prou t'havia d'haver estopat la dura fosca dels pobles, donat a torturar, penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia un altre mort amb violència. La fi de tants des d'aquell juliol, però l'has feta de tira espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència, i amb tuf de sang i merda, s'excrementia. Glòria del bunyol, amor al dictador més vell d'Europa, una abraçada amor i alcem la copa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: ...1888. El nou monument a Colom saluda els milers de visitants d'arreu del món que arriben a Barcelona per conèixer els darrers avenços que s'estan presentant a l'Exposició Universal. Entre aquestes novetats, un nou model de molí de vent mai vist abans crida l'atenció d'un jurat internacional que premia amb una medalla de plata el seu creador. Un home completament disposat a canviar el món.
7: Així comença el quart episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Cristòfol Joandó, un personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Benvingut, Miquel.
8: Gràcies, Carme. Doncs el mes passat se'ns van posar els pèls de punta amb el relat de la petita Conxita Simarro, si recordeu, la nena que va viure i explicar la cruesa de l'exili a partir de la guerra de 1936, i avui, però, reculem una mica més en el temps per conèixer un personatge que en el seu moment molts van titllar d'autèntic somni a truites, però que en realitat va resultar ser tot un visionari.
6: Som a finals del segle XIX i els nous ginys en el camp de la tecnologia se succeeixen les darreres dècades a un ritme vertiginós. El telèfon, el submarí, la màquina d'escriure, l'automòbil, el gramòfon, la bombeta elèctrica o el refrigerador són alguns dels invents que estan revolucionant el món sencer. I el nostre home vol jugar un paper destacat en aquest carrusel de prodigis amb una contribució extraordinària.
8: Realment, el Cristòfol Joandó no va ser un personatge menor. Nascut a Vilanova i la Geltrú, provenia d'una família benestant i encaixava perfectament amb el retrat de l'home de negocis de la primera revolució industrial. Emprenedor, ambiciós i connectat realment amb els canvis econòmics del seu temps.
7: Déu-n'hi-do, quin perfil més interessant. A què es dedicava exactament el Joandó? Quins negocis va impulsar?
8: Doncs Joandó va ser soci fundador del Banc de Vilanova i també d'una companyia clau per a la ciutat, la companyia del ferrocarril, que a finals del segle XIX, i després de superar els esculls del Garraf, que per cert ara veiem que estan una mica en precari, va portar el tren fins a Vilanova i la Geltrú.
7: Som a Catalunya, a finals del segle XIX. Quin és el context històric del moment?
8: Doncs tot això passava en un moment molt concret de la història que coneixem amb el nom de la febre d'or. El concepte és força explícit, sobretot si els nostres oïdors pensen en l'imaginari dels westerns i n'eliminen les pistoles i les mines, però mantenen l'afany de diners. En aquest període, la burgesia catalana es va enriquir ràpidament gràcies, sobretot, a l'especulació borsària. Invertien, revenien, inflaven valors, tot esperant doncs, que es produïssin guanys immediats.
7: I en aquest context, Miquel, Joandó hi va veure, imagino, una oportunitat, no? Què és el que va fer?
8: Doncs aquí Joandó va obrir una sucursal a Barcelona dedicada a la compravenda de valors de borsa. Era una oficina moderna, connectada per telègraf amb Madrid, amb París i Londres, les grans capitals, que permetia que la informació financera viatgés a l'instant entre les principals ciutats financeres del continent.
7: Clar, però això no deixava de ser també una iniciativa que devia implicar força riscos, oi?
8: Doncs sí, ja ens podem imaginar que aquestes històries acostumen a acabar malament i, per tant, les inversions certament eren arriscades. Sovint es basaven més en la rauxa que no pas en el seny, i quan la bombolla va començar a desinflar-se, les fallides es van anar encadenant i Joandó ho va perdre tot.
7: A veure, quan dius tot, vols dir els negocis i els diners? Tot?
8: Tot, vol dir tot, tot, tot. Fins i tot els seus símbols d'estatus.
7: Vaja.
8: I la premsa fins i tot ho publica. L'escriptori de caoba o la caixa forta de ferro, entre molts objectes que van acabar sortint a subhasta pública. Aquell home que havia estat una figura clau del progrés industrial i financer del país va veure com el seu despatx era venut peça a peça.
7: Quin canvi més radical. I davant d'aquesta situació, què fa Joandó?
8: Doncs, arruïnat, Cristòfol Joandó decideix fer un gir radical a la seva vida i es va aferrar a la inventiva que l'havia caracteritzat sempre i que era gairebé visionària. De manera que, inspirant-se en El vol dels ocells i en les novel·les de ciència-ficció de Jules Verne, l'any 1888 Joandó va dissenyar el que avui anomenaríem un avió, que va batejar, com de manera una mica immodesta, com aviador Joandó. Així en parlava en una sessió pública a Vilanova.
9: El sostener un cuerpo en un lugar cualquiera es preciso que el objeto sobre el que descansa pueda sostener su peso. De manera que el cuerpo sostenido ningún trabajo pone de su parte. Su estado es pasivo. El sostenerse un cuerpo, aquella presión o peso, debe convertirse en trabajo Y ya sabemos que todo trabajo es una presión multiplicada por una velocidad. Ya tenemos, pues, un nuevo factor, que es una velocidad. Es natural, pues, que a medida que disponemos de una velocidad cada instante mayor, sea cada instante menor la presión necesaria para sostenerse el cuerpo.
7: Déu-n'hi-do, quina explicació. D'on li ve aquesta vena d'enginyer?
8: Doncs es diu que el seu projecte va estar clarament inspirat en la novel·la Robur el Conqueridor, de Verne, en què l'autor imaginava una aeronau revolucionària capaç de dominar el cel. Joan Do va inspirar-se en aquesta idea i la va portar a la realitat, just en un moment en què la majoria apostava, en canvi, pels globus aerostàtics, com el millor sistema per volar. Joan Do, en canvi, no creia gens en els globus. Els considerava una solució limitada, dependent del vent i difícil de controlar. En canvi, defensava que les noves màquines, més pesants que l'aire, serien capaces de volar gràcies a un sistema d'ales rotatòries inspirades directament en el moviment dels ocells.
9: El propulsor, o ala rotativa, está basado en el movimiento de las alas de los pájaros, a las cuales imita en su funcionamiento y supera o aventaja en sus resultados, que se abren y se cierran en los momentos oportunos. Ala que, aplicada en número conveniente a un vehículo aéreo más pesado que el aire, producirá el avance, la elevación, el retroceso del mismo, gracias a la resistencia que el aire presentará a su más o menos rápido movimiento de rotación y según los momentos en que se abran o se cierren sus palas.
7: Bé, pel que acabem d'escoltar, sembla que ho tenia tot ben calculat i ben pensat.
8: Fins i tot el nom del seu invent reflecteix l'obsessió que ell té pel rigor tècnic. Tot i el nom que va acabar per inscriure en la patent, aquest d'aviador Joan Do, en un primer instant va fer servir fins i tot denominacions una mica més complexes i gairebé impronunciables, com multíptero, que moltes ales en sí. Grec, o flugirarilo, que costa bé de dir, ales de volar en esperanto. Eren denominacions pensades per descriure amb precisió científica el funcionament del seu sistema de vol.
7: I quant de temps va estar treballant en aquest invent?
8: Doncs el va estar perfeccionant durant anys amb una obstinació admirable. Fins i tot ell mateix escrivia que al setembre del 1902 va fer una prova pública del seu artefacte volador a la plaça Catalunya de Barcelona. Davant de 1.551 espectadors, ni un més ni un menys, perquè justament aquestes persones van finançar l'experiment pagant una pesseta cadascun.
7: Mira, quin era l'objectiu que perseguia amb el seu invent? No sé si tenia, imagino pel que expliques, algun mecenes que l'ajudés en les despeses.
8: Bé, ell estava convençut que el projecte podia tenir aplicacions militars i científiques. I el que va fer va ser enviar plànols i memòries tècniques al rei Alfons XIII i al govern espanyol. Així tot, la resposta oficial va ser per ell un cop duríssim. Li van dir clarament que la seva proposta no tenia cap probabilitat d'èxit i que destinar diners públics seria literalment llançar-los. Així que va haver de fer front a aquesta negativa rotunda. Ell no volia llançar la tovallola i va pensar que potser el que calia era intentar-ho en altres indrets.
9: Una misteriosa atracción me llama a otros pueblos, donde las luchas de la inteligencia parecen de realidad más frecuente que en el nuestro. Pero la esperanza de hacer brillar con el fruto de mis estudios, secundado por el país, un destello de gloria, donde la suerte se empeña en acumular tantas tinieblas, me retiene en mi patria querida, a la que, aún muriendo bajo el peso de su indiferencia, dejaré tal vez, por orden del destino, este legado de mi amor a la humanidad.
7: La veritat és que era ben bé un home convençut del que feia i del que perseguia, no? Dels seus objectius. Però en quin estat es trobava ell en aquest punt?
8: Bé, ja Joan Do ja és quan rep aquest cop, ja és un home gran i continua arruïnat. Però realment no perd mai la passió pel cel i pels artefactes. A la primavera de 1911, per exemple, va participar en un concurs d'estels al Tibidabo, en què va haver de conformar-se amb una medalla, un diploma i un premi de 25 pessetes per la seva habilitat amb els ginys voladors.
7: Uh-huh. Com va acabar tot plegat?
8: Bé, doncs al final dels seus dies, Joan Do els va acabar regentant una botiga a Sant Gervasi, que portava per nom el Genio Mecánico, on fabricava objectes d'estany. se li atribueix fins i tot el mèrit d'haver introduït els soldadets de plom a casa nostra.
7: Podria ser.
8: Pocs anys després, mentre ell ja hi ha llit de mort, Europa s'endinsava en la Primera Guerra Mundial i aquells mateixos principis que havia defensat van permetre crear els primers avions de combat.
7: Bé, doncs, com sempre, una història fascinant que ens ha arribat fins avui gràcies a l'Arxiu. Oi que sí, Miquel?
8: I tant. Tot això ho coneixem gràcies als fons documentals que es conserven a l'Arxiu Nacional, que ha plegat documents, com ara plànols tècnics, de més de 150 empreses històriques, des de la Maquinista Terrestre i Marítima fins a Montesa. Són testimonis del progrés tècnic de Catalunya. En el cas de Joan Do, la documentació del seu fons és tan detallada que permet resseguir fil per randa la seva activitat durant dècades. Tanmateix, no va ser fins a finals del segle XX que se'l va reconèixer com un dels precursors, com un dels pioners de l'aviació a l'estat espanyol.
7: Fascinant, eh? Em sembla que històries ens queden unes quantes per descobrir als arxius del país, oi que sí?
8: I tant, i si voleu conèixer algun secret més sobre aquesta història, algun altre detall sobre la història de Cristòfol Joan Do, el quart episodi de Sentir l'Arxiu s'espera a totes les plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional.
7: Ja ho sabem, a part de tota aquesta feina de preservació i conservació d'arxius, vosaltres no pareu. Quina és la següent proposta? Què em porteu ara de cap?
8: Doncs ara estem molt engrescats en la creació d'un nou podcast que ens servirà per commemorar un altre efemèride d'enguany, perquè aquest juliol de 2026 recordarem els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya amb el cop d'estat del general Franco. I com hem pensat que seria una bona manera d'aproximar-nos? Doncs a través de la veu dels mateixos protagonistes. Per fer-ho, ens basarem en les entrevistes autobiografia que va gravar Jaume Font entre mitjans dels anys 80 i els anys tota la dècada dels 90 del segle passat. Va parlar amb 626 persones i va dipositar aquestes gravacions a l'Arxiu Nacional. I avui, per tant, són un autèntic tresor de vivències. Al llarg dels darrers mesos les hem anat seleccionant i agrupat en quatre eixos temàtics, que serien l'esclat de la guerra, la revolució i la vida a la rereguarda, un segon bloc que parla, testimonis que parlen del front de guerra, la mobilització, la vida al front, la por, l'experiència del combat i la mort. Un tercer dedicat a la repressió i l'exili i, finalment, la immediata postguerra a l'interior. Així que preparem-nos a viure la guerra en primera persona.
7: Ostres, em sembla també una iniciativa molt interessant, aquesta, que esperem en Candeletes poder recuperar en aquest espai algun dia.
8: Molt Miquel? Bé, i tant segur que sí.
7: Molt bé, doncs avui ho deixem aquí, no? Sí?
8: Sí.
7: Cristòfol
8: Joan Do. Tot un personatge.
7: Tot un personatge, mai millor dit. Gràcies, Miquel. Que vagi molt bé.
8: A vosaltres.
7: Adéu-siau.
8: Gràcies.

0: Imagina és el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius de gairebé una vintena de municipis de la Diputació de Barcelona, entre els quals Sant Cugat. Tot i que el projecte ja fa anys que existeix, recentment se li ha donat un nou impuls i s'han pujat moltes imatges noves. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Quan fa que existeix Imagina i en quin objectiu va néixer en el seu moment?
1: Imagina, en realitat, és un projecte bastant antic, perquè al final el resultat és el programa, però darrere hi ha una filosofia, un objectiu, que era aquella idea de que quan una persona vol consultar una imatge o vol consultar fotografies, etc, de qualsevol temàtica, no estigui limitada per un ajuntament o buscar en un arxiu, sinó que pugui buscar sobre tota la xarxa d'arxius del país, no? Que pugui fer una cerca. Jo busco temes sobre bastoners i em surtin a totes les imatges d'un país, no? Per tant, es buscava sobre aquest objectiu intentar treballar conjuntament uns diferents arxius des de diferents llocs per aconseguir tenir aquest portal que ens ajudés a visibilitzar tots els fons i col·leccions d'imatges que tenen tots els arxius en aquest cas de la Diputació de Barcelona, que és qui lidera això. Però és un projecte que neix amb un grup de treball ja l'any 2000 i poc, un grup de treball que comença a pensar com podria ser aquest projecte, i això dura fins més o menys el 2010, i el 2010 comença a sortir un primer producte, que és quan ja comença a néixer Imagina. I fins al 2015, aproximadament, 15-20, una cosa així, es van anar fent coses, però el projecte no acaba d'arrencar. També és veritat que ens faltava un partner tecnològic que complís les garanties, no? un programa que pogués garantir...
0: Sustentar tot això, no?
1: Exacte, i que satisfés les necessitats del grup de treball, no? Vull dir que havia de tenir uns elements clau, havia de ser molt visual, havia de ser fàcil, havia de tenir uns requeriments tècnics d'arxiu a darrere, fins que ara, en aquest impuls, últim impuls des del 2022, s'ha decidit ja fer aquesta aposta forta. Fet inicialment eren uns pocs arxius. Els del grup de treball eren uns quants arxivers i arxiveres que treballaven en això, però després les proves pilots vam ser 3-4 arxius, dels quals l'Ajuntament de Sant Cugat estàvem allà presents, i ara ja s'ha obert, com has comentat tu, a una vintena d'arxius, perquè estem en la segona fase d'obertura d'aquest portal, amb la idea que sigui un portal d'imatges de Catalunya, en aquest cas de Barcelona, no? De la província de Barcelona, però amb vocació d'anar més, no?
0: O sigui, ara mateix estem parlant de 20 ajuntaments?
1: Uns 19, 18, 18, comptant-nos a nosaltres, ajuntaments que ara mateix, a dia d'avui, ja estan donats d'alta, Imagina. La idea és que es vagin ampliant, perquè cada cop hi ha més gent que vol adherir-se al portal.
0: Mm-hmm. Des de l'arxiu local de Sant Cugat, quantes imatges heu aportat al portal?
1: Nosaltres ara anem alimentant el portal. Vam començar molt poquetes, centrades molt amb el fons Cabanes, que és el fons fotogràfic més antic que tenim i que ja hem fet algunes altres vegades, no? Que representa molt la vida de Sant Cugat de principis, de primera meitat i meitats de segle XX. Però ara, en aquesta segona fase, hem anat ampliant, no? Ara estem més o menys sobre uns 1.350-1.400 fotografies, però no només del fons Cabanes, sinó de diferents fons i col·leccions que tenim a l'arxiu. I l'anem alimentant dia a dia. Cada dia que podem anem penjant més fotografies, no? Ja, entre tots, hi ha ajuntaments, nosaltres som dels que pengem més, però hi ha un parell d'ajuntaments o tres que tenen 4.000 o 3.000 fotografies, no? Vull dir que depèn del ritme que puguis assolir. Nosaltres ara estem en un bon ritme i estem cada vegada pujant-ne més, no?
0: I quina previsió teniu de pujar noves imatges pròximament de Sant Cugat?
1: Intentem anar-ho fent. No ens hem marcat una previsió de dir d'aquí 8.000 més, d'aquí a 2 mesos. No, el que estem intentant és... Nosaltres ja tenim moltes imatges inventariades, però volem penjar amb qualitat, no? Llavors això vol dir que preferim penjar-ne menys, però que quan les pengem estiguin ben identificades, amb les metadades necessàries i que realment siguin útils per la ciutadania, que no marcar-nos una quantitat molt fixa, no? Llavors intentem, sempre que podem, perquè clar, això ho compaginem amb altres feines, no? Intentem sempre que podem, sobretot la tècnica que s'hi dedica exclusivament en una d'aquestes parts de gestió fotogràfica, treballar unes horetes al dia i en aquest tema concret, no? I anar penjant més fotos. No? La idea és que anem pujant. No? Si estem a 1.300, a veure si a finals d'any estem a 2.000 i ai, a finals d'any, a finals d'aquí 3 o 4 mesos estiguem a 2.000 i anar pujant una miqueta més, no? Anar fent. Però sense marcar-nos... No ens hem marcat aquest objectiu de penjar-les totes. Preferim que siguin imatges triades, no? Vull dir, busquem aquelles imatges que realment siguin molt interessants ara, no? Per fer una priorització de quines penges i quines no. Busquem aquelles que representin el poble, que siguin de diferents fons. Que sí que ens agrada és que, ja que tenim diferents fons ingressats, doncs que tots ells tinguin una representativitat dintre d'Imagina i també diferents èpoques.
0: I que siguin singulars. Vull dir que, evidentment, aquelles són fotos pròpiament de Sant Cugat, vull dir que no es trobaran en un altre lloc.
1: Exacte.
0: Quan parlàvem de l'estancament d'aquest projecte, has citat a la part tecnològica, no? Que us faltava aquest suport. Aquest és el principal motiu?
1: Sí, això és veritat que, com dèiem, ho lidera Diputació de Barcelona, per tant, és un projecte que sense Diputació no tindria cabuda, perquè al final la Diputació que fa és agrupar a través d'un concepte que es diu la xarxa

0: que tots pensem, Diputació posa els recursos, en aquest cas recursos econòmics, perquè el programa és de Diputació de Barcelona, per tant la contractació la fa ell, i nosaltres aquí portem tot el saber tècnic, no?, de, per alimentar aquesta eina i per també demanar els requisits, no?, perquè aquesta eina sigui... L'estancament aquests anys ha sigut bàsicament perquè es va contractar una empresa inicial que va desenvolupar una part interna de l'eina, però no acabava de satisfer les necessitats que havíem pensat des dels arxius. Llavors, això ja sabem que les licitacions públiques són complicades, no?, d'estar en 3 o 4 anys. Llavors, al cap de 4 anys es va tornar a repensar un altre projecte de licitació i al final es va aconseguir trobar, ara sí, una empresa que realment dona resultat a allò que nosaltres necessitem. No?
1: Però darrere l'impuls que es fa actualment no hi ha una idea concreta?
0: La idea que s'està fent ara d'impulsar-ho és que és la que ja teníem inicialment, no? És una necessitat. Nosaltres el que podríem, des de tots els arxius, és que hi hagués aquest portal únic, no?, que la gent veigués les imatges de tots els arxius des d'un únic punt, no?, que és el que estem aconseguint amb Imagina. Tu amb Imagina pots entrar a la pàgina principal, que és imagina.diva.cat, vale? Tu pots entrar allà i fer una cerca sobre els 18 arxius, sobre un tema que tu vulguis, o pots entrar al teu arxiu concret que busques, a l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, i allà tens tots els 1.300 o 1.400 imatges que nosaltres tenim amb totes les temàtiques. No? Llavors, aquesta idea de poder buscar tant sobre tot com sobre només una part, creiem que té molta força, no? I nosaltres la idea del projecte, en aquest cas la idea de Diputació, que nosaltres des de l'Ajuntament també recolzem, és que es vagi ampliant, no?, que cada vegada hi ha més arxius i que aquest portal pugui interrelacionar-se o tenir una relació directa amb altres portals que existeixen d'imatges, com per exemple hi ha un portal que es diu Europeana, que és un portal d'imatges i audiovisuals d'Europa. No? Llavors és un portal que ja existeix, es diu Europeana, que també pots penjar imatges allà, però la idea és que aquests dos portals es connectin, i aquesta mida que va agafant força, que és un dels requisits que també es dona a les empreses que hi ha darrere d'això, es pugui connectar amb portals com aquest. No? Llavors donaria molta més envergadura al projecte. No? Ja no només seria per la ciutadania de Catalunya o de Barcelona, sinó que seria
1: el
0: per
1: continent.
0: Tot el món. Sí.
1: Uh-huh.
0: I això ens dona molta més força i molta més sentit.
1: Sí, sí. I s'han establert noves sinergies entre els arxius locals d'aquests diferents municipis que hi participeu arran d'aquest Imagina?
0: Doncs realment el fet de treballar junts, ens fem reunions mensuals o periòdiques per anar veient com treballem aquesta eina i això, vulguis o no, et crea ja sinergies. És veritat que en molts arxius, sobretot a la província de Barcelona, que és la zona on nosaltres ens movem més, no?, però també de la resta de territori, ja hi ha xarxes de coneixement i ja hi ha molt contacte, ens coneixem, però és veritat que hi ha un grup de treball d'aquests 18 que ens reunim periòdicament i en les reunions doncs, establim com podem treballar, què podem millorar, fins i tot s'han pensat, no?, si es poden fer a partir d'aquí ara doncs projectes comuns, no?, de dir, doncs anem a difondre aquest tipus d'imatges, anem a fer aquest tipus d'actuació, no?, i això s'està establint gràcies també a l'existència d'aquest portal, i això és molt positiu.
1: Mm-hmm. I tothom hi pot accedir, Imagina, o
0: sí.
1: Està pensat només per l'àmbit més acadèmic?
0: No, al contrari, està pensat perquè la ciutadania trobi i busqui el que vulgui. Si tu entres a imagina.diva.cat, tu accedeixes allà, fas una cerca, és una cerca com si cerquessis a Google, vale? Tu pots cercar paraula clau, no?, tal cosa, busco això que deia abans, no?, bastoners, busco sardanes, busco la festa major, i a partir d'aquí et retorna immediatament totes les imatges en miniatura que poden estar relacionades amb allò que tu busques. Un cop trobes la imatge que vols, pots clicar-la i se t'obre més gran amb una sèrie de metadades, informació bàsica, data, autor, drets sobre aquesta imatge, i te la pots descarregar. Llavors pots arribar a tenir la imatge descarregada, a més, amb alta qualitat. Tu et descarregues un JPG, que no és una alta qualitat, però tu també en la imatge, si la cliques, pots veure la imatge en gran, no? I pots arribar a fer dos zooms sobre la imatge, la qual cosa pots arribar a un detall bastant interessant perquè són imatges, tenint en compte, depèn després de com és la digitalització d'origen.
1: En el cas dels historiadors, mm-hmm, aquesta eina li dona molt potencial, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè a l'hora de tractar un tema concret, per exemple, pots tenir connexions entre diferents municipis, no?
0: Clar, nosaltres aquest és un valor afegit que creiem que té aquest portal. Per això sempre des de l'Ajuntament nosaltres ens havíem plantejat tenir un programa de tractament d'imatges propi, però en el seu dia

0: Quan va sortir aquest projecte, per això vam estar des del pilot, creiem molt en aquesta potència de treballar en xarxa, no? I de que una persona pugui buscar un tema, un investigador o qui sigui, un tema concret, i que ho busqui sobre tots els arxius. No hagi d'anar, ara vaig a aquest arxiu, ara vaig a aquesta altra web, cadascú tindrà el seu sistema, en quin canvi és un sistema únic de treball, tu busques sobre un tema i t'apareixen, no? T'apareixen les imatges que hi ha. Com més pengem, més informació hi haurà, i més alimentarà aquesta idea d'aquesta satisfacció, no? Trobo, busco una informació, faig una cerca concreta i em surt tota la informació que jo vull sobre aquest tema i que no tens per què saber si està a Sant Cugat o està a Terrassa, que també participen, no? Realment ho trobes i va, doncs aquesta està a Terrassa, aquesta està a Sant Cugat, doncs m'interessen les dues, no? I ja no he d'anar als dos arxius a buscar, sinó ja em surten directament i puc descarregar-me-les i fer l'ús que et permeti d'acord als drets, no?
1: I és una eina fàcil d'utilitzar?
0: Sí, creiem que sí. L'hem testejat. Jo crec que s'ha fet servir per gent. Estem aquí també per difondre-la també, no més, perquè la gent sàpiga que existeix també. Imagina que estem fent difusió, però sempre ens interessa molt continuar fent-la, perquè com més usuaris utilitzin, més sentit té la feina que hem fet, no?, en aquest sentit. Creiem que sí, perquè és una cerca, com faries, com deia, no?, una cerca per paraula clau, una cerca també pots fer per temàtica, la pots fer per anys. Té diferents moments i és la part pública, perquè la part privada és més complicada, però la part pública, o sigui, que veu el ciutadà, qualsevol que entri, s'ha fet amb aquesta idea de que sigui imatge, paraula, imatge, i una cosa molt clara i molt visual, no? Està alineada amb tots els gestors d'imatge, portals, més o menys tenen les mateixes característiques, no? Enfoquen sobre la imatge més que sobre les dades, no? Perquè tu quan busques trobis l'imatge i després ja buscaràs la informació associada, no? Vull dir, és molt més visual que altres portals que teníem antigament, no? Ara tots van cap a aquesta idea de trobar-ho, no?
1: I ara mateix teniu informació, dades de l'ús que se'n pugui estar fent? És a dir, qui entra, quin tipus d'imatges busquen? Doncs, tota aquesta informació en teniu ja o no?
0: Sí que recull aquesta informació. Ara mateix no et sé les estadístiques, perquè no... És veritat que cada arxiu té l'accés a cada arxiu està controlat, no? En principi, aquestes dades no les hem recollit encara, perquè... És això, no? Estem veient encara, estem començant, no? Començant aquesta segona explotació del programa. No tenim dades de consulta, però sí que a nivell d'estadístiques, però sí que sabem que hi ha molta gent que hi ha força gent que l'està consultant, no? I ens arriben, escolta'm, jo ho vaig consultar a través d'Imagina, o veiem imatges publicades a vegades que estan llibres de dret, que sabem que les han tret d'Imagina, perquè les imatges d'Imagina totes tenen un petit marca d'aigua sí. Lateral, no? I és bastant evident, no?, quan la veus publicada, aquesta imatge l'han extret d'allà, no? I encara que no hem tret estadístiques, cosa que potser a final d'any ho fem per veure com ha anat aquest primer any d'experiència global, sí que ens dona aquest feedback de que estem veient ja que es va utilitzar, no? Nosaltres intentem que això vagi a més cada vegada.
1: I el creixement, Francesc, a banda de municipis que es puguin adherir al projecte, quant a prestacions, penseu que tot això també pot anar creixent a l'hora de servir, a més d'imatges, doncs, altres tipus
0: de documents?
1: Sí.
0: El programa que hi ha darrere ho permet. Si no tinc entès malament, aquesta part... Diputació ho porta més, però en principi permetria audiovisuals, vídeos i permetria documents com a tal, perquè al final si tu tens un document, un JPG o tens un PDF, en principi podries. No està pensat per això, perquè és un portal d'imatges, vale? Hem de veure si els vídeos doncs, també poden encabir, però podria, és a dir, l'eina que hi ha darrere podria assumir el que és la visualització d'altres tipus de documents. No ho pensem en aquest... De moment no està pensat només, està pensat només com a portal d'imatges, no portal de difusió web, que ja tenim altres sistemes de difusió, i està pensat només per aquells tipus de documents audiovisuals.
1: Bé, doncs ja veig que esteu ben ocupats, no? No només amb el dia a dia, sinó amb aquests altres projectes, no?, que aneu encabint en les vostres tasques.
0: Sí, voldria dir també que, a part d'aquest portal d'imatges, que és el que estem potenciant ara com a xarxa, tenim també un altre sistema de difusió, que és Arxius en Línia, que compartim amb l'Arxiu Nacional, bueno, que compartim, que és de la Generalitat, vale? L'Arxiu Nacional també hi ha altres arxius, i allà hi tenim també imatges penjades anteriors al projecte, sobretot allà només hi ha fons cabanes i són retrats BBC, allò, bodes, bautizos, sí, no? Retrats de comunions, batejos, etc, que feia Cabanes, Joan Cabanes, i aquells els tenim penjats en el portal d'arxius en línia. És un altre portal que tenim. En la nostra web tenim un apartat en què enllacem els diferents portals perquè la gent no es perdi. Aquest és col·laboratiu, que és el que interessant, i l'altre només és la part nostra de que tenim publicada de retrats i això. I amb això completem una mica el puzzle i estem intentar, no, anar creixent en aquest sentit i arribar, pues, a aquests projectes més grans a nivell europeu. No? Jo crec que amb això, amb Imagines, es podria aconseguir. De fet, si no vaig malament, no sé si en el Congrés Internacional d'Arxius, que hi ha la setmana que ve, que crec que ja hem parlat en aquest programa... Sí. Que l'arxiu, que nosaltres hi participem també en una conferència, si no vaig errat, crec que també es participa i es parla d'aquest projecte també. Vull dir que realment intentem fer difusió en tots els llocs on podem. No?
1: Efectivament. Doncs res, Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, gràcies per la visita, en continuarem parlant.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates, no?
2: Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de Fanerògames, de botànica de la facultat. No, no estaria mai. Com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina, de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent, eh?
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és, eh?
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor... Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques, ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit el mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot,
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també, no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes. Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. Ja hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, i trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, és una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga, passes sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pi pinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus lepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple de l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem
2: l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com
1: ja,
2: es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això?
1: Concrets.
2: En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que està florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, i també tant, de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, hi posem el fruit.
1: Aquests són els que dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm tota, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, que és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
2: Ja ha marxat, la pijó. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, o una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats. Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua. Fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera. S'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
2: A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada, semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui, allò que dèiem.
1: Exacte, una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
2: Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com és allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
2: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com a edulcorant.
2: Sí.
1: Per fer més dolces, si no vols posar sucre.
2: I amb pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè i ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja, sí. Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cauran.
2: Serà molt forta. Hem de millorar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc.
2: Ah, exacte.
1: No pas comprar-les.
2: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
2: Ens ha anat molt bé. Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
6: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
5: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals. Un molt pelut i l'altre molt atrevit.
7: Hola, sóc en Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona. I ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preocupera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tots juguen si la vida. El deixa net i polit. Queda content el lleó. I amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
5: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hola, bon dia. Bueno, comencem un nou programa. Fer un esment especial. Avui tenim a l'Álvaro, que farem una entrevista que mai doncs, hem fet aquesta tipologia des del programa, no? Que no està in situ amb nosaltres, sinó que és via telemàtica. I, a part, recordar un company que avui no ha pogut estar per problemes de salut i el tenim molt present aquí, que és el Roger Soler. I ara la Garzón començarà i farà doncs, la introducció del programa d'avui.
1: Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio Les Quatre Valores. Avui entrevistarem a Álvaro Soler Pérez. Molt el coneixereu per les seves reflexions i entrevistes al diari de la discapacitat. O potser us heu trobat en la seva faceta de funcionari de l'administració. Avui volem conèixer millor la persona que hi ha darrere d'aquest text.
2: Álvaro, com t'agrada que et presentin qui ets i què és el que més et defineix avui?
3: Doncs mira, en primer lloc, gràcies per convidar-me. És un plaer estar amb vosaltres, la veritat, encara que sigui online. Me sap greu que sigui online, però la meva vida és així de bòlit. I en segon lloc, responent a la teva pregunta, doncs soc una persona normal i corrent, de 31 anys, que fa el que pot a la seva vida, massa inclòs, puc dir, i que al final una persona normal i corrent, que pot, que desafia cada dia els seus límits, que no vol etiquetes, que no li agrada dir que té una discapacitat, sinó que és una persona amb capacitats diverses, i al final que li agrada moure consciències, tocar cors, mirar la gent cara a cara. I al final una persona que coneix perfectament la realitat d'avui en dia, intento, i que intenta respondre a tothom i que li agrada fer el bé. Al final és així la meva vida.
1: Cuando miras atrás, ¿qué momento dirías que has marcado un antes y un después en tu vida?
3: Pues doncs mira, moltes vegades em diuen que el moment que vaig decidir que jo era jo i no el que els altres volien que fos, perquè al final és molt important això, no perdre mai la identitat d'un mateix, perdre els valors que et defineixen a tu mateix, que t'han ensenyat des de casa, des de l'escola, i al final és així, el dia que vaig decidir que jo havia de ser Álvaro Soler Pérez, no m'enganito perquè m'ho haguessin dit, saps? Que dia va canviar un abans i un després, per mi.
4: ¿Qué persona te han ayudado más a creer en ti mismo a lo largo de tu vida?
3: Doncs mira, en primer lloc, la meva família, evidentment, que ha estat la xarxa més important de la vida, principalment la meva mare, després també alguns professionals i tal, després els professors que he tingut a tots els cicles, a l'ESO, a primària, els companys, i al final persones també amb capacitats diverses que amb les quals he coincidit a la meva vida per fer voluntariats que fa i tal, i també totes les persones que he tingut l'oportunitat d'entrevistar el diari Discapacitat, que és un plaer enorme. Sempre dic que dono gràcies al diari Discapacitat i tota aquella gent que m'ha creuat a la meva vida m'han marcat sempre i els companys de feina ara mateix me marquen.
2: ¿Has dicho alguna ocasión que la discapacidad no es un límite, sino una mirada? ¿Qué quiere decir exactamente con esto?
3: Pues que, perquè la discapacitat, jo sempre dic que la discapacitat o la diversitat funcional no és un problema. El problema és com la societat la interpreta, l'entén, la comparteix, conviu amb ella, perquè al final és el que dic, etiquetar ens fa mal a tots, etiquetar una persona pel que té ens fa més dèbils a la societat. Llavors, això, quan canvia, és veritat que quan canviem les mirades, deixem d'etiquetar, obrim oportunitats per a tothom, i això és molt important, perquè sempre entenem que la discapacitat és un problema, però no, el problema tenim datos per interpretar que la discapacitat és un problema. I per això aquesta mirada que la discapacitat forma part intrínseca de la societat, que és la mateixa societat, la discapacitat és la mateixa societat, doncs és una mirada i no passa un problema o un límit. I per això.
0: Quins són els prejudicis més habituals que encara notes quan es parla de discapacitat intel·lectual?
3: Doncs mira, en primer lloc, que som infants enters, és a dir, que sempre som nens, que no podem prendre decisions quan és mentida, que no sabem treballar, jo treballo massa, que necessitem ajuda constant, és mentida, hem de potenciar l'autonomia de les persones, i encara, i que som, bueno, que estem bojos, que som subnormals. Hi ha gent que pensa això, encara, que som subnormals quan som persones normals i corrents que surten pel carrer, que respiren, que van al metge, que acompanyen el germà petit al col·le. Bueno, al final és així. La nostra vida és normal i l'hem de normalitzar.
5: ¿Crees que la sociedad avanza bastante rápido hacia la inclusión real? ¿Qué nos falta todavía?
3: Pues mira, yo creo que... És veritat, la societat avança, evidentment, perquè al final avança perquè tots i totes ja les persones amb discapacitat ja fem vida més o menys urbà, però també falta valentia política, formació i sobretot empatia, escoltar-se, la inclusió. Jo sempre dic que la inclusió no es fa en cap despatx del Parlament, cap despatx de la Generalitat, que pot ser molt maco, però jo sempre dic que la inclusió es fa al carrer, al final, normalitzar la discapacitat, com deia abans, al final tots som normals i tots som diferents, i això és una cosa molt important. Que crec que s'ha de potenciar això, l'autonomia de les persones, i al final entendre que la diversitat funcional ens fa humans i ens enriqueix a tots, independentment de les nostres capacitats i els nostres efectes, ens enriqueix a tot, la diversitat funcional és una riquesa.
4: Què t'agradaria que la gent en... Mira, jo no ho sé. Que t'agradaria que la gent entengués millor sobre les persones amb discapacitat.
3: Bueno, que al final som tots normals, com deia abans, som tots diferents, que no volem tractes especials i tal, sinó volem oportunitats. Al final sempre dic oportunitats diferents, és a dir, cadascú té el seu camí, cadascú té els seus talents i els hem d'explorar, descobrir, compartir... Com diem, compartir és viure, doncs hem de permetre que les persones al final desenvolupin segons els seus talents i no tallar branques, sinó deixar que les persones volin, manteneu que compleixin els seus somnis, igual que qualsevol persona que està a la societat, i de donar-se que la societat en això té un repte mayúscul encara.
4: Conseguir una plaça com a funcionària no es tan fácil como viste este proceso.
3: Pues mira, he de confesar que quan vaig començar... Bueno, l'última professora que vaig tenir per preparar les oposicions, el primer dia que la vaig conèixer, em va semblar una Rottenmeier, ¿vale? I em va dir, em va mirar fixament i em diu, Álvaro, no sé cómo lo vamos a hacer, pero conmigo nadie me suspende, ¿vale? I mira, és veritat, ho vaig veure com una prova al final de que amb molta il·lusió, la veritat, i amb molta pressió, evidentment, només a casa ja em pressionaven. No pot ser dur, però també amb una demostració personal que al final podria haver-lo aconseguit la plaça, i em fa molta il·lusió, i fa 3 anys que soc funcionari i ara vinc de treballar, per exemple, m'encanta la meva feina.
6: ¿Qué has significado para ti trabajar dentro de la administración pública?
3: Pues mira, una prova de confiança, perquè al final saber que formo part d'un equip de persones que serveixen a la ciutadania, perquè al final els funcionaris el que fem és servir a la societat, ¿vale? Administrativament o amb registres o que sigui. I això també, i que jo puc aportar el meu petit gra de sorra en aquest engranatge, en aquest equip de que intenta fer més fàcil o més digna la vida de la gent, encara que no es vegi els resultats així tangiblement, doncs això m'aporta molt valor. Al final, reconèixer que la meva feina també afecta a les altres persones, als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, en moltes coses, en salut, en treball, etc.
1: Què és que les administracions dar suficientes oportunidades a les persones amb discapacitat?
3: En això vull ser molt clar. És veritat que hem millorat, però cal molt de fer. Les quotes no són suficients encara, són insuficients, però perquè cal adaptació, acompanyament i canvi cultural. El canvi cultural em sembla molt important, és el que parlem abans, hem de canviar la mirada. d'entrada que és veritat que hi ha persones que necessiten adaptacions a la seva feina, però això no vol dir que ni siguin inútils ni, val, ni que valguin ni que no valguin per la feina, sinó que són persones que necessiten algun tipus d'ajuda per assolir un grau elevat d'allò que han de fer a la feina. I això no vol dir ni que siguin inútils, ni que siguin incapacitats, de res, sinó que necessiten una petita ajuda per, una petita ajuda per complir la seva feina.
0: Molt bé. Quin missatge donaries a algú amb discapacitat o amb diversitat funcional que vol treballar però no se sent capaç? No entrem ja a tenir una plaça de funcionari, a treballar
3: no sé
0: en general.
3: Sí, està molt ben feta la pregunta. Aquesta no l'havíem fet mai. Mira, no ets, jo sempre dic que no ets menys per tenir por. Al final tots tenim. I jo també n'he tingut i tinc algunes. Per exemple, entrar a l'ascensor a vegades em fa por. Però a mi sempre dic que la por no ens ha de paralitzar la nostra vida, sinó que hem d'avançar a poc a poc. Tenim un avantatge els humans, crec que no coneixem els nostres límits i això hem de jugar amb això. Hem de conjugar amb això. No conèixer els nostres límits és una passada. És a dir, podem fer tot allò que ens ho proposem, si ho fem amb respecte amb els altres, amb respecte amb els nostres valors propis, etc. Jo sempre ho dic. A mi ningú m'ha dit, a mi m'han dit mai, jo quan estudiava a l'infermeria tenia una professora que em va dir que mai aprovaria, mai aprovar, o quan jo era petita, a ma mare li van dir que jo seria un animalito de companyia. I mira, l'animalito va pel carrer, o sigui, i treballa, sabeu? I entrevista molta gent. Pues, al final és així. No hem de permetre que la gent ens digui el que hem de ser o el que hem de fer. Ho hem de fer perquè volem, perquè estimem la vida, perquè volem compartir amb els altres, etc. Al final és així.
5: ¿Por qué decides escribir y de...
3: No, se tira pregunta.
5: Y dar tu opinión en medios y redes sociales?
7: ¿Has escoltat, Álvaro?
3: No.
7: Torna-la a repetir, David.
0: Vuelve.
3: Vamos, David, tú puedes.
5: ¿Por qué decides escribir y dar tu opinión en medias y redes sociales?
3: Muy bien, David. Perquè al final el silenci, jo sempre dic que el silenci no canvia res, em sembla que ens fa més dèbils a la societat. Llavors, perquè explicar el que vivim, el que sentim, el que senten moltes persones, és veritat, jo conec moltes persones, ajudar els altres en situacions semblants i sobretot sentir-se vistes. Al final, conèixer tantes realitats, tinc la sort i tinc el privilegi de conèixer tantes històries de vida que al final algunes t'impressionen i després ho parlarem. Però hi ha gent que impressiona, vull dir, hi ha casos i casos de persones que ho estan passant malament o que estan lluitant per alguna cosa que volen, alguna cosa just, i jo intento ajudar-les sempre que puc, escoltar a tothom, a moltes entitats com la vostra, que la Georgina em va explicar el que feu i és al·lucinant. Des d'aquí us animo a seguir perquè ho feu molt bé, a més, David, l'has fet molt bé, ¿vale? I al final ho feu molt bé, és a dir, lluiteu pels vostres somnis per aconseguir la major autonomia, per la justícia social, i això no és impagable, sempre ho dic.
2: Què intentes transmetre amb els teus articles i entrevistes?
3: Pues mira, realitat, dignitat i complexitat. Realitat perquè al final, jo dic, hi ha moltes persones que pensem que moltes vegades en aquest món vivim en un món de fake news i hem de mirar les coses tal com són. Dignitat, perquè hi ha molta indignitat avui en dia en el nostre país i en la nostra societat i en el nostre món. Complexitat, perquè la vida és dura, és veritat. Sobretot fugir dels tòpics, pensant que persones que tenen molts diners o que viuen, que són polítics, per exemple, no tenen problemes de salut o problemes familiars greus, doncs és mentida. Tothom té problemes. El que hem de veure és interpretar-los, ajudar-los, empatitzar amb ells i comprendre que al final tots són persones i que al final sense etiquetes, al final és així. Llavors intento explicar la realitat i la vida que tinc la sort de viure, perquè la veritat tinc molta sort, i dono gràcies per aquesta sort, però al final és explicar la vida tal com és, amb els seus matisos, amb els seus blancs i negres, grisos, el que sigui.
4: Escribir te sirve también como herramienta personal, ¿En qué sentido?
3: Pues mira, al final escriure m'ordena, m'allibera, m'ajuda a entendre'm a mi mateix. A vegades, quan feia un article, normalment penso, què puc aportar a la societat, que la societat encara li costa entendre? Per exemple, l'altre dia vaig fer, si ho puc explicar, vaig fer un article que es deia La llum de l'Asperger, on vaig voler compartir bueno, la meva opinió sobre l'autisme, la manera d'interpretar l'autisme que hauria humilment que jo tenir la societat de les persones amb autisme, perquè encara els etiquetem, els encasillem en que són... Són rarets, etc. No són rarets, perdoni, són persones. Tenen una diversitat funcional, tenen una característica que els hi fa amb un diagnòstic, per dir-ho així simplement. Però això no els hi fa ni millor ni pitjor persones, els fa persones. Però això és això que intento escriure sobre molts temes, és a dir, a mi em fas qualsevol escric i els escric, vale? Intento escriure, i al final és això, al final m'ordena, m'equilibra i em dóna sentit escriure, m'encanta escriure, és a dir, podria estar tot un dia escrivint.
8: I a alguna entrevista o article que així marcat?
3: Home, article, entrevista, doncs mira, totes m'han marcat d'alguna manera. Al final, entrevistar, bueno, és veritat que entrevistar els 6 darrers expresidents de Catalunya és un privilegi, però més enllà d'això, però no només meu, sinó de tota aquella gent que ho ha fet possible, i sobretot el director del diari Discapacitat, que un agraïment infinit, vale? Però també és veritat que entrevistar gent com l'Àlex Roca, que és una persona un persona admirable, que si no coneixeu, us animo a conèixer-la algun dia, és una persona que parla amb el llenguatge de signes amb una sola mà, o entrevistar gent com a Juan Carlos Untue, que amb Vivint la Ela és molt dur i ell no deixa de donar un exemple magnífic, o gent amb síndrome de Down, per exemple, que me'l faci la persona al pròleg del llibre Landy Trias, doncs a mi m'emociona aquestes coses. Al final són totes les històries aquelles que al final et fan com si dic un ronron al nostre cor, que a veritat et fan pensar que hi ha molta gent que ho està passant malament però que no deixa de picar pedra, de somiar, de somriure, i això m'encanta. És a dir, ojalà tothom tingués la vitalitat que té, per exemple, gent com a Juan Carlos Ontue, o gent com l'Ale Roca, l'alegria que sempre desprèn, o no sé, al final hi ha molta gent que conec que està passant situacions com esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, que no deixa somriure, això m'encanta. És un exemple, al final.
6: Las redes sociales puede ser dura, como gestiona las críticas o los comentarios negativos.
3: Pues mira, jo ho gestiono, sí, ho gestiono amb filtres emocionals, és a dir, jo no puc controlar el que opina la gent, però sí que puc controlar el que m'afecta a mi, com afecta les persones, els comentaris. Llavors, això és molt important, diferenciar la llibertat de la persona, perquè jo no li dic a la persona que ha de publicar si li agrada les meves entrevistes, si no, i els meus comentaris no els puc controlar, això, evidentment. Però puc controlar com afecta a mi. Intento que, al final, aprendre de totes les crítiques se n'aprèn. Sempre dic que la millor crítica és l'autocrítica. Llavors, a mi quan me fan una crítica, que me la poden fer perfectament, és aprendre el bo d'aquella crítica. El dolent, menys que fareixi la meva persona o la meva família o gent que conec. Però en això, per exemple, a mi que ho puc dir, a mi l'entrevista, per exemple, que vaig publicar el president Puigdemont, una persona em va escriure un missatge dient-me que el Puigdemont era el primer discapacitat de la història. Pues aquestes coses fan mal, però te fan pensar que al final la societat pensa que l'etiqueta amb la discapacitat o la inclusió com un tema polític que és o ideològic, quan no ho és. La política no va d'ideologies ni la política va de drets humans i de persones. No va ni a política, ni a esquerra, ni a dretes. És la política, és com el meu llibre.
2: Què et dona més satisfacció de compartir contingut a Twitter?
3: Bueno, només a Twitter, a Instagram, a Facebook, bueno, per molts jocs. Al final, quan algú et ve, m'escriu, i és veritat això, i ve, o fica m'agrades, i ve que la seva forma d'entendre la discapacitat, la diversitat funcional, ha canviat d'alguna manera. I això ho recullo, per exemple, amb una persona, una altra persona que també he entrevistat, que sortia al llibre, que es diu Montse Font, que aquesta dona té una malaltia, va un caig de rodes, i aquesta dona es va caure, i a través de l'experiència de caure, malauradament, i anant cada dia a rodes, va començar a fer vídeos a les xarxes socials denunciant barreres, temes d'accessibilitat, per evadir-se, per no avorrir-se. S'ha convertit en una referent d'accessibilitat. Però aquestes coses a mi m'ensenyen que al final és important compartir contingut allò que t'inspira, allò que te diuen, que has de publicar, bueno, que te diuen, que te demanen si les publicar per donar a conèixer històries, etc. I al final, i conèixer entitats, al final com la vostra, sempre ho dic, és un plaer per mi, bueno, és un tresor per mi, entitats com la vostra, o cadenes de ràdio com vostra que donen oportunitats reals a vosaltres, o programes de ràdio que al final surto a molts llocs i veig molta realitat que al final són una lliçó de vida, al final.
1: ¿Qué es que hoy las personas con discapacidad tienen más voz que hace unos años?
3: Sí, evidentment que sí, i ho celebro, i ho hem de celebrar, però no hem de ser...

0: projectes o somnis, Álvaro, tens a curt o mitjà termini?
1: Mira, a llarg termini, sempre ho dic, el meu somni és que tothom pugui viure amb dignitat. Partint d'això, consolidar per tancar al final com a vídeo, podcast i entrevistes, que tinc moltes, seguir escrivint, acabar el meu llibre, bé, ja tinc acabat, i continuar fent divulgació i activisme amb sentit. I sobretot, sobretot, sobretot, allò que dic, fer feliç a les persones que tinc al costat o que no tinc al costat però que demanen la meva ajuda, el meu suport, i al final que tothom pugui viure amb dignitat. Per mi és el meu somni, sempre ho dic, que tothom pugui viure amb dignitat i que al final trobi el seu sentit a la vida, que al final tots ho tenim.
2: ¿Cómo te gustaría que fuese una sociedad realmente inclusiva de aquí 10 años?
1: Doncs mira, una societat al final que no s'haguem de justificar mai per qui som, sinó que ens preguntem, per exemple, a una persona que li diem que no sigui què no pots fer, sinó què necessites per fer-ho, és a dir, passar de la compassió, de la negació, de l'autonomia a l'ajuda. Que entenda que hi ha persones que necessiten la nostra ajuda, però no s'hi podem negar la nostra ajuda, però evidentment intentar que les persones intentin fer allò que han de fer per ells mateixos, potenciant la seva autonomia, la seva capacitat de decisió, i per mi és molt important això. Llavors, no negar-los que poden fer allò que poden fer, perquè al final és tallar-los, com digui les branques, en dir-los que no poden complir els seus somnis, quan és mentira, tothom pot complir els seus somnis avui en dia.
3: Si pogués hablar con responsables políticos directamente, ¿qué les dirías?
1: Què els diria? Doncs pues mira, que al final els polítics sempre han de ser aliats, que m'han entropet, que facin polítics amb nosaltres, no sense nosaltres, no per nosaltres. Al final, jo tinc la sort d'haver parlat amb els polítics i us puc dir que molts polítics tenen persones amb discapacitat o tenen aquesta sensibilitat. Però el president del Parlament té una persona amb autisme, el president ja té una neboda, el president Torra té una filla, doncs això són aliats al final. Tots els presidents tenen alguna persona i tots els polítics. Llavors, això és el que deia abans, que oir no és el mateix que escoltar, doncs això molts polítics haurien de fer una masterclass en això. I sobretot, i no només hem de tres assenyades, perquè pensem que el dia, que moltes vegades pensem que commemorant el Dia Mundial de Discapacitat a moltes ciutats o el Dia de l'Autisme se fan manifestos, els polítics fan manifestos així, en una plaça del poble, a la plaça de ciutat. Però això hauria de ser cada dia. La inclusió és un treball en equip que es fa cada dia, més enllà que ens ocupem carrers polítics, que no. Som ciutadans, som ciutadanes, som persones que hem de fer pinya.
0: Álvaro, què t'ha ensenyat la vida que no s'aprèn als llibres?
1: Si jo et digués que m'ha ensenyat la vida a respirar i a viure, però a part d'això, jo sempre dic que la força no és caure, sinó tornar-te a aixecar. Això ho diu Llença't, la cançó Llença't de l'Axel Busto. Llavors, que m'agrada molt, llavors, doncs això, que la vida és aixecar-se, caure, caure, aixecar-se, és una constant, és un trau encant, i més la de la vida, us ho puc assegurar, que a vegades no sé si aixecar a baix, al mig, vale? Però a part d'això, doncs, bueno, al final aixecar-se, aprendre sempre de les persones que tenim la sort, el privilegi de conèixer, d'estar al nostre costat, i tal, perquè al final de tothom hem d'aprendre, i al final és això que m'encendrà, i fins i tot, i de la crítica, el que parlàvem abans. La crítica també pot ser una virtut, sempre ho dic.
4: ¿Qué consejo le daría a quien que se siente infavorable o invisible?
1: Pues, doncs mira, això em sembla molt important, al final, que no esperi que el mirin, que no esperi que el jutgin. Si el jutgen, que contrarresti el jutge. I sobretot que busqui espais on la seva veu signifiqui alguna cosa. Si vosaltres, per exemple, la vostra veu signifiqueu molt, que aposteu per la inclusió, que treballeu, que si importa les persones, etcètera. Però sempre n'hi ha veus per tothom, sempre ho dic. Ojalà tothom tingués el coratge de sortir del seu confort i aprendre que hi ha persones que necessiten la nostra empatia, el nostre suport, el nostre respecte.
5: Y para terminar, ¿cuál es tu superpoder?
1: No antes, ¿eh? ¿David?
5: Y para terminar, ¿cuál es tu superpoder?
1: Bueno, sí, mi superpoder. Si tengo alguno, que ser del Barça, pero no.

0: La persistència, bueno, al final la persistència, vull dir, sempre dic que no és important tant ser el més ràpid, tant tot, ni el ser més fort, però sí el que no es rendeix. Al final sóc una persona que veia pres a no rendir-me mai, a lluitar pels meus somnis. Jo, per exemple, jo quan vaig començar aquesta aventura de plantar encara, mai hagués pensat que aconseguiria entrevistar tantíssima gent, començar pels 6 expresidents de Catalunya. I mira, en un any ho he aconseguit. I per això, que no deixeu de dir-vos a vosaltres mateixos que valeu molt, sempre ho dic, i que al final les persones hem de lluitar pels nostres somnis i ajudar que els altres compleixin els seus. I això per mi és important. I llavors, des d'aquí, bueno, que dir-vos que gràcies. Tot un plaer, us ho puc assegurar. M'ho he passat molt bé.
1: Álvaro, antes de terminar el programa, te quería preguntar que cuando has entrado a la administración, ¿qué sentías y cuántos años has estado, estás ahí?
0: Llevo 3 anys, porto 3 anys ja a l'administració i molt bé. La veritat, no puc queixar, els companys me respecten, jo els respecto, els saber de ciutat perquè m'han ensenyat moltes coses. I què m'ha ensenyat? Bueno, al final el contacte amb la ciutadania és molt important. Al final l'administració pública té el deure i l'obligació de fer facilitar una vida millor a tothom, atendre a tothom, servir a tothom i en aquest sentit comulga amb la meva manera d'entendre la vida com un servei als altres. Al final la meva vida és entendre que la justícia social és un servei a la societat.
1: Pero tú me dirías cómo te sentiste, cómo te acogieron los compañeros.
0: Sí, molt bé, els companys molt bé, saben qui sóc, m'apoyen, pensem amb el llibre, molts m'han comprat, m'han reservat el llibre, quan surto al mitjà de comunicació, etc., també m'ho diuen a vegades. És veritat, hi ha la conya de que hi ha un diari que quan escric una columna d'opinió em fica que soc periodista, quan no soc periodista em fa la conya. Pues al final, molt bé, al final em respecto la meva popularitat, entre cometes, perquè no vull ser popular. Al final, jo ja soc popular, amb modèstia ho dic, però al final m'interessa el missatge que dono, m'interessa ser popular. Al final, no hem de personalitzar en un mateix, sinó hem de veure el missatge que tenim darrere. Jo al final sempre dic que no és tan important jo com Álvaro Sopérez, sinó el missatge que porto. Al final és molt important això de que tots som iguals i som diferents o de cara a la societat.
1: Mariano Musso, ¿el libro que has dicho que has escrito o estás terminando de escribir, cómo se llama? ¿Qué título? ¿Cuándo
0: No, plantar
1: sale a
0: encara.
1: las librerías?
0: Sí, no, plantar encara és com la secció que fa el Lleis Cabacet, doncs el llibre es dirà plantar encara, que són 51 entrevistes a diferents gent, vale, de la societat, 51 homes i dones d'arreu de Catalunya, inclús algun encara són zue, que planten cada dia els seus límits, els seus somnis, etc. Gent com, bueno, al final, com Caminando con Bruno, com l'Ale Roca, com Diego, com els 6 expresidents, com ma mare, l'última entrevista em fa molta il·lusió és de ma mare. I al final he volgut això, fer un homenatge. És veritat que podria haver triat més gent, he tingut que seleccionar 51 de 200 entrevistes homes que tinc. He tingut que triar 51, però estic amb ganes de fer el llibre, tinc ganes ja, que surti ja aviat.
2: Molt bé, Álvaro, bueno, crec que parlo per tots i totes. Ha estat un plaer realment
0: Plaer meu.
2: tenir-te aquí, de debò. Molt, molt
0: Gràcies.
2: enriquidor en tots els sentits. Ens ha agradat molt tenir-te aquí i el carinyo que li has posat a totes les respostes que ens has donat.
0: Intento al final, i us ho vull agrair, perquè al final jo puc, a la Georgina, a la prova, tinc marejada, però dit això, la Georgina és un encàrrec meu, que us ho prometo, que si tinc una llista de persones que he entrevistat, ja la vull aprofitar-li per reganyar-li. Tinc un llistat de persones que
1: Álvaro,
0: m'he passat,
1: és que he
0: de
1: tingut molta
0: persones...
1: feina i no...
0: Sí, jo també. No, són
1: Ho tinc
0: excuses, eh?
1: present,
0: No
1: eh?
0: creieu. Són excuses, eh?
1: No, no, que ho tinc
0: La
1: present.
0: Georgina, com dic jo, no té tanta feina. Llavors, vale? No, li vaig passar una llista de persones que he entrevistat a Lleis Capacitat perquè em seleccioni qui vol que surti al vostre programa. O sigui, si me la passa i m'ho diu, puc contactar amb algun famós que us vinga a veure, que tinc moltes ganes, que al final ho faig en molts programes de ràdio d'aquests, però com la Georgina dice que està tan ocupada, doncs pues no me la fa. Doncs,
1: Em
0: només,
1: diu Georgina.
0: si veieu que no hi ha cap convidat famós, foteu-li la bronca a la Georgina.
2: Vale, doncs
0: Vale.
2: ja parlarem amb la Georgina seriosament.
0: Sí, si no li feu un parte, ja està, un parte, ja està. Una
2: Sí,
0: multa, ja està.
2: farem un primer avís. Llavors, l'ho dit, Álvaro, moltes gràcies. Estem molt contents i els oients també, gràcies per escoltar-nos. I ara, doncs, com sempre fem, una cançó preferida que vulguis que posem per acabar el programa.
0: Cançó preferida.
2: Sí.
0: Espérate, que ara... Bueno, és que ara això, Georgina, però és
1: A
0: la
1: tu
0: que s'ha
1: t'agrada la de... Sí.
3: A tu t'agrada la llença, no?
0: Bueno, m'agraden moltes, però a part d'això, la cançó està, com es diu, la Vivir de Rosalén, crec que és. Vivir de Rosalén m'agrada molt. Però bueno, en català, si volem un català, doncs pues fem un català.
3: Ah, no, la que a tu t'agradi, sí. Álvaro.
2: Que tingui un simbolisme.
0: Aquesta com és? Mil ocells de... Com és mil ocells? Aquesta mil ocells...
3: La del Pau Donés.
2: Del Pau Donés.
0: Sí, sí, doncs pues mil ocells. Que tinc una llista, però aquesta.
2: Perfecte, molt bé.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.

0: El llibre Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, és una proposta de prosa poètica que explora una relació amorosa a través de la metàfora d'un edifici laberíntic. El seu autor, Pere J. Pastor, construeix un recorregut emocional fet de fragments, cartes i records. I avui ens explica una miqueta més sobre aquesta experiència literària i també vital en aquesta conversa via telefònica. Pere, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Com estàs?
1: Anem fent.
0: Escolta, et coneixem com a humorista, com a creador de continguts vinculat a l'escena, al teatre. Explica'ns d'on neix aquesta nova iniciativa, aquest llibre, d'on sorgeix?
1: Bé, escriure sempre he escrit. Sobretot poesia i tot això, sempre he escrit. Sempre he tingut aquesta neura, no? Per dir-ho d'alguna manera. És un refugi que tenc, que bé, que quan tinc necessitat d'explorar-me i d'explicar-me les coses que passen, pues, m'escric, bàsicament a mi, no? I això neix d'un moment complicat, un moment que, tot i tal vegada esperat, no acabes d'assumir, no acabes d'acceptar, i bé, te du a un punt en què te planteges moltes coses, fins al fet d'haver de demanar ajuda, no? per dir, escolta'm, tens tota una vida per endavant i vaja, que has de tirar endavant, no? I arran d'haver escrit això, arran d'haver fet teràpia, doncs ara podem estar xerrant aquí tranquil·lament, intentant treure's cap i seguir endavant.
0: Aquest Petita Walden utilitza la metàfora d'un edifici per explicar una relació. Com neix aquesta idea d'associar l'arquitectura amb els vincles emocionals?
1: Molt, molt senzill. Un dia estava a Sant Just i me varen ensenyar l'edifici Walden. Jo l'havia vist sempre de lluny i un dia me'l van ensenyar de prop. I just veure'l me va venir en el cap un test que començava amb Petita Walden. Molts dels testos que tenc dins el llibre, no? I arran d'aquest primer test, una vegada que m'havien ensenyat l'edifici, me varen explicar com era, quines peculiaritats tenia i tot això, varen sorgir 3 o 4 o 5 testos més, i a partir d'aquí, diguéssim que va ser una mica germen per fer la resta de testos, passant d'alguna manera per totes les estances d'un edifici, que en aquest cas podria ser l'edifici Walden, però poden ser qualsevol edifici, no? La porta d'entrada, el vestíbul, les escales, les habitacions, les vistes... Utilitzant aquesta metàfora, he construït d'alguna manera el que pot ser una com és una relació, no? Des que comença fins que acaba. I això és una mica és com va sorgir.
0: L'obra està construïda en fragments breus de prosa poètica, diàlegs i textos que semblen cartes no enviades. Per què vas optar per aquesta estructura?
1: Perquè escriure en una vegada m'apareix que és molt més complicat. a mi sempre m'ha fet gràcia poder escriure en una novel·la, però m'ha parescut bastant molt complicat i no tothom ho pot fer, no? Escriure d'aquesta manera, de manera com en petits fragments, de manera fraccionada, és com una mica de donar petits inputs, petits feedbacks, petites situacions que segurament molta gent pot sentir com a seu, no?, d'alguna manera, que és el que significa transitar una relació des d'un punt de vista d'un edifici, no?, d'alguna manera. I bàsicament seria això, vull dir que no és que tingui un motiu en concret, simplement va sortir així, va sortir aquell primer test que he dit abans i a partir d'aquí va sortir la resta i així se va quedar.
0: O sigui, ha fluït de manera natural, podríem dir, no?
1: Ara que diuen que està tan de moda això de fluir, doncs sí, podríem dir que sí, que va fluir de manera bastant, bastant natural. Sí, bàsicament va ser això.
0: Escolta, en la nota d'intencions tu expliques que el llibre neix d'una necessitat d'entendre una experiència emocional. Escriure'l t'ha ajudat a ordenar el que senties?
1: Sí, totalment, totalment, sí. Tot i que a vegades és difícil, a vegades és complex, a vegades t'acosta situar-te i estar on no hauries d'estar, sí, escriure'l per mi ha estat d'alguna manera alliberador, podríem dir, no? És entendre una mica tot el que ha passat, el que m'ha passat, com ho he viscut, i sobretot el que queda de tu després de tot això, que crec que és la part important, no? Saber que d'alguna manera, a vegades, quan estàs en una situació que has d'arribar a dir que t'estim, t'he de deixar, o t'estim, ho hem de deixar, perquè és una cosa mútua, és difícil. No deixes algú perquè deixis d'estimar o perquè hi ha hagut alguna mentida, algun malentès, alguna història, no? Hòstia, t'estim tant o ens estimem tant que ho hem de deixar. I m'apareix una prova d'amor molt bona, molt forta, per part de dues persones, i per altra banda també és saber que en aquell moment no ho saps, però després sí que saps que això és una manera també d'estimar-te tu mateix. I crec que això tot comença per aquí, estimar-se un mateix.
0: Mm-hmm. Cada capítol va acompanyat d'una il·lustració de Llorenç Serraima. Com va ser el diàleg entre el text i la imatge en aquest projecte?
1: Mira, inicialment, en Llorenç, que és un bon amic, a més també segur que molta gent el coneix perquè està vinculat també al món del teatre aquí a Sant Cugat, en Llorenç va ser una de les primeres persones que va llegir el text i li va agradar molt. El primer que em va dir, diu, això ho has de publicar. Dic, mira, no sé si és que has begut, t'has fet la pastilla que no tocava, no sé què ha passat aquí, però no me diguis aquestes coses, no? I no, va insistir, va dir que sí, que això era publicable, que s'havia de publicar, i aquí va sortir la idea una mica de dir, escolta, mira, ja que te l'has llegit, ja que sé que tu fas il·lustracions, perquè no me fas una il·lustració per cada capítol, a més de la portada, i després en parlant. I tot d'una se va oferir, va ser la veritat que ha fet una feina per mi exquisita. Crec que aquestes petites il·lustracions reflecten perfectament una mica com és el llibre, i vaja, vull dir, jo estic molt agraït a en Llorenç i a l'esforç que ha fet.
0: Un cop et convencen que això ho has de publicar, aquí ve una altra part important, que és trobar algú que ho vulgui publicar, no? Ha estat complicat?
1: Sí, clar, la primera opció és autopublicar, no? La primera opció és aquesta, però ell de seguida m'ho va descartar. Diu, no, això envia-ho a editorials, perquè tal, no sé què. I clar, bueno, el que vaig fer va ser enviar el text a diverses editorials, de petit format, diguéssim, més independents, i una d'elles, el Cep i la Nansa, s'hi va interessar bastant de seguida, i res, de seguida ens vàrem posar d'acord per dur endavant, i ara estem en el procés de mecenatge, que és fet que l'editorial ha de recollir uns diners, vull dir, els diners són tots per l'editorial, jo aquí no m'ha quedat res, l'editorial ha de recollir uns diners per poder dur a terme tota la maquinària que comporta després la maquetació, posar bé les il·lustracions, la gramàtica i, evidentment, la impressió i la distribució, no?
0: Uh-huh. En quin moment està ara aquest procés de micromecenatge? Has de superar una prevenda? En quin punt està?
1: El pressupost que ha preparat l'editorial són 4.500 euros i el llibre se pot precomprar a 15 euros ara mateix. Evidentment, si no se cobreix el pressupost o si no s'arriba a fer llibre, els dubbers se tornen. Això vull dir que quedi clar, perquè a vegades la gent... Bé, jo també entenc que molta gent no vulgui comprar una cosa que no ha vist. També ho entenc. Per això, a les meves xarxes, jo aquests darrers dies vaig fent petites aportacions, vaig explicant una mica com és el llibre, vaig llegint algun text perquè la gent vegi una mica com està, no? Ara mateix estem en el 38%, queden uns 30 dies per acabar aquesta promoció, però puc avançar que amb tota seguretat a final del dia d'avui estarem en el 50%.
0: Molt bé, no?
1: Que ja, sí, no, la veritat és que és molt, més del que esperava. Hi ha empreses que s'hi han involucrat i També he de dir que vaig anunciar que la meitat dels drets d'autor que a mi me corresponen per cada venda, jo tinc estipulat un 8% de royalties, això és, no deu arribar a un euro per llibre aproximadament, no ho he calculat, però aquesta meitat de drets que a mi me pertoquen els donaré a alguna institució o alguna entitat que treballi per la salut mental de les persones. I molt possiblement, si veig que la cosa segueix tan encaminada i d'això, estic per donar 100%. Jo no he fet aquest llibre per guanyar diners, he fet aquest llibre per salvar-me, per ajudar-me, per sortir endavant, i a mi m'ha ajudat. I si d'alguna manera en la compra d'aquest llibre una part d'aquests dubbers poden ajudar algú a través d'alguna institució o alguna entitat, benvingut sigui. Vull dir, és que no, per mi ara mateix no té cap altre sentit que això percebi un sol cèntim com a dret d'autor, perquè a mi m'ha ajudat, i el que vull ara mateix és que, si pot ser, el llibre també ajudi altra gent.
0: Està clar. De fet, has explicat que el llibre no parla tant d'una ruptura com d'una una travessia, una travessa emocional, no? Creus que la literatura pot ajudar-nos a mirar aquestes relacions amb més distància i amb més comprensió?
1: Sí, jo penso que a veure, escriure està... Jo crec que va molt bé. Tant si ho fas per tu mateix, inicialment jo no tenia intenció de que això se publiqués, no? Ho feia per mi. Va ser a través de Llorenç, i em va dir no, això sí i tal, i aquí me va animar bastant. Però jo penso que escriure, jo crec que tots en algun moment ho hauríem de fer, poc o molt, ni que sigui de manera privada per nosaltres mateixos, tenir un petit diari, tenir una petita llibreta on potser un dia vols escriure i després està tot el mes sense escriure, però penso que això t'ajuda després a veure en quin procés estàs, en veure com evoluciones, en veure si estàs anant cap allà on fa dos mesos, quan vas escriure, jo volies anar, no?, d'alguna manera. Jo penso que sí, que és important escriure.
0: Mm-hmm. Et pregunto molt ràpidament, que ja estem a punt d'acabar. Algun projecte tens ara en l'horitzó?
1: No, bàsicament promocionar aquest llibre d'un molt que pugui per intentar arribar al màxim de gent possible i arribar en el 100% de la precompra, però a nivell de teatre i això, ara mateix ho tinc bastant apartat, això no, ara mateix no me crida, i com que encara estic traient el cap de tot aquest procés, me vull centrar en les coses que estic segur, les coses que tinc a l'abast, i anar endavant. I si me permets, només dir que si la gent vol precomprar aquest llibre, ho poden fer a través de la plataforma edita.cat. Allà trobaran Petita Walden i poden fer la precompra.
0: Edita.cat és el lloc on heu d'anar a petar, si és que us interessa conèixer una mica més a fons i en detall aquesta Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te. Gràcies, Pere. Escolta, a continuar.
1: Moltes gràcies, Carme. Una
0: I molta força, igualment. Adéu-siau, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Disolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
7: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
7: Adéu, Embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb unes temperatures que estan sent elevades a aquestes hores del matí, sobretot a tot el litoral i prelitoral, tant central com gironí, amb uns núvols que són més espessos, sobretot a les Terres de l'Ebre. Amb un matí que serà assolellat, tot i que tindrem la presència al Pirineu i també per Ponent, bandes de núvols als íprims que ens deixaran aquest cel molt més enterbolit. I a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu central i oriental, però aquestes nuvolades seran inofensives. I amb un migdia que tornarà a fer calor, o molta calor, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar una altra vegada a valors propers als 41-42 graus, valors que no són normals per l'època de l'any.
1: I arran d'aquestes temperatures tan elevades, els agents rurals activen també avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis, d'un total de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també està activat a 356 municipis més de 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. I en els esports, en futbol, el Girona a la segona divisió buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades incorpora una nova secció per conèixer el funcionament del protocol oficial d'un consistori com el de Sant Cugat. Descobrirem quines són les normes que el regulen i com s'apliquen. Per fer-ho ens acompanyarà la Mireia Fons, responsable de protocol i relacions institucionals de l'Ajuntament de Sant Cugat. Mireia, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Avui vens acompanyada, i vens sí? acompanyada de la persona que millor ens pot explicar la història d'aquest reglament que tenim, oi que sí?
1: Correcte.
0: Saludem a Jordi Puigneró, tinent d'alcalde de Relacions Institucionals. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Parlarem efectivament del naixement de la història d'aquesta eina, que des de quan existeix?
2: Doncs miri, concretament es va aprovar el reglament, ara li diré la data exacta, es va aprovar en el ple del 15 de novembre de 2005.
0: 15 de novembre del 2005?
2: Sí, és el 2005.
0: Casualitats
2: de la vida, jo en aquell moment era regidor, recent regidor, perquè vaig entrar de regidor el mes de setembre, com a conseqüència de que, malauradament, ens va deixar el Jaume Tubau, molt recordat per tots nosaltres, que ens va deixar perquè es va morir de càncer, com tots saben. I jo anava al següent de la llista i em va tocar entrar de regidor. Jo llavors havia estat un any i pico treballant de cap de gabinet amb l'alcalde Recoder, i un dels primers encàrrecs que vaig tenir de l'alcalde Recoder va ser treballar precisament en un reglament d'honors, distincions i protocols de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè en aquell moment el reglament que regia l'Ajuntament era un reglament franquista, que a més no estava actualitzat, no hi havia, diguéssim, especificat ja no només els temes de protocols, sinó també temes com fills predilectes, tota una sèrie, diguéssim, d'honors i distincions que avui aquest Ajuntament dona. I que sota els de la vida, doncs, aquell reglament que vaig estar treballant com a cap de gabinet per portar-lo a ple, doncs, malauradament, com dic, en Jaume Tubau ens va deixar i jo vaig entrar a regidor i em va tocar defensar-lo en el ple, el primer ple que vaig estar de regidor, defensar-lo i portar-lo a ple per aprovar-lo, doncs, aquell mes de novembre. Jo vaig entrar al setembre, octubre, de regidor i va ser la primera feina que vaig haver de fer com a regidor.
0: I per què sorgeix just en aquell moment? Quines eren les circumstàncies que van provocar que s'hagués de crear?
2: Per mi dos elements. Un, evidentment, que ens regíem per un reglament franquista, predemocràtic, preconstitucional, i per tant calia actualitzar-ho. I segon, perquè en aquell moment Sant Cugat i Vall d'Oreig estaven governats per diferents colors polítics, i, home, hi havia molta... Com que el reglament franquista gairebé no en parlava, hi havia moltes discussions, no?, en els actes i, en fi, doncs, qui tocava presidir o qui no, qui estava per davant, si un tinent d'alcalde o la presidència de l'EMD de Vall d'Oreig, quin rol tenia també l'EMD, diguéssim, en la seva relació, diguéssim, en aquest cas, amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i vam aprofitar per endreçar-ho, i és més, va ser una feina que, evidentment, va tocar liderar a mi, però que va ser aprovada, diguéssim, es va fer amb tota transparència i parlant amb totes les parts, i es va aprovar en el ple de l'Ajuntament amb el vot a favor de tots els regidors. Per tant, amb un consens absolut, 25 de 25.
0: Déu-n'hi-do. Com ha estat el procés? Com va ser en el seu moment el procés de creació, ja que el va treballar directament?
2: Bé, doncs es va fer un primer text esborrany, això es va compartir, en aquest cas, amb els diferents grups polítics, es va compartir també amb la presidència de l'EMD de Vall d'Oreig, en aquells moments la senyora Turu, i a base de fer esmenes i molta negociació i incorporar també el sentit comú, vam ser capaços de posar-nos d'acord. I aquesta va ser la tasca, va ser una tasca que va durar, podríem dir, uns 6, 7, 8 mesos, més o menys.
0: I per fer un reglament com aquest es van tenir com a referència altres reglaments de municipis propers, del voltant?
2: Jo ara no recordo exactament si es va agafar per referència algun reglament en concret, no? El que sí que es va tenir en compte va ser les lleis, en aquest cas, estatals i de la Generalitat, respecte a les parlacions en l'àmbit del protocol, perquè això no ens ho podíem saltar, evidentment, però és veritat que hi havia una... Bueno, tenim una petita idiosincràsia a Sant Cugat, no? Que hi ha una altra institució, que és l'EMD, no? Per tant, com encaixàvem, no?, aquest fet? Perquè això sí que no en parla gaire, les lleis superiors. I, per tant, va ser... Ens ho vam fer bastant nosaltres, eh? Aquí va tenir molt a veure la feina que va fer la Maribel Cayuelas, que era en aquells moments la tècnica de protocol.
1: Exacte.
2: I que aquesta part més tècnica, no?, doncs sí que se'n va ocupar molt, ella.
0: Això comença a caminar i suposo que és una eina molt novedosa per tothom, que no sé si cada vegada que s'havia de decidir una qüestió de protocol s'havia d'estar amb el reglament a la mà, no per anar consultant.
2: Bueno, el reglament regula moltes coses. Regula, evidentment, des del tractament, no?, en aquest cas de les autoritats de la ciutat, regula també, evidentment, doncs, la relació d'aquestes autoritats respecte a si mateixes i respecte a altres autoritats que puguin venir a la ciutat. També regula tots els que són premis, honors i distincions que es donen a la ciutat. Regula un munt de coses. Segur que la
1: Mireia... Banderes.
2: Banderes, sí, estem a banderes. Això la Mireia en sabrà, diguéssim, sí, donar més detalls. Però és un reglament important, perquè ens endreça, no?, una miqueta, i fa també que les coses no siguin, o les decisions, no?, doncs, no siguin perquè un ho vol, perquè sí, no és allò, per dir-ho així.
0: Sinó que està establert, no?,
2: no, per norma. No, que ho hem pactat. Exacte. Entre tots. O sigui que hi ha unes normes superiors que marquen un marc, però després aquí vam implementar, doncs, evidentment, tot un seguit de qüestions que ens permet funcionar amb tranquil·litat, no?, i que tots acceptem, no?, i això és el que és bo de la política, no?, que no posem en qüestió coses que estem cada dia, no?, i tinguem discussions sobre qüestions que ja hem acordat tots, no?, i que, escolta, això és així, no?, i si algun dia s'ha de canviar, doncs fora bo també que totes les forces polítiques ens poséssim d'acord, no? Ara, precisament fa poc, no?, vam aprovar el nou ROM municipal, no?, que és el Reglament Orgànic Municipal, una altra eina molt important. Curiosament, també m'ha tocat a mi fer aquest nou ROM, no? I que vam tenir 21 vots a favor de 25 en el ple i cap vot en contra, no? Per tant, també un consens molt gran, no? Aquests són eines, el Reglament d'Honors i Distincions, com també el ROM municipal, són eines que requereixen... Es podrien aprovar per majoria simple, però el que diu el sentit comú és, home, són les regles del joc, intentem, doncs, posar-nos tots d'acord, i deixar una miqueta egos a banda, partidismes a l'altra banda, i aplicar una miqueta el sentit comú, no? Perquè, al final, ara governem uns, però d'aquí uns anys governaran uns altres, i, per tant, es tracta de que...
0: I la regla es mantindrà.
2: Les regles es mantindran, sí, no? I això crec que és el que és positiu.
0: Alguna dificultat vau trobar durant el procés?
2: Segurament dificultats molt grosses no, però òbviament la negociació amb l'EMD Valldoreix va ser bastant dura, sí. Sí, bueno, Valldoreix...
0: Eren les circumstàncies del moment, no?
2: No, és igual. Jo crec que tant sempre... Si tu agafes la història de relació entre l'Ajuntament i l'EMD, és igual qui governi Valldoreix, de color política sigui. Sempre hi ha... És una institució que la tenim aquí dins i que genera unes dinàmiques, doncs, evidentment, que s'han de gestionar. I, bueno, en aquell moment, doncs, arribar a un acord no va ser fàcil, no diria que va ser fàcil, però vam ser capaços d'arribar a un acord. I crec que això és el més positiu.
0: Abans, quan parlàvem de reglament, hi ha una qüestió. Jo no sé si el reglament és una eina viva que es pot actualitzar, que... pot incloure modificacions. No sé si això és habitual, si és possible.
2: És possible, però requereix fer-ho amb molta cura i amb molt de consens, perquè fer canvis que només vota una part, llavors queda... Ara tenim un reglament que està aprovat pels 25 regidors. Qualsevol canvi que hi fem... De fet, no s'ha fet cap canvi des de llavors,
1: no.
2: Entenc, no, Mireia?
1: Si no, continuem.
2: No s'ha fet cap canvi. Si es fa algun canvi, que es podria fer, hauríem d'intentar...
0: consensuar-lo.
2: Que tothom menys. Del ple. Són d'aquelles coses que és prudent no canviar-les cada 4 dies. Ara portem, en aquest cas, portem 20 anys, no? Uh-huh. De moment no ha calgut, no ens hem trobat en cap situació que hagi calgut canviar-ho. Per tant, no sé, ho dic perquè... per posar un exemple, doncs segurament... parlar sobre com hem de posar les banderes o com hem de...
0: No sé, adaptar-lo als nous temps, si és que els nous temps han generat canvis, no?
2: A mi ara no se m'ha negat cap, però en tot cas la Mireia potser sí. Que viu més el dia a dia del protocol i tot això estudiant amb ella aquest reglament, si faria alguns canvis.
0: Que la vida institucional tampoc no ha canviat tant, no?
3: Sí que vam tenir, no sé si us recordes, fa molts anys, vam tenir com una petició per fer alguna modificació. En aquest cas venia de la mà del síndic. Te'n recordes, en Jaume Clavell?
2: Sí.
3: Que ell sempre ens demanava que amb aquestes precedències es pogués incloure, no?, la figura del síndic. Jo crec que és l'única vegada.
2: Sí, recordo que quan vam parlar amb ell, sí. Clar, que podia tenir raó la seva petició, però hi ha una situació que s'ha de tenir molt present. El síndic de greuges no és un càrrec electe. Llavors, evidentment, el reglament ha de distingir molt bé el que són càrrecs escollits per la ciutadania del que són càrrecs que escollís l'administració, perquè, evidentment, hi ha molts altres càrrecs que també podrien entrar en aquesta equació, llavors, no? Però, bueno, en fi, sí, és un tema que va sorgir en el seu moment i que jo crec que no, ara mateix no tampoc està sobre la taula.
3: Es va donar resposta sí. I mai més.
0: Hem parlat d'una de les persones que va intervenir en la creació d'aquest reglament, que avui no ens acompanya, és la Maribel Cayuelas.
3: Correcte.
0: Aquí la Mireia doncs, va substituir en el seu moment. Com va ser aquest traspàs, Mireia?
3: Bé, vam estar convivint un temps juntes amb la Maribel. Vam estar potser 5 anys que vam estar treballant les dues juntes, ella com a responsable i jo donant suport. I la veritat és que va ser un traspàs molt, bueno, molt maco, no?, perquè va ser la meva mestra, és a dir, la Maribel, no?, ella és la que em va ensenyar tot, no?, i amb aquest reglament, doncs, clar, per nosaltres és importantíssim, perquè al final endreça, no?, i ens facilita la feina a tots els tècnics i tècniques, no?, perquè sabem que hi ha un ordre, és a dir, el fet de que estiguin asseguts en el ple d'una manera determinada no és perquè la Maribel del seu dia o jo volem que estiguin d'una manera determinada, no?, o quan estan en un acte. És a dir, que per nosaltres és una eina indispensable, vaja, pel nostre dia a dia.
0: I al cap del temps, ja el dia 15 de novembre, farà 20 anys. Farà 20 anys. Després de 20 anys, les entitats, els diferents agents amb qui heu de relacionar-vos, ja entenen de què va el protocol?
3: Sí, jo crec que sí. És a dir, jo crec que cada vegada més les entitats et demanen, no?, la seva opinió. Escolta, hem d'organitzar aquest acte, llavors ens dius tu per què venen aquests regidors, qui va primer, qui... Saben, no?, perquè també amb ells els ajuda. Per tant, jo crec que sí, que és una eina que ens ajuda tant a nosaltres com a institució, com a les entitats privades que organitzen actes i que elles, en aquest cas, podrien decidir com volen fer-ho. Però et demanen l'opinió per fer-ho d'una manera correcta i no fer-hi sensibilitats, no?
0: Hem anat aprenent tots plegats, no?
3: Tots plegats hem anat aprenent molt.
0: I la Mireia, que té el reglament al cap perquè és el seu dia a dia, és la seva feina, doncs ens posarà al dia i al corrent al llarg d'aquest curs en el programa.
3: Amb aquestes
0: col·laboracions per descobrir coses que de vegades no es veuen, no estem massa pendents i no són massa visibles.
3: Sí.
0: No?
3: Jo sempre ho dic, no?, que el protocol moltes vegades no es veu, no ens ho plantegem, no? I normalment surt quan alguna cosa falla, no? Si alguna cosa no ha funcionat bé, moltes vegades és... Ostres, el protocol ha fallat aquí, no? Però si no, habitualment no se'n parla. És a dir, quan els actes van bé, doncs tothom agraeix. Ostres, ha anat perfecte, no? I quan hi ha alguna petita coseta, és llavors... Jo crec que és una eina molt bona, amb la que treballem sempre i que ens facilita molt, que ens facilita molt.
0: Podem acabar amb alguna anècdota, alguna situació curiosa que es pugui compartir sobre... tant del naixement o la creació d'aquest reglament com de la seva aplicació al llarg d'aquests 20 anys. No sé si us heu trobat amb situacions...
2: Home, jo... Ara si em fas m'agafes així...
0: Ara l'agafem en fred.
2: En fred, jo crec que... segurament la millor notícia d'aquest reglament. La cosa més important és que portem 20 anys i no s'ha hagut de modificar, no? Això vol dir que segurament es va fer una bona feina, amb consens, tècnicament, no diré impecable, però molt bona. I són d'aquelles qüestions que, en fi, a vegades no valorem, no? No valorem. I ara, com molt bé deies, han passat 20 anys i aquí està el reglament, no? Bé, doncs, no sé si els nous temps demanaran, no? Fer alguns canvis, no? Però jo només demanaria que les persones que els hi toqui fer aquests canvis, no?, tinguin present que aquest tipus de reglaments convé fer-los d'aquesta manera, no només de part, per dir-ho així.
0: Mm-hmm. Mireia, alguna anècdota que tu recordes?
3: La veritat és que n'hi haurien moltíssimes a explicar.
0: Segur.
3: Jo, afegint...
0: Quan fa que estàs en el càrrec de...
3: Doncs jo porto potser 18 anys, ja.
0: 18 anys? Mm-hmm.
3: Jo, afegint el que deia el tinent d'alcaldia, sí que vull posar sobre la taula també que ha sigut un reglament que altres institucions s'han emmirallat amb ell. És a dir, altres ajuntaments més petits o que volien marcar un reglament de protocol es van posar en contacte amb la institució per tal de que els hi féssim arribar, no?, una mica per treballar-ho, no?, per agafar exemple. És a dir, que ha estat una eina molt modèlica, també.
0: Bé, doncs avui hem començat pel reglament, pel seu naixement, i anirem avançant en la seva aplicació, en les situacions que habitualment necessiten de l'aplicació d'aquest reglament, i ho farem al llarg del curs, en aquest Faves Comptades. Mireia, Jordi Puigneró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: A tu, Carme.
0: Gràcies.
3: Gràcies. Bon dia.

0: A l'abril es van fer públics els guardonats de la primera edició del Roca Awards, el certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. Sis mesos després, el títol guanyador en la categoria d'obra inèdita en català, menú degustació de l'escriptor i professor santcoatenc Josep Amorós, ja és a les llibreries. Josep, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Bé, molt bé també.
1: Mira, amb llibre allà al mercat.
0: Amb llibre, primer de tot, enhorabona. Ja et vam felicitar, quan vam saber que eres el guanyador en aquesta categoria del Roca Awards.
1: I tant.
0: Però ara, enhorabona, perquè ja tenim a les nostres mans l'exemplar de menú degustació. Què suposa haver guanyat aquest premi?
1: Doncs, la veritat, el que dic sempre, és a dir, segurament serà el premi més important que guanyi mai, perquè...
0: No t'avancis.
1: Ah, ja n'he guanyat algun, però esclar, que te'n va fer especial il·lusió. Primera, perquè és a Girona. Mira, no sé, saps? És aquelles ciutats que sempre li he tingut una estima especial. Un dels meus fills hi va viure uns quants anys. Jo també hi vaig passar uns mesos. Per qüestions professionals també fa tres vides. I és una ciutat que m'encanta. Segona, perquè estreno el palmarès, no? Com aquell que diu. Doncs esclar, era la primera edició. Exacte. I és un premi que es vol consolidar, que té una secció internacional, amb la qual cosa sembla ser que pot tenir un cert recorregut, sobretot si els germans Roca
0: i aquest segell Roca
1: continuen al darrere. Exacte.
0: Que és gairebé garantia d'èxit.
1: Clar, després perquè em van convidar a sopar el dia del lliurament de premis. Clar,
0: no vam, és un premi, no?
1: Clar, no vam bé el celler, sinó
0: l'esperit Roca.
1: Han obert, exacte, l'esperit Roca, que és absolutament espectacular el lloc, i la cuina, doncs és del Joan Roca, i no cal dir res més, no? Esclar, tot plegat,
0: tot
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs mira, tot bé, sí,
0: tot
1: un,
0: bé.
1: Un quart llibre allà, si no conto els que hi ha algun relat d'aquests llibres que s'acostumen a fer, no?, de diversos autors. Però ara feia temps que no tenia llibre nou, entre les pandèmies pel mig i totes aquestes coses. Ara ho mirava, el llibre anterior, que era Més cròniques de Macondo, va sortir el 2019. O sigui, que ha plogut.
0: Viuràs un nou Sant Jordi com a escriptor més recent publicat, no?
1: Perdona, 2023. 2019 era el primer.
0: Anava a dir, no fa tant.
1: No.
0: No és la primera obra que publiques, ara ho deies. Però quan parlaves amb la Carme Reverte, que et va convidar quan es va anunciar els premis,
1: sí.
0: Li confessaves que suposava fer un salt, perquè això suposava publicar amb Univers.
1: Sí, és clar.
0: Com ha sigut aquesta experiència, no? Estem parlant possiblement del top 3 editorial de
1: sí,
0: Catalunya.
1: Sí, amb Penguin. És un dels tres grups grans, exacte, amb Penguin i amb Planeta. La 3, això és l'antic grup Enciclopèdies, el mateix grup Abacus, en fi, Mediapro pel mig, és a dir, esclar, econòmicament parlant és una potència, i editorialment doncs també. Significa que parles amb editors amb unes capacitats que fins ara no hi havia treballat, no? No només hi parles, sinó que a més hi treballes. Significa que, bé, jo que estic acostumat a fer correcció editorial per altres autors, doncs esclar, aquesta vegada me l'han fet a mi, i he après moltes coses.
0: Com
1: moltes
0: ha sigut,
1: coses
0: això?
1: Noves. Absolutament espectacular, espectacular. La Neus, que és la que m'ha fet la correcció de taula, esclar, hi ha una sèrie de figures que no les coneixes fins que no estàs amb una editorial d'aquest tipus. Corrector de taula, editor de taula, què vol dir això? Està molt ben definit, perquè

0: s'ha d'aprendre.
1: Claro, dèiem, publicar en Univers és un salt endavant, sí, a l'hora de publicar un llibre. El teu llibre està al costat de noms com Roc Casagran, Albert Om, Marta Romagosa, Sílvia Soler, Lluís Llach, com ho entomes, allò?
0: No et deixis la Carla Gràcia, que està funcionant.
1: La Carla Gràcia.
0: El Perfectament Imperfecte està funcionant de nassos. O el de la Mireia Giró, La Desastrosa Teràpia de la Sara, que l'altre dia en parlava, uh-huh, en parlaven a la tele, el Sergi Pàmies. Bé, si és que...
1: Ah, no sé, no? Veure el teu nom allà al
0: exacte,
1: costat...
0: Et sents una mica a Champions, dius què foto jo aquí, no?
1: Tens síndrome de l'impostor?
0: Havia tingut, sí. Jo crec que ja l'he superat bastant. Saps què? Va arribar un moment, i això ja fa uns quants anyets, que vaig incorporar una... Jo faig classes d'escriptura creativa. Vaig incorporar en una de les classes una que es deia la síndrome de l'impostor. I em vaig parlar amb els meus alumnes. I a partir d'aquest moment, potser li vaig donar una volta. És a dir, sí que ara ja m'atreveixo quan em pregunten tu a què et dediques? Diu, jo sóc escriptor. No em costes a dir-ho. Sí, exacte. Ens agraden les etiquetes a tots plegats, que vols que et digui. Mm-hmm. Però al final tampoc no... La síndrome de l'impostor és relativa. Al final tots sabem, o hauríem de saber, que som bons, no? I les falses modèsties són una llauna. Oi que sí?
1: Sí. El llibre té 15 relats. Un mes, si li sumem a la presentació, al sí, menú degustació. Si no m'equivoco, alguns ja s'havien anat cuinant, oi?
0: Sí,
1: No són uns relats escrits expressament per presentar-lo aquests guardons. Clar, davant d'aquesta situació, com és la feina de tenir alguns d'aquests relats, no sé si tots ja escrits, per adaptar-lo a les bases d'un concurs i que tot encaixi a la perfecció, encaixi tant, que fins i tot es reconegui amb el premi?
0: Sí, és clar. Al final és una mica una qüestió fons d'armari. Mira, jo quan en el discurs d'acceptació, que el tenia meravellosament escrit i molt pautat, i el vaig llegir i al davant de conselleres i alcaldes de Girona, en fi, totes les patums que tocava. Però en un moment determinat em vaig donar compte que hi havia una curiositat, i és que, clar, els Rock Awards tenen 6 categories, em sembla que són. O sigui, n'hi ha 4 d'obra publicada, internacional, català, castellà, etc etc. I n'hi ha 2 d'obra inèdita, català i castellà. De totes les obres, totes eren tractats, uh-huh, de gastronomia.
1: Un del sake...
0: Correcte. El meu era l'únic que era narrativa. I no vaig poder evitar, o sigui, jo vaig començar l'acceptació dient jo aquí sóc un bolet, perquè, esclar,
1: mira, del món del
0: gastronòmic, tenim enciclopèdies i molta sapiència del món gastronòmic, i al final el meu és narrativa. A veure, et confessaré una cosa, és obvi, com has dit, que hi havia, la majoria dels relats estaven escrits, quan em van quan em vaig decidir per presentar-me aquest premi, vaig pensar una mica en termes de màrqueting. Jo, uh-huh, ja saps que vinc també d'aquest, uh-huh, món. I vaig pensar que es podia cuinar el llibre, millor dit, organitzat doncs això, com si fos la carta d'un menú degustació. I el vaig organitzar així.
1: Com es trien els relats que van a cada apartat, els entrants, els primers, els segons plats?
0: Una mica fons d'armari. Al final, també hi ha una miqueta de qüestió d'extensió, és a dir, els plats principals dediques als més densos, uh-huh, i als més intensos, probablement. Els postres, doncs, són aquells que són com més divertits, com més lleugers, etc. I els entrants, doncs, és una miqueta per escalfar boca. Sempre als editors els agrada que el primer conte sigui potent, no? I ja ho busques. Jo també estic veient que probablement és del llibre el que està funcionant millor, al marge de la introducció, el que està funcionant millor és el primer. O és el que més et comenten que agrada, no?
1: Com ha sigut aquest procés creatiu d'escriure aquests relats? Després et diré el que a mi m'ha semblat que tenen en comú o no en comú. Discutim.
0: Sí. Bé, el procés només es diu anys i fons d'armari. Al final, doncs, això. Et demanen si tens un original. Sí que jo ja tenia més o menys pensat fer un recull aproximadament similar, mm-hmm, al que finalment hem fet, però bé, potser vaig corregir i accentuar algun criteri una miqueta més gastronòmic, una miqueta més de presència de la gastronomia, de restaurants, en fi, de tant de llocs com de menges, en la situació, pensant una mica, jo què sé, parlant de grans referents, no? Josep Pla, Néstor Luján,

0: I ara, anys llum, d'estar, de tenir el pes, que pes en tots els sentits, que tenien aquests dos grans escriptors. Però sí que són, bé, són miralls, són referents en els quals t'hi pots emmirallar i que pots intentar doncs, acostar-t'hi justament per no ser tan bolet, no? I d'intentar fer doncs, que la narrativa també entri al plaer gastronòmic. Per què no? O sigui, quan escrivim hem de tenir sempre en compte que el lector espera trobar plaer per tots els sentits amb allò que llegeix, no només per la vista. És a dir, el que llegeixes no t'entra només per la vista. Has de posar olors, has de posar tacte, has de posar moltes d'aquestes coses. Doncs bé, finalment posem-hi també gustos i aromes, que al final és la gastronomia. I això, doncs, ja està. És una miqueta criteri de màrqueting, buscar un subtítol per cada un dels títols principals, que no els vaig canviar dels relats, però sí que hi vaig afegir un subtítol que era el nom del plat. La curiositat és que aquest menú es pot cuinar. O sigui, el pots cuinar i el pots oferir tal qual està presentat.
1: Això no m'hi havia fixat, veus? Sempre es descobreixen coses noves fent les entrevistes. Com ha sigut aquest acompanyament editorial? Un cop es presenta l'obra, tens el premi, fins que això es converteix en el llibre que tenim a dia d'avui sobre la taula.
0: Bé, comences enviant el manuscrit, no? Però hi ha el manuscrit amb una correcció addicional a la que vas fer per presentar-lo en el certamen. I a partir d'aquí doncs, comença el procés de correcció. Escriure és corregir. Que la gent no s'enganyi, Escriure no és seure i com ja escriure el primer que et passa pel cap. Escriure és corregir. En el sentit de que el temps que empres en corregir un llibre pot ser 8 vegades, potser, això ho diu el Monsó, 8 vegades el temps que empres en escriure'l.
1: Llegir, rellegir, corregir, recorregir.
0: L'acabes avorrint. O sigui, sí que el dia que t'arriba a la caixa...
1: Estàs tip del menú degustació, tens la panxa plena.
0: Sí, exacte. Acabes empatxat.
1: Parlem dels relats, tot i que el premi és gastronòmic, en les diferents històries i jo hi he trobat ingredients de la teva personalitat, per dir-ho, no? Ens deies, hi ha aquest punt de màrqueting a l'hora de triar aquesta presentació del menú degustació. Jo també hi he trobat molta publicitat en alguns dels relats, especialment música.
0: Sempre
1: no sé si dir especialment rock.
0: Sí, no? Rock i jazz, potser més rock.
1: Rock i, no?
0: Sí.
1: És impossible veure un llibre teu sense aquests ingredients?
0: Jo crec que sí, és bastant difícil, perquè són els referents. És a dir, més que ingredients, són referents.
1: La música diria que hi és a tots i cadascun dels relats. No ho he fet la llista, però gairebé es repassen fins i tot títols de cançons en alguns.
0: Sí, si no explícitament, com tu dius, que hi ha títols, fins i tot hi ha fragments de cançons en algun... si no explícitament, sí que hi és fins i tot fins a un punt de vista de vegades de construcció del relat, o sigui, que hi ha un fraseig, hi ha una tornada, hi ha un bridge, que en diuen en anglès, un pont, tornem a la tornada i un desenllaç. Doncs també tenen aquest sentit musical. Sí, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock. El meu pare em va matricular econòmiques, però... Però veus, clar, les coses sempre tornen a sortir a la vida, afortunadament, si tens aquesta sort.
1: I la publicitat i les reflexions sobre què és un bon anunci també hi són.
0: Sí.
1: No? Des d'un bon principi fins al final,
0: sí,
1: gairebé.
0: Sí, què se n'ha fet del talent que hi havia a la publicitat.
1: Oi?
0: Sí, això ho diu un personatge del llibre. Sí.
1: S'ha fet del talent, un anunci no és un bon anunci si no recordes el producte, no?
0: Correcte.
1: Un anunci no és allò que dona cans, sinó el que...
0: Sí, sí.
1: El conseller recordi.
0: Sí, sí, la qual cosa doncs contrasta molt amb aquella...
1: Tires de bagatge.
0: Clar, però contrasta molt amb aquell esperit rebel que teníem, que les coses havien de ser creatives i trencadores, no sé, i que, escolta'm, això de vendre són coses capitalistes que no cal fer-les ni en publicitat ni de cap manera, no? I esclar, contrasta amb un personatge doncs, que venia d'aquí. Òbviament, els relats també són molt generacionals, com també has vist
1: justament
0: molt bé.
1: Justament t'anava a preguntar ara si és un llibre molt generacional d'una determinada època, pels referents musicals, pels referents publicitaris, fins i tot...
0: Jo crec que els agradarà molt als boomers, segur, segur, perquè al final és la meva generació. Ara, no descarto que algun X, i sobretot els millennials, estic bastant sorprès, els millennials, que són la generació del meu fill, pensen bastant similar als boomers en moltes coses.
1: Són fills de boomers, els millennials.
0: Clar, és que són fills dels boomers. Exacte, no? Exacte. Eh? Els X sí que esteu en un punt intermig.
1: Jo soc millennial encara.
0: Tu ets millennial,
1: sí.
0: Eh?
1: Encara hi ha referents que em connecten potser amb això, amb la generació de... dels meus pares, que per tant, d'alguna manera, tu també ho has mamat.
0: Clar, han sentit la mateixa música, perquè l'han sentit a casa, independentment de que dius, quin rotllo, papi, què estàs fotent ara?
1: Aquí, però ja la tens.
0: Però clar, ja la tens. I a casa, els meus fills, jo me'n recordo, els meus fills de petits escoltaven i els agradaven els Shadows, els agradaven els Stones, els agradaven, no sé, Fleetwood Mac, saps? Esclar, això a mi em fa molta patxoca i tota aquesta és la música que hi ha als meus.
1: Sempre es fa, sempre es fa la pregunta aquesta de quina part n'hi ha...
0: Que hi ha de tu en aquest llibre.
1: En aquest llibre, no? Clar, aquí tens moltes oportunitats perquè hi ha 15 relats més a l'introductori.
0: Sí, aquesta pregunta que no falti, eh?
1: Aquesta que no falti, ja que és un cliché, escolta-la, la farem. T'identifiques amb algun dels personatges en algun dels relats o en tots hi ha una mica de la teva petjada?
0: No sóc cap dels personatges, no sóc literalment cap dels personatges, però tots els personatges tenen una part de mi. Sí, és clar.
1: Impossible que no sigui així.
0: És impossible que no sigui així.
1: Clar, jo t'he dit que aquí he vist publicitat, i he vist també la música, no? Aquesta sí. Música pop, rock, tu em deies també el jazz, i he trobat molt sexe, Josep.
0: Sí, també és un altre dels meus temes recurrents, cert, en els,
1: sexe
0: en els relats.
1: Sexe i sí. Les relacions entre parelles, sobretot, sí. No? És gairebé una constant en la majoria dels relats. Per què t'interessa construir i que tingui un paper tan protagonista al final, el sexe i les relacions entre les persones?
0: Bé, m'interessen especialment les relacions. El sexe és una part important d'aquestes relacions i suposo doncs, que ho enllaço amb l'anterior, eh? O sigui, què hi ha dato en aquest llibre? Doncs bé, hi ha moltes coses i totes les coses que et passen al llarg de tota una vida de relacions, unes doncs, molt més profundes i molt més intenses i d'altres doncs, molt més puntuals, doncs penso que inevitablement acaben apareixent si és que verdaderament el que t'interessa és escriure sobre això, sobre relacions humanes, que al final els meus contes van d'això, no van de música. Tot això és, anava a dir, potser tampoc no és decoració, eh? Són referents.
1: És el farciment, no?
0: Clar, però els meus contes tots van d'això, de relacions. De relacions que s'engeguen o que es trenquen o que no funcionen o que, en fi... Relacions.
1: Sant Cugat té el seu espai en aquest llibre.
0: Sempre.
1: Apareix en un dels relats, que no sé si t'ho he de dir-ho, però a mi és un dels que més m'ha agradat, que és el retrat de Dorian.
0: Sí.
1: Has volgut fer un homenatge, d'alguna manera, també hi surt Barcelona, que és la teva ciutat natal,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, esclar.
1: Has volgut fer una picada d'ullet a la ciutat on fa tants anys que vius?
0: Oi tant. No només això, eh? És a dir, aviam, segurament algú reconeixerà en un altre relat hi ha un restaurant que és un de molt concret a Valldoreix, no en diem el nom, però és igual, tampoc no el dic en el llibre, però es reconeix, i hi és. I en la solapa de contraportada comença així, es diu Josep Amorós Massacs, barceloní des de 1958 i Sant Cugatenc des de 1977.
1: Una declaració d'intencions.
0: És una declaració d'intencions, exacte. Ah, esclar, i tant.
1: Cada relat té un títol, ens deies que és el que tu has mantingut, també tenen aquest subtítol, que és el plat principal de cada relat.
0: Correcte.
1: Però molts van acompanyats de cites o fragments. Trobem des de The Pretenders a Chopin fins a Andy Warhol, entre d'altres.
0: Mira,
1: un que
0: no és música, estrictament.
1: Un que no és música, però hi ha l'art. Hi ha l'art, eh?
0: Sí, clar. I gran amic i gran factòtum de músiques, també, Andy Warhol, i tant.
1: Exacte. Què t'ha portat a introduir aquests fragments, que no estan tots els relats, per això.
0: No en tots. És cert. Jo crec que hi ha relats que te'ls demanen. Fins i tot hi ha algun relat que neix del fragment, saps? Jo acostumo al relat curt, sobretot, sempre. El començo a escriure pel final. No vol dir que l'escrigui al revés. Mm-hmm. Vol dir que... Si no
1: però
0: tinc
1: tens clar allà on vas.
0: Clar, si no tinc un final, no l'escric. Necessito tenir un final, perquè el final en si és el que dona sentit en el relat. Bé, aquest final, doncs, moltes vegades neix d'això, d'una cosa que has llegit, o en fi, d'una cosa que has sentit, d'una cosa que t'ha cridat l'atenció, i aleshores, doncs, bé, ho poso al davant, sí.
1: Se'ns ha menjat el temps, perquè tinc moltes més preguntes per fer-te, però no m'agradaria acomiadar-me sense que em diguessis, molt breument, perquè ens queda un minut, sí. Si ja tens algun primer feedback, fa res, 10 dies que el llibre és a les llibreries, i on tindràs la primera presentació aquí a la ciutat per poder doncs, conversar i reflexionar sobre aquest menú degustació.
0: Feedbacks, estic veient que agrada. A l'editorial tothom que ja ha llegit li ha encantat. Algun lector ja m'ha dit que, ostres, que xulo, no sé què. Estic veient que el retrat de Dorian segurament és el que millor funciona. Jo li tinc un carinyo especial també en aquesta història.
1: Veig que sóc molt poc original.
0: També t'ha agradat. Sí. Molt bé. A mi m'agrada molt el d'inici, menú degustació. És...
1: Té punx.
0: Sí.
1: Es diu també molt menjar, eh?
0: Sí, exacte. Sí, clar. I ja està escrit expressament per aquest llibre. És potser l'únic.
1: On
0: i presentacions, naturalment, la primera entrevista relacionada amb aquest llibre, òbviament, és a Ràdio Sant Cugat, i la primera presentació també serà a Sant Cugat el 12 de novembre a la llibreria La Salvatge. Em presenta el Juanjo Cortés, president de l'EMD i historiador.
1: Doncs prenem nota i tothom convidat a aquesta presentació. Moltíssimes gràcies, Josep.
0: Moltíssimes gràcies a tu. Llegiu!
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta cançó, On the Beach, a la platja, la va compondre el cantautor anglès Chris Rea l'any 1986 i va ser un dels seus grans èxits. Avui parlarem de Chris Rea perquè ens va deixar a final del 2025. Concretament, va morir el 22 de desembre passat, a l'edat de 74 anys. Ell era cantautor i guitarrista. Dic això perquè no era d'aquests cantants que també són actors o d'aquests actors que també són cantants. És cert que va fer d'actor una vegada, però només una. Va ser la pel·lícula Parting Shots, una pel·lícula sobre un home que encaixa molt dramàticament el fet de tenir càncer. Chris Rea era el protagonista d'aquesta pel·lícula i tenia al costat tot un estol de grans noms del cinema britànic. Bob Hoskins, Ben Kingsley, John Cleese, Oliver Reed i Diana Rigg. Però, com dic, aquest paper era un cas únic a la seva carrera. Ell, de fet, volia ser periodista, però tenia dues passions que van poder més, la música i les curses de Fórmula 1. Va ser corredor durant un temps i tot seguit es va passar mig any confinat al llit per una malaltia que va aprofitar per escriure el guió d'un film sobre l'automobilisme. El film es va dir La Passió. Incluïa una breu intervenció de Shirley Bassey i la banda sonora estava composta per ell i bé, va tenir un recorregut limitat. En aquest terreny, el de les bandes sonores, trobem Chris Rea a diverses pel·lícules, en 16, per ser precisos. Aquesta cançó que ara sentirem, Searching for the Summer, Cercant l'estiu, forma part de la banda sonora de la pel·lícula Instint Bàsic.

Searching for the Summer, cercant l'estiu. La cançó de Chris Rea que sona a la banda sonora del film Instint Bàsic, protagonitzat per Michael Douglas i Sharon Stone. De molt jove, quan va descobrir les seves facultats per a la música, Chris Rea volia ser compositor cinematogràfic i va compondre algunes bandes sonores. La primera va ser quan tenia 26 anys per al film Black Joy, sobre les tribulacions d'un immigrant de la Guaiana francesa a Anglaterra. Després va fer la música de Cross Country, una pel·lícula protagonitzada per Richard Weimer. Richard Weimer, el recordeu? Richard Weimer era el protagonista de West Side Story, el noi enamorat de Natalie Wood. I tot seguit va fer la música de tres pel·lícules més. En total en va compondre 5 de bandes sonores. Passa, però, que té cançons tan bones que les pel·lícules que les han incorporat a la seva banda sonora són moltes més. En el terreny personal, Chris Rea era partidari del Brexit, és a dir, de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, perquè considerava que no existia una veritable unió entre els europeus. Opinava que cada país va a la seva, que el sentiment d'unitat no existeix més enllà dels aspectes formals i que la unificació d'Europa és un somni quimèric. Però també era crític amb els polítics britànics, en el sentit que viuen desconnectats de les diferents capes socials. En aquest sentit, una de les seves cançons apareix en un film que aborda un tema social. El film es diu Un campament a cap lloc i parla d'uns nens de secundària que es neguen a anar a un campament de colònies escollit pels pares i creen per si mateixos un campament propi per adults. Una altra pel·lícula que va incorporar un tema de Chris Rea i que va tenir un gran èxit és Cor salvatge, de David Lynch, amb Nicolas Cage i Laura Dern, interpretant els personatges de Sailor i Lula. La cançó és Wicked Game, joc pervers, i se'n va fer un videoclip dirigit pel mateix David Lynch que incluïa escenes de Nicolas Cage i Laura Dern intercalades amb imatges en blanc i negre de Chris Rea cantant la cançó. Aquesta és la cançó.

Wicked Game, joc pervers, de Chris Rea, la banda sonora del film Cor salvatge de David Lynch. Tot i l'èxit de les cançons de Chris Rea, se l'ha comparat sovint amb Mark Knopfler, el guitarrista dels Dire Straits. Però Chris Rea no hi estava d'acord. Deia que ell havia arribat a la guitarra ja de gran, quan tenia 21 anys. Exactament, deia, no vaig agafar la guitarra fins als 21 anys, una data en què Mark Knopfler o Eric Clapton ja feia anys que hi treballaven. Chris Rea va estar casat sempre amb la mateixa dona, Joan Leslie Alport. La va conèixer quan tenia 17 anys, s'hi va casar i van viure junts fins a la mort d'ell. Tenia dues filles i tant a elles com a la seva dona els va escriure una cançó. Les cançons de les filles porten el nom de cadascuna, Josephine i Julia. I la de la seva dona es diu Stainsby Girl, noia de Stainsby, perquè va ser quan eren alumnes de l'escola Stainsby del nord d'Anglaterra que es van conèixer. L'any 2016, Chris Rea va patir un vessament cerebral que li va afectar la parla i el moviment dels braços i dels dits. Però a poc es va recuperar i va tornar a fer gires. Finalment, com he dit, va morir el 22 de desembre passat, a l'edat de 74 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui, a les vies de so, escoltarem Chris Rea fent una versió d'una cançó que reconeixereu de seguida. Es diu Can't Help Falling in Love with You, no puc evitar enamorar-me de tu, i la cantava Elvis Presley a la pel·lícula Amor a Hawaii. És una cançó preciosa i Chris Rea la canta meravellosament. Chris Rea va dir, soc un músic que ha tingut èxit, però mai no he estat una estrella del rock. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, i gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem.
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però, com tots els nens i nenes del món, doncs a vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu en Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que en Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, en Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol, era la por. I cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por, era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic poca por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segura si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia, no feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, amb poca por, tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
2: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la i que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava fons, comptava fins a 3 i es preguntava: això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: recorda, no has d'espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te't a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
3: I ben poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. 6 d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
3: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
3: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove. És indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li vàreu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
0: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
1: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món, quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
0: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
1: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
0: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

0: El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I una altra que es deia

0: i vespres ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
1: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
2: De part de la Maria.
1: Per mi?
2: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i en va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
1: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina, mentre se'ls mirava, va pensar:
1: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
3: Jugues amb nosaltres?
1: No m'agrada el futbol.
4: A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
1: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
1: Tant de bo pogués tirar enrere.
4: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
1: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
5: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
6: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena.
5: Mm-hmm.
6: Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
5: Ja ho sabeu, fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
6: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò...

0: rebonic.
1: Fins aviat!
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem.
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però, com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu en Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que en Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, en Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol, era la por. I cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic poca por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia, no feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, en poca por tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
2: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la. I que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: recorda, no has d'espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te't a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
3: I ben poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. 6 d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
3: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinem què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
3: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no. Digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove. És indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, de pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
0: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
1: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món: quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
0: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
1: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
0: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

0: El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFES de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic I les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un any més torna la campanya de la renda i, com cada any, ens agrada conèixer els últims detalls i novetats. Avui repassem les qüestions més rellevants de la mà de Lluís Bassart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Avui parlem d'un tema que ens preocupa a tots, que ens toca directament a tots i que religiosament hem de passar cada any. No?
1: Hem de passar per caixa.
0: Hem de passar per caixa. La campanya ja ha arrencat. Quins diries que són els punts clau que hem de tenir en compte abans de començar a preparar aquesta declaració que hem de presentar?
1: Certament. Justament avui 8 d'abril, comença la campanya renta, campanya que durarà fins al 30 de juny. I una mica, si fem un petit repàs de les dades clau d'aquesta campanya, dels terminis, bueno, des del 19 de març ja es va poder descarregar les dades fiscals, no? Sabem que Hisenda pues, té moltes dades fiscals dels contribuents, per tant jo puc accedir a través de la plana web d'Hisenda a les meves dades fiscals, pues, els rendiments que he tingut de treball, si he fet alguna venda a un fons d'inversió, si he cobrat interessos, totes les dades que té Hisenda jo les puc descarregar i és aconsellable fer-ho, evidentment. Val? També podem obtenir el que en diuen el número de referència complert, val? El que en diuen l'NRC, que servirà per exemple, presentar la renta per internet quan sigui el moment que la tingui feta. I aleshores, situant-nos avui, dia 8 d'abril, doncs avui comença i ja puc descarregar també l'esborrany de renta. En aquelles rentes que són menys complexes o més senzilles, ja puc disposar d'un esborrany, que en cas de que jo aquest esborrany vegi que està bé, el puc validar i automàticament a través de la plana web de l'Agència Tributària puc ja fer la presentació i validació d'aquest esborrany de renta. Si anem avançant una mica, bueno, quins són els terminis que tenim que tenir en compte. Si jo faig la renta pel meu compte i la faig a través de la plana web de l'EAT, hi ha una aplicació dintre d'aquesta plana web que es diu Renta Web, i aquí jo puc això, validar un esborrany o puc modificar l'esborrany i presentar la renta. Si no em veig, diguem, prou capaç de fer-ho jo pel meu compte, puc fer-ho via demanant cita telefònica. Val? Jo puc demanar cita telefònica a l'EAT i això podrà ser a partir del 6 de maig. No encara ara, sinó des del 6 de maig fins al 30 de juny, jo puc demanar cita prèvia telefònica i, evidentment, Hisenda es basarà en les dades que té i amb aquestes dades em pot fer, presentar, modificar la renta i quedar presentada. Si prefereixo fer-ho presencialment a les oficines de l'Agència Tributària, també puc fer-ho, però aquí el termini és una mica més curt. Aquí el termini és bàsicament el mes de juny. Des de l'1 de juny fins al 30 de juny jo puc també demanar cita prèvia, anar a les oficines presencialment de l'Agència Tributària, del domicili que em toqui per domicili, i allà doncs, em faran també, en base a les dades fiscals i a la informació que jo pugui aportar, em faran la renta i la presentaran també electrònicament. Val? Per tant, la renta des de feia un temps, de fa uns anys, no es pot presentar en paper, com es feia anys enrere, sinó que té que ser via renta web, via cita telefònica o via presencial, que aleshores la presenten ells mateixos, a les oficines de l'Agència Tributària. Aleshores, una mica la que va així.
0: Si haguessis de recomanar algú, ja que la manera de presentar-la acaba sent digital... Sí. Perquè encara que sigui una trucada telefònica, qui te l'està fent o està fent digitalment, quina recomanació faries per a aquelles persones que no dominen gaire el tema digital?
1: Sí, depèn. Si no dominen massa, jo aniria a la cita prèvia telefònica o a la cita prèvia presencial. Depèn, hi ha una mica de... Bueno, hi ha persones que per telèfon doncs, ja es maneguen bé, però altres que potser s'emboliquen o volen ensenyar papers o volen dir, miri, sí, però és que jo, a part de les dades que té Hisenda, he vengut un parking, no he vengut alguna cosa. Llavors, clar, Hisenda no té tota la informació, la tens que mostrar, la tens que ensenyar. Potser per telèfon pot ser una mica complicat i és millor presencial. Per tant, les persones que no estiguin massa avançades al tema d'internet, al fer-les elles mateixes, millor que demanin cita prèvia telefònica, si és molt senzilla, i si té algun punt de complicació, doncs millor que demanin cita prèvia presencial.
0: Anem a l'obligatorietat, és a dir, sempre ens preguntem qui està obligat a declarar, perquè sabem que hi ha un topall, hi ha un límit, a partir del qual doncs, estem obligats a fer-ho.
1: Val. En aquest sentit, hi ha alguna novetat, però el que no ha canviat són els umbrals generals. Val? Quins són els umbrals generals? Com ja era l'any passat, per aquelles persones que tenen una percepció de rendiments del treball d'un sol pagador, l'umbral són 22.000 euros. Per tant, si el seu sou brut anual no supera els 22.000 euros i només han cobrat durant l'any, en aquest cas durant l'any 25, només han tingut un sol pagador, una sola empresa, una sola entitat que els ha pagat el sou, aleshores, si no supera els 22.000 euros, no l'han de presentar. Surti a pagar o surti, és que no cal ni calcular-la, no s'ha de presentar la renta. Val? Què passa? Hi ha persones, que és molt habitual, que han treballat a més d'un lloc durant un mateix any natural, en aquest cas el 25, doncs han pogut treballar a més de dos llocs. Potser a dos llocs, a tres, a quatre, depèn, hi ha persones que treballen per temporada. Si tens dos o més pagadors, aleshores, si el segon i següents pagadors en total sumen més de 1.500 euros, es cobra més de 1.500 euros, aleshores l'umbral baixa bastant. Baixa dels 22.000 que dèiem abans a 15.876, val? Euros. Per tant, si realment has cobrat de més de dues empreses, tres, quatre, les que sigui, no? o simplement dos, i tot aquest segon i següents pagadors han suposat una retribució de més de 1.500 euros, aleshores, si has superat entre tots els pagadors, clar, els 15.876 euros, tens que presentar la renta igualment. Val?
0: Sembla una mica estrany, no? Mm-hmm. Però que baixi l'umbral, com deies, quan tens diferents pagadors i ja estiguis obligat a fer-la.
1: Sí, això per llei sempre se fa d'anys, que ha estat així, això no ha canviat, no? I una mica, exacte, és curiós perquè, sí, sempre un tema que pot semblar curiós, dir-ho, si només cobres d'una sola font o d'una sola empresa o entitat, el mínim exempt, no?, per presentar declaració és més alt que no passi si tens més d'un pagador. Suposo que més per un tema de control, per un tema de retencions, no?, que ha hagut retencions inferiors. Bueno, és un tema que així ho estableix la llei i s'ha de fer així.
0: Anem a repassar algunes de les novetats. Els autònoms, per exemple, continuen havent de presentar-la sempre,
1: sí,
0: encara que tinguin pèrdues?
1: Correcte, sí. Una persona que sigui autònoma, no? Autònoma és el punt de vista laboral, que estigui donat d'alta la gent d'autònoms i, per tant, exerceixi una activitat econòmica, un professional, un empresari individual, aquestes persones que estan al RETA normalment, que és el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, aquestes persones han de presentar la renta sí o sí amb independència dels límits generals que abans hem comentat. És a dir, inclús si té pèrdues, una persona que té una activitat econòmica i té més despeses que ingressos i per tant acaba tenint pèrdues, evidentment no pagarà si no té altres fonts d'ingressos, però sí que té que presentar la declaració, declarar tots els ingressos que ha tingut i totes les despeses i presentar la renta a través dels sistemes que hem dit abans. Val?
0: Repassem les qüestions que són novetat en l'exercici d'aquest any, en aquesta campanya. Et sembla que comencem per les rendes baixes. Quina novetat hi ha realment en aquest cas?
1: Sí, aquí tenim una novetat, aquesta sí que és una novetat, s'articula a través d'una nova deducció. Val? Quan parlem de deduccions, l'impost de la renta, la deducció actua sobre la quota. És a dir, quan jo em surt una quota a pagar i tinc un import a deduir, el resto directament de la quota. Això vol dir que és una quantitat que pago directament de menys. Quina és aquesta nova deducció? Pues s'estableix una nova deducció de 340 euros, la quantitat en si mateixa pot semblar petita, no? Però bueno, és el que diu la llei, no? Nova deducció de 340 euros per aquelles persones que tinguin un sou igual o inferior al sou mínim interprofessional. Quin és per l'any 2025 el sou mínim interprofessional, o quin era? Era la quantitat de 16.576 euros, val? 16.576 euros. Això, si ens hi fixem, una mica, bueno, m'atreveixo a dir en conflicte, amb el llindar, diguem, per declarar quan tens més d'un pagador, que hem dit abans que eren 15.876. És a dir, que, en principi, si superes aquest import, s'entén que és un sou baix, una renta baixa, perquè està dintre d'una quantitat igual o inferior, no? Si és inferior al sou mínim interprofessional, que són aquests 16.576, i, per tant, aquesta nova deducció ha vingut una mica a compensar aquesta petita diferència, aquest petit gap. Per tant, aquelles persones que estiguin amb aquest llindar d'un sou brut mínim, o sigui, que sigui més baix que el sou mínim interprofessional, poden aplicar a la seva quota, quan facin la renta, aquesta deducció de 340 euros. Val?
0: També hi ha novetats respecte de les persones que estan en atur. Algú es pot preguntar, han de fer la declaració de la renda? Què passa? Bueno,
1: abans la tenien que fer, ara ja no l'han de fer automàticament. Ara les persones que estan cobrant prestacions per atur, diguem, estan subjectes als límits generals que abans hem comentat. El límit de 22.000 euros si només cobren de l'atur, només hi ha un sol pagador, que seria en aquest cas el servei d'ocupació, no? O bé els 15.876 si tenen més d'un pagador. Pot ser que hagi una part de l'any hagi treballat doncs, a una empresa, a una entitat, l'altra part de l'any hagi cobrat l'atur, aleshores, com que tindrà dos pagadors, si amb el segon pagador s'ha cobrat més de 1.500 euros, com dèiem abans, estarà també obligat a fer la renta. Per tant, la novetat en realitat és que no estan obligats a presentar la renta automàticament com abans, sinó que estan subjectes als límits generals que hem comentat.
0: Hi ha una altra situació, que és la d'aquelles persones que reben l'ingrés mínim vital.
1: Correcte.
0: Què diu la novetat d'aquesta campanya?
1: Això també és una novetat. Les persones que perceben l'ingrés mínim vital, val, han de presentar la declaració. En qualsevol cas, aquí no juguen els límits que hem dit abans generals, que les persones que tenen aquest ingrés mínim vital. I les persones que formen part del que en diuen la unitat de convivència, val, estan obligades a presentar la renta. Presentar-la no vol dir pagar, perquè de fet la llei estableix, que és també la novetat, una exenció de fins a 12.600 euros. Val? O sigui, fins a l'import de 12.600 euros està exempt de tributació. Això vol dir que no paguen impostos. Si l'ingrés mínim vital estigués per sobre d'aquest import, per l'accés, no?, que superi aquest umbral, aleshores sí que haurien de pagar impost de la renta. La novetat és, doncs, l'han de presentar sí o sí i tenen aquest mínim exempt de 12.600. Per tant, pagaran o no d'acord amb quin sigui l'import concret i real d'aquest ingrés mínim vital que estiguin percebent.
0: I quan parlem de els qui formen part d'aquesta unitat de convivència, a qui ens estem referint? Qui hauria de...
1: Bueno, bàsicament estem parlant de parelles de fet, de cònjuges o de fills, val? Que normalment són els que solen formar part de la unitat de convivència. Aleshores, també els menors d'edat no, però el cònjuge o parella de fet també ha de presentar la renta. També, encara que no tingui ingressos, en tingui molt pocs. És veritat que potser la faran en modalitat conjunta. Clar, aquí hi ha molts detalls, tenint en compte que cada cas s'ha de mirar i analitzar particularment, però probablement si un té l'ingrés mínim vital, un dels cònjuges o un membre de la parella fet, i l'altre no, segurament la declaració serà conjunta. Per tant, la faran conjunta i pagaran o no d'acord amb l'import que hagin percebut, val, que s'hagi percebut, però que han de presentar la declaració de renta, està clar que sí.
0: Anem als canvis que hi ha en la fiscalitat de l'estalvi, sobretot en aquest cas sembla que sigui per als patrimonis més alts, no? Ho expliquem breument?
1: Sí, aquí també hi ha una matització important per qui estigui en aquesta situació, que és la base de l'estalvi, que no és la base general, la general és la que grava els rendiments del treball, l'estalvi grava habitualment si algú cobra interessos d'alguna inversió que ha fet, o bé si algú ha venut un immoble, o bé si ha venut fons d'inversió, tot aquest tipus de plusvàlues o guanys patrimonials o interessos de comptes bancaris, per exemple, o d'inversions financeres, acaben pagant el que en diuen la base de l'estalvi. La base de l'estalvi, el tipus mínim és el 19 i el tipus màxim fins al 24 era el 28 i la canvi en aquest cas que ha pujat del 28 al 30. És a dir, que les rentes més altes o les plusvàlues més altes, i s'entén per més altes les que superin els 300.000 euros a l'any, que són molts diners, val? Una venda d'un immoble que he guanyat, no sé, doncs, si per diferència entre preu de compra i de venda, he guanyat més de 300.000 euros. Doncs acabar pagant aquest benefici, el que sigui, acabarà pagant el 30%. Per tant, aquí puntualment la novetat és que ha pujat del 28 al 30. Puja una mica més la pressió per plusvàlues de rentes altes, diguem.
0: Molt bé. I ho hem comentat en alguna altra ocasió, aquests mecanismes de control que s'estan reforçant, sobretot per part de l'agència, com poden ser el Bizum, les criptomonedes, el lloguer turístic, tot això, què hem de tenir en compte?
1: Sí, aquí la novetat radica bàsicament en que en l'imprès de la renta, val, quan ompli l'imprès de la renta, telemàticament, hi ha noves caselles. S'han habilitat noves caselles per declarar i individualitzar, doncs, els imports que venen de Bizums a l'àmbit professional o empresarial, doncs aquell lampista que va a un lloc, li fa una reparació i li paguen en Bizum. És a dir, Bizums particulars, no. Ara, Bizums que estan dintre l'àmbit professional o empresarial d'una persona física, d'un professional o un empresari individual, sí que haurà de posar en una casella determinada l'impost, haurà de posar doncs, els imports cobrats durant tot l'any, no? La suma de tots els imports, haurà de declarar-los separadament, val? Haurà de donar informació. Passa el mateix amb les operacions amb criptomonedes. Tots els que es dediquin, a persones que es dediquen a comprar i vendre, doncs, bueno, totes les compres i ventes i les plusvàlues generades o pèrdues generades amb aquests criptoactius o criptomonedes s'hauran de declarar en una casella específica. I el mateix amb els lloguers turístics. Tot el tema de lloguers turístics, també s'haurà dels ingressos que vinguin d'aquest tipus d'ingressos, s'hauran de declarar en una casella determinada. Què vol dir això? Com bé comentaves fa uns segons, vol dir més control per part d'Hisenda. Hisenda doncs, vol exercir un major control sobre els cobraments per Bizums, les operacions de compra-venda i de guanys que es aconsegueixin amb criptomonedes i els ingressos, evidentment, que vinguin del lloguer turístic.
0: N'hem parlat, en algun capítol, sí. Concretament d'aquest control, sobretot en Bizum. I en matèria d'excepcions, excepcions noves, hi ha una novetat en relació amb el tema de les separacions, divorcis, no?, que té a veure amb el tema de l'alimentació, dels fills, les aportacions, això com s'aplica?
1: Com queda? Sí, això és nou, també és una nova exempció que s'aplica a partir de l'any 25 i és per les pensions per aliments. És a dir, quan una persona es separa o es divorcia, diguem-ne, doncs es poden establir el que en diu una pensió per aliments, que un dels cònjuges li paga a l'altre. Fins ara, aquesta pensió per aliments tributava renta com un ingrés del treball. A partir d'ara, diguem, s'estableix l'exenció, això vol dir que estan exents de tributació, exents de pagar l'impost de la renta, val, d'aquesta expansió per aliments, sempre que s'hagin establert davant de notari, s'hagi fet amb un protocol notarial, o s'hagin establert pel jutjat, encara que no hagi sentència. O sigui, encara que no hagi hagut sentència per part del jutjat, hi ha el fet d'haver instat, diguem...
0: Un acord.
1: Pot ser que no hagi sentència, però que hagi un acord, diguem, que hagi ratificat el jutjat, aleshores aquesta expansió per aliments no tributaran amb seu de la persona que els percep.
0: Mm-hmm. Fem un recordatori que aquest és, insistim, tu ho has dit moltes vegades, per aquelles persones de més de 65 anys que han venut el seu habitatge habitual. No?
1: Sí, correcte. Aquí recordem que les persones que tenen més de 65 anys i venen l'habitatge habitual sense necessitat de reinvertir, perquè una persona que no té 65 anys pot vendre l'habitatge habitual i si reinverteix tot o part d'aquest import doncs té una tributa per la plusvàlua generada per la venda. Però les persones de més de 65 anys, la venda de l'habitatge habitual sense reinversió, sense necessitat de reinversió ni de constituir cap mena de renta vitalícia, com en altres casos, estan exents de tributació. Això, bueno, això evidentment, si un es fa la renta, pot caure en l'error de no caure en aquest punt, si li fa un assessor suposa que ja caurà en aquest punt, però té especial rellevància, jo sempre ho comento a vegades, clar, ara és massa tard perquè el 2025 ha passat, però si una persona pensa vendre el seu habitatge habitual, imaginem que estem al 26, no?
0: El límit, una mica el límit a esperar a fer l'edat, no?
1: Exacte, seria un error si dius ara tinc 64 i venc la vivenda i em puc esperar. Si em puc esperar, fem-ho quan tingui 65, perquè la plusvàlua que pugui haver acumulat amb aquesta venda habitual i que es posa manifest amb la seva venda, no tributarà.
0: Molt bé. Parlem ara d'incentius, de deduccions, i és que es mantenen i fins i tot s'amplien, no? Incentius verds. Quin tipus de reformes o d'inversions poden gaudir d'aquesta deducció?
1: Sí, podem parlar, sí, el que se'n diu la fiscalitat verda, no? Els incentius verds, com dius, podem potser catalogar-la en quatre categories, diguem, no? Seria, per un costat, hi ha una, s'estableix de forma també nova, és un tema nou, per la campanya renta del 2025, o sigui, l'any 2025, diguem, una deducció que s'articula per les donacions a entitats que se'n diuen mediambientals. Què vol dir això? Són donacions fetes a fundacions o associacions que estiguin incloïdes en el cens d'entitats ambientals, val? I que es dediquin a la preservació del patrimoni natural, a la custòdia del territori, diu la llei, i a la millora del medi ambient. Aquestes fundacions o associacions, si jo faig una donació dinerària en aquestes entitats, tinc una deducció del 15%. O sigui, el 15% de la quantitat donada me la puc deduir, com deia abans, deducció vol dir de la quota, d'una quantitat de menys a pagar, me la puc deduir de la quota de la meva renta. Això és un incentiu, una deducció verda, que és pròpia i única de Catalunya, val? Potser l'única. La resta ja són deduccions estatals que, evidentment, també apliquen a Catalunya. Quines són la resta? Pues la resta és la compra de vehicles elèctrics, també té una deducció, la instal·lació de punts de recàrrega d'aquests vehicles elèctrics i les reformes que persegueixin l'eficiència energètica de les vivendes de la vivenda habitual. Val? Aquests són deduccions. Aquestes deduccions verdes que en diuen, també, són deduccions de la quota, es prorroguen. No són noves, sinó que es prorroguen. La de Catalunya, que hem dit abans, sí que és nova. Però aquestes verdes, diguem-ne, que simplement el que passa és que es prorroguen per totes les compres de vehicles elèctrics o bé reformes de la venda habitual que persegueix l'eficiència energètica fetes fins a 31 de desembre del 2025. Si voleu, molt breument, hi ha tres tipus de deduccions, diguem, quan parlem de la llar, quan parlem de l'eficiència energètica de les cases. Primer tenim una, que és el 20%, amb el límit màxim de 5.000 euros, o s'aplicarà el 20% sobre 5.000 euros, val? És una quantitat, no és enorme, però és sempre que faci reformes a la vivenda habitual que, d'alguna manera, la conseqüència d'aquesta reforma redueixin en un 7% la demanda de calefacció o refrigeració o aire condicionat. Val? Si jo faig unes obres que fan més eficient la casa des del punt de vista de demanda de calefacció refrigeració, això ho tindrà que dir un tècnic, eh? No ho puc decidir jo. Necessitaré un certificat d'un tècnic que digui, pues sí, vostè ha fet unes obres que suposen una millora en l'eficiència energètica de, m'ho invento, el 10%. Ah, vale, molt bé, com que és com a mínim el 7, doncs ja estic dintre de la norma. Del que hagi gastat fent la reforma, amb un màxim de 5.000 euros de base, podré aplicar una deducció del 20%. Passa el mateix quan faig obres de reforma que redueixin diguem el consum amb un import superior, igual o superior al 30%, de l'energia primària no renovable. Són conceptes tècnics que aquí ens haurem d'emparar amb un tècnic quan fem les obres que ens digui si estem dintre la llei o no. També si la qualificació energètica del meu llar baixa la tinc una C, per exemple, i em baixa una A o una B, tinc un 40% de deducció de les quantitats gastades amb la reforma. Val? I si parlem de reformes integrals d'edificis, normalment són comunitats de veïns, un edifici sencer, no?, que persegueixi la reforma, també l'eficiència energètica d'aquest edifici, o una casa unifamiliar, no?, aleshores tinc una deducció que pot arribar fins al 60%. Per tant, aquí, evidentment, la casuística és gran i millor assessorar-se per veure si tinc dret, però jo em quedaria amb la idea de, si he fet reformes a la casa que poden suposar una millora amb l'eficiència energètica d'aquesta, doncs consultem primer amb el tècnic per veure si puc estar en els paràmetres i puc deduir-me alguna quantitat de la meva declaració de renta.
0: Mm-hmm. I sobretot guardar totes les factures, no? tot el que serveixi per fer després la comprovació d'aquella obra que s'ha fet.
1: Correcte, sí, perquè gent, en cas de comprovació, em demanarà que acrediti els imports que dic que he pagat. També és veritat que, sobretot amb els edificis sencers o les vendes unifamiliars, necessito un certificat d'eficiència abans de fer l'obra i un certificat després de fer l'obra. De manera que entre l'abans i el després es vegi que realment ha aconseguit reduir o augmentar, millor dit, augmentar l'eficiència energètica d'aquell immoble.
0: Uh-huh. Mm. Lluís, quins errors o ensurts són més freqüents a l'hora de preparar la declaració i com els podríem evitar?
1: Bueno, aquí la llista és llarga, però aquí tenim que anar molt en compte, amb els mínims, no? Perquè si un mateix... normalment el programa no t'avisa, eh? Si tu estàs per sota els mínims que hem dit abans, no? Parlem dels límits generals i declares, Hisenda no et dirà que no. És a dir, jo puc estar cobrant menys de 22.000 euros, per fer un exemple fàcil, eh? Tinc un únic perceptor, que dèiem abans, he cobrat un sou brut anual de menys de 22.000 euros, posem 21, per fer-ho així molt, molt just, i faig la renta a través del programa d'Hisenda i em surt a pagar perquè pot sortir a pagar, no? D'acord, depèn de les retencions, etc. I presento la renta. Bueno, el programa no em limita. El programa no em diu que vostè té un sou brut anual de menys de 22 i, per tant, no té que fer la renta. No, no. O sigui, com que la renta la pots fer voluntàriament, encara que no estiguis obligat, Hisenda accepta el pagament d'aquella renta, no? Per tant, hem d'anar molt en compte amb els límits. Consultem els límits per evitar... No és que estigui tot perdut, perquè si m'equivoqués, la presentés i pagués, jo després podia demanar a Hisenda, quan em donés compte més endavant, que em tornés els diners que he pagat de més. Però, bueno, seria un procés llarg i veuríem què diu Hisenda, no? Per tant, vigilem els límits. Un altre tema també important és si la faig separada o conjunta, val? També mirem sempre, perquè a vegades hi ha una bona diferència de l'impost a pagar, eh? Triar ben bé si la faig separada o si la faig conjunta. Això té especial rellevància i transcendència i complexitat a la vegada quan parlem de parelles de fet o parlem de famílies monoparentals, no? És a dir, doncs fer-la conjunta, no conjunta, una persona que s'ha separat o s'ha divorciat i té fills en comú amb aquella persona, s'ha d'anar molt en compte, perquè el que sí és cert és que quan tu optes per una modalitat de tributació, separada o conjunta, pot ser conjunta només amb els fills, val? Quan tu optes, si acaba el període voluntari de presentació, això és el 30 de juny, ja no pots canviar. Si tu t'equivoques a l'optar, diguem, i pots equivocar, per no fer els càlculs adientment, i la presentes d'una manera que és més cara que l'altra, havent poder fer l'altra, un cop ha passat el 30 de juny ja no pots fer una rectificació.
0: No hi ha marxa enrere.
1: No hi ha marxa enrere. En aquest punt ja l'has presentat i sent de la dona per bona amb totes les seves conseqüències.
0: Sí, no perdona, eh? I escolta, sí. Un altre dubte que també hi ha sovint per a aquelles persones que no estan obligades a presentar la renda, però fan el seu esborrany i veuen

0: exemple. Però, si la presento, què passa? Em surt a tornar. Ostres, no estic obligat, però no ho tinc prohibit. És a dir, si jo faig el meu càlcul de renta, tot i no estar obligat a presentar-la, i em surt a tornar perquè m'han retingut més del compte o una quantitat superior a la que toca, aleshores jo puc presentar la renta, evidentment, encara que no estigui obligat, i recuperar aquell import a tornar que surt a la clàusula de renta. Val? És a dir, està clar que els llindars són importants, sobretot quan surt a pagar, però me'ls puc saltar i puc presentar voluntàriament si surt a tornar. Això, evidentment, vol dir que he de fer el càlcul. He de fer el càlcul per veure si no supero els llindars i em surt a pagar, no la presento. Si no supero els llindars i em surt a tornar, la presento. I això, com preguntaves abans o com deies abans, no condiciona l'any següent. Jo que tant la puc presentar i l'any que ve no, i viceversa.
1: Mm-hmm. Molt bé. Ens hem deixat alguna cosa important?
0: Bueno, campanya renta és infinita. És infinita.
1: De passar per
0: podem
1: caixa.
0: Estar parlant tot el, exacte, tot el matí.
1: Seria però molt interessant, però això no obrirem aquest meló ara, fer les comparatives entre les diferents comunitats autònomes, perquè Catalunya és de les comunitats on menys qüestions es poden deduir.
0: Correcte. Sí, és un tema interessant, eh? On més es paga i menys es pot deduir.
1: Ho deixem aquí, no descobrim res, eh?
0: No, això és un clàssic que diuen, eh?
1: Seria molt interessant, sobretot, veure què és allò que es dedueix en segons quines comunitats, no?, que ens quedaríem parats.
0: Sí, hasta podries arribar a pensar, dir, si me'n vaig viure a determinada comunitat. Això té altres implicacions, també, però bueno.
1: Bé, sí, doncs ho deixem avui aquí. Bona campanya de la renda. I a veure, que surti el millor possible.
0: Això mateix.
1: Sobretot no ens equivoquem.
0: Exacte. Moltes gràcies.
1: Lluís, gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.

0: En el primer trimestre de 2025 es van registrar 704 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental, un 6,6% més que el trimestre anterior. D'aquestes, el 85% provenen d'un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima i prop d'un 12% deriven d'un informe de lesions. La ràtio de denúncies de la comarca se situa en el 14,4 per 10.000 dones. Valor inferior a la mitjana catalana, que està en 14,8, i l'estatal amb 19,3. Són dades de l'Observatori Comarcal sobre la violència contra les dones del primer trimestre d'aquest any. Per fer front a aquesta xacra, la societat disposa de diverses eines. Una d'aquestes és el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra, una unitat que s'encarrega de la protecció, seguiment i assessorament a les víctimes de violència domèstica i de gènere. Per conèixer millor aquesta unitat, avui ens acompanya l'Araceli Serrano, que és responsable del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per explicar què és exactament aquest grup d'atenció a la víctima i quin paper té dins del cos dels Mossos.
1: Doncs el grup d'atenció a la víctima són uns agents especialitzats que es troben a totes les comissaries. En principi són els destinats a atendre qualsevol tipus de violència domèstica o de gènere o masclista. Agafen les declaracions, les denúncies sempre i quan puguin i estan destinats a això, a l'atenció d'aquest tipus de víctimes i de moltes altres.
0: Els professionals que formeu part d'aquest grup d'atenció rebeu una formació específica per abordar la violència masclista?
1: Sí, la majoria dels que estan... Sempre poden començar alguns que encara no han rebut la formació adequada, com els que agafen denúncies. Però, en principi, tots els que estan reben una formació específica, un curs específic del grup d'atenció a la víctima, i després hi ha una sèrie de formació continuada, que és el que es procura.
0: Quan una dona arriba a la comissaria a denunciar una situació de violència, com és el procés d'atenció des del primer contacte fins al seguiment?
1: Quan una dona entra a una comissaria amb la intenció ja de denunciar, nosaltres el primer que fem és trucar un advocat. Si aquesta senyora ja diu no, jo és que porto el meu advocat o no desitjo advocat, llavors nosaltres tornem a trucar per dir que no necessita aquesta atenció psicològica, que per nosaltres és obligatori fer la comunicació. Se li agafa la declaració, a veure, se li fa una assessoria,

0: Segurament, si aquesta dona ve a denunciar una cosa que no és un delicte, se li explica que això no és un delicte, però bueno, en principi, quan una persona ve a denunciar un tema de violència de gènere o violència domèstica, té molt clar que és un delicte i se li agafa la declaració. Sol·licita o no sol·licita ordre, se li concedeix o no se li concedeix l'ordre, nosaltres fem una valoració del risc i, depenent d'aquest risc, se li comunica al jutjat i el jutjat decideix o no decideix donar-li l'ordre. Si li donen l'ordre, el grup d'atenció a la víctima fem seguiments fins que s'acaba aquesta ordre o que hi ha qualsevol circumstància que anul·la el risc. És a dir, podria morir-se l'agressor i encara que la senyora tingui l'ordre de protecció, que s'hauria de donar de baixa, queda anul·lada, o que aquest senyor, per exemple, entre a presó. Quedaria anul·lat el risc i el seguiment finalitzaria, almenys durant, mentre aquesta circumstància duri.
1: I com es fa el seguiment?
0: El seguiment, estic sola, és obvi que el faig telefònicament. És un control on tu mires els incidents, si hi ha hagut alguna trucada, si hi ha algun nou trencament. És una mica estar a sobre i veure que la situació està tranquil·la.
1: Quines són les eines, els protocols que utilitzeu per detectar situacions de risc i establir mesures precisament de protecció?
0: A nosaltres les situacions de risc ens arriben bàsicament pels incidents de sala. Quan hi ha un incident, una violència que s'està donant al carrer, que s'està donant a un domicili, i un veí truca perquè sent crits o perquè sent cops o perquè hi ha una dona plorant, nosaltres actuem. Actuem perquè ens han avisat. D'aquest informe, bueno, d'aquest incident de sala, es pot fer o no es pot fer una minuta policial, que se'n diu. És a dir, la patrulla actuant veu que aquí hi ha un problema o que hi ha uns menors o que hi ha tal, llavors nosaltres instruïm d'ofici. Si es tracta supostament només d'una discussió, a mi, jo aquests incidents els miro cada dia, i si jo veig que és un incident que és repetitiu o que és una víctima que ja he tingut en altres ocasions, jo truco i pregunto com està la situació, intento assessorar o donar un cop de mà si necessita alguna cosa.
1: I aprofitant precisament la proximitat d'aquest 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, podries descriure'ns quin tipus de violència són les més freqüents que tracteu al GAP Sant Cugat?
0: Jo crec que la violència més freqüent és sempre la psicològica, però la que més es denuncia és la física, perquè és la més fàcil de demostrar. Quan tu tens un informe de lesions, la violència psicològica normalment va lligada sempre a la violència física i moltes vegades es queda aquí. I tret que la dona tingui consciència i comenci a anar a un psicòleg i tingui un informe de psicològic, sempre va lligada, però la que més es denuncia és la física.
1: I heu detectat canvis o tendències diferents en els darrers anys pel que fa a la violència masclista o altres formes de violència contra les dones?
0: Potser ha pujat una mica tot el tema de les xarxes socials. Faciliten el control, sobretot més amb els joves. En difusió de vídeos, amenaces de que difondrà vídeos o fotos. De vegades no s'arriba ni a denunciar, o es denuncia o amb l'advertiment de que si això es publica serà un delicte, perquè ha de quedar clar que quan jo comparteixo una foto amb la meva parella l'estic compartint voluntàriament, el que no li estic donant és el consentiment de compartir-la amb terceres persones. I si això, clar, la dificultat està també en saber-ho, però si tu saps que aquella persona l'ha difós i l'ha compartit amb altres persones, tens la prova de que s'ha fet el delicte i és denunciable. No podràs evitar que s'hagi fet difusió, però sí que pots denunciar-ho.
1: I com es coordina aquest grup, el GAP, amb altres serveis del territori, com serveis socials, el CIAT, associacions, jutjats?
0: Amb jutjats estem amb estreta comunicació perquè anem, com aquell que diu, cada dia a portar els jutjats i bueno, tenim ja directament amb el jutjat número 5, que és el de violència de gènere. Amb la resta de serveis treballem en xarxa, tenim un protocol i sempre que hi ha una comunicació urgent o no urgent, nosaltres, clar, sempre que tenim una situació urgent, actuem, detenim, si és el cas, i fem un atestat. Quan no és urgent, derivem. A mi m'arriba una víctima, no sap si denunciar, no està capacitada, però té problemes, jo el que faig és derivar-la sempre al CIAT. Que té alguna dificultat amb els fills o no sé què, li recomano serveis socials. Que m'han fet mal però no tinc informe de lesions, la derivo a que es faci un informe de lesions. és intentar entre tots comunicar-nos i distribuir feina.
1: I quins diries que són els principals senyals d'alerta que poden indicar que estem davant d'una situació de violència masclista?
0: Bueno, la bàsica és l'aïllament i el control. És el que primer es detecta. En una parella, la típica amiga que de cop i volta deixa de quedar amb tu o que no pot fer segons què perquè ho ha d'esborrar, perquè després li controlen el mòbil. Això és l'inici de la violència de gènere. Molta gent es queda aquí i veu que és una relació tòxica o que no convé i ho deixa. Però si això no ho detectes o no ets capaç de frenar-ho, aquesta primera detecció és el que va en augment. Clar, jo sempre en aquests casos el que recomano és no tancar els ulls ni tancar les oïdes. És necessari escoltar la gent, escoltar si el veí hi ha discussions, si la dona porta un blau o s'ha caigut o va coixa. Són d'aquelles coses que encara que no t'ho diguin, tu les veus o les estàs escoltant. I trucar a la policia, 112.
1: En la seva primera entrevista a un mitjà, la nova cap dels Mossos d'Esquadra, la sotinspectora Maria Medina, explicava precisament en aquests micròfons que la seva prioritat era fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i el maltractament en l'àmbit de la llar. Quines accions preventives es duen a terme des del cos de Mossos d'Esquadra?
0: Doncs això m'és correcàrrec de la meva companya, bueno, dels meus companys de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, que es fan xerrades en escoles. Amb el tema de les agressions sexuals sí que hi ha un protocol, crec, d'unes vigilàncies específiques, zones d'oci, espais una mica més foscos. És una mica de prevenció d'aquesta mena. Tota la resta és bàsicament... nosaltres la prevenció és bàsicament aquesta. Xerrades i intentar arribar a tothom, fins i tot els que no volen denunciar. Estan atents a tota mena d'incidents.
1: Uh-huh. També és interessant saber, abans ho comentaves així una miqueta de pas, com hem d'actuar els possibles testimonis, no? És important aquesta col·laboració?
0: Sí, suposo que no és el mateix ser testimoni indirecte, que tu veus pel carrer una agressió, de seguida truques al 112, que ser un testimoni directe familiar. Si ets familiar, un cunyat, un germà o qui sigui, abans que venia a denunciar, jo intentaria parlar amb la persona, donar-li un cop de mà, dir-li si està bé, si necessita alguna cosa. És bastant complicat fer una denúncia sense, diguem-ne, el consentiment de la mateixa víctima, perquè si la víctima no està preparada o no reconeix que està patint, difícilment arribarem al bon port. Menos és nada, clar, que hi hagi un veí que truqui i que hi hagi una persona que denunciï, clar, si tu vens amb un informe de lesions, això no hi ha cap mena de dubte. Jo hem rebut denúncies de familiars que no vol denunciar la mare o el pare o qui sigui, però amb un informe de lesions, allò, independentment que la persona vulgui denunciar o no, es pot decretar fins i tot una ordre d'allunyament i aquell fill o aquell marit o aquella persona marxa de casa.
1: Quins canals o quins recursos té avui la dona que pateix violència masclista per demanar ajuda d'una manera segura?
0: La principal i la que fa servir més gent segurament és la de l'Institut Català de les Dones, que és el telèfon aquest, el 900-900-120, que és gratuït i no deixa cap mena de rastre. Tu pots trucar les 24 hores al dia i assessorar-te. Que no tens clar, no saps ni el telèfon, truques al 112. Que no vull trucar al 112 perquè no tal... Ves a qualsevol comissaria. Demana pel grup d'atenció a la víctima i expliques què et passa. Que potser el que t'està preocupant és un conflicte de parella. Potser el que t'està passant és molt greu. Potser el que t'està passant no és tan greu. Normalment serveix per contextualitzar i per saber on estàs, què pots fer i on et poden derivar, i si cal denunciar o no cal denunciar. Jo de vegades penso que moltes dones, només el fet de que verbalitzin el seu problema, si els serveix per prendre consciència del que estan patint i separar-se, per mi això és molt millor que no el millor acabar amb una denúncia, perquè la denúncia tampoc no t'assegura l'èxit i no deixa de ser un tema dolorós.
1: Per acabar, alguna recomanació, alguna qüestió que t'agradaria afegir?
0: Bé, recordar-li a tothom que en el grup d'atenció a la víctima estem allà de dilluns a divendres, que qualsevol persona pot adreçar-se, que venir allà a parlar no significa que s'hagi d'acabar amb denúncia, i que tenim un servei també del CIAT, de l'Ajuntament, que també funciona molt bé, i que jo crec que aquestes alçades ens coneixen prou com per venir a assessorar-se i a demanar ajuda, que no tot té perquè acaben d'anunciar.
1: Doncs ho deixem aquí. Araceli Serrano, responsable del GAP de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Vale.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
3: Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. Lola Sánchez Sánchez. El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que besava. No gaire lluny, deia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i l'aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Protecció Civil, al Faves Comptades, conversem amb Antoni Royo, responsable de Protecció Civil, per oferir alguns consells d'autoprotecció de cara a les festes de Nadal i repassarem també les recomanacions per afrontar el fred i les baixes temperatures amb seguretat. Antoni Royo, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Escolta, ja ha fet un any de la Dana, que va afectar València, recordem la fatídica data, el 29 d'octubre de 2024. Hi ha hagut temps i suposo que heu estret lliçons del que va passar, de com es va actuar, d'aquest episodi en general. Se n'han tret conclusions?
1: S'han tret moltes conclusions.
0: Sí?
1: Moltes conclusions, inclús des de la llunyania, a nivell de millores també. No hem d'oblidar que aquí també hem patit durant aquest any alguns episodis de pluges aquí a Sant Cugat, que també ens han servit per aprendre i per millorar. No hem d'oblidar que qualsevol circumstància a nosaltres sempre serveix de cara a prendre nota, intentar aplicar mesures justament per reduir aquest risc i els efectes que pugui tenir una situació d'aquest tipus.
0: Sí. Per tant, heu hagut de fer canvis, millores en els protocols d'actuació?
1: S'està treballant actualment. Sí. Justament fa unes setmanes que vam tenir l'últim episodi de pluges. Ja, des de ja fa temps, s'està protocolitzant quan tenim avisos de risc de fortes pluges i que puguin arribar a provocar algun tipus d'incidents. Quan tot això es gestiona internament l'Ajuntament, els diferents serveis municipals i les empreses contractades per l'Ajuntament prioritzen l'actuació en els punts negres o punts que ja tenim establerts com zones inundables, justament perquè tot aquest tema de recollida, de vegetació i tot aquest tipus de material ajuda a que els embornals no es col·lapsin. Llavors això reduïm també aquest tipus de riscos de que s'acabin col·lapsant i que acabi sobreseint l'aigua.
0: L'última alerta, recordes que ha creat una miqueta de debat perquè es va fer la nit anterior, el dia de
1: Parles de l'alerta, és alerta als mòbils.
0: Sí. Ho dic perquè ara et volia preguntar pels consells que donaries a la ciutadania per estar més preparats davant d'episodis similars de pluges, com aquestes que ara comentaves, pluges intenses, amb possibles inundacions sobtades. I clar, la gent es queixava que, oh, és que ens van avisar en tant de temps i potser ens van alarmar, no?
1: És curiós perquè jo també soc ciutadà quan no estic treballant i a vegades també ens queixem una mica de si es fa, perquè es fa, si no es fa, perquè no es fa, no? Sí que és cert que aquest dilluns vam tenir una reunió amb el Departament d'Interior. No hem d'oblidar que l'S-Alert, el que són els avisos als telèfons mòbils, és una normativa europea i la gestionen els estats. D'acord? En aquest cas, seria l'estat espanyol, que és el que gestiona l'S-Alert, i que transfereix aquesta gestió a les diferents comunitats autònomes. O sigui, qui té la potestat d'activar, desactivar, enviar notificacions és la Generalitat de Catalunya en el nostre cas. S'està treballant justament, també aprenent, amb els pràctiques i simulacres que s'ha fet d'avisos de l'S-Alert, com en l'últim que vam rebre la nit anterior, de fer preavisos i avisos, o sigui, dividir-ho en dues bandes. Un preavís de dir, anem en compte que potser demà o demà passat hi haurà aquest episodi, pot ser pluja, pot ser el que sigui, d'acord? I que la gent ja estigui preparada, que pugui prendre la decisió de dir, bueno, jo demà no tinc una obligació de desplaçar-me a un lloc, doncs potser millor em quedo a casa, o ho faig aquesta tarda i no demà. No? I després ja seria el que seria l'avís propi quan ja és una situació imminent de risc potencial que pot passar de forma ràpida i sobtada. Ja s'està treballant des de la Generalitat en aquest sentit.
0: Clar, però mai no està de més, no?, que t'alertin. A veure, la gent s'espanta pel soroll, no?, per aquell soroll que emet l'alerta, però de fet ens estan prevenint.
1: Correcte.
0: I ens estan avisant precisament pel que tu apuntaves, no?, perquè ens puguem organitzar i decidim què és el que podem o no podem fer segons quin és el nostre planning l'endemà.
1: Correcte,
0: no?
1: Correcte. Aquest és el sentit.
0: Mm-hmm. Bé, doncs, deixant de banda aquest tema, que segurament que en continuarem parlant, perquè estem ara en època...
1: En època, correcte.
0: Que ens trobarem amb pluges intenses, amb situacions que seran sobtades, anem a una altra que també està, ja la tenim pràcticament a la cantonada, que és la celebració del Nadal i les activitats que s'hi programen. Molta gent als carrers, moltes activitats, els mercats, les cavalcades... Quines mesures recomaneu des de Protecció Civil per garantir la seguretat en aquestes situacions?
1: Hi ha una feina molt, molt important prèvia, que seria prevenció, d'acord? Que des de l'Ajuntament, des dels serveis municipals i concretament Protecció Civil, fem una valoració doncs, on es munta la Fira de Nadal, altres activitats, cavalcades, etc. Tot això és una feina prèvia justament per minimitzar els riscos que es puguen trobar, però inevitablement sempre poden passar circumstàncies. El risc potencial que tenim en aquest tipus d'activitats és el que has comentat tu, la gran aglomeració de persones que ens poguessin trobar. Nosaltres sempre diem hem d'actuar en sentit comú en totes les situacions, en sentit comú, d'acord? Quan arribem a un lloc, recomanem sempre doncs, que la gent visualitzi on estan les sortides d'emergència. Moltes vegades tendim a que si passa una circumstància que no està prevista, intentar marxar per on hem arribat. I potser no és el millor camí. Potser tenim a pocs metres una via, un carrer, una sortida o el que sigui, que és més adequada per sortir d'aquella zona, i la gent a vegades, moltes vegades intentem sortir però no hem arribat i potser s'acaba col·lapsant aquest lloc, no? Consells d'autoprotecció trobarem molts, molts, podríem dir moltíssims. Jo el que recomano sempre és que ens connectem a la web de Protecció Civil de la Generalitat, gencat.cat/interior, i allà surten tots els consells per tots els riscos, i també a la de l'Ajuntament. A l'Ajuntament també podem trobar a sancugat.cat/protecció civil, allà podem trobar també els consells d'autoprotecció en cadascun dels casos. Per a la comunitat de persones, bueno, bàsicament, com he dit, sentit comú, si anem amb un grup de persones, tenir clar què és el que farem, quin recorregut farem, si algú es despista, establir anteriorment punts de trobada, no sé, m'ho invento, si hem quedat a la plaça Octavià i en fira de mercat i a més Fira de Nadal, perdona, i a més hi ha altres activitats i ens despistem, potser podem dir, mira, quedem a la porta del monestir i ens despistem, o quedem davant de la botiga tal, de l'Abacus, o quedem en aquesta cantonada. Els menors, sobretot les nenes i els nens. Que nosaltres sempre diem, no es perden, els que es perden són els pares.
0: Que van a la seva.
1: Sí, no ho diem en plan perquè també treure-li una mica de ferro quan trobes un nen o una nena que s'ha despistat, no? Que està... No, si tu no t'has perdut, el que s'ha perdut són les pares, no? És el que diem, treure-li una miqueta de ferro també el tema, no? Que aquests nens i nenes estiguin en tot moment controlats, però a vegades és de qüestió de 2 segons amb tanta gent que et despistes i... no? Doncs important que sàpiguen com es diuen i el telèfon d'un dels pares, o mare, o avi, o tieta... Això és complicat. Perquè a vegades s'ho saben per amb els propis nervis de que...
0: Un paperet a la butxaca, no?
1: Això sí que ho recomanàvem.
0: O un braçalet...
1: Nosaltres repartim cada any polseres de Protecció Civil, són polseres de PVC, són resistents, es poden treure i posar tantes vegades com vulguis, o sigui, no només és per un dia, les pots reutilitzar en moltes ocasions. Ja pots posar amb un bolígraf el nom del nen o la nena i el telèfon del pare, de la mare o de qui sigui. Val? A més, són reutilitzables, perquè si pel matí van anar amb els pares a un lloc, posen el telèfon tal, i si per la tarda van anar amb els avis o els tiets, es borra amb alcohol i es pot tornar a posar un altre telèfon.
0: Ah, fantàstic.
1: Si en trobem aquell nen o nena, als cossos de seguretat, doncs, si veiem la pulsereta, truquem ràpidament i... És una gestió ràpida de trobar els tutors.
0: I aquestes pulsaretes les repartiu?
1: Des de Protecció Civil.
0: Sí?
1: Les repartim, normalment portem els cotxes, i si veuen un cotxe de Protecció Civil els podem demanar, sempre portem els cotxes, o si no, a la comissaria de Policia Local i Protecció Civil, són les mateixes dependències, al costat de l'Ajuntament, allà en tenim i podem repartir.
0: Doncs està molt bé. Clar, no oblidem que hi haurà, doncs, això, les paradetes, el mercat de Nadal, la cavalcada ja és...
1: Bueno, tenim cinc cavalcades. Clar, ens centrem en la del centre, exacte, però és que en realitat els en quatre tenim cinc.
0: Sí, però en qualsevol d'elles doncs, es pot produir una situació d'aquestes que ara comentàvem i que és important doncs, que tinguem aquesta informació i que la puguem fer servir en el cas que sigui necessari.
1: Si em permets, a nivell dels cavalcades el que demanem sempre és que la gent intenti no apropar-se massa a les carrosses.
0: Sí.
1: Intenti allunyar-se una miqueta per evitar que algú pugui caure, relliscar, ensopegar...
0: Això d'anar a recollir caramels és
1: Això és un altre tema. Sempre demanem sempre que gent s'injuny, d'acord? O sigui, sí. Que, o que es donin d'una altra manera, o sigui, bueno, hi ha fórmules.
0: Uh-huh. Parlem de la col·laboració ciutadana, del paper que juguen, no?, quan es tracta d'avisar d'incidents o de seguir indicacions dels serveis en aquests esdeveniments multitudinaris. És a dir, ara posem el cas d'un nen que s'ha perdut, no? Doncs algú se n'haurà adonat que aquella criatura està perduda. Mm-hmm. Si porta la pulsera, fantàstic. Si no la porta, què han de fer?
1: Bueno, si troben a faltar algú del seu entorn i és un menor, doncs trobaran segurament o policia local o protecció civil, cossos d'emergència que estaran, perquè des de l'Ajuntament reforcem amb presència d'efectius al carrer, hi ha molt de personal al carrer i estem tots entre nosaltres intercomunicats, no? Posar-ho en coneixement. Si no troben a ningú, doncs que truquin directament al 112 dient que s'ha perdut, que donin la descripció del nen o de la nena, com anava vestit, en quina zona, etc. D'acord? Nosaltres ja enviem efectius per intentar localitzar aquest nen, sempre localitzant ràpidament. És complicat que trigui molt de temps. Mm. Si alguna persona es troba a algun nen o nena que s'ha perdut, doncs que es quedi en el lloc i també avisi, escolti, m'he trobat a aquest nen, a aquesta nena, a aquest lloc, i estic en, que també truqui ràpidament que s'ha trobat un menor que s'ha despistat. Mm-hmm. I per de cara als menors, el que diem sempre és que s'adrecin a una persona que porti un uniforme. Sigui l'uniforme que sigui, da igual, però una persona que porti un uniforme o una persona que vagi amb nens petits, perquè es pugui quedar amb ells fins que arribem als cossos d'emergència i podem fer la gestió.
0: Molt bé. Anem amb els riscos de per baixes temperatures, perquè ara, per exemple, sembla que estiguem a la primavera, perquè tenim altes temperatures. Ja estem al mes de novembre, però el fred arribarà.
1: Sí, eh?
0: Per tant, quan arribi el fred, quins són els principals riscos que detecteu cada any i com es poden prevenir?
1: Dins de lo que és el fred, podem tenir diferents riscos, ja siguin onada de fred, ja siguin gelades, glaçades, ja sigui si ens desplacem amb un vehicle o no, si ens quedem a casa. Com he dit abans, sentit comú i consultar les webs oficials d'on surten tots els, diguem-ne, consells d'autoprotecció. Si, a grosso modo, si hem de sortir amb el vehicle i sabem que glaçarà, doncs, si no és imprescindible que sortim, potser ho deixem per un altre moment. O si hem de sortir sí o sí, que el cotxe estigui en condicions, que portem el dipòsit ple de combustible, per exemple, portem una manta al cotxe, el mòbil sempre carregat, la bateria, d'acord? Si anem a zones on potser hi ha neu, portem cadenes. O sigui, portem una miqueta de condició al vehicle, una mica d'aigua també, per si ens hem d'aturar unes hores en un lloc, doncs portar, m'entens,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sempre abans de sortir de casa, sigui en vehicle o no, consultar les previsions meteorològiques en els serveis oficials. Hi ha molts llocs on podem consultar-les, d'acord? Quina previsió, on hem d'anar? No és el mateix si estem vivint aquí a Sant Cugat i volem anar al Pirineu, doncs consultar la previsió d'aquí i la
0: d'on
1: volem anar, no? És que no ens trobem una sorpresa quan arribaran allà. A nivell de la llar, què ens podem trobar? Doncs que segons quina zona, sobretot a la part alta de Sant Cugat, que potser algunes tuberies puguin glaçar, depenent dels dies. Això es pot fer fàcilment deixant un petit rajolí d'aigua molt petit,
0: sí,
1: perquè no s'acabi glaçant.
0: Perquè corre.
1: Si ens hem d'escalfar amb algun aparell que provoqui flama, ja sigui una estufa amb flama, una llar de foc, el que sigui, hem de tenir clar que quan anem a dormir estigui apagat el foc. Això és molt important, d'acord? Cada dia hem de ventilar l'estància, cada dia, perquè, clar, la combustió acaba generant gasos i això pot ser perjudicial. Si la caldera no té un olor raro, no l'encenem, cridem un tècnic, una tècnica, perquè vingui a fer una revisió. Si veiem que no crema bé o no calenta bé, exactament igual. Hem d'anar molt de cuidado amb això. El tema dels braseros és molt delicat. D'acord?
0: Encara n'hi han?
1: Sí, i tant. Encara hi ha gent que encara ha més braseros antics, de la família, i això suposa també un risc si no s'utilitzen en condicions, no? Nosaltres intentem que no els utilitzin, però clar, això no es pot evitar. El tema d'utilitzar espelmes també. Mm. Si anem a dormir, les apaguem, o si deixem l'estància, no deixem una espelma encesa. I el que recomanem, que vam fer una campanya abans d'estiu, és sobretot l'utilització d'un detector de fums. És un aparell molt petit, que no arriba als 10 euros, em sembla, i en més d'una ocasió ha evitat que es pogués arribar a cremar tota una instància, perquè en el moment que detecta fum comença a donar un soroll molt fort, com el que et deixaves abans de l'escàner.
0: Sí, que ens alarma, no?
1: Sí, i ens avisa i llavors es pot actuar de forma immediata. O sigui, nosaltres recomanem sempre tenir un detector d'aquests. Jo que sentim dos. Sí, que...
0: Ah, doncs mira, sí. Bon consell també. Et sembla que acabem parlant d'una celebració en què vosaltres sereu protagonistes. Té lloc el dia 22 de novembre, serà dissabte de la setmana que ve.
1: Correcte.
0: Que se celebra el Teatre Auditori amb Vilarassau Sant Cugat. El dia de Protecció Civil a Catalunya es fa a Sant Cugat. En què consistirà aquesta celebració? Qui assistirà i quina és la finalitat?
1: Bueno, és una celebració... Hi ha una data, que és un dia internacional de Protecció Civil internacional, d'acord? Però a Catalunya es celebra a partir de lo que és l'estiu. Sempre celebrava a l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Mollet, però des de l'any passat es va decidir de fer-ho, diguem-ne, a municipis...
0: De fer-lo rota.
1: Sí. Aquest any ens va arribar, vam fer el que és la petició per poder optar com a candidats i, bueno, vam sortir escollits, o sigui que per nosaltres és un honor. És un dia que es celebra el que és la Protecció Civil de tota Catalunya, tant per part del que són els serveis tècnics de la Generalitat com per part dels serveis tècnics dels ajuntaments que tenen Protecció Civil, però també del voluntariat de Protecció Civil de tota Catalunya. Llavors, aquell dia és un dia de celebració, és un dia en què ens reunim doncs gran part dels tècnics i tècniques de la Generalitat, dels ajuntaments, gran part del voluntariat de Catalunya, es fan unes xerrades, es fan també una taula rodona amb el que es parlarà del passat, present i futur de lo que és la Protecció Civil a Catalunya, es fan també uns reconeixements a aquelles persones o entitats que han tingut una actuació
0: destacada
1: durant l'any, doncs també es fa això. Vindran autoritats competents en matèria de Protecció Civil, tant de la Generalitat com dels ajuntaments, etc. És un dia per compartir, per trobar-nos totes i tots en un moment en el que no és una emergència. Perquè moltes vegades ens trobem quan hem d'anar a Terres
0: treballant.
1: De l'Ebre a ajudar o hem d'anar a no sé on... Llavors és un dia en el que ens trobem per gaudir aquell dia amb el voluntariat, amb els serveis tècnics, etc.
0: És la vostra festa major.
1: Sí, es podria dir que sí. Sí, correcte.
0: Sí, molt bé, Antoni Royo, moltíssimes gràcies per compartir doncs, aquests coneixements.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Un dia més al Faves i que vagi molt bé, molt bona feina.
1: Gràcies.

0: Avui ens visita una santcugatenca que ha fet de la cultura, l'educació i el compromís social una manera d'entendre la vida. Pedagoga, llibretera, activista i veu incansable en defensa dels drets civils. Diana Riba ha convertit les seves experiències personals en motor col·lectiu. Amb ella repassarem un camí que va dels llibres i els castellers a Europa, sempre amb la mirada posada en les persones. Diana, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt bé. Millor aquí.
0: Millor a casa.
1: Millor a casa sempre.
0: Sí, no? Tu vas néixer a Barcelona.
1: Jo vaig néixer a Barcelona.
0: I et vas formar en pedagogia a la Universitat de Barcelona. Què és el que et va portar a escollir aquesta disciplina?
1: Doncs la veritat és que, com quasi tot a la meva vida, per moltes casualitats, entre elles, perquè jo no vaig aprovar la selectivitat, jo anava encaminada a fer farmàcia, i no vaig aprovar la selectivitat i vaig tenir un any per tornar-me-la a preparar, i aquell any, realment, la meva mare sempre diu que és l'any que em va anar millor a nivell personal, i em vaig llegir tots els plans d'estudis que es podien fer en aquell moment amb el batxillerat, bueno, en aquell moment el COU, que havia fet. I quan vaig llegir el pla d'estudis de pedagogia vaig dir, això és el que he de fer jo. I per tant vaig canviar de farmàcia a pedagogia en un moment de reflexió de tot un any, i sí, també em tirava molt el tema de l'educació especial, i vaig anar a fer pedagogia. Mm.
0: Com recordes la teva infantesa, la teva adolescència? En aquella època ja mostraves el teu activisme?
1: Es pot dir que sempre hi ha un motor intern, i sí que és veritat que jo vaig passar una infantesa i adolescència a les muntanyes, fent molt esport. Dedicava... Els meus pares són gent de muntanya, els meus avis ja esquiaven en aquell moment i feien muntanya, i sí que tot al voltant de tot aquest món, d'excursionisme, clubs d'esquí, doncs ella era una persona bastant, bastant activa. Sempre amb el, no? Tornàvem a Catalunya, perdoneu, a Barcelona a estudiar, on anava a l'escola al Congrés, a les vivendes del Congrés, per allà a Maragall, on jo vaig créixer. Però sí, era una persona molt activa, sobretot en el món de l'esport, en aquell moment.
0: Practicaves algun altre esport, a part de l'esquí, muntanya?
1: Sí, quan ja vaig començar a relar més a Barcelona, feia voleibol. Oh. Ara, per exemple, aquesta ciutat és un gran referent. Sí. En aquell moment hi havia dos o tres clubs de vòlei femenins. Jo estava a l'Espanyol i a la selecció catalana. I en el moment d'haver de triar si entrava al centre del rendiment, en aquell moment la Blume, o anava a estudiar el meu BUP i COU en aquell moment, vaig decidir deixar la carrera esportiva i centrar-me més en els estudis.
0: El sedentens.
1: Alçada en tinc, sí. Sí, la veritat
0: per
1: és que
0: fer volei.
1: M'era molt fàcil bloquejar en aquell moment a volei.
0: Escolta, quan arribes a Sant Cugat? I amb quines perspectives?
1: Bueno, jo a Sant Cugat hi arribo des de que neixo, perquè el meu avi i la meva àvia tenien una torre a Mejaner.
0: A Mirassol.
1: Uh-huh. En aquell moment estava molt lluny, Mejaner, del centre.
0: Sí.
1: Hi havia molts camps entremig, i jo vaig créixer els caps de setmana, els estius, amb els meus avis a Mejaner, i per tant ja tinc aquest arrelament. Però en el moment en què a Barcelona nosaltres vivíem a la plaça Reial, amb el Raül, ja vam tenir amb la nostra filla, l'Elda, i es va convertir en un espai doncs molt poc amigable per el centre de Barcelona, sobretot la zona de la Rambla. Vam deixar de tenir referents on sempre coneixíem els veïns, tot allò va canviar molt, i vam decidir venir a viure a Sant Cugat.
0: Mm. Un bon canvi?
1: Un bon canvi, molt bon canvi. No m'ho esperava, sóc una persona molt de ciutat, em va costar molt prendre aquesta decisió, però un cop vaig estar aquí, la veritat és que el que vaig trobar a Sant Cugat, no havia viscut mai a Barcelona, un lloc on passeges i coneixes a tothom, on professionalment també establir-me, a través de la llibreria, el pati de llibres, que suposo que ara en parlarem,
0: sí.
1: I per tant, a través de doncs, les diferents entitats de cultura popular, jo em vaig sentir no només acollida, sinó molt arrelada i molt ràpidament fent feina per aquest bé comú
0: a
1: Sant Cugat,
0: ciutat.
1: Per aquesta ciutat.
0: Si parlem de les teves primeres passes professionals, tu vas coordinar activitats culturals a la Fundació de la Caixa, també vas treballar al Fòrum de les Cultures de Barcelona el 2004. Quins records tens d'aquesta etapa i què és el que et va ensenyar a nivell de gestió cultural?
1: Jo venia d'una etapa, no?, que al principi semblen molt llargues, però ara, després dels anys, va ser molt curta, on em vaig especialitzar molt en formació d'empreses, abans

0: i va ser on vaig permeabilitzar, no?, en tot aquest món de, més local, de la lluita pels drets humans i per la cultura del nostre país. I allà vaig aprendre molt a la gestió, també, que a mi m'agrada molt, allò de fer que les coses passin, que et donin un objectiu i gestionar, no?, entorn, per exemple, en el Caixa Fòrum, entorn tot una exposició, programar totes les activitats paral·leles, conèixer la gent experta en aquells temes, fer fòrums, i, per tant, va ser una època, recordo, bueno, com totes, les èpoques, però
1: xula,
0: aquesta...
1: És una època xula.
0: Sí, d'aquelles que no tens fills, no tens límits d'horaris i tot és, estàs molt permeable, no?, a tot el que et dona el món, i va ser un espai de formació molt gran. Vaig tenir grans responsables per sobre meu que em van ensenyar moltíssim, a gestió d'equips també, a treballar bé, a treballar a gust i a treballar tranquil.
1: Segur que una altra etapa que no sé si enyores o no, però que també la vas gaudir, entre el 2007 i el 2017 va regentar la llibreria El Pati de Llibres, que abans feies referència aquí a Sant Cugat. Quina importància té per tu la literatura, la lectura?
0: La veritat és que molta. Quan ja tens uns anys i mires enrere, jo vaig néixer en una família molt catalanista, on en l'any 75, podeu imaginar, no cal que repassem avis i tiets avis, però exili, presons, no? Van ser recurrents per la lluita de la llengua catalana. La meva mare va decidir no estudiar a la universitat fins que no hi hagués filologia catalana. Per tant, ella va començar a estudiar cap als 78, 79, ara potser m'enganya la memòria, i a mi importava les classes de filologia catalana a la Universitat de Barcelona, perquè no tenien recursos per deixar-me enlloc més. Per tant, jo vaig créixer en aquest entorn de literatura catalana, tots els llibres que es publicaven en català, a casa meva hi havia una biblioteca en aquell moment. Si ara la recordo, era petita, però en aquell moment era molt gran. Clar. I per tant, sempre al voltant de llibres i al voltant de la lluita per la nostra llengua, també en tots els àmbits de la cultura, en aquest aspecte, la literatura. I, per tant, sempre he llegit molt. És veritat, i no ens enganyarem, que hi ha una etapa de l'adolescència que tens altres interessos, que no són dintre dels llibres, però sempre he sigut una persona molt i molt lectora, i quan se'm va posar al davant muntar un projecte com la llibreria Pati de Llibres, doncs m'hi vaig tirar de cap. Vaig pensar que era una bona manera d'arrelar-me també en un poble, d'ajudar a tot l'àmbit de la literatura catalana, en un moment en què ja tenia fills, que també tot et canvia, i sí, m'agrada moltíssim formar part també del món empresarial de Sant Cugat, no?, del comerç de Sant Cugat, sí. Aquest també és un altre món que vaig descobrir, com funciona el comerç de Sant Cugat, totes les seves necessitats que tenen, no?, i com el podem impulsar, perquè al final no volem una ciutat buida.
1: Exacte. Parlant d'arrelament, parlant de catalanitat, tu vas ser vicepresidenta dels Gausacs?
0: Sí.
1: Encara continues vinculada a Castellers?
0: Podríem dir que sempre, no?
1: Sí,
0: tinc la camisa ben posada en l'armari, sempre a punt per posar-me-la. És veritat que el dia a dia, en aquests moments, amb la meva agenda no em permet d'assajos, però sempre que hi ha una actuació en la qual hi podem participar, hi anem.
1: Sí. La família.
0: La família.
1: Això es comparteix, no?
0: Sí. Va ser la família. En realitat, arribem a Gausacs perquè la nena... Quan arribem a Sant Cugat un dia en una de les actuacions castelleres, doncs la nena va dir: jo vull pujar allà dalt, no? Aquesta frase ens acompanya sempre. Ella va veure allò i va dir: jo vull estar allà dalt. I aquell dia vam entrar a la colla.
1: Que bé, els camises verdes, coneguts també com els Gausacs. Hi veus algun paral·lelisme amb la teva feina com eurodiputada i els castells?
0: Bueno, jo crec que els castells et donen tota una perspectiva i tota una estructura de vida que la pots replicar a qualsevol lloc. Sí. Muntar un castell, un 4 de 8, que va ser el meu primer gran castell que feia en aquell moment, quan jo entro a la colla... Doncs té molt paral·lelisme amb el monstre que és el Parlament Europeu, amb les diferències que hi ha dintre del Parlament Europeu d'estructura, de persones, de... No tothom pot fer la mateixa... No tothom ha de fer la mateixa feina per tirar endavant una estructura com aquest Parlament, i fins i tot dintre del mateix equip. Clarament, doncs tothom ha d'estar posat en un lloc concret per poder arribar a uns objectius. Tothom ha de trobar, no?, amb els seus talents, amb les seves capacitats, doncs on pot posar totes les seves fortaleses per fer un objectiu tan

0: gran, com un 4 de 8, o...
1: Ho has hagut d'explicar alguna vegada, Diana? Això dels castells, o és que els catalans som una mica neures i tenim unes idees així una mica esbojarrades?
0: No, home, al Parlament Europeu sempre hem d'explicar d'on venim i què fem i quines... podríem dir així, quines són les nostres característiques que més ens diferencien. I els castells arriben a tot arreu, a Europa. I tenen moltes preguntes. La veritat és que no s'entén massa bé des de fora com funcionen, no? O com les realitzem. Què vol dir? Perquè no és només fer un castell, no? Una colla castellera va molt més enllà, té un arrelament social molt important. Mm. I de convivència també, amb gent doncs, molt diferent. Per tant, sí, ho hem hagut d'explicar. Recordo quan era a Castella de Sant Cugat que hi havien anat al Parlament Europeu a fer alguna actuació.
1: Sí. Mm. El 2017, dius, tot va canviar. Mm. La teva vida va canviar, la vida de la vostra família. Quins canvis importants es produeixen i què és el que ha estat més difícil de gestionar?
0: És que van venir moltes coses aquell any, eh? Entenc que des de fora es vegi doncs, empresonament del Raül, no? Que canvia absolutament el nostre dia a dia, però abans d'això jo vaig tenir una operació que va anar tot molt bé, però que em va fer també repensar què volia fer. Va ser quan vaig decidir que era moment de traspassar la llibreria. Vull dir, van haver moltes coses abans d'aquell empresonament que van fer que tot canviés i que facin un canvi de rumb laboral, personal i a tots nivells, no? Va haver això, l'operació, el traspàs de la llibreria, l'empresonament del Raül, que va ser un repte personal, familiar i fins i tot col·lectiu. Jo només puc agrair a la comunitat de Sant Cugat, des dels veïns del carrer fins a la colla castellera, fins al club al Club Muntanyenc de Sant Cugat, on la meva filla en aquell moment, no? Era el seu club, als Mediterrània, on el meu fill havia ballat. Per tant, la gent que vam fer, la comunitat que vam fer al voltant de l'AMPAS de Sant Cugat i la coordinadora d'AMPAS, que amb la Carme doncs jo també vaig ser impulsor d'aquesta coordinadora d'AMPAS. Tota aquesta gent es va volcar en aquest canvi de l'empresonament del Raül, ajudar aquesta família nova a sobreviure. Sempre hi van ser molt presents, per tant, va haver com un intercanvi, no? Una època jo vaig donar molt, després ells van donar molt a que nosaltres ens en sortíssim. Perdó. No només políticament, sinó a nivell personal. Uh-huh. Per tant, jo sempre explico una anècdota que crec que és molt visible, que estava a casa amb una situació entre l'advocat, el fill petit, la nena havia d'anar a la Guinardera. Vaig enviar un WhatsApp perquè algú m'ajudés a portar l'Elda de la Guinardera i van aparèixer, no sé, 5, 6, 10 cotxes i jo tenia una nena i allà hi havia 10 veïns disposats, veïns, veïnes, gent de la colla castellera, gent del club, doncs ajudant i... Això, bueno, ja portàvem uns quants anys a Sant Cugat, però això et fa formar molt part d'una comunitat que es mou, no?, quan algú té algun problema, i realment molt orgullosa.
1: I és a partir d'aquest moment que et planteges donar el salt a la política? És això el que t'acaba impulsant, o t'ho havies plantejat mai?
0: Jo no m'ho havia plantejat mai a nivell europeu. Aquí he de ser molt sincera. És veritat que sempre m'ha agradat molt estar dintre del motor de qualsevol associació i entitat, com pot ser l'AMPA de l'Escola Catalunya, muntant la coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat o amb la colla castellera. Sempre he sigut una persona molt activa amb aquest sentit de comunitat. El salt no és una cosa molt reflexionada. El salt a la política té un procés, és veritat. El Raül entra a la presó, muntem l'Associació Catalana dels Drets Civils per ajudar tota la gestió de familiars de presos i exiliats a Catalunya. Ens van ajudar molt també les famílies del País Basc, que portaven molts anys, no?, gestionant tot el que hi ha al voltant d'un empresonament. Uh-huh. I vam muntar una associació on, per una banda, ajudàvem a les famílies i als fills dels presos i exiliats, i per altra banda teníem un micro important per denunciar la situació política que estàvem vivint. I a mi aquest pas el vaig fer d'una forma molt natural, agafar micros, participar en actes, no? I el salt a la política suposo que ve donat per això, però ve d'una trucada de l'Oriol Junqueras de la presó, directament a través del Raül, perquè l'Oriol no em podia trucar. A la presó no pots trucar a una tercera persona, has de trucar només als familiars. I, per tant, i on em diuen volem que et presentis a la llista de les europees. Tenia un sentit, jo en aquell moment no el veia, eh? Me'l van haver de convèncer. Un cop arribo al Parlament tenia tot un sentit perquè havíem de internacionalitzar i portar a Europa la veu directa dels presos i els exiliats, que en aquell moment no en tenien, i per tant érem els familiars. I va venir d'una forma com natural, però evidentment fent un salt mortal en la meva vida professional.
1: I un cop a dins, amb el temps, ara que ja portes uns anys, la política i les institucions són com esperaves?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí? No t'ha decepcionat? No t'ha sorprès res?
0: Aviam, no m'ha decepcionat ni m'ha sorprès. Sí que és veritat que és un altre entorn, per tant, és un altre llenguatge, unes altres formes de treballar, i hi ha un esforç. Jo vaig haver de fer un esforç molt gran d'aprenentatge. Jo venia de la llibreria i no havia fet política internacional en aquest sentit. Però el meu objectiu primer en aquella arribada al Parlament Europeu era obrir moltes portes per explicar la situació a Catalunya, per explicar la situació, en aquest cas, del Raül Romeva i l'Oriol Junqueras, que havien sigut eurodiputats, per tant, molta gent de la casa els coneixia. Per tant, la primera feina era una feina molt natural, però sí que és veritat que entendre com funciona un Parlament Europeu, quan no has vingut de cap altre Parlament, doncs requereix d'un esforç molt i molt gran. Jo estudiava, llegia, estudiava el funcionament, ja no et dic les lleis, després ja ve tota la feina i com aprendre a negociar amb diferents grups polítics, a negociar amb diferents persones de diferents estats membres de la Unió Europea que veiem el món d'una manera molt diferent, i aquí hi ha tot un aprenentatge que jo faig d'una manera doncs molt agraïda al partit perquè em dona aquesta opció, i alhora és molt entusiasta. O sigui, el Parlament Europeu és un lloc font de riquesa. El teu cervell està sempre molt content perquè li estàs donant molta... l'estàs alimentant moltíssim. Per tant, si a tu t'agrada el coneixement, t'agrada aprendre, és un espai molt interessant.
1: I t'has plantejat, Diana, si li poses data de caducitat a la carrera política?
0: Doncs la veritat és que no.
1: De moment no.
0: No, una cosa que aprens en política és que no pots posar-te... No saps, o no en política, a la vida... És que a vegades la vida et porta a llocs que tu no hi has pensat, per tant, aprens amb un micro que tinc ara a no posar-te línies vermelles ni de sí ni de no, si no ho veurem. Sí que és veritat que 10 anys al Parlament Europeu són molts anys, o sigui, les legislatures del Parlament Europeu són de 5 anys i a mi també m'agrada molt estar al Parlament Europeu, però també m'agrada molt estar a casa, tots ho sabeu, i formar part d'aquesta comunitat de Sant Cugat. Per tant, veurem, queden molts anys perquè acabi aquesta legislatura i ara estem totalment endinsats en veure el màxim profit que li podem treure.
1: Quin és el principal repte que tens per endavant?
0: Políticament. Bueno, sempre n'has de tenir més d'un, eh? Però potser el primer és veure com acabem aconseguint que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea, perquè ja és un idioma oficial al nostre territori. El nostre territori és Europa i, per tant, és de rebut que així sigui. I després tenim, en el meu cas, jo estic molt, molt endinsada en totes les directives al voltant de mitjans de comunicació, cultura, tot el món de protecció de periodistes, intel·ligència artificial en el món cultural...
1: Una feinada.
0: I que aquesta legislatura hi haurà legislació en aquest sentit. Per tant, nosaltres molt focalitzats en aquest camp.
1: Mare meva.
0: Sempre des de la perspectiva cultural, eh?
1: En el meu cas. Jo m'imagino que hi ha moments que trobes a faltar Sant Cugat, no?
0: Bueno, moltíssim, moltíssim. Tinc una amiga, que no diré el nom, aquí, Sant Cugatenca, que sempre diu que a mi m'agrada molt la vida petita, no? I la vida avui, per exemple, les cercatasques, que no sé si es podrà realitzar o no, malauradament me n'he d'anar a Alcanar a fer un acte sobre Mercosur, que és molt important, i com afecta la nostra pagesia. I, per tant, aquest dia a dia que la política no et porta a tenir un ritme, jo el trobo molt a faltar. Una altra cosa que té... que posats a estar oberts, eh? Quan estàs arrelat en un lloc com Sant Cugat, per exemple, les estacions es vius, no? Els ritmes anuals, a través de les festes populars, a través de les estacions, es pots viure. Quan tu agafes un vol cada dilluns i cada dijous i va a una destinació diferent...
1: Ja no saps on pares.
0: aquest ritme, no? Aquest tempo de vida el perds bastant, i és una cosa que jo enyoro molt el dia a dia. A casa meva tenim gallines, tenim hort, i per tant aquests tempos, no?, petits, els perds molt sovint.
1: Mira, acabarem, et demanaré, per si vols llançar o deixar algun missatge a les persones que ens estiguin escoltant, per aquelles que es vulguin implicar en la societat i no saben com fer-ho, i també per a la ciutadania en general, que sent aquesta desafecció per la política, perquè no veuen resultats, no?
0: Bueno, la política està tot arreu de les nostres vides. Quan portem els nens a l'escola, et pots activar en la mateixa AMPA, no? O agafar del teu propi escola, està quan vas a comprar, on vas a comprar i on no. La política està dintre del nostre dia a dia. No crec que la política sigui només de la classe política. Això és el primer. Després també aquesta idea de que la política és una professió, no és veritat. En el meu cas, jo faig política temporalment. La meva professió és ser llibretera i pedagoga, i aquí pot arribar tothom. Per tant, animar també a tothom a activar-se políticament, i més davant d'un món canviant com el que tenim, on, si deixem-ho dir així de bèstia, no?, però si no tornem a les trinxeres, ens canviarà moltíssim el món on estem, i ho veiem en aquells llocs on, per exemple, l'extrema dreta o partits antieuropeus estan arribant a governs i s'estan acabant drets tan assolits a la nostra vida com pot ser el dret a l'avortament, el dret a les persones LGTBI a casar-se, a tenir igualtat de drets entre nosaltres. I, per tant, això també es fa des de les entitats, les associacions, des de la política local. La política és permeable. No podem entrar en aquesta divisió entre ciutadans i política. Els polítics som ciutadans, i l'hem de permeabilitzar molt més. Uh-huh. I, per tant, animaria tothom a activar-se en aquest sentit. I entenem les dificultats en un moment que la gent li costa omplir la nevera de casa, o que a vegades tenen dues o tres feines per arribar a final de mes, el que els hi estic dient, eh? Però sí que és veritat que no tota la societat ha de fer de tot, però quan hi ha temps ens hem d'activar en comunitat. I la comunitat pot dir moltes coses. Pot ser un partit polític, pot ser l'associació de veïns, o pot ser la comissió de festes al Carnaval en aquests moments a Sant Cugat.
1: Diana Riba, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha encantat fer aquest tomb per la teva vida. Sabem que estàs molt enfeinada, i t'agraïm especialment que ens hagis deixat un foradet per mirar a veure què fas.
0: Encantada.
1: Que vagi molt bé, Diana.
0: Moltes gràcies a tots.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Joan Salvat Papaseit va néixer a Barcelona el 1894 i va morir l'any 1924. Un poeta màgic, un poeta capdalt de l'avantguarda catalana, caracteritzat per un estil vitalista, rebel i sincer. Malgrat tot això, va tenir una vida breu i marcada per una llarga enfermedad, la tuberculosi, i molts problemes econòmics. Va escriure obres clau, com poemes en ondes argianes o el poema de la rosa als llavis. Escoltarem un poema de Papaseit recitat. La meva amiga com el vaixell blanc, i després musicat i interpretat també el mateix poema per el cantautor ja desaparegut, malauradament, Ramon Muntaner. Aquella verge vinclada als meus braços, tota es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, no, em deia jocant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre, que et faci ofrena d'un amor tan pur. No em deixis, no, que el teu bes m'amanyaga. Com ho faria si era sense tu? I ara s'alçava i jo la vestia, i els seus cabells estrenava pel coll. La carn, flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guarda ara ja és teu i elevarà el teu cant? I amb els peus nus de puntetes mirant-me, quan corris món, el meu nom què et dirà? I cada mot més la veu endolcia, i jo era alhora l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom, amiga, la meva amiga com un vaixell blanc. I encara de nou la prenia amb mos braços, i era el seu ventre més alt i més fort, i a cada pit un vermell dues braces, com la punxada del llavi i del cor.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no? Haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca,
5: hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt
5: i,
0: bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Puerto Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: No, però res. Comenteu les pel·lícules o voleu el silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula,
8: però,
0: silenci...
8: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes a curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
8: No parlant... Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però són com els meus tiets.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa al món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit. No és perquè vagi de guai, saps? Jo sóc el millor, no depèn dels meus pares.
0: I tu creus
8: que
0: els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció.
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faré il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, estic acostumat i...
0: t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno, és com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
8: Sí. Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
8: Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera. Bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo... En plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem la pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaja bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No, de
1: sí.
6: I tu? Jo, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per
0: bueno.
6: tant...
0: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí. Sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen a mi més que a la meva germana i això també no. m'enfada.
0: És injust. I per aquí? Vosaltres compliu?
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer... I ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no veig molt necessari.
13: Sobretot... l'ordre i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'm foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
7: Sí.
1: Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
8: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, jura'm.
0: Però... O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No.
0: A mi, què vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? O sigui, heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
5: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare.
5: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
8: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
8: Perdó.
0: Digues.
8: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
8: També, suposo.
0: Bueno. Sense paraules aquí, eh?
8: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
5: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època, a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
7: Sí. O també el... jo
0: abans... I tenen molta raó.
5: Sí,
7: o el, és que no. Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
5: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
7: No.
6: Jo...
5: Bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale,
6: ja en tens prou.
0: N'havies tingut aquí abans, per això.
6: Sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
6: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
5: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen...
7: Jo quan, si surto.
5: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
7: Jo estic igual.
5: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que a l'institut.
0: Ostres, sí.
8: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres...
7: No.
0: No esteu...
6: Bueno, jo també.
7: Jo intento donar... Ui, perdó.
6: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
5: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
8: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
7: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui, eh?
6: Sí, jo també.
8: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No. I ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
8: Sí, sempre.
0: Sí?
8: Són els primers en enterar-se.
6: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els he dit gaire.
0: Ah, o sigui que no. O sigui, t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
7: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
7: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que t'havies rebut d'algú important.
7: Sí, que sí, segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí. Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
7: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
4: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8, perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7 i mig, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Ficaria jo com a fill i em posaria un 11 de 10, o un 10.
10: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
4: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
7: Sí.
15: Sí.
0: Sí. Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
7: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
7: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
7: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
5: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
5: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
5: Llavors, sí, sí. No, però és
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
5: No, no, són els meus germans.
0: Germans.
5: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
6: Jo, sí. Ara sí.
0: Sí.
6: Abans,
0: ara, eh?
6: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que... Jo he crescut i al final hem madurat una mica més, pues ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que
6: sí,
0: fossis més gran.
6: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
8: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt, segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
6: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
8: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de tot, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
8: Ho dubto bastant.
0: I què creus... Com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
8: Wow! No tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
5: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, no?
6: Sí,
0: de
6: sí.
0: Cop, vinga, parlem de sexe, no?
5: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat
0: clar.
5: Res, llavors. clar,
0: quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
7: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
7: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
7: que...
0: Però amb els pares no, eh?
7: No, perquè no... En plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
7: No.
0: Por.
7: No, tampoc.
0: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
7: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
7: No, és que... No sé.
8: Ni tan sols ho havies
0: pensat. Estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
15: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida, però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
15: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
15: Clar, home. I...

0: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
1: Oh! Ja això que... no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
0: no, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... no sé... no és
1: tu?
0: Que em senti més com... soc més jo, soc més tonto, soc... bueno, tonto soc a tot arreu.
1: Ets fallacete, una mica, sí?
0: Sí.
1: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
2: Depèn del context i jo crec que...
1: no val la pena, eh?
2: Ah.
1: Una o l'altra.
2: Jo crec que faria el que jo... crec, perquè és com, si és una decisió meva que com se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
1: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
2: De moment no.
1: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen... els gustos, per exemple, dels joves o no?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí.
1: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
4: En la música.
1: Amb la música.
2: Sí.
1: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però, clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
4: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música, els adults els
1: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
2: no.
1: alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa.
5: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan, hi ha coses que, hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé.
6: Perquè digues un tren, de veritat.
0: Estava en un altre lloc, ara.
4: Del vehicle.
1: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se als fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè pel que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil... que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
0: No, perquè el que explica sóc jo. No cal que em preguntin.
2: Igual.
4: Sí, jo igual, explico sempre.
1: I
4: a vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
2: Sí.
0: A mi també.
1: Sí, i us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
4: No.
2: Tinc un rol parental, llavors.
1: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
2: Sí,
0: de sobre.
1: Però... els pares que ens estan escoltant, què els diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
4: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
1: Digues.
0: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre... gairebé 40 graus.
1: Però
0: i em ve el meu pare.
1: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
0: Un regal.
2: O preparar-li l'esmorzar.
0: Ja ho sé, és una tonteria.
1: Un materialista.
0: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
1: perquè
0: més.
1: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
5: No.
0: És... era un defensant, dia que em trobava malament.
1: I quin detall era? Que era tan...
0: em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
1: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
0: Sí, bueno, mira.
1: La resta, voleu dir algun consell?
5: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
1: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
0: No és un mini-mi.
1: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
4: Vale.
1: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
4: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan

0: Estar amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
1: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats. Sí. Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
2: És que hauria que veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
1: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
2: Clar.
3: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
1: Vale, està bé. La resta què li diríeu?
0: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
2: Sí.
1: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de, doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí. Sí.
1: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
0: Amb els estudis.
1: Sí. Amb els estudis.
0: Sí.
2: O amb l'esport.
1: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
0: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
1: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
0: Sí,
1: o...
0: sí.
1: I tu dius amb l'esport, eh?
2: Sí.
1: Perquè,
2: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Uh-huh. Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
1: I sents com aquest pes de...
2: Sí, o sea, ja
1: segurament
2: no per,
1: ells estan
2: ja no
1: contentíssims igualment de veure't allà ja, competint,
2: ja
1: no?
2: Sí, o sea, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Uh-huh. Llavors és com... He vingut per res.
1: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
4: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina». Doncs jo vull estudiar medicina.
1: Bueno, està bé, eh?
4: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
1: Mm-hmm. I la resta?
5: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
1: I et mira tu una mica de reull,
5: diu,
1: no?
5: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
1: està
5: sí.
1: Bé.
5: Sí, sí.
1: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
2: Sí.
1: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
2: Jo què sé, la música.
1: La música.
2: Tenim gust musical.
0: La música, també.
5: Anar de compres.
1: Oh, molt bé.
6: També la música.
1: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
5: Sí.
1: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
6: Ui, Manel.
1: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
6: Molt malament, Manel.
1: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
5: Uau.
1: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
0: Jo estic entre el primer i l'últim.
1: O sigui, el primer és el Manel.
6: Sí.
0: El Manel, jo.
1: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes menys d'un 9, fatal.
5: És que, bueno...
1: Però amb la resta també he rebufat, eh?
5: Amb el que el Xavi crec que era el
1: que... O sigui, el Manel era el primer, el que volia que estudia el mateix, l'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats, l'Antònia és la de comentar les notes amb la família... Aquest és molt xungo, eh?
4: Sí, home. És que això és xunguíssim.
5: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no...
1: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això, i és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
4: És que entre el Joan... tercer i el quart.
1: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
0: El tercer quin era?
1: El tercer, l'Antònia...
2: És que el primer... És que todos...
1: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
0: jo,
1: eh?
0: Personalment, el Manel...
1: El Manel és el que no...
0: Que vol que estudi el mateix, no? Doncs pues jo... El meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
4: És que...
0: Em faria mal.
1: La resta està d'acord que el Manel...
4: Perquè els càstigs han de ser limitats.
1: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
0: Sí.
1: El deixem sense pati. Sí.
5: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sembli.
1: I tant que passa.
5: És que... Bueno.
1: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
2: Que la família ho és tot.
1: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
0: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
1: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
5: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
1: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
4: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
1: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això del cuinar, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'hi estic acostumat,
1: sí?
0: Eh? Ara,
1: sí? Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, va, molt bé.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us hi agrada, una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable que l'has de...
0: Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba, vull dir.
0: Molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així
1: en especial? No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, va, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual, el que tingueu. Ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus, ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí,
0: doncs i segurament que
1: resulta molt, resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8. Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Llavors,
0: hem
1: sempre
0: de posar-ho com a mesura que tapi els fideus?
1: D'aquest litre, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no, llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all sense pelar, allà mateix.
0: Sense pelar?
1: Sense pelar.
0: Dius, ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sempre a pelar. Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen aixafar-los així?
1: Sí, no, tot? No, jo no els aixafo, no. I queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, vale, sempre sí. El pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem
0: bé,
1: dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I bueno, ja li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter es nota els trossos. Això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada,
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn. Ah, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tot, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: I ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella, en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, a lo millor amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o a lo millor aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: I el gust, que a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat, a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenim-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs, mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
3: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

vol un cafetó? Un cigaló? O prefereix un puro del senyor?

0: perquè sàpigues i recordis que lluitarem plegats per sempre.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions de qui us està parlant, el meu nom Jordi Caselles. Ja em coneixeu, ja m'heu escoltat al costat de l'Esteve, que ara tot seguit sentirem en aquesta aventura radiofònica que sempre diem que ens porta a la Maroteca de la Ràdio, perquè viatgem cap al passat, allò com si fos una màquina del temps, i recuperem vells talls, vells en B baixa i vells en B de Barcelona, que han format part de les zones arsianes. L'Esteve és el que ens falta aquí. Esteve, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, Jordi. Doncs un dia més aquí, com sempre, parlant de ràdio, en aquest refugi que és la Maroteca de la Ràdio, on es preserven gravacions de fa molts anys i s'editen, s'equalitzen si fa falta, perquè les gravacions analògiques fetes amb mitjans com cintes de caset de vegades requereixen d'aquest art de restauració. I després, doncs, compartim tota la documentació que tenim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. És a dir que, ja ho sabeu, si teniu talls antics de ràdio que tingueu enregistrats en qualsevol suport, doncs podeu contactar amb nosaltres a través d'aquestes vies. Jordi.
4: Doncs tenim el d'email, amarotecaradiosantcugat@gmail.com, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un telèfon, que és el WhatsApp.
5: El 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol gravació i la voleu compartir amb nosaltres, per ridícul que sembli, però qualsevol tall pot ser molt valuós, perquè, com sabeu, si ens escolteu habitualment, hi ha moltes gravacions que són inèdites, que resten en moltes cases particulars, però que no transcendeixen a no ser que persones com nosaltres les comparteixin amb una entitat com la Universitat Autònoma de Barcelona, que preserva en un lloc únic, en un cloud, totes aquestes gravacions on resten indexades i correctament es poden localitzar i es poden escoltar des de la web Arxiu Sonor de la UAB. A internet ho podeu trobar. Bé, doncs, amb què comencem avui, Jordi? Què et sembla viatjar cap als inicis de RAC1 a l'any 2000? Al maig de l'any 2000, concretament el dia 1 de maig del 2000, va començar les emissions. RAC1 va fer un programa especial en el qual hi apareixien diverses persones, col·laboradors d'aquesta emissora que arrencava llavors des del grup Godó. I Andreu Buenafuente ja va treure el nas per allà, a veure si tu imagines això.
4: L'Andreu Buenafuente ja treu el nas per allà, vaja, vaja, ja volia tocar el sector privat.
5: Bé, jo crec que el van convidar doncs, per fer una mica més sonat, no?, aquest inici d'emissions de RAC1. Doncs anem a escoltar com parlava de diferents horaris que hi hauria a l'antena de RAC1 aquell any 2000.
6: Ara que toques aquest tema, que diguem pesat ja, però sóc el pesadet de la tertúlia. Per què aquest afany de cada vegada començar abans, saps?
7: Perquè això és com una guerra.
6: És molt fort, no? Vull dir, fins que una comenci a les 5, l'altra a les 4... Bueno, no.
7: I al final
6: comencem a les 8, els informatius.
8: Però sí, canvien els hàbits.
6: Sí, sí.
8: També ens...
6: Hosti, tant.
8: Jo crec que sí, ens llevem cada cop més d'hora.
6: Canvien els menjus.
8: I canvia el trànsit, també. Perquè cada vegada hi ha més cues i, per tant, doncs s'ha de sortir més d'hora per arribar a l'hora a la feina i estàs més disposat a sentir ràdios.
7: I la gent, a més, cada vegada viu fora de Barcelona més i cada vegada l'estona que passes al cotxe és més llarga i comences més d'hora. És a dir, millor per començar a les 8, has de llevar-te a les 6 i...
6: Jo pensava que era
7: tota la cua de la ronda, no?
6: Ja em sembla que era una guerra entre els grans dels matins de la ràdio, no? Els Olmos, el Gabilondo, vull dir, si un dia el Cuní va començar a les 3, doncs vosaltres a les 2. A la 1, llavors, unim-nos i no dormim mai.
7: Digue'm a mi tu alguna cosa, també. Digue'm tu ara una cosa, però jo a la guerra no entro, jo aquesta guerra no entro. No, de totes maneres, sí que és veritat que això és com un... Van caient, un comença a les 6, jo també, vinga, som-hi, i a 5, és veritat. Però no, jo guerra no, jo som molt pacífica.
3: La Maroteca de la Ràdio.
5: No sé si t'has fixat, Jordi, que aquí hi havia alguna veu més. Jo identifico el Ramon Pellicer. No sé si n'has escoltat alguna altra de veu que puguis reconèixer.
4: Que em soni sí, però no et sabria dir quin nom, La de la noia... Em sona molt.
5: A mi també em sona molt, però no sé dir el nom.
4: Però no sabem qui és, no sabem qui és. I la veu més greu era la del Ramon?
5: Ramon Pellicer,
4: sí.
5: Efectivament. Pellicer.
4: Fixa't, feia gràcia el que explicava ja l'Andreu, que això també ho havia comentat l'Antoni Bassas, no? De dir, bueno, si hem de començar abans, començarem abans, no? Aquesta guerra de a veure qui comença abans, no? El Bassas ho comentava quan als finals del matí de Catalunya Ràdio, que deia, si hem de començar a les 6, començarem a les 6, no? A l'última etapa ja es començava a les 7. Però bé, i en Basté sí que comença a les 6, diria, oi que sí?
5: Sí, correcte.
4: Passa que no comença ell s'hi posa més tard. Bé, doncs això, interessant ja, aquesta guerra de matins, no? Igual que es produïa a la nit, no? Aquí entrava, recordem, José María García i el de la Morena, a veure qui entrava abans, no?
5: Bé, ara horaris, anem...
4: Lluites, allò, guerres, que deia.
5: Exacte. No? Anem ara, Jordi, a la nostra ciutat. Anem a Terrassa. Radioclub 25. Anem a una gravació que precisament podeu trobar a la pàgina web de l'Arxiu Sonor, que és arxiuradio.uab.cat, que no sé si altres vegades us l'hem dit incorrectament, aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. Hi ha una gravació datada del 23 d'octubre de 1989 que aporta Toni Mascaró, molt interessant, i ara t'explico el perquè. Perquè hi apareix Roman Armengol. Amb el Roman jo hi he parlat darrerament perquè ell té una emissora online que es diu Music Rocks Radio, i on s'hi passa el meu programa Rock and Classics, des de ja fa un any. Bé, jo no el conec en persona, no ho hem aconseguit, però sí que hem estat en contacte doncs, per diverses vies, però sobretot per WhatsApp, I fixa't tu que vam intentar veure'ns fa poc perquè ens uneix una passió, que és la moto. Aleshores, ell, com a terrassenc, coneix perfectament Talamanca i la seva carretera, i més d'una vegada, anant amb moto cap allà, doncs m'ha avisat, dient: «Ei, que estàs pel poble, que així ens veiem i ens coneixem», i no hem coincidit. I l'última vegada que hi vaig pujar jo al poble va ser al revés. El vaig avisar jo, dic: «Escolta, que vaig cap allà». I em va contestar que havia tingut precisament un accident de moto i que, per tant, doncs no es podia moure massa. Doncs bé, anem a escoltar, perquè em fa molta il·lusió que sigui així, el Roman Armengol en aquesta gravació del 23 d'octubre de 1989 a Radio Club 25, fent temps perquè en alguna ocasió puguem entrevistar-lo aquí, a la Maroteca de la Ràdio.
9: Exactamente las 6:06, sintonizas Radio Club 25, la 95.6. Hemos escuchado un disco histórico y ahora, de nuevo en primer plano, la más acuciante e interesante actualidad musical. Desde aquí los saludos de Roman Armengol y ya sabes, esta es... uno de los discos más importantes de este 89, Tears for Fears, y su song The Seeds of Love, el álbum The Seeds of Love. ¡Qué bueno es!
5: Bé, Jordi, suposo que aquesta cançó a la que feia referència en Roman la coneixes sobradament, no?
4: Doncs sí, perquè també tinc el disc original, els Tears for Fears. El títol és Swallowing, Swallowing, ara no em sortirà. O sigui, és plantar.
5: Sowing the Seeds of Love, correcte.
4: Sowing, això, the Seeds of Love, plantar les llavors.
5: Les llavors de l'amor, sí, sí.
4: Exactament, una cançó llarguíssima, no? Que a més canvia, té molta variació d'estil, no? Molts instruments, sí, és molt complexa, i de fet, doncs, una de les meves preferides d'ells. Tot el disc és una meravella, eh? Sí, sí.
5: Bé, és un disc que ells mateixos deien que té influència dels Beatles, per exemple, no? I és cert, hi ha certa instrumentació, cert arranjament que recorda una mica la música dels Fab Four. Interessant, interessant. Bé, ara, si et sembla, Jordi, anem una mica a parlar de nosaltres, però des d'un punt de vista diferent. El dia 6 de maig del 2022, nosaltres vam visitar Catalunya Ràdio de la mà de Nil Via, que ens va ensenyar totes les instal·lacions de l'emissora nacional de Catalunya, i nosaltres vam fer una gravació que fins ara ha restat inèdita, i com que ara ja estem ultimant tots els talls que us anem a oferir aquesta temporada, doncs vaig recuperar aquesta gravació i em va semblar interessant punxar-la a l'antena. Es tracta de la gravació que vam fer sortint precisament de Catalunya Ràdio. Tu i jo anàvem pel carrer i et vaig dir: «Mira, Jordi, agafem la gravadora i anem a deixar constància de les nostres impressions d'aquesta visita a Catalunya Ràdio».
2: Bé, doncs avui és el dia que hem estat fent la visita amb el Nil Via del suplement a Catalunya Ràdio. Ens ha estat ensenyant totes les instal·lacions de les emissores de la Generalitat i la veritat és que ens ha encantat. Ens ha encantat perquè, clar, aquí hi ha moltes emissores, moltes entre cometes, tampoc n'hi ha 25, però jo crec que hi ha pocs llocs a Barcelona, a part de Cadena Ser, on hi hagin tantes emissores juntes en un mateix edifici. També ens ha agradat, estan comentant ara fora de micròfon, tot l'espai que hi ha. Aquí es nota que és un edifici de fa molts anys, uns estudis que van canviant, però que també n'hi ha alguns que tenen exactament el tamany que tenien, que estan al mateix lloc, l'estudi principal és el mateix, tot i que s'hagi modernitzat, té el mateix espai, els mateixos metres. També és veritat que la tecnologia ha canviat i, per tant, tens taules més petites, però també molts més elements tecnològics que abans no hi havien, com connexions a internet, etc etc. Com ho has vist tot això?
4: Bé, la meva primera impressió, de fet, ha sigut l'espai, no? Les dimensions que té tota l'edifici en si, no? De fet, l'edifici de Catalunya Ràdio és un edifici de vivendes on les tres primeres plantes són ocupades per Catalunya Ràdio. No sé si també hi ha algun sòtano. És un edifici molt gran, és un edifici amb molts departaments, amb moltes seccions, amb molts estudis. Jo crec que n'hi poden haver-hi com 15 ben bé, potser, amb un control central de tota l'emissora, com si fos televisió, igual, no? De fet, ells controlen també o comparteixen senyals de TV3. Després, mira, precisament ha sigut amb això, amb control central, quan parlant amb la companya d'allà, ens explicava tot el que controlen des d'aquí i dius, bueno, clar, és que aquí controlen moltes coses. És que Catalunya Ràdio no només és una freqüència aquí a Barcelona, és que són delegacions, corresponsals que entren en directe, desconnexions, senyals que comparteixes en TV3, clar, és que hi ha moltes coses, no? I aleshores vas entenent que dius, sí, clar, es necessita espai, no? Però n'hi ha molt, i alguns estudis, com ens ha passat amb l'estudi de la Cati, que ara us explicarem qui és la Cati, doncs ens ha enamorat. Directament a l'entrar hem dit quin estudi més maco.
10: Bé, ara estava recordant una frase que diu diverses vegades l'Albert Malla, una d'aquestes dites antigues de ràdio, que diu, si una voz t'enamora, no vayas a la emissora. Nosaltres no hem anat a buscar cap veu, però clar, sempre que entres en una emissora gran, professional, on hi ha veus conegudes, doncs sempre estàs una mica allò amb l'orella a punt per veure qui és la veu que relaciones amb aquella cara que estàs veient en aquell moment, no? I bé, hem tingut el gran plaer de veure en Jaume Brufau, ens ha fet molta il·lusió perquè és una d'aquelles veus de Catalunya Informació que hem escoltat des de fa molts anys i ens ha encantat parlar una estona amb ell i fer una mica de broma, que em sembla que és una persona bastant bromista, tot i que té un posat molt, molt seriós d'entrada, però té aquest punt d'humor que ens ha encantat.
4: Sí, sí, sí, això és el que sempre sorprèn, no? En antena, doncs, el rigor, no?, de la informació, però després fora d'antena, doncs, aquesta personalitat, doncs, distesa, oberta, i que això agrada molt. Abans us deia qui és la Cati, bueno, la Cati és Catalunya Informació, però aquí, a la casa, tothom li diu la Cati. De fet, això, el que deies, Esteve, en Jaume Borfau, ens ha agradat molt, molt parlar amb ell, i em diu la sort, no?, d'escoltar-lo durant un moment en directe, i dius, uau, quins tempos, quin timbre, quina manera de parlar tan fantàstica.
10: Hem vist i escoltat també en directe a l'estudi el Xavier Palau, també un històric de la casa, fent, com és habitual, el butlletí d'esports just abans de l'hora en punt, en aquest cas. I bé, doncs, fantàstic, com sempre. Notes que ens agraden aquestes coses, hi ha gent que potser no ho entén massa, però jo crec que els oients del nostre programa sí, perquè si són enamorats de la ràdio els agrada viure les coses en directe des de dins de l'estudi, que és com nosaltres no fem ara mateix el nostre programa, però que ens agradaria fer-ho potser en un futur, qui sap. Hem parlat de programes nocturns, de fer en algun moment alguna història, això seria divertit, no?
4: Doncs i tant que ho seria. És que l'estudi té una màgia increïble. Vaja, quan ens hem assentat a l'estudi amb el Nil, doncs és que quan ja t'asseus, et poses els auriculars, tens davant teu el micro, per cert, uns micròfons de la casa Sennheiser que fa com 30 anys que és el mateix micròfon.
10: Cap a 40, eh?
4: A 40,
10: jo
4: no?
10: Ja els tenia a Matadepera Ràdio, aquests micròfons.
4: I és un micròfon que continua sonant espectacular i continua també valent molt. I doncs això, no? És que és la màgia de l'estudi. I aquí a Catalunya Ràdio, home, que també considero el privilegi d'estar en unes plantes elevades, amb vistes al carrer, no? Però tu estàs dins un estudi insonoritzat, parlant, i el que passa a fora és com un videoclip, no? Tu vas veient coses que es mouen, el vent, la pluja, però tu estàs en el teu programa, no? Jo ho trobo fantàstic, això, ho trobo fantàstic.
10: Ah, és cert que la imatge que tenim nosaltres, que venim d'emissores petites, locals, és la de búnquer. Tu estàs normalment amb plantes interiors, plantes subterrànies o semisubterrànies i amb molt poca llum o zero llum natural. Jo vaig passar així uns quants anys i la veritat és que quan tens uns estudis amb aquestes característiques directament a fora, amb llum natural, doncs evidentment això és un luxe, i que sigui per molts anys que aquests estudis estiguin aquí i que tots puguem disfrutar de la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Doncs llarga vida a la ràdio, com sempre diem.
3: La Maroteca de la Ràdio.
5: Aquestes eren les nostres sensacions després d'aquesta visita a Catalunya Ràdio aquell maig de 2022. Un record bonic, sempre, Jordi, el que tenim d'aquests moments, d'aquella visita que el Nil ens va fer. Vaja, el millor regal que ens podia fer una persona de ràdio,
4: Doncs totalment. Jo em notava eufòric, sortint d'allà, explicant tot el que havíem viscut. La veritat és que sí, clar. Si tens la sort que et convidin, que i a més tinguem un guia per tota l'emissora, bé, són coses que tinc molt bon record. Dels mateixos que, i permetem que vagi un parèntesi amb la televisió, vaig tenir la vegada que vaig tenir l'oportunitat de visitar tots els estudis, quasi totes les instal·lacions de televisió espanyola a Sant Cugat, i em va semblar una excursió increïble, no? Doncs en això de la ràdio igual. Parlàvem de, ara quan ho escoltava, no?, dels estudis amb llum natural. Catalunya Ràdio sempre ho ha tingut, però no oblidem a RAC1 que estan a una planta 15 i que, bé, bastanta llum natural també tenen. I jo crec que, com tu també deies, no?, que havies passat molts anys en estudis més foscos, que no hi havia llum natural ni quasi es veia al carrer, doncs té que ser també un factor important, no?, a l'hora de trobar-t'hi a gust. Que per suposat ja estàs a gust perquè estàs fent el que més t'agrada, que és la ràdio, però és que si a més ho fas en un entorn maco...
5: Aquí hi ha diversos factors, que és la llum natural. També, si estàs a prop del carrer i pots veure la gent que està per fora, que fins i tot la majoria de casos t'està escoltant, home, doncs sí, encara aproximes més la ràdio al carrer, i mai millor dit, i a l'inrevés, no? Per tant, a mi em sembla que uns estudis com aquests de Catalunya Ràdio, els de la planta baixa, ICAT, que està a la banda de Diagonal, Catalunya Ràdio, la banda de Beethoven, això, vaja, és més que privilegiat. Clar, si tu te'n vas a la planta 1, estàs al mateix lloc, al mateix edifici, tens la mateixa llum o més, però ja no estàs directament tocant i veient la gent del carrer, no? Si a més de tot això, el que tu deies, si estàs en un soterrani, d'una banda estàs més desconnectat, amb l'avantatge que això suposa també, que vol dir que no hi ha cap mena d'ingerència externa, no hi ha cap interferència, i per tant et pots concentrar a fer un programa de ràdio de molta qualitat. Però jo crec que la conjunció de la llum natural, evidentment en qualsevol tipus de feina, i el contacte amb gent que probablement t'estigui escoltant, que no té per què ser així, crec que té molt de valor, no?
4: Sí, fixa't tu que vam viure aquest fet en la seva màxima expressió, el fet d'haver-hi un estudi a peu de carrer, en el comiat de l'Antoni Bassas en el matí de Catalunya Ràdio, no?, on tenia una gran representació de la seva audiència a l'altre cantó del vidre, veient-lo amb ell i volent-se acomiadar, no? No sé si això ha passat mai amb altres emissores que no tenen un estudi així, saps?
5: Sí, sí. Bé, i l'altre exponent del qual nosaltres no hem parlat gaire perquè no l'hem viscut és les emissores com tenia abans el Passeig de Gràcia, Ràdio Nacional o Ràdio Barcelona amb el Toreschi, doncs amb aquests estudis amb butaques, no?, on hi podia anar molta gent com si fos al teatre, no? I clar, això és encara una altra realitat diferent, però també bastant representativa del que havia representat la ràdio fa anys, no?
4: És així, i que, per exemple, RAC1 té, no?, el seu estudi, té cadires on es convida gent. O sigui, on hi ha públic, em refereixo.
5: Sí, bé, Catalunya Ràdio, l'estudi 1 també.
4: I Catalunya Ràdio també, l'estudi 1 també, sí.
5: Correcte,
4: sí,
5: correcte.
4: També. Sí, amb un petit piano amb esquerra. Depèn, si estàs assentat, amb esquerra estava sempre.
5: Molt bé, doncs, seguim amb més ràdio i ara anem a falques de publicitat, evidentment, històriques. En aquest cas, Turi Ocio, però aquí no tinc cap referència ni de l'emissora on es va emetre ni de quin any. A veure si entra la gent de l'audiència, ho podem endevinar.
11: Grandes viajeros. Marga Yáñez no para de hacer escapaditas con Turi Ocio, a dar vueltas y vueltas de lo que más le gusta en el mundo.
12: ¡Qué pasada de vuelta!
11: Sin parar tu tarjeta Turi Ocio, escápate.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
13: La realitat virtual.
14: Realitat virtual.
15: A mi m'agradaria molt ser virtual.
16: Això virtual m'ha agradat molt,
15: Sí, no? Sí. Joc de paraules, virtual.
16: No sé, que jo estic desconnectat de realitat virtual.
15: Imagina't.
16: La realitat virtual és molt bonic, aquest títol, perquè viuen sí. molt.
17: Realitat virtual, amb Virtu Morón, de 4 a 7 de la tarda, a Com Ràdio.
18: Para realidad virtual, bon Nadal.
19: Què s'estima més? Això? O això altre?
20: I busqui, busqui.
19: La República. Una ràdio tranquil·la per temps revoltats.
17: La República de Com Ràdio. De dilluns a divendres de 6 a 11 del matí amb Joan Barril.

0: Aquí teníem unes falques de promoció de Com Ràdio de desembre de l'any 2001 que ens facilita Mario Azañedo. Hem escoltat algunes veus conegudes, com per exemple la de Joan Masso Kleiner, actor i també actor de doblatge, amb aquesta veu tan fonda, tan bonica, de la qual ja hem parlat aquí a l'hemeroteca, que també va formar part de les veus de Com Ràdio. I també, d'altra banda, hem escoltat la veu de Joan Barril amb La República, el seu magazín matinal, que ens va il·lustrar durant unes quantes temporades a Com Ràdio. I ara, Jordi, anem cap a Ràdio Sant Cugat, a veure si te'n recordes de la veu de Ramon Grau, el primer director de Ràdio Sant Cugat. La tens present, no, suposo?
1: La tinc present. Deixa'm fer un apunt ja que estàvem en aquest últim tall. Curiocio, que preguntaves l'any.
0: Sí.
1: Podem tenir una aproximació. L'empresa es va constituir l'any 98. I va durar fins al 2013. Clar, és un ventall força ampli, però fins i tot et diria cap al tipus de falca, jo crec que estaríem molt a prop del 2000 o abans i tot,
0: doncs mira,
1: entre aquest 98-2000.
0: Jo afinaria una mica més encara, i és que crec que aquesta falca és de cadena SER i enregistrada a Ràdio Barcelona. Per què? Perquè la persona que posa la veu, que ja n'hem parlat aquí perquè hem escoltat alguna altra falca, i no recordo com es diu, jo el vaig veure treballar a Ràdio Barcelona quan fèiem allà el Pastafullada. Aquest senyor el vaig veure i el tinc molt present, la seva fisonomia, però no recordo el nom. I mira que em vaig parlar amb l'equip del Fullada, anys després, ja aquí a l'hemeroteca, i no ens en sortim, no sé com es diu.
1: Bé, si algú ho sap, si algú de cadena que ens escoltant, que ens truqui, ens ho digui, que ens enviï un mail.
0: Exactament, exactament.
1: I així, a veure, ens ho diu. Doncs mira, aquesta és la informació que hem pogut trobar.
0: Molt bé, doncs vinga, doncs seguim amb Ramon Grau, exactament, a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar un separador del Sant Cugat avui de l'any 1989.
2: Sant Cugat avui, l'informatiu.

0: Bona tarda. Aquest és l'informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat, que comencem amb els titulars de les principals notícies que tractarem. Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Sant Cugat és la tercera ciutat amb major recepció dels emigrants a Barcelona. Concert a Sant Cugat dins l'Estaix Internacional de Música de Cambra. La Coral Sant Cugat se'n va de gira. Victòria de l'equip espanyol d'hoquei herba. Els ingressos d'explotació d'autopistes creixen a 13.800 milions de pessetes. Informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat. El control tècnic, Xavier Montero. A la redacció, Xavier Fornells, i els parla Esteve Sala. Tal com els informàvem als titulars, Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Com vostès saben, a 4:45 de la matinada de dimecres, Sant Cugat va rebre els efectes d'una trombonada, efecte meteorològic molt poc freqüent, que s'acompanya de calamar-se, pluja i fort vent. L'única víctima que hi va haver degut a l'aiguat es recupera favorablement a la unitat traumatologia de la residència de la Vall d'Hebron. El nostre company, Xavier Fornells, ha entrevistat avui l'alcalde accidental de Sant Cugat, senyor Gavaldà. Aquest és el contingut de l'entrevista.
1: A més de 48 hores de l'ensurt que va provocar la tempesta caiguda a les 5 de la matinada d'abans d'ahir, el poble va recuperant la seva normalitat. Parlem amb Vicenç Gavaldà, que és alcalde accidental de Sant Cugat en aquestes vacances i que també l'han sorprès una miqueta tot aquest trasbalsament que ha tingut el poble, però que de mica en mica va recuperant. Els danys que hi han hagut són importants o no es pot considerar una cosa molt important tot el que ha passat?
2: No, ja ho vam comentar, que el fet d'aquesta tempesta era un, dins de la intensitat era, diguem, normal, no?, a l'estiu. El fet de, era la coincidència d'uns vents d'altes velocitats i el barrejar-se llavors amb les branques caigudes, fulles, la pedra, doncs llavors va provocar uns efectes secundaris que en condicions normals no s'haguessin produït, però podrien classificar de normals.
1: Alguns caminals de la zona de Vall d'Oreig i de la Floresta estan bastant espatllats i després s'ha restablert el servei de llum en aquestes zones i després hi ha una sèrie de problemes que la brigada

0: l'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs hem empalmat aquest indicatiu del Sant Cugat Avui amb precisament un fragment del Sant Cugat Avui de l'agost de 1989, moment en el qual hi va haver una trombonada, és a dir, una tempesta d'aquestes una mica violenta, típica de l'estiu, de l'agost concretament, a casa nostra. I ara tu em feies fora de micròfon, Jordi, una apreciació respecte a aquesta nomenclatura.
2: Sí, sí, sí, feia aquesta apreciació perquè com a bon meteo transtornat, que sóc jo i que em defineixo com a tal, aficionat, Remés, la paraula trombonada no em sonava, i però de la manera que ells ho estaven explicant, he deduït que el que estaven referint-se és el que nosaltres en català li diem un esclafit, que de fet és una ventada molt forta que baixa del núvol. No és giratòria, sinó que baixa recta, a gran velocitat, i quan impacta en el so en el terra, s'expandeix, com una espècie d'ona expansiva, i això és el que fa que sigui bastant destructiva i hi hagi bastant vent.
1: Bé, fenòmens que malauradament estem vivint cada vegada més per aquest clima una mica extrem que tenim, no?
2: Sí. De fet, l'esclafit, matitzo que és un fenomen més lligat a vent, pròpiament. Val? Aquí, segons explicava, també hi havia pedra, hi havia aigua. Però sí que, escolta, la paraula trombonada, que entenc que s'escriuria en bo i en ve de Barcelona, trombonada, no la trobo ni a Google. O sigui, em sembla que sigui una paraula d'allò de l'argot popular.
1: Podria ser.
2: Però no acabo de veure com a fenomen de meteorologia. Però bé, escolta, ho hem entès, que d'això es tracta.
1: Efectivament. Molt bé, doncs seguim amb més històries i ara anem a pífies, que ara fa dies que no us en posaven cap. Anem a riure una mica, escoltem unes pífies de les gravacions del Cau de Lletres que feien per Mata de Pere Ràdio quan estàvem acabant la temporada 22-23, en la qual es va emetre aquest programa a l'emissora amb l'antena més alta del Vallès, Mata de Pere Ràdio. Anem al juny de 2023 al Cau de Lletres.
3: Hola, Esteve, doncs moltes gràcies, encantat de nou de ser aquí i comentar doncs aquestes notícies que dius, no? Que en algun moment va ser notícia primerícia, primerenca, primavera sound. Deixa'l com estàs, deixa'l aquí. Hola, Esteve, doncs encantat de nou de ser aquí i comentar aquestes notícies, no? Que sempre ens agrada doncs tornar a posar de relleu i tornar-les a fer florir per comentar-les.
1: Estàs molt florida avui. També et dic, hi ha un delay com de 4 o 5 segons,
3: Sí.
1: Com estàs?
3: Hola.
0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més des de la ràdio Sant Cugat 91.5 FM. És com sempre un enorme plaer per a nosaltres riure conjuntament amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Què rius?
2: Què tal, Esteve? Com estàs? Bon dia. Ui, bon dia i bona hora. Perdó.
1: Bueno, tampoc passaria res perquè...
2: Ja estàvem rient. No, passes perquè estàs rient.
1: Per què?
2: Benvinguts a lluites a la ràdio.
1: Sí, m'ha sortit.
2: Jo anava esperant, dic, a veure si tal, ja torno a començar.
1: Va, tornem-hi. Bueno.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM. Ja ens coneixeu, som l'Esteve Llop, que ara presentarem, i l'Esteve Llop, que també soc jo.
1: El mateix. Ara ens canviem de nom.
2: Hòstia, va.
1: Això no havia passat mai,
2: No, som l'Esteve Llop.
1: I l'Esteve Llop. Vinga, som-hi, va. En dúplex.
0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Doncs aquí teníem una altra tanda de pífies, en aquest cas de l'hemeroteca de la ràdio, un enregistrament de l'agost de 2023. Allò que t'agafa la tonteria, Jordi, que comences a riure i no hi ha manera de parar.
2: Sí, sí, a més ràpid, Bé, és que jo em faig gràcia a mi mateix, sempre ho he dit.
1: Això és important.
2: Però, això és, sí, em faig molta gràcia. I res, doncs ja me n'enric. Només començar-me a sentir ja ric, perquè dic, ja veuràs ara què diré. Bé, forma part de l'espontaneïtat, mira. Jo sempre m'ho passo bé, escoltant les pífies, i ric molt. O sigui, ric més encara de quan va passar la pífia, encara ric més. En fi.
1: Per cert, ara que et vaig escoltant i vaig veient, com podràs comprovar quan escoltis aquest programa, que la velocitat d'internet ens fa la guitza, doncs demanar disculpes abans que res a l'audiència perquè la connexió que tinc jo en aquest cas d'internet no...

0: no és gaire bon a nivell de velocitat. I de vegades sembles una mica un robot, eh? Però bé, t'anem seguint, eh? Microtalls i tal, però t'anem seguint. T'anem seguint, són gangues de l'ofici quan et connectes a distància i estàs en un lloc que, curiosament, estàs en una població de més de 50.000 habitants. En aquest cas tens un router, no direm la companyia, però és la principal que hi ha al nostre país, 4G, i, escolta'm, les dades aquí no arriben massa bé, és a dir, que és el que hi ha.
1: Sí, sí, sí. A vegades sembla mentida que estiguem al 2024 amb coses tan bàsiques que sembla que ja fa anys que haurien d'estar resoltes i no ho estan. Bé, en tot cas, no faré la broma, no?, de parlar expressament tallat, no?, de com... Eva, sento... Això a mi em fa molta gràcia com a broma, però no. Però en aquest cas, lamentablement, doncs sí, patim aquests microtalls, però vaja, haurem de demanar a aquesta empresa principal que ens obri allò, una com es diu en català, una al terra, obrir un canal.
0: Una sanja, vols dir?
1: Sí, vull dir una sanja. Sí, sí, la sanja ja sabia, eh? Una escletxa, una... Ai, que no em surt ara. Bé, però que ens posin cable directe, fibra òptica i tot això.
0: Exacte, anava a dir fibra òptica, sí. 5G, no, vull dir més.
1: Escolta. No, fibra òptica, un giga, més o menys ben bé. Doncs sí, una sanja, quan em surti ho diré, com et diu.
0: Val. Doncs mentre tu penses, anem a recuperar un programa del qual ja en vam parlar, i és que ens acostem al centenari de la ràdio al nostre país, i precisament des de Com Ràdio, Josep Cuní parlava de Ràdio Barcelona dels 75 anys de la ràdio al nostre país. Això passava el novembre de l'any 1999 a la sintonia de Com Ràdio. Ja vam escoltar un fragment d'aquest programa, avui n'escoltem un altre.
2: I podríem tancar aquest cercle perquè de les generacions darreres, podríem dir penúltimes, no? Ramon Pellicer, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
2: També amb una bona experiència a Ràdio Barcelona i, per tant, des d'aquella plataforma, després a l'èxit ja consolidat.
3: Això està per veure encara. L'any 81, L'any 81 devia ser...
4: Que modest.
3: Devia ser el... Sí, crec que és el moment en el que em vaig incorporar a Ràdio Barcelona, va ser a la FM, va ser a los 40, que principals encara no es deien ben bé així, amb els radiosports coincidint amb les hores, i van ser uns mesos a la FM per després passar ja als informatius i seguir l'estela d'en Balcells amb tots aquests mestres que ell ha citat. Però va ser en Joan Castelló Rovira qui un dia em va preguntar: escolta, tu llegeixes els diaris? Sí, algun de tant.
2: Quines coses que deia jo. Quines preguntes més indiscretes feia el Joan Castelló Rovira?
3: Doncs, a més, estàs a la facultat, i sí, estic acabant periodisme, i doncs tu ves llegint els diaris, ves escoltant la ràdio, ves te fixant en la informació, perquè és un destí que jo tinc més o menys preparat. I per culpa d'ell vaig acabar en els informatius.
2: En definitiva, representants de totes aquestes dècades que són les dècades que han estat informativament marcades per la ràdio. Per una ràdio que, lògicament, avui, alguns oients poden pensar que era millor que no pas la que puguin estar escoltant. Però la ràdio, com qualsevol altre mitjà i com qualsevol altre aspecte de la vida, l'únic que ha fet ha estat anar-se adaptant a les circumstàncies que li han correspost viure i alhora també anant servint a la societat al nivell d'exigència que la societat li reclama.
5: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes...
2: I com feia aquell oient, la ràdio també en la seva història relaciona amb aquest famós anunci, però n'hi ha molt més d'anuncis que la ràdio en el seu moment va ajudar a promocionar.
6: Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
2: És inevitable, però, quan es fa un recull històric d'aquest aniversari i, per tant, de totes les pàgines viscudes, quan s'apel·la als sentiments, caure una mica en la nostàlgia. Però potser, de vegades, el risc que es corre és permetre que la nostàlgia es converteixi en melangia. Tots i totes vostès han tingut molt a veure amb la història de la ràdio. Tenen melangia, o si volen, d'una manera més suau, nostàlgia de la ràdio d'abans en relació a la d'ara? Carles Andís?
7: A la redacció ens falta la vibració que hi havia aleshores quan era una tertúlia i la gent parlava i de les discussions o de les converses en sortien idees per fer coses. Ara no. Ara les redaccions semblen un banc o una clínica, tothom està abocat en el seu computador, ningú parla, i per tant jo crec que les del diàleg en surten les idees. Exacte. En canvi, del monòleg no en surt més que el que hi ha cada cap, que no tots són molt ben provists.
4: Exacte. Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el que diu en Carles Sentís.
3: I per
4: la part que ens toca, els que en aquest moment estem formant els futurs professionals, intentarem que això realment sigui així, no?
2: Enhorabona a tots plegats, perquè 75 anys de ràdio vol dir 75 anys de felicitació col·lectiva. Molt bé.
8: Els matins amb Josep Cunit.
9: 1899. Marconi fa la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. 1999. 100 anys després, no es pot negar que el segle XX ha estat el segle de la ràdio.
2: Intercalades entre les veus d'aquestes dues oients, la de Pompeu Fabra, agraint que la ràdio destini una estona a parlar d'esports, això que ara alguns oients creuen que té un excés de protagonisme. Pompeu Fabra reclamava esports, va tenir un quart d'hora d'esports.
10: Un quart d'hora?
2: Un quart d'hora, sí. I després Macià, proclamant la República. 1899, per tant, enguany fa 100 anys, Marconi va fer la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. Al cap d'uns anys, als Estats Units començaven a sorgir les primeres emissores permanents. Les primeres regulars van ser emeses per l'estació KDKA de Pittsburgh l'any 1920. A Europa neix la BBC el 22. A partir d'aquí comencen a aparèixer les grans emissores de ràdio d'arreu d'Europa. A Espanya, Barcelona va ser la ciutat clau en la història de la ràdio, i ho continua sent. La primera emissora, EJU, Ràdio Barcelona, va néixer el 14 de novembre de 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera.
11: A partir d'aquí és quan van arribar els concursos, els grans concursos de la ràdio, que movíem autènticament masses de gent. Jo recordo caravanes senceres per anar, recordo una cosa de Gallina Blanca que feien, que a Vilanova i la Geltrú ens esperava una multitud de gent que, imagina com arribava, no arribàvem com ara, que podem arribar amb uns aparells, amb les camionetes, amb tot el potencial radiofònic a la mà, no? Aleshores arribaven amb un cotxet petitet, arribaven, allà teníem un micròfon i vèiem com amb un programa de ràdio podíem moure tanta gent. Vull dir que el poder de la ràdio va ser en aquell moment i ho continua sent ara. Per mi és el mitjà més significatiu, és el mitjà més important, és el mitjà, que, ho ha dit el Joan, és el mitjà més calent de tots.
12: Jo voldria afegir el que he dit abans, que per exemple, pensant en les paraules del Mario Begutara, hi ha un fet a la Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, que quan vàrem dir, amb la campanya benèfica, volem omplir l'estadi de Montjuïc, i no teníem altra mitjà de propaganda que la pròpia emissora nostra. No s'utilitzava la premsa, no hi havia cap anunci enlloc, i dèiem omplir, el dilluns ho dèiem, el diumenge volem omplir l'estadi de Montjuïc. I s'omplia de gom a gom. La setmana següent volem omplir el camp del Barça, el vell camp de les Corts, s'omplia de gom a gom. Això podia fer la ràdio.
11: I la gran força de la ràdio.
2: Elisenda, et toca representar la ràdio dels 80-90.
4: És que nosaltres, com que estem escrivint, si de cas la història, ara estava embadalida escoltant el que explicaven el senyor Vinya, el senyor Garriga, el senyor Beut, perquè si una cosa ha de tenir, penso, un periodista de ràdio, del que sigui, és curiositat, i jo la tinc molta per escoltar-los. De veritat, em tenen una boca oberta. Digui, senyor Garriga, que volies afegir alguna cosa més.
13: No, l'amic Vinyes ha dit una cosa, que la ràdio és un mitjà, una comunicació calenta. Evidentment, la ràdio entra per totes les finestres, per totes les esquerdes. La gent, un diari, si es publica i no agrada, la gent no el compra. Però la ràdio se't fica a casa teva, i t'acompanya durant tot el dia com si fos gairebé un membre de la família.
4: Només volia dir, jo he parlat poc perquè estava escoltant, d'aquí 30-40 anys, si ens retrobem una tertúlia sobre ràdio, senyor Cuní, jo li recordaré l'experiència de sentir el senyor Garriga, el senyor Dinyi i el senyor Peut, tal dia com avui.
10: I jo els recordaré tots quatre i els tornaré a convidar que vinguin, passin els anys que passin, perquè estan immillorables.
14: Senyor gràcies, Garriga. Gràcies, vol dir que tinc esperances, eh?
10: Oh, i tant que sí, totes, això... per meva totes.
15: Per molts anys.
10: Gràcies, Joan, gràcies, Mario.
15: Felicitats, enhorabona.
10: Gràcies, Elisenda.
16: Bon dia, són les 7 del matí.
17: Bon dia, són les 8.
18: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
19: No toquis el dial, que et pico els dits.
20: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
21: Swing Flash.
22: La maroteca de la ràdio.
0: Una colla de veus representatives de la ràdio del nostre país. I quan dic el nostre país em refereixo a Catalunya, que no s'enfadin els veïns, però la ràdio va néixer a casa nostra, a Barcelona, i mica en mica doncs va anar voltant per la resta de la península Ibèrica, però el que diem sempre, Jordi, la ràdio barcelonina és la pionera. Ho va ser durant molts anys. Jo no sé si avui dia aquí podríem obrir un debat, que ja no tenim massa temps pel que ens queda de programa, però tu creus que la ràdio que s'està fent avui a Barcelona segueix sent d'avantguarda o no?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. De fet, totes les ràdios, totes les noves emissions, els nous programes que des de que escolto la ràdio he sentit, sempre m'han semblat com revulsius. O sigui, hi ha una ràdio que és la de sempre, tot i que la de sempre ha anat evolucionant, i després també hi han hagut les ràdios, diguem, que ho han canviat tot quan han sortit. No? I en aquest cas em puc referir doncs, a Flash, quan va sortir, o RAC1, quan va sortir. Fins i tot RAC 105, potser. Era un estil molt determinat, però era una cosa que ja es feia, no? Que era la fórmula musical. Però sí, jo crec que sí, que des d'aquí innovem, i això es nota.
0: Bé, jo no sé també, jo sincerament, emissores espanyoles jo fa anys no havia escoltat, actualment no massa, i per tant tampoc puc dir si en aquests moments nosaltres podem sobresortir una mica respecte al que es fa a la resta de l'Estat o no, sincerament,
1: No ho sé, però tampoc vull caure en aquest prejudici que típic de dir... No és que vagi ara... Em fixo en el que vull dir, de que sempre allò de l'Estat soni com a ranci, perquè no és així, però no sé per què pensem que... En tot cas, perquè ha sigut així molts anys. Mal? Ha sigut així molts anys, no? I sembla que sigui, doncs, una ràdio com molt enquistada en el passat, amb una manera de fer molt clàssica. Però, clar, no sé si és un prejudici, com bé deia això, no? Que és una cosa que se'ns va quedar en un inici i ara ens pensem que no ha canviat i que segueix igual. Com bé deies, no? Clar, no estem escoltant les emissores de ràdio més enllà de les estatals grans, què s'està fent a les comunitats autònomes espanyoles, quines ràdios hi ha, quines emissores hi ha i quin tipus de programes hi ha. Igual,
0: clar, de fet ho podríem fer, eh? És a dir, sí, ens connectem per internet, igual que jo vaig fer una cerca d'emissores nord-americanes o una altra d'emissores alemanyes en programes d'altres temporades, home, doncs per què no podíem fer també aquest mateix exercici amb emissores locals espanyoles, per exemple, no? Però és una idea, eh? Ens podem guardar això al calaix i més endavant en podem parlar.
1: Quina ràdio s'està fent? No parlo de la SER i de les clàssiques, no? No, altres emissores.
0: Bé, jo també, una reflexió que podria fer és que si jo he escoltat en els darrers anys, dècades, algun tall destacat de la ràdio feta des d'Espanya és perquè a través de mitjans de comunicació hi ha aparegut algun polític, per exemple, i no ho sé, jo poso com a exemple, hi va haver una entrevista en unes eleccions europees on l'expresident Rajoy li deia a Carlos Alsina, a Onda Cero, i la europea, te'n recordes d'això?
1: Sí, home, i tant.
0: Doncs aquell va ser el moment en el qual jo vaig saber de l'existència de Carlos Alsina. I des d'aquells moments em va semblar un periodista excel·lent, perquè l'atreviment que va tenir en plantejar una sèrie de preguntes bastant punyents i deixar en evidència a un llavors president espanyol que no en tenia ni idea de contestar preguntes complicades, no sabia ni què estava dient, home, això és que és de traca i mocador, vull dir que em va semblar molt interessant. Per tant, aquesta és una altra manera també de vegades de descobrir alguns periodistes i alguns programes, tant de ràdio com de televisió, d'altres latituds.
1: Sí, hi estic d'acord. Doncs mira, escolta, ens ho guardem i, escolta, no sabem què en pot sortir d'aquí. Anirem acabant, no, Esteve, ja?
0: Doncs sí, perquè no ens queda molt més temps.
1: No, és broma, eh? No, però acabarem fent una cosa. Primer, una zanja és una rasa, per favor.
0: Molt bé.
1: Ens sortia. Això per una banda. Els nostres estimats veïns, que m'ha fet gràcia quan has dit els veïns, com deien, Els inicis a l'APM, Neighbors, en anglès, Neighbors, des de 1714, en són de pau.
0: Efectivament, i amics i familiars, fins i tot, que ja sabem que hi ha molts llaços amb la península que afortunadament es mantenen.
1: En són de pau.
0: Exacte, exacte. Molt bé, doncs tornem a recordar les nostres vies de contacte, Jordi, per si hi ha alguna persona que ens escolta, algun oient que tingui gravacions antigues de ràdio.
1: A l'email amaroteca@radiosantcugat.com, tot seguit, amaroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve?
0: El 689-1074-83. 689-1074-83. Per acabar, un tall molt llarg, però que crec que val molt la pena d'escoltar. A veure què et suggereix, Jordi, RAC 105 i Manel Fuentes.
1: Un dia.
0: No, aquesta no te l'esperaves, eh?
1: Ara no me l'imaginava, el Fuentes, a RAC 105. Però què, en els seus inicis havia fet alguna cosa de Radio Fórmula, també?
0: No, no, no, exactament. Va ser un programa especial que va tenir lloc després d'una visita a Barcelona del boss Bruce Springsteen, que va fer un dels seus concerts, sí, com sempre, moltíssima audiència. I en aquest cas, suposo que com que és un cul inquiet el Manel,
1: fanàtic, sí,
0: exacte,
1: sí,
0: sí. I a més té un grup de versions del boss, etc. Doncs la matinada del 20 d'octubre de l'any 2002 va tenir lloc un programa especial que parlava 100% de Bruce Springsteen, i el van dirigir Manel Fuentes i Pipo Serrano, que va ser també un col·laborador posteriorment a Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes quan va dirigir el matí de Catalunya Ràdio. Doncs és molt curiós escoltar. Sí. En aquesta gravació de l'any 2002, en Pipo Serrano, perquè té una veu encara... se la veu més jove, eh? Ja veureu que respecte a la veu aquesta profunda que té, que em recorda, per cert, bastant el nostre amic Albert Parera, doncs és força, força diferent. Doncs us deixem amb uns extractes d'aquest especial Bruce Springsteen a RAC 105, gravació del 20 d'octubre de l'any 2002, amb Manel Fuentes i Pipo Serrano. Gràcies a tothom per escoltar-nos. Gràcies, Jordi. Fins la propera.
1: De res, que vagi molt bé. Adéu-siau.
15: Està aquí.
16: Si dimecres hi vas fer i ho vols reviure, si no hi vas poder anar i vols conèixer les sensacions, aquest diumenge no et perdis l'especial Bruce Springsteen a Barcelona. RAC 105 dedica un especial al concert del Boss a Barcelona amb entrevistes, informació i, sobretot, al seu concert. Recorda, aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a RAC 105, especial Bruce Springsteen a Barcelona. Presentat per Manel Fuentes.
17: Promise Land, Bruce Springsteen, des d'un disc que portava per nom d'Arnes on the Edge of Town del 1978. I és que diuen que el concert de dimecres, aquells que en van poder gaudir en directe, va tendir, doncs, això, a deixar de banda molts èxits i a tornar, juntament amb la E Street Band, a peces de finals dels 70. A partir de les 10 ja el tenim per aquí davant preparant cosetes, Manel Fuentes amb un especial sobre el boss, sobre Bruce Springsteen.
21: RAC 105, entre la música i tu. RAC 105.
23: Vull donar les gràcies a l'estat de vosaltres en aquesta lliure especial.
24: Així s'expressava Bruce Springsteen el 9 d'abril de 1999 en el primer concert de la seva gira mundial. El lloc escollit, el Palau Sant Jordi de Barcelona. Aleshores ens va parlar de renaixement i aquest ha arribat amb el seu nou disc, The Rising.
25: When I sat at home with the record, when we were even halfway done, I said, well, this is what I was wishing for that first night, say, in... Barcelona, when I was thinking I'd like this to be the rebirth and rededicate, you know, this is the record. It's a great, great pleasure to play this music for the audience.
26: You are like the preacher, like a ministry of rock and roll.
25: That's it.
26: In the Rising.
25: Say especially. Amen, somebody, you know, so that's our job.
24: The Rising, un disc que ve acompanyat d'una gira de 46 concerts a 46 ciutats diferents. Una gira que dimecres passat passava per Barcelona. I ara és el moment de reviure'l a RAC 105.

0: tu, com vas viure el concert? 105@rac105.net.
1: Falten 3 minuts per un quart d'11 de la nit a RAC 105, repassant el concert que Bruce Springsteen va oferir dimecres passat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Bruce Springsteen vestit de marró i amb una energia fora de lo normal, com ja s'ha comentat molt, però aquestes no van ser les primeres cançons que Bruce Springsteen ha interpretat a Barcelona. The Rising and Lonesome Day. La història, la seva relació amb la ciutat comtal, va començar fa 21 anys en un concert al Palau d'Esports un 21 d'abril de 1981. Les primeres paraules de Bruce Springsteen a Barcelona aleshores van ser aquestes.

0: Aquell any, els que van omplir el Palau d'Esports van pagar 900 pessetes per la seva entrada. Aquell any, els preus anaven... Aquest any, perdó, els preus anaven dels 48 euros, la més barata, unes 8.000 pessetes, fins als 60 euros, unes 10.000 pessetes, la més cara.
1: Del repertori que Springsteen va tocar aquell 21 d'abril, el que va interpretar aquest dimecres, hi ha 6 cançons que coincideixen. D'aquesta manera, tant els que van ser el primer concert del Bosch a Barcelona com els que van ser a l'últim van poder escoltar Prove It All Night, Darkness on the Edge of Town, The Promised Land, Badlands, Born to Run i Thunder Road.
2: Moltes coses han canviat des d'aquell concert del 21 d'abril de 1981 i, entre d'altres, ha canviat la promotora que porta Bruce Springsteen puntualment cada cop que surt de gira a la ciutat comtal. Va començar sent Guy Mercader i, després d'aquell primer concert al Palau d'Esports, la responsabilitat li ha recaigut a Neo Sala. Neo Sala, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Molt contents de tenir-te aquí en aquest especial Bruce Springsteen. Com és que tu et vas fer càrrec de la contractació de l'artista de New Jersey després d'aquell concert mític de l'any 81?
3: Bueno, jo no sé els detalls. El que sí que em van dir a mi és que van tenir una mala experiència amb el promotor i exactament el que va passar no ho sé. Això hauríeu de preguntar-li, doncs, al promotor que va fer-ho aleshores. Però si recordeu, inclús després d'aquell concert hi van haver diverses gires europees que l'experiència va ser tan dolenta que no van ni passar per Espanya.
2: Born in USA no va passar per Espanya.
3: Sí, recordo aquella mítica excursió de Barcelona a Montpellier, que tota Barcelona, doncs, va anar a Montpellier amb tota Barcelona, diguéssim. Els fans de Barcelona van anar a Montpellier amb autobús perquè no vamos, Espanya va estar a la llista negra, doncs, fins al 92, que vam tornar a portar nosaltres, gairebé 11 anys.
2: Fins a quin punt li hem d'agrair a Springsteen que passi sempre per Barcelona i fins a quin punt ho hem d'agrair a tu?
3: Home, jo diria que una mica els dos, però bàsicament amb ell. Ell bueno, va estar, ja dic, com dic, patint amb una mala experiència el 81, van estar 10 anys, 11 anys que no va venir, però al mateix temps venia molts discos aquí a Espanya, rebia moltes cartes admiradors. El 92 va decidir tornar, va buscar un altre promotor, ens va trobar a nosaltres, i bueno, vam tenir una experiència també curiosa, perquè no sé si recordaràs que aquell any els camions de Bruce...
2: Hi havia vaga a França, sí.
3: Sí, es van quedar a Lyon. I bueno, un artista d'aquestes característiques, el normal és que quan l'equip no arriba no actuï. Uh-huh. I jo pues, tenia molta por perquè, clar, estaven totes les entrades venudes a la plaça de Braus Monumental, que fèiem dos dies, i bueno, dic, bueno, això es cancel·larà. I ara no van arribar i em van dir, Neo, tranquil, nosaltres hem vingut a tocar i tocarem. Uh-huh. I bueno, es va traçar un dia, però van tocar.
2: No van arribar els camions, sí que va haver-hi la col·laboració d'una empresa catalana que es diu Triple Onda.
3: Correcte,
2: i que, a més, el senyor Springsteen va agrair des de l'escenari tot el funcionament tècnic que va fer possible
3: el
2: concert.
3: Jo voldria alevar la gran professionalitat d'en Bruce, perquè qualsevol altre artista de la categoria que està ell, sense el seu equip, hauria cancel·lat. Vull dir, això no ho he vist mai amb els 20 i pico anys que porto la professió.
2: Quina és la relació que tu tens amb Bruce Springsteen?
3: Pues molt bona. Amb ell el conec personalment, parlat diverses vegades. Tinc molt una relació més personal, pues, amb el John Landau, el seu mànager.
2: El George Travis.
3: El George Travis, que és el director de gira. Vull dir, és com una petita família que surten de gira, sempre van els mateixos, i bueno, pues, ja l'hem fet 5 vegades, no? I bueno, pues, et vas coneixent molt, i pues, coneixem les dones, els fills, i bueno, són com una petita família. És una relació molt bona. Molt
2: en
3: bona.
2: Qualsevol cas, no es trencarà aquesta relació amb Barcelona, perquè ara a Madrid estan una miqueta picats, eh? Ja diuen que, bueno, que a veure què passa. Que estoy a hablar tanto en català i tal, que...
3: Bueno, a Madrid suposo que un dia o altre també anirà, vull dir, és qüestió de temps.
2: Molt bé. Escolta'm, posant-nos en la part negativa, alguna gent ha criticat el sistema de venda d'entrades, que va anar també fa 3 anys i que aquest any ja ha sigut una mica caòtic.
3: Home, és que mira, quan tens 18.000 entrades i hi ha potser a la millor 100.000 persones, per dir una xifra, que les volen, és impossible que contentar tothom.
4: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
6: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
6: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
4: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
7: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
4: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
6: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
4: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
6: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
4: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
6: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
4: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
6: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
4: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al Camp del València. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
6: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
4: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
6: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 2:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
4: Seguim parlant de meteorologia, perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
6: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
4: I tenim encara més dades, perquè l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registre registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
4: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
6: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
4: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
9: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
6: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
10: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
6: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
4: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
6: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
11: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
6: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
4: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
6: Un dels dos joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves, de 15 i 16 anys, detinguts per la mort a punyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
4: I seguim amb successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
6: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
4: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
12: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
6: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
4: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
6: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
4: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
6: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
15: És un dels equips que atresora dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
4: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
6: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
16: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí i Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
17: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
16: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta al ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Can Luna a la Garriga.
4: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago, Rossinyol i Santa Maria.
6: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
18: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
19: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen els patinets a una velocitat que pot fer caure.
20: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que, a més, és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
21: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i, clar, hi ha vegades que dic, pues, poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot en un carrer que és peatonal.
18: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
4: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
6: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
23: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit. Recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
22: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganter. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
4: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
24: Me ven en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será un más de tanto.
6: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta proposta pop va convèncer un públic molt transversal vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
4: Són les 2:20. Anem a parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompara al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
1: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament. En aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompart. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fan dur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
4: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 a Terres Andaluses.
6: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
2: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada que el Tenerife amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
4: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
6: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
4: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
6: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
3: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
5: And it's not easy there. It's not easy there.
6: Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
4: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar dues victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
26: Estava molt tranquil amb el treball que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabíamos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competición va a ser muy exigente y tenemos que estar a ese nivel.
25: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
4: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
6: Aquesta tarda juga bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més Atlètic Lleida Cornellà.
4: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
7: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar el que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapolat, Genís Sampietro.
8: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
7: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al Municipal del Guinardó.
6: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
4: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.
9: Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
27: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
28: Escolta-la els dimarts a 7:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem a assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un quart de cinc al camp del València.
2: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís per Calor Diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Metocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons dades del Metocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.

0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
1: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país, i amb això no s'hi juga.
1: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
1: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
1: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
0: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
1: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
0: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
1: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
6: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea Docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
1: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
1: En total, obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió.
0: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
1: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
9: Altres hores dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
0: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
1: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
10: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activar canvis legislatius.
11: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado, o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo, adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
10: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
1: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
12: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
13: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
12: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
1: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
14: Quan la gratitud se'm cola per la porta, hey! La queixa surt per la finestra.
15: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepeti i Marieta.
16: Si jo m'hagués de dirigir al Pepeti i Marieta de fa 22 anys, que és quan van començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
15: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
0: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
1: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Àlex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
18: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, en la que pasan a los bebés y a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también, partiendo de la Virgen del Rocío, que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
17: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
0: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
1: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
19: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
20: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
1: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
0: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
1: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
22: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
21: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
0: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de 5 el Barça juga al camp del València.
1: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
0: A la segona divisió el Girona visita un quart de 5 el camp de l'Sporting de Gijón.
1: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
24: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, el que vam fer l'altre dia.
0: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
1: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
25: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
0: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la Divisió d'Honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el Club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
26: En joc les primeres jornades del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor Masculina i Femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo, 3-4, i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És, de moment, el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1, i el Club Deportiu Terrassa, que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa a 8:45 del vespre.
0: I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un 15:45 les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil a una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
3: Gràcies, Sabina.
4: Hola.
3: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sense llarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
5: Gràcies, Meri. I Marçal.
4: Hola. Benvingut.
3: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sense llar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sense llar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
5: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no? Que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, a llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
3: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
5: Sí, per això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
4: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
5: Sí, sí.
3: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer o... Hi ha molts perfils en els que tu...
5: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no, de lo que és una persona que està en situació de sense llar. No? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? De que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural, és a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona... Bueno, això ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi ha rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no?, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però... Jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge i una mica de com està muntat també el sistema social.
3: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostre és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades, no ho estan, no? Com s'arriben a aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
5: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo en una situació i quan ja arribo en aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció. Anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida. No? En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. Uh-huh. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
3: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
5: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una societat en la que estem de manera de manera normal o de la que estem acostumats. No, no sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
3: Però no és una xarxa normalitzada.
5: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de sense llar.
4: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
5: cosa. Sí, sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot
3: beneficioses.
5: O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
3: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no?, ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu. Ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
5: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? Uh-huh. I que aquest habitatge, no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt, molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar. Perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions i el nostre acompanyament està molt basat en el que elles volen, no? Llavors, Hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del Housing First, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar al Housing First. I llavors és això. I parlant amb el tema de l'estigma, és a dir, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. Uh-huh. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part, dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això. Perquè la pròpia persona que participant del projecte té aquest estigma dins, ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
4: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
5: Sí, sí.
4: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
5: Sí, i després es normalitza molt perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Uh-huh. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes, aquesta por o aquest allò que es pot...
4: De vegades, a priori, deu ser allò de que, com passa de vegades, que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
5: sí.
4: No?
5: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
4: Sí, sí, sí, sí.
5: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor d'estar amb... de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. Eh? I estem a nivells forts.
3: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... Que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
5: Hem d'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que qui sóc jo, qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
3: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres, des del Servei de Housing First, detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
5: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí... Saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà. Això ja trenca de cop amb aquesta, no? Amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o d'inclús no dormir al llit, no? Com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no. No? I és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, i tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt, molt rebuig, que, no? Que han viscut situacions com a molt... molt traumàtiques i els costa confiar també en tot clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com xoque, això, molt.
3: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
5: Clar, i
3: de
5: molta
3: repent,
5: normativa, clar.
3: De repent que no et demanin...
5: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
4: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de housing first?
5: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
4: Va.
5: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
4: Clar, és el que t'ha de dir. Quan se considera, escolta, surts clar. Ja i llavors què passa després, no?
5: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, mm-hmm. si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
3: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueteta irreal ara mateix, no?
5: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú. Que siguin conscients d'això.
3: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
4: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
3: Sí, reclamem la reclamació en cada espai, vull dir, més temps sempre.
5: Jo torno quan vulgueu.
3: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és... Com definiries la solidaritat?
5: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, uh-huh. no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho. No? És com, ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
3: A mi ja només em queda donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
5: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia chef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram, perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si, perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament... és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada. M'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica... I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva... primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin alguna cosa mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó, cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. És fàcil, però és de restaurant, i admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs... Jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, a l'Havana, i vaig tenir una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i...

0: Ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
1: equilibri.
0: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
1: Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys va ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
0: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
1: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
0: Sí.
1: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
0: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
1: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
0: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
1: És curiós, eh?
0: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no?, de metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
1: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
0: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
1: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
0: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
1: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
0: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de,

0: de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir... No sé, era una familiaritat que... desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
1: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
0: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
1: El teu bressol.
0: El meu bressol, i he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
1: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
0: Correcte.
1: Sí, no?
0: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
1: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
0: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
1: Que bé. Ets més de peix o de carn?
0: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
1: Sí?
0: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
1: Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
0: Doncs... a cuinar, suposo que no és l'opció.
1: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una connexió-desconnexió. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agraden molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
1: Amb amics o sola? En solitari?
0: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
1: Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
0: Ui, jo crec que sí.
1: Sí? L'has trobat?
0: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
1: Can Bernet.
0: Pot ser, sí.
1: Sí.
0: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
1: Tu no va dir, tens gos?
0: Sí.
1: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs, molts amos amb gossos.
0: Totalment.
1: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
0: Vale, jo crec que a l'ordre. Soc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
1: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
0: Correcte.
1: Hi has anat ja alguna vegada?
0: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
1: Tens data? No encara.
0: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema,
1: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
0: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
1: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
0: Jo crec que sí.
1: El Japó gastronòmic.
0: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
1: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
0: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
1: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
0: Ui.
1: Ja més madura?
0: Doncs sí. Però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta. Suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
1: I ja arribarà el futur, no?
0: Exacte. Sense presses.
1: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
0: Jo crec que no.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.
4: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
5: Hola, bones, molt bé, molt bé.
4: Escolta, t'ho van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
5: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
4: fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
5: Bueno, bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, mm-hmm. i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
4: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
5: Bueno, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
4: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
5: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però mm-hmm. ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
4: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
5: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona, i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
4: Mm. De fet, crec que tu ets porter de futbol.
5: Sí, sí.
4: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
5: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
4: Mm-hmm. De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
5: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet o mirava de tennis o algun altre esport, i això em distreia.
4: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
5: Bueno, el meu cos va canviar, perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos. Se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament. I sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
4: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire. Però com diries que t'han acompanyat família, amics?
5: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat al meu costat. I sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí. I a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
4: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
5: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Tinc una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
4: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
5: A tu, gràcies.
4: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Una abraçada, adéu.
2: Ràdio Sant Cugat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No l'única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres, que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després, els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen, per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyen els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, El govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som al que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
7: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
6: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes jurídiques, del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès a aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
8: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
6: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
8: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva, val? O sigui que en realitat la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
8: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
6: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos, uns contrapesos entre els diferents poders, i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia, però l'important és que tot això es mantingui independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no, contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris, amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
8: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Bé, posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar sobretot traient-los la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
6: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions

0: Simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
1: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centreamericà.
0: Tantes mesures tan juntes i tan importants no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins del sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
2: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
3: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
0: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
4: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
5: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
4: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
0: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
6: Si no hi ha policies que mirin que...

0: convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat. Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
2: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció en manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
2: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galan, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galan de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
3: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic: Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu: Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corsellas, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la Xarxa Audiovisual Local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
4: Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
3: A veure.
4: Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú que ho valori, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
3: Home, i tant, i tant.
4: I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina com correspondria.
3: Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per
4: allò
3: exemple,
4: del...
3: si tens fills,
4: sí,
3: si vols
4: del...
3: tenir...
4: Allò de l'això no toca, aplicat.
3: Exacte.
4: Aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs, que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat... I al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? S'ha de ser una mica ximple.
3: Sí, sí,
4: ximple,
3: o sigui,
4: a vegades,
3: era ben evident, no?
4: Era ben evident. Era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
3: Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
4: Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer, i al final estem en el terreny de la conversa i estem en, una mica en terra de ningú, que es diu, no? Per tant, però sí que és cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
3: I ara ja si anem al concret. Preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
4: Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar i si ho fan hem de posar una alerta.
3: I podem aturar l'entrevista.
4: Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor. Perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
3: Uh-huh. Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
4: Escolti, vostè està solter, casat, divorciat... Això ha passat a millor vida. Aquesta pregunta... Uh-huh. Reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però, clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti'm, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor
3: sí,
4: de Déu.
3: A vegades donem massa informació en el currículum, eh? Hi ha coses que no s'han de donar.
4: A ningú li importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat. Però... no cal, a ningú li interessa, no és una dada a donar. El DNI tampoc, per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes de feina, als currículums. No cal, traieu.
3: Són dades sensibles que no s'han de posar.
4: No s'han de posar. Per tant, el DAT, a no ser que es tracti doncs, de, amb feines on hi hagi un límit legal doncs, de 16 a 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere, escolti'm, vostè què li agrada? Vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res, eh? Pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin Déu li resa, si és que li resa algun? Tampoc, això tampoc és una pregunta que ens hem de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva i Déu a la de tots. Però, però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació... amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació de lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no... Escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també... a nivell psicològic, això ho fan molt els recursos humans, per veure no, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
3: Tot això sí que es pot fer.
4: Tot això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
3: I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
4: Exacte.
3: Vull dir, per exemple, l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
4: Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar i no ho preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, eh? Això, escolta'm...
3: No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
4: Oi que sí? Clar, català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
3: Què poden fer?
4: Què poden fer? És el que dèiem abans. Podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen no, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, dir, escolti'm, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
3: El que diem sempre, parlar-ne, no?
4: Sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit doncs, del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han de provar.
3: Necessitem
4: proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
3: Clar, això potser... ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
4: Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però... en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després quedar-me amb aquella informació. Que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, eh? Però, bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
3: No cal el meu consentiment per fer-ho, eh?
4: No. Ara bé, compta amb la difusió. Compte amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho. I poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compte amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar.
3: És un tema interessant. Podem indagar-hi en un altre capítol.
4: Podem indagar-hi.
3: Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
4: Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas, la prova recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació. Val? I finalment, sí que si hi ha, en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis, a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
3: I per tant ens podrien indemnitzar.
4: Sí, però bé, això és una situació més... no diré utòpica, però sí que allunyada de la pràctica.
3: Això no acostuma a passar, diguem. Doncs anem acabant. Quins consells pràctics ens dones perquè no ens vulnerin els nostres drets en aquestes entrevistes?
4: Doncs bé, si ets candidat, hi haurà una sèrie de qüestions, i si ets l'empresa, una altra.
3: Si ets candidat, estàs en aquella situació de vulnerabilitat, no?, que diem a vegades.
4: Sí,
3: que
4: tu com els llogaters quan van assignar el pis.
3: Exacte, sí. Tu necessites aquesta feina.
4: Correcte. Sí, però recorda, no tens l'obligació d'haver de respondre a preguntes fora de lloc, a preguntes contràries als principis d'igualtat de no discriminació. Dirigeix-te a la persona al davant, exposa-ho de manera tranquil·la, si ho consideres, i redirigeix la conversa a la mesura que puguis a la teva experiència, a les teves capacitats, i, per tant, centra't en l'objecte en si de l'entrevista i guarda proves en el cas de que tinguis sospites de que això pugui estar ocorrent. Contràriament, si ets l'empresa, et diria... centra't en valorar les competències i no la vida personal de les persones. Evita aquestes preguntes, també per estalviar-te tu problemes. Per estalviar-te problemes perquè, escolti, igual que estem dient que vostè pot trobar la manera, l'altra part també pot estar trobant la manera de demostrar que no està actuant correctament. Per tant, vigilin amb això. I finalment, has de tenir en compte com a empresa, que, ostres, si tu tens un bon servei de recursos humans, un bon servei de selecció de personal, això et dona una imatge que t'estalvia problemàtiques. Per tant, com que l'objectiu de l'entrevista de feina és avaluar si la persona és adequada o no i no jutjar-li la seva vida personal, que cadascú es limiti a fer el que li toca i que respectar aquest límit, a part de ser una qüestió de legalitat, també és una qüestió de respecte.
3: Això és superimportant, eh? Al final, la base de tot, més enllà dels nostres drets, hi ha el respecte, no? Que és un dret fonamental que tots mereixem. Doncs moltes gràcies, Jan. Prenem nota perquè realment les entrevistes de feina són unes pràctiques recurrents a les nostres vides. Tots hi hem passat una, dues, tres, quatre, les vegades que faci falta, perquè normalment surts d'allà amb negatives i costa, no?, moltes vegades. Llavors, molt important tenir tot això en compte a l'hora de fer les entrevistes de feina. Gràcies, Jan, i ens retrobem en el proper programa.
4: Moltes gràcies i disculpeu de nou la meva veu de nas.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús i la 2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noi a Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga a partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos, que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans, amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer. I una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata. Perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat. I perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata, no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus. Toni, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
1: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
0: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
1: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
0: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
1: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot el relacionat en tot el de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
0: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes, en aquest cas?
1: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
0: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
1: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
0: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció, eh?
1: Prevenció, doncs, muscular, perquè, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
0: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
1: Bé, jo sempre el recomano és tractar la planta del peu en la pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
0: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
1: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi o coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
0: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
1: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
0: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
1: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que em van és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis, hi ha un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
0: I això què es deu?
1: La medicina està per damunt de tot això. No, crec que no interessa.
0: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
1: Bé, jo crec que sí. La gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple. Jo vaig estudiar Vila Magna a Barcelona, que està lluitant molt per a que treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
0: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
1: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria. Fins al 2008, en la crisi, vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar a fer tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i Rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
0: Doncs gràcies, Toni.
1: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, i arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu, perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

una habitació estreta, d'uns 10 metres quadrats. Una llitera metàl·lica, una taula petita, una finestra amb vidre translúcid i una porta que només s'obre quan algú de seguretat decideix que es pot obrir. Fora, un cel ennuvolat de Hong Kong. A dins, un noi de 18 anys que ha deixat enrere la seva família, el seu país i tot el que coneixia. Es diu Ri Jong-yol i porta setmanes tancat en un consolat, esperant que algú li digui si podrà començar una nova vida o si tornaran al lloc d'on ha fugit. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem de la història del noi que va fugir de Corea del Nord amb només 18 anys.

0: Aquesta història comença molt abans d'aquestes quatre parets. Ri va néixer l'any 1998 a Pyeongsong, una ciutat situada a uns 30 quilòmetres al nord de Pyongyang. Des dels primers cursos ja va destacar amb una cosa concreta, les matemàtiques. Sembla que Ri dominava lliçons senceres abans que li toquessin i que avançava tan de pressa que el van derivar a una escola especial per a alumnes amb un talent excepcional. Però a Corea del Nord, tenir talent és una arma de doble tall. Per una banda, et poden cuidar i promocionar, però per l'altra, el talent és propietat de l'Estat i això, tard o d'hora, té conseqüències. Quan Ri va entrar a la Pyongyang número 1 Senior Middle School, una escola reservada per a estudiants brillants, es va trobar envoltat de nois que, com ell, estaven destinats a convertir-se en científics, enginyers o especialistes molt útils pel règim. I aquí va ser on, per primera vegada, va entrar en el radar internacional. Entre el 2013 i el 2016, Ri Jong-yol va participar quatre vegades en una de les competicions matemàtiques més exigents del món, l'Olimpiada Matemàtica Internacional, la famosa IMO. Cada any aconseguia el mateix resultat, una medalla de plata. No és fàcil valorar des de fora què implica això, però per entendre'ns estem parlant d'un nivell que molts pocs joves en el món poden assolir. Aquestes medalles van convertir a Ri en un exemple perfecte de triomf educatiu del règim, però darrere d'aquest triomf hi havia un detall que ell havia començat a notar. Després de cada viatge, les autoritats feien preguntes. Volien saber amb qui havia parlat, què havia explicat, què havia vist. I no només a ell, també als companys, a professors i, segons diverses fonts, també a familiars. Totes aquestes coses i aquesta vigilància el va començar a inquietar. Ri no era un dissident, ni algú involucrat en cap activisme. Era un estudiant amb talent. Però en aquell país, el talent no només és talent, és un recurs estratègic. I és que aquí arriba una part important de la història. No està confirmat oficialment quin era el seu futur assignat, però tot apunta, i ell mateix també ho creia, que el volien reclutar per treballar en projectes tecnològics o militars. Corea del Nord fa anys que inverteix grans recursos en unitats especialitzades en ciberseguretat i ciberatacs. I els estudiants més brillants en matemàtiques i informàtica acostumen a acabar allà. Ri tenia por que l'estiguessin encaminant cap a algun d'aquests programes i aquesta por, sumada a la pressió que sentia, el va portar a plantejar-se una idea que fins llavors li semblava impossible. Fugir. Però per fugir de Corea del Nord fa falta molt més que voler-ho. Necessites una oportunitat i, sobretot, necessites estar físicament fora del país. I això només li passava una vegada a l'any, durant l'Olimpiada Matemàtica. Quan va arribar el juliol del 2016, Ri tenia un pla. No sabem detalls exactes del moment en què ho va decidir, però tot indica que ja ho portava pensat abans de sortir de Corea. L'IMO d'aquell any tenia lloc a Hong Kong i ell, com sempre, hi viatjava amb l'equip i els supervisors del règim. La competició es va celebrar amb normalitat. Va tornar a guanyar una medalla de plata, però per ell aquell detall ja no era el més rellevant. L'últim dia, quan l'equip es preparava per tornar a Pyongyang, Ri va desaparèixer discretament. Va sortir del campus sense avisar ningú i va aturar un taxi que el va portar fins a l'aeroport internacional de Hong Kong. Però, és clar, necessitava trobar algú que parlés coreà. Estava enmig de Xina i no sabia l'idioma. És més, de fet, el Corea del Nord i del Sud, amb els anys d'història separats, ha anat canviant, i no és ben bé igual. Tot i així, va aconseguir parlar amb el gerent d'una aerolínia surcoreana, que es va comunicar amb el Consolat General de Corea del Sud a la ciutat. Però el personal consular li va explicar que havia de presentar-se per la seva compte, ja que els diplomàtics no podien ajudar els ciutadans estrangers a ingressar en missions diplomàtiques. Així doncs, Ri va agafar un taxi fins al Far East Finance Center, a la seu del consulat, on volia declarar oficialment la seva deserció. Aquell trajecte de pocs quilòmetres era en realitat una frontera vital. Si no arribava al consulat, no tenia cap protecció. Si algú l'interceptava, podia acabar en un avió de tornada en qüestió d'hores i tornar cap a Corea del Nord després d'un intent de fugida. Ja sabem com acostuma a acabar. A l'arribar al consulat es va identificar i va demanar protecció. Volia desertar. Aquí comença el període més tens de la seva vida. Durant uns 80 dies, la xifra varia una mica segons les fonts, però està dins d'aquest interval, Ri va romandre tancat dins del consulat. No podia sortir, no podia moure's amb llibertat i no sabia quan duraria aquella situació. Hong Kong tenia una relació diplomàtica delicada amb Corea del Nord i qualsevol moviment podia desencadenar un conflicte. Durant aquella setmana, segons el que ell mateix explicaria més tard, passava les hores llegint, jugant a videojocs i fent exercici al passadís. Era la manera de mantenir-se ocupat i no deixar que l'angoixa el devorés. Finalment, després de gairebé 3 mesos, va arribar el moment. Les autoritats hongkoneses van permetre que sortís del consulat i Ri va poder volar cap a Corea del Sud. Allà va entrar en un procés llarg, com tots els desertors nord-coreans, que inclou entrevistes, formació i adaptació a la vida del sud. Va aconseguir la ciutadania i fins i tot va canviar el nom. Des de llavors es diu Lee Jung-ho. La seva vida va continuar. Va entrar a la Seoul National University, una de les universitats més prestigioses del país, i va seguir estudiant. En una entrevista posterior explica que volia accedir a beques per estudiar als Estats Units. Tenia un objectiu molt clar: fer una carrera acadèmica sense que ningú controlés el que podia o no podia investigar. La deserció de Ri va provocar que Corea del Nord no enviés representants a la IMO durant 2 anys. Posteriorment, quan van tornar a la seva participació, van començar a incluir funcionaris encarregats de vigilar l'equip en tot moment. Avui, el cas de Ri Jong-yol continua sent un exemple molt clar d'aquesta tensió entre talent i control i un exemple també molt clar de les diverses realitats dels països d'aquest món. En molts llocs, ser un prodigi és una oportunitat. En el seu país, però, podia convertir-se en una condemna. Ell va optar pel risc i amb 18 anys va decidir canviar la seva vida per complet. Una decisió polèmica, és clar. Va deixar tots els seus coneguts i família allà i no ha sabut res més d'ells des de llavors. Tot això tenint en compte que el règim pot haver pres represàlies contra ells, inclús haver-los assassinat. Però una cosa és clara, l'única manera de canviar la situació era desertar, i és que, per tonto que soni, si no canvia res, tot segueix igual. Ri ho va arriscar absolutament tot per una cosa que per nosaltres és quotidiana i que fins i tot no valorem, o no tant com hauríem. Poder decidir el seu propi futur. Bé, doncs fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet. I davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
2: Molt bé, aquí sempre estic bé.
1: Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats dels menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no? Per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no, amb coses a dir. Especialment, no, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no, diem, hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
2: Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no? Els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga... doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no? Que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
1: La tenim en sang, aquesta.
2: Sí, doncs ja no respectem, no? Aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte en torn al menjar, doncs l'acabem perdent.
1: No? Ens desconnectem.
2: Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no? que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir...
1: La majoria.
2: Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no? Perquè al final estàs personalitzant.
1: Estàs donant una atenció, no?
2: M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Clar, aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no entenc, no?
1: I no és el tema no és el aquí tema. En l'espai de nutrició.
2: Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no? O perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
1: és el model.
2: El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar a treballar amb mal rotllo, segur, no?
1: O sigui, amb negativitat amunt.
2: Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
1: No, parlem
2: de la figura autoritària, no?
1: De control.
2: Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes.
1: S'han
2: de posar.
1: Clar, aquí està el quid de la qüestió, no?
2: S'han de posar límits. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits.
1: Clar,
2: podem posar... Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús, a vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir.
1: Conscients.
2: I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada... L'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arriba amb un menjador, als monitors, eh? Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, no hi ha horrible, res. Horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Uf, clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nena ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil, i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, venga, 5 cullerades més. Això és obligar, val? No obligar és deixar de fer això, que estic dient. És a dir, deixar que la nena, sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
1: I aquí, si et puc interrompre, sí, és que clar. Jo penso que ja també, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir, és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, cole, bla, bla, bla, i no s'ha nutrit suficientment.
2: Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a

0: Val? O sigui, és que,
1: clar, de valorar la circumstància.
0: Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
1: Clar.
0: Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res, vull dir...
1: No farà res, clar, clar, tot serà... O l'obligues o el respectes, que no té sens que
0: exacte,
1: no té gana.
0: Exacte, val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més, val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits, val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits, sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si una nena o una nena té gana... té gana, de veritat, i no té un problema de selectivitat alimentària, o, però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim però en què el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre igual la seva sensació de gana.
1: Per tant, és important en aquest sentit, el monitor o monitora pot respectar-ho tranquil·lament, que el nen i nena estarà bé.
0: Pot respectar-ho tranquil·lament, exacte. I sí, i a més perquè la evidència científica, vull dir, ja la poso d'entrada, no? Ens diu que obligar a menjar un nen o una nena no augmenta l'acceptació d'aquests aliments, sinó tot el contrari, augmenta el rebuig. I augmenta inclús la por a aquest espai o al no menjar, no? Per tant, estem parlant de, doncs això, de respectar-ho. Això vol dir que si una nena o nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? És que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments, sí?
1: Sí.
0: Què és el que no t'agrada? La tomata, doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
1: Clar.
0: Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment... és ser molt optimista. Requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge...
1: Tens assimilat, et penses que és així.
0: No ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps, no? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar. Almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
1: Bueno, i de fet ja ets el nen o nena que no menja,
0: clar,
1: no?
0: Clar, i és un motiu també de
1: senyalament, potser.
0: Exacte, val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això, o sigui, no obligar a menjar, animar a tastar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la, val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada, val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos, val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
1: per l'estrès del soroll.
0: Per l'estrès del soroll, no? O sigui, de la quantitat de soroll que, bueno, és
1: tots
0: que
1: cridant o
0: això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en el mateix temps, no? Menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
1: I tant.
0: Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no? I pues, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
1: Col·laborem amb mantenir una mica la serenitat.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Que si t'està dient algo des de l'altre punt de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la per no, no? Perquè al final, si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final tot es desborda, no? I l'exemple, perquè al final no deixen de ser un exemple.

0: han de ser el model.
1: Exacte.
0: Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
1: totalment.
0: També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud que sigui positiva, respectar sobretot, no?, i que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no?, d'animar a tastar, que això no vol dir obligar, sinó animar, i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a molts, a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Avui Cultura Viva es queda a casa per conèixer doncs, més els gegants de l'Hospitalet de l'Infant de la mà de la seva representant Colla Poblet, que ens descobreix molts secrets dels nostres gegants. Hola, Colla, què tal?
3: Hola, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda. Ens posem en contacte amb tu perquè, evidentment, volem conèixer més encara els nostres gegants d'aquí, del nostre municipi. Així que explica'ns una miqueta els seus orígens.
3: Ostres, doncs mira, això va ser molt curiós perquè va ser abans la colla que els gegants. A veure, uns quants il·luminats que gràcies a la seva empenta van aconseguir que hi haguessin gegants a l'Hospitalet, van constituir Foment Cultural, van organitzar trobades geganteres només amb músics, curiós.
2: Sí.
3: A partir de... em sembla, sí, el 1988 aproximadament, i al cap de 2 anys van aconseguir, gràcies a la seva insistència, que es poguessin construir els nostres gegants a l'Infant Pere a la Blanca d'Anjou.
2: Vaja, que nosaltres teníem que millor el concepte de que fa de molts anys, més anys encara, i no.
3: No, són del 1990, sí, aquest any fan 35 anys.
2: 35 anys fan els nostres gegants. Va arribar primer a la Blanca d'Anjou, ens has dit? O els dos a la vegada?
3: No, tots dos alhora. Sí. La parella ja es va pensar des d'un primer moment perquè fossin parella de gegants i es van construir alhora.
2: Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, qui és la Blanca d'Anjou i qui és l'Infant Pere?
3: Ai, la Blanca d'Anjou és una pobra dona que va ser l'esposa del rei Jaume II, però que ja era filla del rei de Nàpols i que va tenir molts fills i en un dels darrers va morir, precisament durant el part. Ella era la mare de l'Infant Pere, que per tant era fill també del rei Jaume II, i es van dedicar a fomentar espais de guarda, hospitals, etc., per poder acollir en tots aquells peregrins que ho necessitaven. I un, precisament, va ser l'Hospital Medieval del nostre poble, que van construir per que arribaven després de passar el Coll de Balaguer amb totes les penúries que podien tenir, amb pirates inclosos, i arribaven una mica malmesos, i aquí els hi donaven aixopluc, els curaven, els hi donaven menjar.
2: I com ella va ser la fundadora d'aquest hospital, doncs per això es va escollir fer la Blanca d'Anjou, no?
3: Exacte, perquè eren dos personatges històrics, tots dos, perquè va ser entre tots dos, entre la mare i el fill, que van promoure la construcció de l'hospital. I al final el nostre poble es va construir, va créixer al voltant d'aquest mateix hospital.
2: Com va vestida normalment la nostra Blanca d'Anjou, Colla?
3: Molt a l'època. És que pensa que, com t'he dit, aquell grup de persones que van idear volien ser molt fidels en tots els aspectes com anaven vestits en aquell moment. I es va investigar, es va buscar, fins i tot intentant que amb algunes de les teles fossin molt similars els detalls. La Blanca porta la flor de lis, que és el símbol del seu escut.
2: Sí.
3: I l'Infant Pere porta la carta fundacional del nostre poble. Però més enllà, és que hi ha una dada fins i tot curiosa que a mi sempre m'ha semblat. Quan van restaurar les restes de la Blanca d'Anjou, del monestir de Santes Creus, es va trobar el collaret que portava. I aquest collaret Se li va fer una foto super precisa i es va posar a portar amb un joiet perquè fes una imitació. Per tant, fins i tot el collaret que porta la Blanca és una imitació del collaret original de la Blanca d'en Jo.
4: El que portava ella, déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, és curiosíssim, però és així.
4: Podem dir perfectament que els nostres gegants són hiperrealistes totalment.
3: Hiperrealistes, amb algun detall, algun cabell, algun... però per tota la resta, sí, molt fines.
4: Que comentem la Blanca d'en Jo, però l'infant Pere és exactament igual, no?
3: Sí, és que tots dos amb els escuts, amb tot. Tot el que porten.
4: Això pel que fa a la Blanca d'en Jo i a l'infant Pere, però tenim més gegança.
3: Sí, més... cada vegada augmenta la família.
4: Perquè van augmentant la família, no?
3: Ostres, que això augmenta. Mira, el 2010 van fer el Frare Sebastí, que també va ser molt interessant. Perquè, clar, són molt especials la Blanca i el Pere. I el que van intentar és que el gegantó, que al final el van fer per a aquella canalla que ja tenia, ja podia portar-los, però que encara no podien portar els gegants, tinguessin precisament una figura per a ells, no podia desentonar. I aleshores el que van pensar és que fos una representació d'un dels frares que cuidava a l'hospital, d'un dels frares hospitalers, que són de la congregació que eren en aquell moment. I també va ser molt curiós perquè se'ns va acudir que per fer-lo més nostre encara, el nom li posessin als alumnes de l'escola mestral. I vam fer com un joc, amb una mena de concurs, on vam participar en un de classes, i ells mateixos van ser els que van triar el nom final de Frare Celestí. És que ni tan sols hi vam posar nosaltres, ho vam deixar a les seves mans.
4: I va sortir rodó.
3: Perquè és
4: a més és un dels personatges que els estimen molt els més petits, sobretot amb aquestes manotes, no?, que tenen, és atractiu per ells.
3: Sí. I la cara, que també és molt divertida, el Joan Miró, que és qui va construir, ens va fer el disseny, el dibuix, amb totes les idees que li havien donat i realment el va clavar, perquè... representa la història, representa la figura que és, però d'una forma més divertida, que treu més, no?, a la canalla.
4: Però no teniu prou, que va continuar augmentant la família.
3: Sí. Ara tenim tota una colla de canalla, fanàtics, i diverses mares, però sobretot una, que no para, que amb les mans és un artista, que els hi ha fet manotes també, però petits, tipus motxilla. Un és el Llombarí, l'altre és el Pirata, l'altre és el Sant Roc. Ara han fet un cavallet amb rodes i espera't, que encara tenen més idees. Vull dir, és que són molt prolífics amb idees d'aquesta canalla.
4: Bueno,
3: són tremendes.
4: La qüestió és mantenir doncs, aquestes figures en viu i aquesta cultura nostra, la nostra cultura. I si tenim aquesta cantera que continua doncs, aportant més figures, doncs millor que millor, no?
3: Home, doncs imagina't. De vegades se'n cansen, com és normal, però bé, molt bé. Perquè a més que la cantera al final, si s'acostumen a portar gegantons, si s'acostumen a anar amb la colla, si s'ho passen bé, sobretot si tenen canalla de la seva edat, es mantenen i al final van passant, no?, per alçades, van passant dels gegantons més petits, del gegantó al Frare Celestí i finalment els gegants, i això és el que verdaderament nodreix i fa que ens mantinguem.
4: I d'aquestes figures qui ens falta també?
3: El cavallet de mar.
4: A bé.
3: Com no? Que és una altra d'aquestes inspiracions divines de la gent de la colla. És molt curiós. El cavallet de mar és una figura simbòlica, totalment. Es va crear o es va construir una llegenda darrere d'ell, que era una figura que sortia del mar per cuidar els vilatans quan venien els pirates, que s'enfrontava als pirates... que a més era això quan fèiem el mar vivent, no? Uh-huh. Al final, tota la trama del mar vivent, fixa't que anava al voltant del cavallet de mar i del seu protagonisme, com a personatge que defensava l'Hospitalet dels Pirates. Era curiosa. Sí. I és molt xulo Perquè a part que de figures de foc n'hi ha poquetes, que siguin figures de mar, a més que té cosetes molt amagades. I això molta gent no ho sap. Per exemple, sota el coll, si tu mires bé, sí, té la figura de Neptú, la cara de Neptú. I és una passada, perquè quan ho veus dius, hola, no? És allò de, ostres, això no m'ho esperava.
4: Pues no, no m'ho esperava perquè jo no ho sabia, això.
3: Doncs mireu-se'l bé, perquè és així. El cavallet de mar sota el coll té la cara de Neptú.
4: Per fer-ho més real, encara. Clar.
3: És per donar-li aquest toc d'encara de més mitologia,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Perquè al final aquest sí que no és realista, no representa... És inventat totalment.
4: Però ha arribat un moment que és representatiu també pel nostre municipi, per l'Hospitalet.
3: Totalment.
4: I en l'agenda... Digues.
3: Que la colla de sardanes, el divertit que hem assumit, és el del cavallet. Però és que la nova associació de joves també.
4: Sí.
3: És curiós, no? Els hi han agradat molt i s'han fet seu.
4: És que de totes les figures, no? Les hem fet de tots nosaltres. L'heu creat vosaltres, però un trosset de nosaltres, els vilatans i vilatanes del nostre municipi, tenen un trosset de gegants, de la Blanca d'Anjou, de l'Infant Pere, del Feliç Celestí, del Cavallet i d'aquests elements que estan sortint ara, no? Aquests petits.
3: Clar. Sí, i així ha de ser, eh? Els gegants és que crec que han de ser de tots.
4: Colla, quants membres sou ara mateix?
3: Uf, la variabilitat és immensa. Mira, des de 60 que podem ser... Només te parlo de la colla gegantera.
4: Vale, sí.
3: Sí? No de totes les seccions de foment. Des de 60 que podem ser a la festa major, o menys quan fem les sortides, perquè la variabilitat de la disponibilitat és immensa. Però aproximadament la colla gegantera estem entre els 60 i 65 persones ara mateix.
4: Bueno, molt bé, no?
3: Podríem créixer. Més que res perquè és que, clar, portar els gegants costa molt, realment. Aquest diumenge va ser terrorífic.
4: Per la calor.
3: Increïblement terrorífic. Els portadors van fer un esforç increïble. I com més portadors tens, millor. Però, a més, com més músics tens, també. Perquè és normal que no tothom pugui assistir a totes les trobades que fem. I, aleshores, tenir recursos és fonamental.
4: Colla, quan pesen els gegants, més o menys? Que això sí que no ho hem dit.
3: No, més o menys, no, t'ho dic exacte. Vale. I a més és curiós. Mira, quan els van fer, quan els van construir, l'infant Pere pesava 45 quilos, perdona, sí, 45 quilos, i la Blanca 47. Actualment, els gegants segueix pesant el mateix, però la Blanca pesa 55 quilos.
4: Què li ha passat?
3: Que la nova... els hi van, fa uns anys els hi van canviar els vestits.
4: Ah.
3: I la nova capa, que és de vellut, sí, pesa més que l'antiga.
4: Ah.
3: I per això ha augmentat, per això s'ha engreixat.
4: S'ha engreixat la nostra Blanca.
3: S'ha engreixat la nostra Blanca, sí, sí.
4: Sí, bueno, tot això és més cosetes que es volien. Quins colors porteu? Quan anem al costat dels gegants, quin color de samarreta o de vestimenta porteu normalment?
3: Vam néixer pel groc. I ens hem passat al verd. I ara tot ho portem verd. Són les samarretes verdes, les motxilles... Els portadors sempre porten els pantalons llargs negres, perquè creiem que és com queda millor. Vam intentar que els portadors anessin amb espardenyes de pagès, però es trobaven inestables i vam deixar córrer. I van tots amb bambes blanques. I darrerament hem incorporat una decoració a les bambes, que és la flor de lis que porta la Blanca d'Anjou. I el porten tots els portadors enganxada a les bambes, molt maca.
4: Molt bé. En quines actuacions destacades podem veure els nostres gegants?
3: Doncs mira, a Sant Pere, a la Festa Major, aquí al poble, eh? Però sí, també a la Festa Major de Vandellòs, el Fres Celestí, la Festa Major de Madrava, a Mas Boquera... A Mas Boquera aquest any encara està per confirmar, amb totes aquestes.
4: Les festes majors del poble, no?, dels diferents nuclis de, sí, que formen part del municipi, no, Colla?
3: Sí.
4: Colla, què t'aporta tu formar part de la colla gegantera?
3: Ostres, quina pregunta. Mira, m'aporta un trosset de família. No pot ser d'una altra forma. M'aporta a compartir la cultura, la nostra cultura. Uh-huh. I poder-la ensenyar. I poder-la promocionar, sobretot entre els més petits. M'aporta el fantàstic moment que és quan una criatura se't queda badant, mirant un gegant que no sap si plorar o si riure, perquè és tan immens, davant seu, que no acaben d'entendre. També m'aporta la sorpresa que el dubte que tenen de com pot ser que es bellugui. Sí. És a dir, el fet de que es pensin de que són reals, no? Això és una sensació molt, molt curiosa i molt maca.
4: Et volia preguntar també que, evidentment, segurament que alguna vegada t'has posat sota la Blanca d'Anjou o sota l'Infant Pere o sota el Fraile, seguríssim. I què és el que sents quan veus aquestes cares que comentaves dels més petits o inclús dels més grans? Què sents en aquell moment que estàs dins?
3: Home, emoció. Sento emoció perquè tens la capacitat de transmetre, no? Mm-hmm. I de saber quan apropar-te i de quan allunyar-te, perquè no toca la canalla, li agraden els gegants, amb alguns els hi fan verdadera por. I tenir aquest lligam amb aquells que els hi agrada, però que estar-te una mica allunyat, anar poquet a poquet amb aquells que no acaben de sentir-se segurs davant d'aquesta enormitat, que també ho trobo totalment lògic.
4: Sí, sí.
3: És emoció, en qualsevol cas.
4: Colla, moltíssimes gràcies. Gràcies per permetre'ns deixar-nos conèixer una mica més els nostres gegants i, evidentment, el que tu sents per ells. Així que moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Llarga vida a la cultura i llarga vida als nostres gegants.
3: I moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir aquesta iniciativa que considero superbonica i superinteressant i que ens ajuda a recolzar-nos i a creure en el que estem fent.
4: Una abraçada, Colla. Gràcies.
3: Igualment.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
2: 1981.
3: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Els 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música funky, amb Earth, Wind & Fire, i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981. Let's Groove.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tot uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

Una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: Un tema amb un títol molt eloqüent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: Ells es deien Gillan, és una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics de Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Raue de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte de Masnadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aïma Sandrini de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadiari de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús i la 2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
2: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, hem escoltat Trimon by Moabi, com sempre, i avui tenim el plaer de tenir el luxe al Joan Puig. Benvingut, Joan.
1: Moltíssimes gràcies, el plaer és meu.
0: President de l'Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya i des del 2024 president de la Confederació Europea del Suro.
1: Exacte, la Celieix.
0: I director, a més, general de l'empresa Tapera Francisco Oyer S.A.
1: Exactament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, diguem que hem concentrat en els últims anys de vida una sèrie de càrrecs que, com que són per vocació, doncs es fan amb gust.
0: Sí, sí, sí, imagino que sí, perquè si no, malament. Doncs, Joan, tenim moltes coses de què parlar, per això avui tinc la xuleta aquí, que anirem mirant les preguntes i començarem amb tu, Joan, amb la teva, com has arribat?
1: A veure, la meva carrera professional, que a hores d'ara ja comença, com deia abans, està en decliu, perquè ja estem arribant, aquest any farem 60 anys, per tant ja tenim una edat considerable, va començar amb una cambra de comerç com a secretari general i d'allà una sèrie d'empresaris surers que estaven ubicats a la província de Girona, juntament amb la Generalitat em van venir a buscar per crear de nou en nou una cosa que en aquell moment no sabíem exactament què havia de ser, però havia de ser una mena de centre tecnològic que es va acabar dient Institut Català del Suro. Per tant, la persona doncs, que va començar tota l'estructura de l'Institut Català del Suro fa més de 30 anys, doncs vaig ser jo mateix, i a la tarda de la vida, al final, doncs, n'he acabat sent el president. D'algú que havia sigut el gerent, el director, diem-ne el que vulguem, doncs n'hem acabat sent el president, sí.
0: I això fa quan?
1: D'això fa més de 32 anys. Vaig passar una època com a director de l'Institut Català del Suro. Allà vam fer tot el que va ser la creació d'aquest organisme, que venia a donar visibilitat a un clúster empresarial ubicat a la província de Girona. En aquell moment érem més de 35 empreses, i que la Generalitat va considerar que se l'havia de reforçar en els seus missatges internacionals de qualitat de producte. Per avançar amb la qualitat de producte feia falta recerca, feia falta innovació, feia falta posar en marxa moltes coses, i això és el que vam acabar fent. La història molt bonica, per cert, va començar amb un pressupost molt, molt, molt petit, amb una col·laboració amb el que llavors existia, que es deia Laboratori General d'Assajos de Catalunya, que estava ubicat aquí a Bellaterra, molt a prop d'on estem avui. Allà l'Associació d'Empresaris Surers va cedir un pis perquè es desplacessin alguns tècnics, un biòleg i un químic en concret, i a partir d'allà, bueno, vam anar avançant, vam aconseguir un local que va ser una sessió de l'Ajuntament de Palafrugell al costat del Museu del Suro, un local que avui en dia és la seu de l'Institut Català del Suro, on treballen 8 persones i que, bueno, al llarg d'aquests 30 anys doncs, ha fet un creixement molt gran. Allò inicialment es va constituir com un consorci públic entre l'administració i els privats, que eren les empreses, AICOR, l'Associació d'Empresaris Surers, i després allò va evolucionar i ara, de fer uns 3 anys, es va convertir en una fundació privada. Uh-huh. Per què el passar d'un consorci públic a una fundació privada? Per agilitat. És a dir, són organismes petits que, si estan sotmesos al dret públic pur, doncs tens moltes traves, moltes coses a justificar, en canvi, com a fundació, diguem que són més àgils.
0: Clar.
1: Avui l'Institut treballa, com deia abans, a unes 7-8 persones i té un pressupost d'uns 750.000 euros amb diferents línies d'actuació. Bàsicament, recerca, estandardització de productes, som secretaris d'AENOR per l'estandardització del tap de suro en relació amb les ampolles de vi, formem part d'ISO a nivell internacional, en fi, tenim moltes línies d'actuació de recerca també, no només de prestació de serveis, sinó que també de recerca, i també de formació i difusió de tot el que té a veure amb el món del suro.
0: Uh-huh. I formació que està oberta, imagino, viticultors, enòlegs, sommeliers...
1: La formació és variada, ha evolucionat també, com el propi organisme ha evolucionat d'apropar-nos molt, molt, molt en el sector enològic, hem fet crèdits de lliure elecció per la carrera d'enologia a la Rovira Virgili, hem fet col·laboracions amb altres universitats on té la facultat d'enologia, hem fet coses amb els sommeliers, hem fet coses amb altres associacions vinculades al món del vi, però avui també estem fent coses amb Elisava, per exemple, en temes d'aplicacions de suro a temes de construcció o productes de disseny, estem fent col·laboracions doncs, bueno, amb altres organismes que donen una mica més d'amplitud en aquest focus sempre de vi, el que pretenem també és buscar altres aplicatius, perquè estem massa concentrats en el món del vi, per tant, relacions amb els arquitectes, aparelladors, etc, etc.
0: Sí, sí, té sentit, perquè hi ha moltes maneres de fer servir el suro, no només pel vi.
1: La veritat és que, com diu el bon amic i mestre Martí Boada, el suro és un miracle. I ja suposo que ja es nota que el nostre és vocacional. El suro és un petit miracle de la natura, és un arbre, que el Kerkosuber, que probablement, si relacionéssim les virtuts de cada arbre, doncs aquest estaria al cim de l'argumentari del perquè un arbre té sentit. Serveix per anar contra la desertificació, és una barrera contra els focs, dona un producte que dona una utilitat a l'hora d'embotellar ampolles de vi i desplaçar-se. Per tant, a la cadena de valor, realment el suro és algo inigualable.
0: Sí, sí, totalment. Doncs parlem una mica del suro, una mica de la història de quan es va començar a fer servir el... Suposo que alguna persona devia mirar l'arbre i pensar, o devia caure, no sé.
1: La història és molt antiga. La veritat és que segurament aquesta pregunta la contestaria infinitament millor que jo al conservador del Museu del Suro de Palafrugell, que per cert ara és una noia que molt trempada i que acaba d'entrar com a directora. Fins ara ho ha estat en Pep Espadaler, que ha sigut un referent per tots els divulgadors i com a responsable del Museu del Suro. Però és evident que tenim constància de que el suro ja s'utilitzava amb àmfores dels grecs i dels romans. Per tant, si haguéssim de dir origen, ens aniríem molt, molt, molt enrere. El garum, el famós garum, allò fet amb anxoves i amb peix mig podrit, que es transportava des del sud d'Espanya fins a Roma, es feia amb àmfores que anaven tapades amb un tros de suro. Per tant, l'origen és molt antic, però si la pregunta va més focalitzada a la utilitat moderna, en el sentit del que avui entenem com a fabricació de taps, etc., el que em diuen des del museu, perquè ho he hagut de consultar abans de venir, és que la primera constància d'una empresa, una persona que es dediqués a transformar el suro per vendre ampolles de vi a Catalunya és d'en Grau Esteve Llach, el 1739, a Tossa de Mar. Per tant, la vinculació també de la província de Girona amb el món de la transformació del suro és molt important. Ja a Tossa de Mar, que és un lloc, bueno, avui el coneixem com un lloc vacacional, idíl·lic, etc., doncs allà va ser on va començar la primera transformació del suro fent taps per després vendre-ho a bodegues.
0: Que interessant, no ho sabia, perquè vosaltres esteu a Cassà.
1: Sí, la concentració d'empreses està, com deia, transformadores, està a la província de Girona. I bàsicament està entre Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Cassà. Bàsicament els dos municipis avui que queden més empreses sorreres són Palafrugell i Cassà de la Selva, exactament. Són aquests, sí.
0: Llavors, amb els arbres, ens pots parlar una miqueta dels arbres?
1: Els arbres, dintre de la família dels quercus, que estarien associats als roures, dintre de la família dels quercus n'hi ha de diferents. Hi ha el quercus súber, el quercus ílex, el quercus variabilis, però aquell que té la capacitat de generar aquesta escorça tan identificativa, en el sentit que és com una pell que li creix a l'arbre i que li fa de defensa, però que a la vegada, com que allò que genera de pell té unes capacitats d'elasticitat, a dintre el que, si ho veiéssim amb un microscopi, són cèl·lules plenes d'aire. I és això que li dona la capacitat d'elasticitat, de recuperació després de la compressió, de tornar una altra vegada a l'origen d'allò després d'haver estat comprimit. Doncs el Kerkosuber, bueno, és un arbre que està tota la cornisa del Mediterrà. És cert que n'hi ha una mica al sud de Portugal, el que se'n diu Algarve, però sobretot està a Extremadura, Andalusia, i després puja per la costa, per al Mediterrà. Hi ha una concentració en aquests moments important a Castelló. Castelló tenen Eslida, la serra d'Eslida està plena de suros. Després continua pujant cap al nord, passa per Catalunya. Llavors, això de Catalunya, a Catalunya tenim 7 massissos que tenen suredes. Tenim el Montseny, el Montnegre Corredor, Cadiretes, Gavarres, i n'hi ha més. Llavors, continua pujant per al Pirineu. Tota la zona de Saint-Tropez està plena d'obres de suro. I continua baixant fins a Lazio, fins al nord de Roma. Tota aquella part està plena de suredes. Les dues illes grans, que són Còrsega i Sardenya, també hi ha moltíssima sureda. I després d'allà se'n va a l'altre costat del Mediterrani i diríem que la zona on hi ha suredes seria Tunísia, Algèria i Marroc. Per tant, Les plantacions, no, els arbres, estan ubicats a tot el que és la conca del Mediterrani. Mm-hmm. Per això nosaltres diem que la tradició no és només una tradició silvícola, és una tradició cultural. Mm-hmm. La cultura del Mediterrani és això. És vi, transport del vi, oli, transport de l'oli, i per tot això el suc ajuda.
0: Mm-hmm. I una pregunta, quan es pela... perquè deies que era un arbre que és com contra el foc, no? Mm-hmm. Quan es pela, segueix sent un arbre que, bueno, que evita els focs o que és... O crema més?
1: No, quan es pela, hi ha un moment, que és el primer any de pela, que l'arbre, evidentment, tu li dones una utilitat, però es fragilitza. Però en menys d'un any ja ha recuperat una altra vegada la capa i aquella capa després té que anar creixent. Sobre aquest tema, dic que els diferents tipus de suro van vinculats a les diferents àrees climatològiques. És a dir, un suro, des de que es planta fins que es treu la primera lleva de suro, han passat uns 35 anys. La primera lleva de suro no serveix. Mm-hmm. O sigui, no serveix per aplicatius de vi. Serveix per altres coses, però no per aplicatius de vi. I a partir d'allà, l'arbre, que ja té uns 35-40 anys, la seva vida reproductiva pot anar fins als 250-300 anys. I com es fa això? Doncs depèn de la zona. Si la temperatura és més càlida, creix més ràpidament. Si la temperatura és més freda, creix més lentament. I aquí sí que diferenciaríem el que és la part del sud d'Espanya, en aquest cas d'Extremadura i Andalusia, o, per exemple, la zona de Lazio, on, com que la temperatura és més benigna, el que passa és que l'arbre creix més de pressa i l'escorça es pot treure de l'arbre cada 9 anys. Uh-huh. En canvi, a Catalunya, o a Saint-Tropez, com que fa una mica més de fred, les mitjanes de pluja, de temperatura, són més fredes, creix més lentament i en aquestes zones es fa cada 12-14 anys. I això és el que fa que hi hagi una petita diferència en zones en funció de la climatologia que li toca a l'arbre viure.
0: Uh-huh. O sigui que deu ser bastant car, no? Vull dir, tenir un arbre que triga 35 anys i després cada has d'esperar-te perquè torni a tenir...
1: Aquí hi ha dos conceptes. Sobre el tema de la natura és natura i car o barat depèn de moltes coses. Si tot depèn de que tu vulguis focalitzar i estandarditzar i professionalitzar el teu negoci. És a dir, si tu ets un gestor forestal i tu tens, per exemple, 100 hectàrees de sureda, el que has de fer és un pla de gestió que cada any treguis una desena part o una novena part de tot allò que tens. Mm-hmm. Per tant, això que te garanteix són ingressos permanents, mm-hmm, d'una cosa que és molt cara. I aquí sí que faig un incís una mica més llarg, perquè voldria que es posés en correlació el valor d'un quilo de raïm, que el Penedès el poden estar pagant entre 0,25 i 0,30 cèntims, i un quilo de suro, que el quilo de suro més barat, és a dir, el menys bo, estem parlant que ja val 1,50 euros el quilo. El més bo, aquest és el menys bo, el més bo podríem parlar de 3, 4, 5, 6 euros al quilo. Uh-huh. Per tant, des del punt de vista de producte forestal, el suro és el producte de més valor afegit, uh-huh, aquell que va vehiculat cap a la indústria vitivinícola. I això no és un fet menor. Això el que fa és que, bueno, els propietaris forestals, que aquí a Catalunya tenim una idea d'idiosincràsia de tenir masses minifundis, no com el sud d'Espanya, que són propietats més allargades i més grans, però el benefici que pot generar el bosc es pot veure des de diferents punts de vista, des del punt de vista dels ingressos que te genera la venda del suro, però també del valor ambiental que té aquell suro. Si aquell suro ajuda a prevenir incendis, si aquell suro fa que el sotabosc que té quan el neteges ho venguis a les indústries transformadores suro de peres i serveixi per a les plantes de biomassa per generar energia, doncs tot això fa que el conjunt del valor econòmic del suro sigui molt i molt gran. Mm. L'Institut Català del Suro va fer un estudi, en càrrec nostre, on sortia que el valor de les indústries de Catalunya que generem en facturació està al voltant d'uns 300 milions d'euros. En canvi, quan fèiem un estudi, gràcies a la càtedra Mango de la Pompeu Fabra, doncs el valor ecosistèmic, quan tu poses allà dintre i valoritzes les espècies que es preserven, la quantitat de CO2 que retenen els arbres, etc, ens anàvem a més de 800 i pico de milions d'euros. Mm. Per tant, hi ha un valor immediat de la transformació, però també hi ha un valor ambiental d'aquest producte.
0: Clar, clar. I el sol com ha de ser? Saps si... O sigui, això... Bueno, suposo que deu ser típic de la clima mediterrània, no?
1: Sí, la veritat és que algunes de les malalties que, per exemple, pugui tenir el suro venen associades al sud d'Espanya i s'han estudiat molt pel fet de quan hi ha massa intensiu d'animals a sota dels arbres, es generen excrements, i aquests excrements fa que tingui el suro unes certes defectes, no? Però la terra, en concret, de com és el suro, no us ho sabia, la veritat.
0: I necessita molt d'aigua? Necessita...
1: No, el suro és un arbre molt bonic també des del punt de vista de constitució, perquè el suro té unes branques, unes arrels molt someres per sobre de l'aigua i agafa fins i tot no només l'aigua de la pluja, sinó l'aigua de matinada. I llavors el que té és una arrel central, cada arbre, que baixa molt i molt. Llavors, és curiós perquè és dels pocs arbres que fan dos maneres d'alimentar-se. La mare, que en diem, el que baixa en perpendicular cap avall, tipus la vinya, no? Que baixa molt buscant la fredor i la profunditat, i la de superfície, que és el que manté doncs, les branques en cert estat de vegetació, de fotosíntesi interessant. Per tant, bueno, jo crec que és un arbre molt, molt savi en aquest sentit.
0: I suposo que la mare també, quan hi ha molt vent, tal, deu fer que l'arbre no caigui.
1: També, suposo que sí.
0: Que aguanta bé.
1: Suposo que sí. Però jo crec que el tema important de la mare, sí, és... el que sí que veiem és que quan la mare, per el que sigui, no aconsegueix baixar el suficient, l'arbre no mor, però s'acaba secant. En canvi, quan la mare doncs, aconsegueix baixar a la terra i aconseguir una determinada dimensió, estem parlant de que la mare, com a arrel, deu tenir més de 3 metres de profunditat, en molts casos, i això és una baixada important a la recerca de la humitat i de l'aigua.
0: Totalment, totalment. I llavors, també, una cosa molt important, perquè jo vaig tenir la sort de poder anar a assistir a un dia de formació amb vosaltres, i vam anar al bosc i hi havia un mestre surer que era, vamos, era una persona molt, molt, molt única, trobo.
1: Eloi Madrinyà?
0: Sí.
1: Eloi Madrinyà, sí, sí, sí.
0: Suposo que és un... No, no, hi ha una escola de mestres surers?
1: L'Institut Català del Sur, una de les coses que està fent és aquesta. Aquest ha sigut el primer any, gràcies a un projecte que vam aconseguir i que estem articulant a nivell de tot Espanya, perquè la veritat és que estem liderant tot el moviment surer a tot Espanya. Aquest any ha sigut el primer any, que una gran satisfacció perquè hem pogut donar 100 carnets a nanos joves en formació professional, als quals se'ls ha explicat la part teòrica de l'arbre, però també una part pràctica de com s'alleva l'escorça sense fer mal a l'arbre. Allò que vau veure amb l'Eloi Madrinyà, que cada vegada nosaltres ens amoïnava, perquè cada vegada la mitjana d'edat és més alta, hi ha menys persones que siguin capaces de tenir aquesta traça i aquest artesanat, no?, a l'hora de treure el suro, doncs hem aconseguit a través de la formació, incorporar gent jove. I 100 carnets donats a Espanya no és poca cosa. És molt per ser una primera edició.
0: Totalment, totalment. Quina bona notícia.
1: Sí.
0: I són gent de la zona o de tota Espanya?
1: Hi ha diferent gent. Jo crec que aquí l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i altres organismes, el Consorci Forestal i altres organismes estan fent bona feina, també ens estan ajudant. Però també aquests cursos s'han fet a Extremadura, on hi ha un centre també de suro que es diu CICITEX, s'està fent també a Andalusia, amb algunes universitats, la Universitat de Jaén, la Universitat de Còrdoba, i en allà doncs, bueno, estem fent aquestes classes, més aviat orientades a gent de formació professional, que no pas universitaris, però sí que és veritat que ens ha sorprès perquè és un treball dur, és un treball que, a més, la lleva del suro és només durant 2-3 mesos a l'any, per tant, és molt concentrat la seva productivitat en 2 o 3 mesos a l'any. Però, bueno, ens ha sorprès gratament perquè quan jo preguntava als alumnes, em deien, però és que estar al mig de la natura no té preu, és que estar al costat d'un arbre no té preu, i després, la resta de l'any, ja m'espavilaré, no sé, faré altres feines, com antigament havien fet els extractors de suro de sempre, no?
0: Sí, deu ser una mica vocacional aquesta feina, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, suposo que sí, com... però no tenir ningú que t'està a sobre, no tenir una pantalla d'ordinador davant dels ulls, sinó que sentir, com em deia un jove l'altre dia, sentir els ocellets o parar-te quan creus que t'has de parar per esmorzar tranquil·lament, bueno, doncs...
0: Sí, no té preu,
1: no
0: això.
1: No té preu.
0: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Hi ha gent que pagaria,
1: sí,
0: per
1: exacte,
0: fer això.
1: Exacte.
0: I més o menys, quants anys són de formació? Suposo que has de tenir bastanta...
1: No, nosaltres la veritat és que ho hem hagut de concentrar. És veritat que els estudiants de l'Escola Forestal alguns s'han interessat més que d'altres, però nosaltres hem hagut de concentrar fent un temari. O sigui, nosaltres el que hem fet és un temari, que no sé si són 200 hores, I en aquest temari hi ha, com deia abans, una part teòrica, és a dir, l'arbre, com és, quan creix, tot això que estàvem parlant ara, i una part pràctica, que és la que dura més, on agafem gent que ja són professionals de l'extracció, s'emporten els nanos a bosc i primer els hi fan veure com es fa i després ells comencen a fer els primers assajos. Mm-hmm. Aquí som molt curosos perquè qualsevol cop de destral mal donat afecta a la mare, que en diem nosaltres, és a dir, a l'escorça principal de l'arbre, que és la reproductiva, la que té que tornar a fer néixer aquelles capes, i per tant aquí els cops han de ser molt ben donats i aquí els mestres són els que tenen l'encàrrec de lliçonar bé els seus alumnes.
0: Clar, clar. I encara hi ha places per si hi ha algú que està escoltant vulgui anar a fer la formació?
1: Jo crec que qualsevol cosa sobre aquest tema us podeu adreçar directament a l'Institut Català del Suro, tenen una pàgina web fantàstica i simplement enviant un mail allà i demanant referències us orientaran, molt més bé que jo, que només en sóc el president.
0: Molt bé, doncs hem arribat a la meitat del programa ja, com sempre passa rapidíssim el temps, i farem una pausa per escoltar una mica de música i tornem de seguida.

0: Bé, hem escoltat Downtown, de Moabi, i tornem aquí amb el Joan Puig, parlant del suro. Joan, ara una cosa important és el tema de l'elaboració dels taps de suro, perquè és un procés, entenc que, bastant complex, no?
1: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, quan tenim visites a la fàbrica, una de les coses que s'impressionen és la quantitat de processos i la quantitat de màquines que hi ha darrere de la transformació del que és el suro que tots coneixem, que és una pana de suro extreta de l'arbre, fins al tap final, i amb molts, molts processos. Jo, si em permets, sí que faria una diferenciació entre les tres parts des del punt de vista de la transformació. És a dir, quan tu treus la lleva del suro de l'arbre, és corba, no?, perquè té la forma de l'arbre. Per tant, ja hi ha una primera fase, que seria aplanar-la per després poder treballar-la, previ una selecció en tres àrees. Una seria triar l'escorça més gruixuda, que és la de la part central de l'arbre, que aquesta és la que hi ha destinada a fabricar taps per a vins tranquils. Aquells taps d'una sola peça, que els que beveu uns vins sabeu que existeixen, no? Llavors hi hauria una part més prima, que és el que nosaltres diem suro prim, o mans, que diuen els francesos, que serien els de les branques, que són per creixement. A les de les branques han crescut menys, però el suro és igualment bo. I el procés és el mateix, aplanar-los i separar el més bo des del punt de vista visual del més flac des del punt de vista visual. I llavors hi hauria tota la resta, que és aquell que es porta a triturar. I a triturar per què? Doncs a triturar per fer els mànecs dels taps de xampany, l'aglomerat, que en diem nosaltres, i aquest aglomerat també té altres aplicatius. Fer panells de suro, fer soles de sabates, etc etc. Des del punt de vista qualitatiu, probablement el més gruixut, el que va per vins tranquils, seria el més valorat, més provat, més pagat. Llavors, en escala de valor, seria el prim, que és el que hi ha per fer els discos, les arandeles de suro natural que van en contacte amb els espumosos, i després tota la resta és el que va triturar, que seria el de valor més baix. Això seria una mica la primera fase. A partir d'aquí, doncs, depèn de quin sector treballis. Si ets una empresa que es dedica a fabricar taps per a vins tranquils, bueno, agafes aquestes planes i el que fas és les taladres de manera cilíndrica, amb un cop, per tant, ha de tenir una humitat perquè es pugui fer, i acaba sortint el que és el cono del tap de suro natural. Llavors, d'allà hi haurà diferents processos d'acabar de polir perquè tingui la mateixa llargada i dimensió des d'un costat i des de l'altre. Hi haurà el tema de marcatge, marcar amb la marca del client, i hi haurà una mica el tractament de superfície, que seria una mica de parafina silicona que se'ls hi posa perquè entrin més ràpids a les cadenes d'embotellatge sense tants de problemes. Per contra, l'altre sector, que seria l'etap per a vins espumosos, xampanyes i demés, aquí és bastant més complexa, perquè has de fer, per una banda, els discos, que són aquelles redondetes de suro natural que es posen a la part baixa del tap, perquè és el que està en contacte de suro natural amb el líquid, i hi hauria la part de l'aglomerat, com deia abans, que surt de la trituració, amb una sèrie de dimensions que han d'estar molt calculades perquè el mànec faci la recuperació diametral que convé, no? Després tot això s'ha d'unir, tot això s'ha d'encolar, tot això s'ha de rebaixar, i tot això continua el procés de marcatge, tractament superficial i expedició. Per tant, són totes aquestes les fases en el procés de transformació fins a tenir un tap de suro.
0: Uh-huh. I quant temps ha d'estar aplanant-se? O sigui...
1: El suro normalment s'entra entre el període de... Els períodes de pela són entre el juny, inicis de juny, fins a mitjans de setembre, uh-huh. I a partir d'allà s'ha de deixar lixiviar. Què vol dir lixiviar? Vol dir que s'ha de deixar reposar, aplanant-lo, perquè deixi anar l'intern de les cèl·lules i que es netegi el màxim possible. A partir d'uns 6 mesos, 8 mesos, ja pots començar a treballar tot el procés que abans estàvem descrivint.
0: I crec recordar que es feia a l'intempèrie, no? Això estaven...
1: Sí. Hi ha una fase, el que és la fase d'aplanat i de més, es fa a l'intempèrie, però a partir que està aplanat ha d'estar sota cobert. Per què? Perquè un dels problemes que va tenir el sector ara deu fer uns anys, gràcies a Déu, amb moltes inversions solucionat, és el tema del famós TCA, això del famós maldit gust de suro. I per què se generava aquest TCA? Se generava aquest TCA perquè el suro, que és un producte natural i viu, amb les humitats de bullir-lo, desenvolupava uns microorganismes, que aquests microorganismes, en el seu procés, sense ser dolents per la salut, sí que generaven unes olors que eren indesitjables. Mm-hmm. Llavors, hem après i hem evolucionat molt a el temps de bullida ha d'estar limitat a un temps, un cop està bullit ha d'estar sota cobert, a partir que està sota cobert no pot estar més de tants dies, per què? Per minimitzar i baixar al màxim possible aquests possibles efectes del TCA en els taps finals.
0: I teníeu, crec, una màquina on es media si tenia TCA o no, també, no?
1: Sí, el nivell, o sigui, el nivell d'exigència i la professionalització també de les bodegues amb la incorporació de molts enòlegs molt exigents, ens ha portat a que no era només un tema de controlar la biologia del suro, no? D'això que dèiem dels microorganismes, sinó que, a més, havíem de justificar des d'un punt de vista químic, analític, doncs que jo tenia menys parts de les que sensorialment algú podia percebre. L'umbral de detecció sensorial d'un superexpert són 5 nanograms per trilió. Això és una bestiesa. És com si agafessis una gota de, una gota la posessis en una piscina olímpica. Estem parlant d'aquestes comparatives, no? Llavors, aquests 5 nanograms, per tenir-los controlats, es va fer moltes inversions i molta formació en el sector i es van incorporar cromatògrafs de gasos. A la cromatografia de gasos, la indústria química, la indústria de la perfumeria, sap molt bé el que és, el que fas és agafes taps, els analitzes, i si estan per sota de 5 PPTs, 5 parts per trilió, ningú serà capaç de detectar-ho. Mm. Si estan per sobre d'això, llavors els descartes i els dediques a altres coses. Mm. I això, només perquè en tingueu una idea, nosaltres a Francisco Lleida l'any passat vam fer 75.000 analítiques de TCA. 75.000 analítiques de TCA en un any. O sigui, és un volum brutal que aquestes màquines modernes, molt cares, per cert, aquestes màquines modernes et permeten controlar aquestes possibles desviacions sensorials.
0: Mm-hmm. Bueno, i al final del dia també el TCA pot venir d'altres llocs. Vull dir, no és sempre culpa del TAP, no?
1: Això és una altra cosa que també hem après amb els anys. Un cop havíem fet les inversions, havíem assegurat tot, anaves a la bodega, els hi portaves i et venien deien no, això té gust a TCA, o té olor a TCA, no? Llavors deies, no pot ser. Les contramostres que ens hem guardat diuen que no n'hi ha, per tant, algú més ha de passar. I aquí es va iniciar una campanya, també liderada per l'Institut Català del Suro, de veure dintre de les bodegues quins focus de contaminació podien tenir. I la veritat és que en tenien. En tenien amb les bentonites, les pintures que utilitzaven en els magatzems, en tenien a les caixes de cartró, en tenien en els palets que no estaven tractats o estaven tractats amb pesticides. Per tant, bueno, al final tots van fer una tasca de cadascú a casa seva minimitzar l'impacte de possibles desviacions.
0: Uh-huh. I llavors, un tap de suro, com afecta el vi? Evidentment, si està en bones condicions, que normalment ho estan. Què passa quan poses un tap de suro al vi?
1: Ara us explico una petita anècdota en la que jo mateix vaig entrar com a director general d'una gran companyia amb crisi mental. És a dir, nosaltres portàvem invertits més de 6 milions d'euros en màquines de netejar suro i de més, i un dia estant a la Xampanya amb un bon client, Boulanger concretament, el cap de noves de Boulanger em va dir, senyor Puig, vingui, i jo vaig anar allà, diu, escolti, tenim un problema. Aquest tap que vostè em porta no és el meu tap. O sigui, aquest tap és inert, és completament escèptic. I nosaltres, a la Xampanya, que som gent que des de molt antic sabem que les ampolles en contacte amb el suro evoluciona el contingut, els vins, amb matisos que només es troben en el contacte amb el suro, això s'ha perdut. Mm. O sigui, fixeu-vos quina crisi mental, que tu has fet tot l'esforç perquè sigui neutre i de cop algú te diu que és que jo no vull que sigui neutre, jo vull que sigui com era abans, no? I això el que ens va portar va ser a investigar molt més, i portem ja més de 10 anys investigant això, sobre els aspectes positius que porten

0: en valor, que busquen coses doncs, diferencials en valor, estan sent els gran abanderats, Recaredo especialment, els gran abanderats de que el suro té unes propietats bones a l'evolució organolèptica del vi, que fa que acabem amb conclusions com el que va passar l'últim febrer, com deia la Barcelona Wine Week, de dir, escolta'm, el suro té moltes coses bones que encara hem d'explicar, i en això estem.
1: I llavors hi ha diferents tipus de suro, o sigui, hi ha el conglomerat, hi ha... i mides també, o sigui, tens suros més curts, més llargs, entenc que els que són més llargs tenen una mica més de qualitat, no? Són pels vins més...
0: Bueno, aquí el suro català, per exemple, té molta fama a nivell mundial per vins de llarga guarda. Per què? Perquè, com explicava abans, les cèl·lules són més petites, per tant, aguanten més ben el temps en el coll de l'ampolla i, a més, a llargada se'ls hi dona una mica més. Es pot arribar a fer fins al 54 famós, que és el top de top, no? I això en altres zones és molt difícil d'aconseguir. Però sí, sí, el que està clar és que nosaltres ara cada vegada més estem assessorant a les bodegues per aconsellar, a partir del tipus de vi que s'ha d'anar a tapar, quin tipus de tap hi ha d'anar. Perquè no és el mateix un vi de ràpida rotació, que li pots posar probablement un aglomerat de baixa gamma, que un vi que necessita una llarga guarda o que l'enòleg vol perfilar aromàticament alguna cosa i tu aquí el pots ajudar doncs, potenciant coses que el suro natural té i que els productes sintètics no tenen.
1: I com veus el futur del suro? Perquè, clar, ara està de moda, o hi ha molts països, sobretot del Nou Món, que fan servir el tap de rosca.
0: El tap de rosca nosaltres anem fent un seguiment molt gran. Penseu que nosaltres estem en el mercat des de fa molts anys i nosaltres hem vist tota mena de coses. El sector del suro ha vist tota mena de coses. El tap de plàstic, per exemple, va tenir un creixement molt gran, va acabar-se demostrant que feien malbé els vins directament i ha acabat desapareixent pràcticament del mercat, o petites excepcions. El tap de rosca va evolucionar molt des de la part de Nova Zelanda i Austràlia, des d'allà, i llavors també alguns rieslings de la zona d'Alsàcia, però tot depèn de la rotació que vulguis tenir. Ara bé, en un món on cada vegada ens preocupem més per l'entorn, per els ecosistemes, etc, si nosaltres expliquéssim, cosa que no fem perquè no ens agrada aquest tipus de defensa, d'atacar la competència, però el consum energètic que es necessita per fer un alumini que seria un tap de rosca és brutal, comparat amb un tap de suro, no? El tap de rosca té algunes propietats, és veritat. És la facilitat, diuen ells, per als consumidors de destapar fàcil. Però el tap de suro té una cultura. Precisament tots estem preocupats amb el tema del poc consum relacionat amb els missatges per la salut. Doncs, bueno, és un acte cultural posar un llevataps, extreure'l, necessites una certa edat i una certa comprensió del que estàs fent, no? El tap de rosca suposo que tindrà el seu nicho de mercat. Avui, si us interessen les dades, el sector del suro en el món hi ha 18.000 milions d'ampolles de vi tranquil i 3.300 milions d'ampolles d'espumós. L'espumós no existeix, el tema de la rosca, i en el vi tranquil representen un 22-23% del total del món. Aquesta és la seva, bueno, és el seu nicho i és la seva part. Jo crec que en els propers anys això no tindrà tendència a créixer. Això ja porta alguns anys estabilitzats i no té massa tendència ni a créixer ni a decréixer.
1: Però veus que hi ha que segueix havent un futur pel tap de suro?
0: Absolutament sí, estic convençut.
1: Jo espero que sí.
0: Estic convençut. Jo crec que si els joves que estan arribant fan la meitat de feina de la que hem fet nosaltres, tindran futur segur. Ara haurem de picar pedra, perquè el dia a dia es guanya això, picant pedra.
1: No, és part de la cultura, de la història de del celler, o sigui, també, sí, totalment. I hi ha altres països, a part de, bueno, hem dit Portugal...
0: Portugal és en boom de producció, és la primera del món. Després ve Espanya, després ve Itàlia, i el gran consumidor també és França, però en producció Portugal són els primers, és així. Nosaltres, jo crec que sempre hem batallat d'una altra manera, hem batallat per el tema de la qualitat més que per el boom, ells estan molt amb els booms, també és cert que ells tenen unes avantatges competitives que nosaltres no tenim, els seus costos salarials són un 35% menys que els nostres, els seus consums energètics són més baixos que els nostres, i això fa que ells en boom siguin realment importants. Però jo em sento molt satisfet que a través d'organismes com l'Institut Català del Suro sempre el referent està aquí. És a dir, sempre és allò de què estan fent els catalans, no? I a mi això em satisfà, perquè és veritat que el boom probablement és portuguès, però Espanya no deixa de ser el segon del món en producció de

0: de suro.
1: I els vostres clients majoritàriament són al mercat francès, llavors?
0: La veritat és que nosaltres, ara parlo més com a empresa, eh? En general a Catalunya som molt exportadors, les dades ens diuen que el 68% del que produïm se'n va fora, entenent com a exportació ventes intracomunitàries, eh? Per nosaltres exportació també seria França, Itàlia, etc. Però en general les empreses catalanes exporten des d'antic a molts llocs. Nosaltres estem presents, per exemple, a Argentina, Austràlia, Sud-àfrica, Estats Units, Alemanya, a Txèquia, evidentment, Itàlia i França tenen un pes molt gran. Si anéssim en percentuals, segurament el 50 o el 60% del que fem se'n van allà, no? Però no deixem d'estar presents arreu on hi ha una bona ampolla.
1: I els mercats asiàtics s'estan obrint també a...
0: Els mercats asiàtics són més mercats de consum que de producció. Hi ha alguns... O sigui, semblava que hi havia un moviment a la Xina, però després això va anar darrere. Va passar, ja sabeu que, per exemple, amb els xupa-xups va passar, no? Doncs amb els vins també va passar. Fins i tot algunes inversions de bodegues que anaven allà a implementar-se i que han reculat. I avui el que sembla el país més futur, més possibilitats de creixement, és la Índia. I la veritat és que a la Índia sí, tenim algunes operacions, no massa grans, però algunes operacions tenim.
1: Molt bé. I teniu... Compartiu informació amb altres països i altres entitats del món del suro?
0: Et diria que sí. El món del suro sembla molt gran, però al final és molt petit i ens coneixem tots, no? I... A veure, a Portugal tenen infraestructures molt grans perquè tenen moltes ajudes públiques, tenen una cosa que se'n diu CTCOR, Centre Tecnològic de la Cortissa, que vendria a ser la còpia de l'Institut Català del Suro a Portugal. A Extremadura hi ha el Feicitex, que vendria a ser exactament el mateix, i a Itàlia hi ha una cosa que es diu Estación Experimental del Sugro, que està a la illa de Sardenya, i que amb els quals tots ells doncs, a vegades plantegem projectes de recerca conjunts, fins i tot. El fet que jo mateix estigui de president de la Confederació Europea del Suro, on tots aquests organismes estan, també ajuda a facilitar, articular projectes de recerca conjunta de temes que ens interessen a tots. No?
1: Clar. Val. I això, quins consells donaries als sommeliers per transmetre la importància del suro?
0: Jo crec que amb Pitu Roca, que és un dels grans noms i un dels grans avaladors i amb el qual vam dissenyar, doncs, amb l'Escola de Sommeliers, no? Vam dissenyar aquestes sessions de formació per als sommeliers. Jo crec que hi ha hagut molta formació, segurament en queda per fer, segur que sí, sempre hi ha coses per fer, però jo crec que amb una sessió de 3-4 hores, jo crec que si s'acostessin a l'Institut Català dels Suros, si s'acostessin una mica a les empreses sureres, tindrien encara més argumentari del que tenen a l'hora de defensar aquell vi o aquell tap davant del seu potencial client, que és el consumidor final. Per tant, nosaltres estem a disposició de qualsevol associació de sommeliers o similar que tingui ganes de conèixer, perquè la informació existeix, està a l'Institut, a Palafrugell, està a disposició de la gent perquè tots en fem una bona difusió. I no només una difusió teòrica, per mi és més important difusions pràctiques, és a dir, fer cates amb diferents tipus de tapament, veure què porta cada un d'ells, i en aquestes estem constantment fent aquesta línia d'actuacions.
1: Sí, és important, igual que la copa, doncs el suro, no?
0: Exacte.
1: I per al públic general també podrien venir a visitar-vos?
0: Sí, la veritat és que tenen una agenda planíssima, la gent de l'Institut, perquè estan rebent visites d'escoles, estan rebent visites de nanos d'estudiants de batxillerat, estan rebent visites d'associacions, fins i tot d'amics, associacions gastronòmiques. Qualsevol persona que pugui estar interessada en tema de suro, les portes estan obertes. Evidentment que hi hauran un calendari i concretar què és el que més els interessa. Pot ser que la sessió sigui més teòrica, pot ser que sigui més pràctica, pot ser que sigui més de degustació, però jo crec que contactar directament amb l'Institut es poden accedir amb una quantitat de dades molt ingent i molt interessant.
1: O sigui, que busquin la pàgina web de l'Institut Català del...
0: Exacte, jo crec que aquesta seria una de les grans consells o recomanacions que podríem donar en el dia d'avui. La pàgina web de l'Institut Català del Suro és senzilla, si poseu Institut Català del Suro a qualsevol buscador us apareixerà, però és ICSURO, icsuro.com, i en allà teniu doncs, l'accés als responsables de l'organisme, però també l'accés a les coses que s'estan fent.
1: Perfecte. Doncs no sé si vols comentar, abans de que et faci l'última pregunta, si tens alguna altra cosa a afegir.
0: Jo vull agrair, Dominic, moltíssim l'interès que a invitar-nos a venir. Estem oberts sempre a fer aquestes difusions del que fem, del que som. Creiem molt en el que fem, creiem molt en el que fem, i crec que és un món apassionant, que tothom que tingui una mínima sensibilitat, si s'hi acosta, se n'anirà gratament sorprès.
1: Gràcies. Doncs l'última pregunta és que si... perquè jo normalment pregunto si fossin una varietat de vi, però com ets del món del suro, doncs si fossis un tap de suro, quin series, de vi tranquil, d'escumós?
0: Aquesta sí que no me l'esperava. No m'he imaginat mai que fos un tap de suro. En veig tants a la meva vida que bueno, ja sabeu que a vegades s'ha utilitzat de manera despectiva. Eh? Sembles un tap de suro, vol dir que ets tonto directament. Però bueno, suposo que són coses d'antic. Si hagués de ser un tap, suposo que perquè ja fa 22 anys que em dedico a produir taps per xampany i tapem xampanys i espumosos esplèndids, el Roderick Cristal és nostre, el Salon és nostre, tants i tants bons xampanys són nostres, me'ls sento meus, jo seria un tap de xampany sense cap mena de dubte, sobretot per el que significa de celebrar la vida, no? Per el que significa aquell pop quan l'obres, que et dona una satisfacció personal, almenys a mi, molt i molt gran.
1: Molt bé, doncs em sembla molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar. Però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
3: I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
4: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Us allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si és clar, no podia baixar obrint-se la porta.
5: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
6: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
2: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur. Adéu.

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. És el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment, pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans enquestats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
1: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, els organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més amb aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist. Eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures. Eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu, com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una dana, una situació de dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació i per aquest motiu nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran. I també aquests són els que mirem de treballar. Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, i els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx, quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Mm. Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos, en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Capont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà,

0: Estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

Aquí Charlie Alfa, confirmeu entrar al càmping la clau verda. L'equip Bravo és el sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5. Possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Aquí, Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus, a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, no, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Aquest delta em

0: millor, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un sangla. Concentració, si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3, res. Alto, policia! Bungalow 2, res.
1: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància, vigila-la.
2: No el trobaran pas, Iris.
3: Aquí? Qui ets?
2: No em reconeixes la veu?
3: Ets tu? T'estan buscant al càmping, com has tornat?
2: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
3: Torna'm el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
2: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
3: Ajuda!
2: Encara no ha acabat el joc per tu.
3: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
2: Tens raó. El que et vaig dir és si tu el trobaries.
3: Malparit!
2: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
3: Ajuda! S'escapa!
1: Què passa? On és l'altre sanitari?
3: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
1: Inspectora, inspectora, que em sent?
0: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Liris?
1: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
0: Com? El soterrani?
1: S'ha fet passar per un sanitari.
0: No fotis! Merda, merda, merda! Aquí totes les unitats, tornem al soterrani, el sospitós torna a ser allà!

0: un lloc segur, Sabran.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança és l'últim que es perd.

0: Volia celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Rovelló, bolet comestible de l'ordre de les rosolals, amb barret de zones concèntriques, en forma d'embut, carn granelluda i làtex de color vinós. Molt conegut i apreciat als Països Catalans.
5: Avui, a Caçadors de Bolets...
6: Ei, mestre, la veu, perdoni'm vostè. Avui sí que parlem de bolets, però no pas de caçar-los, sinó de com hem de dir-ne. Això és el Paraules Habitables, no s'ho prengui malament, eh? Ho farem amb la Maria Antònia Julià, del Termcat. Comencem per un dels reis de la festa, el rovelló. Aquest és un bolet amb molts noms. Esclata-sang, estaper, pebràs, pinatell... Tots es refereixen a la mateixa cosa, Maria Antònia?
7: De rovellons n'hi ha a Catalunya almenys 5 tipus diferents. El rovelló-rovelló, el rovelló-vinater, el pinatell, el rovelló d'avet i el rovelló de pi negre. A partir d'aquests noms ja els situem una mica allà on es fan, sempre al costat de l'arbre que els fa companyia. Amb l'extensió de territori, la diversitat de colors i la quantitat de boletaires, és normal que hi hagi molts noms. De fet, el nom de rovelló hauria d'aplicar-se en el bolet que rovella, Lactario sanguiflus, també conegut com esclata-sangs, justament perquè té una llet de color molt vermell. El rovelló vinater encara té la llet d'un color més vermellós, més de color vi. Però llavors hi ha el pinatell, que té la llet de color taronja, i hi ha gent que per això li diu rovelló, perquè sembla que rovella.
6: O sigui que... pot ser que al mercat ens donguin gat per llebre. Bé, pinatell per rovelló.
7: Clar, ben bé gat per llebre no, perquè tots són rovellons i tots són comestibles. El que passa és que la qualitat gastronòmica organolèptica no és ben bé la mateixa. En general, hi pot haver barreges, sobretot de rovelló, rovelló i de pinatell, però no ens en ressentim. A la cassola és boníssim i, a més, hi ha moltes maneres de preparar-ho, per tant, cap problema.
6: Maria Antònia, seguim a la parada del mercat. Per poder-los distingir, rovellons de pinatells i molts altres bolets, què n'hem de saber? En quines parts ens hem de fixar?
7: Quan comprem un bolet al mercat, el veiem fora del seu hàbitat i moltes vegades desproveït d'alguns dels seus elements més característics, però la gent que va a caçar o plegar, que també en diem així, bolets al bosc, es fixa en una sèrie d'elements que són moltes vegades el que defineix o distingeix aquell bolet d'un altre. El més evident és el barret o capell, que pot tenir diverses formes, però si girem el bolet veurem que pot tenir làmines, que poden ser en forma de làmina, en forma de poros, en forma de punxetes. Després també hi ha dos elements que la gent els ha anat coneixent perquè són importants per conèixer bolets dels que en diem dolents. L'anell i la volva, que són característics de la família de les amanites. I encara diríem el vel recobreix tots els bolets. Quan són joves estan embolcallats en el vel i després aquest vel s'estripa, cau o bé pot quedar a sobre, com és el cas de l'amanita muscària, que té aquelles taquetes vermelles tan característiques.
6: Barret, capell, làmines, anell, volva, vel... Si us sabeu tots aquests conceptes, us podeu graduar en primer de bolets. Però per ser experts, us cal dominar termes com la carn friable o les làmines deliquescents. Ho provem?
7: El bolet, Quan el mengem té una textura, però ja en el camp, en el moment que s'agafa el boletaire, en solen tallar un tros per veure si està corcat o no està corcat, i la manera com es talla o es trenca aquesta carn és molt característica. Llavors, si diem que un bolet, per exemple, té la carn friable, vol dir que quan tu intentes tallar-lo o mastegar-lo, s'esmicola amb molts trossos. També podem dir, per exemple, ara penso en el bolet de tinta, el bolet de tinta té el que en diem unes làmines deliqüescents, que vol dir que es desfan, que es fan líquides, i el nom és molt gràfic, un bolet de tinta, que és un que quan és jovenet és tot blanc i després va quedant tot ennegrit per aquestes làmines que es desfan.
6: I després tenim el tema de l'olor o pudor. Maria Antònia, un bon boletaire ha de tenir un bon nas, oi?
7: D'adjectius d'olors, els parlants no en dominem gaires, però quan comences a parlar de bolets i et diuen és un bolet que fa una olor metàl·lica, una olor de gas ciutat, una olor espermàtica, una olor farinosa, una olor butírica. Pensem que el sentit de l'olfacte està molt relacionat amb el sentit del gust. I una olor farinosa seria, per exemple, com l'olor que podria fer quan entrem en un obrador. Aquella olor que fa la farina. Doncs sí, hi ha bolets que fan aquesta olor.
6: Has dit olor butírica?
7: L'olor butírica és olor de mantega. Hi ha bolets que fan olor de mantega, és a dir, com si haguessis obert la terrina, ensumes aquell bolet i la flaire que fa és de mantega. I l'adjectiu tècnic seria butírica.
6: Deixem les propietats i parlem de noms, dels noms dels bolets.
7: Els noms dels bolets són, els noms populars són molt descriptius i en aquest cas, per exemple, el camagroc, que és molt abundant, el trobem molt a la tardor en els mercats i té, com diu el seu nom, una cama de color groc i un cap de color marronós, així que sembla com un misto. I clar, el camagroc està relacionat des del punt de vista del nom amb el cama sec, que és un altre bolet que utilitzem molt, per exemple, per fer el fricandó. Aquells bolets dessecats, que hi ha gent que els diu moixernons, però clar, com hem comentat abans amb el rovelló, depenent de la zona, un nom pot designar un bolet ben diferent d'un altre, i el moixernó autèntic, pels entesos, és un bolet molt rar, un bolet de Sant Jordi, un moixernó, que és blanc, carnós i que no té res a veure amb el que posem en els fricandors.
6: Doncs ha tornat el gat llebrer, amb els moixernons i els camassecs del fricandó. Ja ho escrivia Josep Pla, això dels bolets és tot un món, però si el feien triar, ho tenia clar.
8: Els bolets comestibles es poden menjar molt aviat. Jo he menjat ous de reig, que al meu entendre és el millor bolet d'aquest país, el mes d'agost, la tercera dècada d'aquest mes.
7: De l'ou de reig podem dir que té fama de ser el bolet més excel·lent. Gastronòmicament admet preparació amb cru, laminat i altres preparacions, molt gustós, però clar, n'has de saber, perquè és un bolet que per una persona no entesa pot arribar a ser confós amb la farinera borda, especialment cuit, i la farinera borda pot ser mortal. Per tant, has d'estar molt segur que has collit un ou de reig.
8: Són els millors que hi ha, com ja he dit. Llapissosos, mullericosos i suculents.
6: Més enllà de l'ou de reig, que ja ens ha quedat clar que és un bolet d'agost-setembre, en català hi ha moltes dites que vinculen bolets i calendari, oi, Maria Antònia?
7: És una manera popular de recordar el que els botànics diuen la fenologia, és a dir, el costum o l'habitud que té aquella planta o aquest fong, en aquest cas, de fructificar en un moment determinat. Per exemple, el moixernó de l'octubre és el millor. O en el cas de la múrgula, diuen per Sant Josep, la múrgula treu el bec, que la múrgula és un bolet de primavera molt, molt buscat, també. S'ha de consumir amb moderació, perquè alguns bolets, tot i ser comestibles, no tothom els paeix igual, llavors n'hi ha alguns que hi ha persones que no els toleren tan bé. Depèn de la microbiota intestinal de cadascú. Hi ha persones que no toleren els ceps, per exemple.
6: Un altre cas curiós que hem de conèixer és el de la gírgola, que és una mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
7: Les gírgoles n'hi ha que són bons comestibles, però també hi ha alguna gírgola que és bastant tòxica. El que ha passat amb les gírgoles és que actualment es comercialitzen el que en diem la gírgola de faig japonesa i la gírgola d'om japonesa també, que són aquelles tan blanques que ens venen en el mercat, però no són espècies d'aquí. Els bons coneixedors de bolets diuen que les gírgoles són molt bones, però resulta complicat perquè es poden confondre. Hi ha alguna gírgola que és particularment tòxica i, per tant, se n'ha de saber.
6: També tenim molts bolets amb noms referits a altres espècies animals, com el peu de rata, la cama de perdiu o el rossinyol. En aquests casos, hi ha relació bolet-animal?
7: La cama de perdiu és un bolet que és molt bufó, però també has de saber-lo distingir. Diuen els entesos que per l'estiu és un bon bolet, però és com tot. Organolèpticament t'ha d'agradar i t'ha de sentar bé. El rossinyol és un bolet molt bonic, que l'hem de prendre ben cuit, perquè si no és dur i també costa de pair, i és molt aromàtic. I fa gràcia veure que en diem rossinyol pel color, i no té res a veure amb els rossinyols, els ocells, és a dir, no hem de fer aquí una falsa relació perquè no hi és.
6: Ei, Maria Antònia, però això del rossinyol, en pau descansi, és una excepció, no? Normalment, els noms dels bolets són prou evocadors.
7: Els noms populars dels bolets reflecteixen moltes vegades descriptivament allò que és aquell bolet tal com el veiem. L'ou del diable, igual que la gita de bruixa, són bolets que quan maduren es descomponen i fan una pudor horrible, una olor cadavèrica. Tenen una forma molt característica, però sobretot és aquella olor que un cop l'has olorat no l'oblides mai. N'hi ha d'altres, com per exemple l'enganyapastors. És un bolet que s'assembla a un rovelló comestible, però no l'és. D'aquí ve el nom. Hi hauria l'apagallums, que és un bolet que quan és jove té forma d'aquell estri que es fa servir per apagar les espelmes. En canvi, l'apagallums, que és un bolet comestible, quan es fa gran se li diu bolet parasol o parasol, o ombrela, perquè justament té una forma molt oberta. Hi ha aquests dos noms pels dos estadis del bolet. Hi ha el pet de llop i el pet de monja. Són aquells bolets rodons que quan s'assequen anem pel camp i els trepitgem, surt tot de fum. Això seria un pet de llop sec.
6: I els hem anat mencionant, però potser per supervivència hauríem d'aprofundir en els bolets més perillosos. N'hi ha que són autèntics assassins. És veritat que bolet amb beina i corbata és segur que és dels que mata?
7: Alguna dita popular relaciona la morfologia d'un bolet amb la d'aquells bolets que són perillosos o mortals. La farinera borda, que és de la família de les amanites, és un bolet que té una beina, podríem parlar del peu basal, i una corbata, l'anell. I això és un indici que pot donar-nos peu a pensar que aquell bolet és dolent. Però hi ha altres bolets que porten beina i corbata, com per exemple el que hem comentat abans. L'apagallums, que és comestible, és un bolet que quan creix manté de vegades unes restes d'un anell i en canvi ens mengem el barret obert. No sempre és segur que mati, aleshores aquí ja s'imposa doncs, la sapiència del boletaire o boletaires.
6: Ei, que si en aquestes alçades has decidit que no tens ànima de boletaire, també tens la possibilitat de cultivar-ne, no passa res. Així ens arriben, de fet, els xampinyons i els xitaques, que ara són tan de moda. També algun altre experiment no massa reeixit.
7: Amb interessos comercials, com que no hi ha bolets en totes les èpoques i en canvi la cuina en necessita, si no els pots tenir dessecats o congelats, doncs què faràs? Cultivar-los, i això de fet és una possibilitat que s'ha anat mirant des de ben antic. Actualment, tots els xampinyons que comprem són xampinyons de cultiu de l'espècie Agaricus bisporus i de varietats que s'han anat fent blanquetes, que és com ens agraden, que si ens diuen que l'espècie original de camp creixia sobre fems, potser ens esverarem. El que passa és que avui dia ja es fa créixer sobre medis sintètics o naturals, però que no hi ha el fem enlloc. Actualment també hi ha les gírgoles del Japó, que també són fàcilment cultivables, i els shiitakes, que...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
11: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989 a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
12: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan. Se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien. O sea, he encontrado personas más buenas que malas.
11: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
12: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar, sí, tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
11: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
12: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija. Y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien. Estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
11: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
12: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas. Con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
11: ¿Y quina feina fa la Mildre?
12: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
11: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
13: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs, on comencem des de rotllers, el teixit.
11: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cus els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
13: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
14: Sí, no?
13: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
11: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
13: Llavors, allí, a confecció, comencen des de remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
14: Sí, m'ho ensenyat, sí.
13: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
11: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
12: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho por... porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Y ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
11: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
12: Al principi llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte... para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando. Pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
11: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla... té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
12: Al principio pues le costó un poco por el tema del catalán, porque ella recién llegada pues no se adaptaba a los chicas ni nada, le presentaba a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí, como nosotros en mi país también somos así de como de pueblo, y entonces ya al venir al pueblo aquí pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
11: Ara, el repte és seu, i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
12: Sí, pues estuve en Barcelona. En Barcelona hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
11: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna, que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
10: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
15: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
16: Cultura viva marxa cap a les Borges al Camp a conèixer els gegants i nans de la mà del seu vicepresident i cap de colla, Salvador Miralles.
17: Hola, Salvador, què tal? Hola, bona tarda.
16: Bé. Bona tarda. Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer una mica més els vostres gegants, els gegants de les Borges del Camp. Explica'ns una mica els seus orígens.
17: Bé, nosaltres tenim dos figures principals, els dos gegants, el Serà i la Marinada. El seu origen està en quant a un grup de burgencs i burgenques, encapçalats per la Mari Boquer, que va ser la primera regidora a l'Ajuntament de les Borges del Camp. Van voler continuar i formar part de la cultura popular i van decidir de fer aquestes dues figures. ¿Vale? Es van encarregar de l'escultor de Montroig, el senyor Jovinol, ¿vale? I el 10 de novembre del 1986 van fer la seva primera actuació a la plaça de l'Església d'aquí del poble. Més endavant, com que hi havia entusiasme i la colla es va anar fent gran, van sorgir dues figures més en forma de nans, la Negreta, que és una avellana, i el Tomeu, que representa un pagès català. D'acord? I ja més endavant també se va afegir un entrenant en forma de vaca, la vaca Marcelina. Aquestes serien les figures que tenim actualment a la colla gegantera Serà i Marinada. D'acord? En quant als gegants, el Serè pesa 45 quilos, fa 3 metres 80 d'alçada, i la Marinada, que pesa 42 quilos i fa 3 metres 62 d'alçada. Vale? Reben el nom dels dos vents que més bufen a la nostra terra. Uh-huh. Llavors, les nostres actuacions principals són per la Festa Major en honor a la Mare Déu de la Riera, al setembre, i també per la Festa Major d'hivern, al gener, per Sant Antoni. Durant l'any participem en diferents trobades d'altres pobles, sempre que podem anar on ens inviten, i llavors al setembre fem una trobada on tanquem els intercanvis amb la resta de colles que hem anat a visitar. Mm-hmm. També intentem anar cada any a la trobada anual dels gegants de Catalunya, que aquest any va ser a Caldes de Malavella, i sempre intentem participar en actes i en tot el que es pugui d'aquí del poble. Mm-hmm.
16: Salvador, quin color porteu la colla? Vosaltres, a part dels gegants, la colla en si porteu un sou d'algun color? Porteu alguna samarreta groga, verda?
17: Sí, nosaltres anem vestits amb una samarreta taronja.
16: Molt bé.
17: Vale? Uh-huh. Hi ha hagut diferents colors durant la història de la colla, però ara mateix el color actual és el taronja.
16: Ha canviat molt el món dels gegants?
17: Bé, jo, diguem-ne que fa uns 6 o 7 anys que estic posat en aquest món. Vale. Estic jo, està la meva parella, que és la presidenta també, uh-huh. Els meus dos fills, que porta un nan, l'altre és molt petit, té 15 mesos. Mm. Però bueno, en si vull dir que és una activitat que nosaltres la considerem com una activitat familiar.
16: Sí. Vale?
17: Llavors sí, ha canviat molt. Bueno, crec que la idea continua sent la mateixa. Seguir amb tradició de cultura popular aquí a Catalunya i també compartir la festa d'altres municipis quan vas a les trobades. Mm.
16: Què t'aporta, Salvador, formar part d'aquest món dels gegants i d'aquesta colla gegantera?
17: Bueno, ja he dit, compartir moments amb la família, compartir moments amb companys també, quan vas a altres llocs, fas algun desplaçament més llarg, inclús amb algun autocar, quan hem d'anar més lluny, fer colla, fer pinya, fas amics, també coneixes gent molt bona d'altres municipis, comparteixes cultura i tradicions d'altres municipis que igual no els coneixeries. I, bueno, en general sempre hi ha molt bon rotllo i sempre hi ha molta cordialitat als llocs on anem.
16: Què se sent quan estàs dins del gegant?
17: Bé, bueno, és una sensació... Al començament, el primer cop que em vaig ficar sota un gegant, pensava que era impossible portar-lo. Pensava que cauria tota l'estona, però bé, això és com tot, no? Quan en pico aprens i ja ho domines, doncs, sense alegria, amb ganes de ballar, amb la música que tenim. I bé, sempre, quan veus la cara dels nens i de la canalla, quan veuen els gegants, és molt satisfactori. També, clar, normalment quan anem a actuar amb el gegant sempre vas a fer gresca i xerinola, no? Uh-huh. I és una sensació molt bona, d'alegria i de satisfacció.
16: Això és el que t'atrapa, no?, a continuar?
17: Sí, hi ha moments més bons, moments més dolents, però sempre amb ganes de continuar i amb ganes de fer falera gegantera.
16: Doncs Salvador, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre els nostres micròfons i per permetre'ns conèixer una mica més els gegants i els nans, en aquest cas, de les Borges del Camp. Així que moltíssimes gràcies.
17: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
15: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
14: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
1: I quina és?
2: Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Si teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
1: Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
2: N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament que sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
1: Ah, carai!
2: Una liana,
1: eh? No és un arbre.
2: No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir, perquè clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
1: Exacte.
2: No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
1: Déu-n'hi-do.
2: El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu,
1: Una mica, sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
2: Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis, té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som catalans, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
1: Sí.
2: El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
1: Sí, sí, són fulles molt amples. Són grans, tipus les de morera, que també són així molt grans.
2: Només que recordeu la imatge d'Eva, tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
1: Què són els circells?
2: Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i anar-se enfilant, els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
1: Exacte, no? Que es pugui anar escampant.
2: Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gotims, que és una altra paraula xula, de gotims. Pàmpols, circells i gotims. Imagineu...
1: El vocabulari de la vinya,
2: Aquests tres, La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
1: Que és quan fem la barema, no?
2: Que és quan fem la barema. No sé si us sorprendrà, ho heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. És a dir, li cauen les fulles. És molt agradable o molt maco veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Empordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates. És molt maco i és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a mediterrani costaner com a mediterrani continental. perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura. En aigua això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secà a regadiu.
1: Ah, carai.
2: La vinya era un cultiu de secà, evidentment, però, com ja sabem, que volem
1: bueno,
2: tot
1: la mà
2: de
1: l'home, a vegades...
2: I que no pateixin, o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podrien viure, doncs aleshores és de rec. L'origen de la vinya l'hem de cercar al pròxim Orient. Entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim, perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials. Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les olets. A partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris. També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
1: Sí, exacte.
2: Tot va començar allà, també, eh? Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
1: Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
2: Sí, els 2.000 i pico anys que portem, més els 3.000 anys abans de Crist afegits, eh? Després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també. També es cultiva a Amèrica.
1: I a Catalunya com hi va arribar?
2: Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar. Perquè en el cas de Catalunya la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist per Empúries.
1: Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
2: Clar, van entrar gràcies als fenicis, els grecs, i serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord, centre, nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord de lo que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita o bé majoritàriament com a vi i derivats.
1: Exacte.
2: Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
1: Déu-n'hi-do.
2: O suc. Com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vi.

0: reconeixement, gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
1: Mm-hmm. Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la Garnatxa.
0: Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya. Mm-hmm. El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans, eh? Mm-hmm. I la Mencía és la varietat d'estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia, uh-huh, d'aquella zona.
1: Tot això eren varietats negres, les tintes, no?
0: Exacte.
1: Anem a les varietats blanques.
0: Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia també es planta molt vinya per fer vi negre. La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. Uh-huh. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda. L'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia. El Macabeu, és fonamental, sobretot per l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu viure. Uh-huh. El Palomino, que no és aquell que imitaven el de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerez, el Sherry. I el Xarel·lo i Parellada, juntament amb el Bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
1: Mm-hmm. Tot això són les varietats del vi, dels ceps.
0: Dels ceps.
1: Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí, i també història una mica tràgica.
0: Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
1: Som-hi.
0: La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Mm-hmm. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada.
1: Ja relacionat, sí.
0: És un insecte similar a un pugó, gènere d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. Uh-huh. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
1: Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
0: Tota Europa. Aquest insecte ha atacat tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Uh-huh. Les mossega, provoca ferides, que les plantes, les ferides, també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs. Mm-hmm. Tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs, mm-hmm, l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients i per tant no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
1: Uh-huh. Per tant, era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
0: Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren uns països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
1: O sigui, una quarta part, quasi.
0: Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com, uh-huh, es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats. Industrialitzades, va migrar també cap a Amèrica, molta gent. Canvi de paisatge i patrimoni. Moltes varietats locals van desaparèixer per sempre. Moltes feixes, allò de que hi havia parets de pedra seca, es van perdre. Ara els boscos són testimonis, moltes vegades quan es crema un bosc i després d'un incendi surten totes aquelles feixes que havien hagut, uh-huh, plantacions de vinya, no? Ara, hi va haver una solució.
1: A veure, quina va ser aquesta solució?
0: El peu americà, no és pas, uh-huh, el peu d'en Donald Trump, va ser, després d'intentar mètodes desesperats, com inundar les vinyes, enterrar, es va descobrir que les arrels de les vinyes americanes eren immunes a l'insecte.
1: Ah, carai. O sigui, la filoxera no els hi afecta.
0: No els hi afectava. Uh-huh. Perquè com era pròpia d'allà, havien agafat resistència, no els hi afectava i eren resistents. La solució definitiva va ser l'empel. Es planta una arrel de vinya americana al peu sobre una varietat europea desitjada. Uh-huh. I aleshores, d'aquesta manera, la part subterrània resisteix aquest embat de l'insecte, aquests efectes de l'insecte,

0: producte, i la part aèria produeix raïm de qualitat sempre.
1: Per tant, una bona solució, no?
0: Una bona solució. Aquí, diguem que només van resistir certes varietats que vivien, per exemple, sols molt sorrencs o molt pobres, on l'insecte no podia viure bé, no podia viure, aleshores aquelles vinyes van sobreviure. Però van ser molt, molt poquetes, i aquestes vinyes s'anomenen vins de peu francès o vins prefiloxèrics.
1: Perquè ara ja totes les vinyes, a part d'aquestes que han sobreviscut, ja tenen el peu americà.
0: Exacte, totes tenen el peu americà, totes estan empaltades i en principi totes són resistents a l'atac d'aquest insecte a la filoxera.
1: Fins que arribi un altre insecte.
0: Fins que arribi un altre insecte, perquè, per exemple, ens estem trobant amb moltes plagues que sí que eren resistents, però...
1: Però encara ja no. Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos totes les varietats del vi, totes les parts d'aquesta planta que hem descobert que és una liana.
0: És una liana semillenyosa, circells, pàmpols i gotims. I en castellà hi ha una paraula molt xula, que és el sarmiento. El sarmiento és allò que les branquetes que queden seques de les vinyes quan es poden, que senyor, si teniu una vinya i teniu sarmientos secs, feu servir per fer costelletes a la brasa, costelletes de xai, que és amb el millor que es poden fer.
1: Ah, mira, els hi dona així un gustet.
0: Doncs... Un gust molt especial.
1: Doncs acabem amb aquest truc culinari. Moltes gràcies, Sergi.
0: A reveure, que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta, també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

the revolution. The musical revolution.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast. Què tal? Benvinguts a una nova edició del Cinèfil Podcast. Segurament ho haureu endevinat pel meu accent no mallorquí, que no sóc el Joan Miquel Mas, sóc el Joan Ramon Armadàs, i avui doncs no ha pogut venir, així que l'excusem, però no per això deixarem de fer el podcast, i avui el farem amb uns convidats, un de molt especial i un que també ho és, però que el tenim ja més vist i escoltat. Comencem pel Jan Romaní, un dels redactors i guionista del Cinèfil. Benvingut.
2: Què tal? Estic una mica encostipat avui, se notarà per la veu.
1: Doncs avui canviarem totes les veus, sí. Ja ho veus. I per altra banda, el que sí que és el convidat especial i és la primera que ens acompanya amb veu però no amb textos al Cinèfil és l'Ignasi Julià, crític de cinema i una de les plomes més antigues del Cinèfil. Benvingut, Ignasi.
3: Què tal? Molt bona tarda.
1: Doncs bé, suposo que esteu sentint de fons la cançó de Golden, de K-pop Demon Hunters, que ja dic ara que guanyarà l'Oscar aquest any, i si l'estem posant és perquè avui dediquem un programa especial als Oscars, que són els premis més importants del cinema cada any, i parlarem una mica de l'edició 2026, però també aprofitarem per fer una mica de viatge al passat, recordar, per exemple, rànquings de qui en té més, algunes injustícies i curiositats sobre aquests premis que al llarg de ja gairebé 100 anys ens han estat acompanyant i marcant l'actualitat del cinema. Entrem en matèria ja directament. Aquest any, des de que va canviar aquesta norma, tenim 10 nominats una altra vegada. Entrem directes a les vostres porres de millor pel·lícula. Vinga, va, mullem-nos des del principi de peus a la galleda. Jan.
2: Bé, crec que el debat generalitzat és que està bastant entre dues, que és Sinners i One Battle After Another, almenys això tots els experts és el que estan dient. La meva preferida, tant a nivell personal com la que crec que guanyarà, és One Battle After Another. Crec que és la que s'han portat més premis d'aquests que anticipen el que passarà. És veritat que Sinners se n'han portat més del que es preveia i per això hi ha molta gent dient cuidado, que no sigui, que no li faci un Moonlight com li va fer a La La Land, no? Una mica. I també perquè Sinners va fer el rècord de nominacions als Oscars i també fa pensar que això, no? Que és una... Però tenim per experiència, sabem que el fet que siguis la pel·lícula més nominada no vol dir que siguis la que s'emporta a l'Oscar. Ens en recordem, per exemple, de The Irishman, que va tenir 10 nominacions i no se'n va endur ni un.
1: Sí, doncs... Pobre Scorsese està fart de tenir 10 nominacions
2: sí,
1: i no emportar-se ni
2: un. Sí, li ha passat moltes vegades. Per tant, no em sembla un argument prou sòlid com per pensar que la gran favorita, que és One Battle After Another, no s'acabi emportant el premi millor pel·lícula.
1: Com ho veus, Ignasi?
4: Bé, difícil, la veritat. S'ha de dir una cosa que s'està observant darrerament, ja fa alguns anys. Evidentment, els votants, els que voten de l'acadèmia, aquests 9.900 que s'està aviat dit, esclar, estan experimentant un canvi generacional. Amb la qual cosa els gustos a l'hora de votar estan canviant. No són els mateixos que podríem pensar, jo què sé, 15 anys enrere, no? I es nota fins i tot en l'elecció de les pel·lícules que aspiren, doncs, a l'Oscar. Bé, jo crec que segur... No és el meu gust personal, tot i que, bé, admeto que és una gran pel·lícula. Jo crec que segurament se l'emporta One Battle After Another, que, a més, té 13 nominacions, no? Vull dir, Sinners, que en té 16, vull dir que és la que té més.
1: Sí, sí, pel·lícula més nominada de la història, recordem-ho.
4: Realment espectacular. És que és una pel·lícula amb la qual jo no... Justament per al que tothom lloa la pel·lícula, aquesta mena de desvergonya a l'hora de combinar gèneres, no? Perquè comença com una pel·lícula gairebé d'ambientació dels anys 30, per tant, amb un background històric, amb tot el problema racista, no?, dels Estats Units i tot això, sembla que sigui un drama social gairebé, no?, interpretat per negres i acaba sent un abierto antes de...
1: Sí, abierto hasta el amanecer.
4: Hasta el amanecer, no? Acaba sent un Tarantino fins a cert punt, no? El que no vol dir que, evidentment, hi ha un treball, un background de guió important. Podria ser que també se l'endugués, però... Jo és una pel·lícula que li tinc... Jo ho sento, eh? Ja sé
1: li
4: que...
1: Li tens mania, eh?
4: Li tinc mania. I sobretot perquè, malgrat que hi ha un cert background indiscutible a tenir en compte... És que la veig... són aquestes pel·lícules que normalment són amb actors negres, que són estèticament molt llepades. És a dir, la fotografia és molt bona, però tot és una posada en escena llepadíssima, treballadíssima, molt brillant, que ja em sembla bé, eh? Jo estic molt en contra de la moda d'ara del cinema, que no es veu res, no? Sí. Vull dir que colors apagats...
1: Que està al contrari, eh? Sembla que porti filtres d'Instagram.
4: Exacte, just... Bé, no estaria en contra d'això, però hi ha una rutilància, hi ha una cosa la posada en escena... que a mi, francament, m'enfarfega. Vull dir, em cansa una mica, no? Això i la combinació de gèneres, que, malgrat que ja sé que és una de les coses que es valora de la pel·lícula, a mi em sembla un disbarat, perquè... és que, a més, gairebé que és cronometrat, mitja pel·lícula és un drama social i l'altra mitja és...
1: És un bany de sang, mai millor dir.
4: És un Tarantino, no?
5: Home, jo haig de dir que jo vaig celebrar aquesta combinació de gèneres.
4: Ho sé.
5: I sóc dels que la vaig descobrir tard, quan ja havia passat el fenomen. Tu em sap que el vas veure al cine, Jan?
2: Sí.
5: Si no vaig equivocar, perquè has fet la crítica al principi al cinèfil. I ja em vaig quedar... I quan la vaig voler veure ja l'havien tret. I la vaig descobrir després a casa... I tot i que no sabia els spoilers, ja sabia que hi havia un gir important i tot i saber-ho, jo vaig connectar amb el gir i em va agradar molt la proposta. Dit això, tant com per ser la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars...
4: Sí, jo trobo una mica exagerat, sincerament.
5: No? Ara bé, però... si anem analitzant un per un els Oscars a les quals està nominada, tampoc podries dir, home, no s'ho mereix. No? La millor pel·lícula aquest any? Home, no li diràs que no una de les 10, no? Si hi ha d'altres... I vas desgranant i segurament no trobes, o algun trobaries, no? Però n'hi ha pocs que dius, home, no, com a mínim la nominació la mereixia, no?
2: Sí, no, realment sí. Vull dir, També és veritat que han ampliat, amb el temps s'han ampliat una mica les categories a les quals pots estar nominada. Per exemple, aquest any és el primer any que hi havia càsting. I llavors, clar, com més possibilitats tens, doncs és més fàcil anar superant el rècord.
4: Això està clar.
2: Llavors, en aquest sentit, no vol dir que sigui la... Vull dir, que potser amb aquestes mateixes categories fa 30 anys, doncs una altra pel·lícula tindria el rècord que ara s'han portat Sinners.
4: La meva preferida és Martí Suprem.
5: Sí? Doncs em sembla que marxarà a casa fent un Scorsese, eh?
4: No, està claríssim que no. Segurament no la guanya. Això és evident. Però és una pel·lícula que impacta d'una manera especial. Primer perquè està rodada amb pel·lícula, és a dir, pràcticament hi ha efectes, evidentment, digitals, hi ha algun treball, evidentment, digital, però... I a més es nota, bé, i és curiós, és una pel·lícula que a més és de colors més aviat apagats, però té una textura a la fotografia que és literalment una meravella. És una pel·lícula, a part doncs, del treball d'en Timothy, no? I tot el que tu vulguis, però la factura, la textura de la pel·lícula és tan cinematogràfica que ja a mi ja em va... O sigui, només per això, i amb gra. És a dir, amb gra. És a dir, la fotografia té un gra molt específic, molt concret, que és, tot plegat la fa, per mi, molt, molt, molt atractiva. Però és evident que és difícil que...
5: Jo crec que millor pel·lícula no, i és més, tenint en compte les polèmiques que han envoltat el director perquè ha sortit un cas a la llum de que en el passat va haver-hi una escena de sexe amb una menor que es va rodar en aquella pel·lícula quan la noia no ho sabia, i això doncs, ha esquitxat molt a la pel·lícula, i des de que això ha passat, si no vaig equivocat, no s'han dut cap premi enlloc. Per tant, jo em sembla que se n'anirà amb les mans buides.
2: Sí, potser fins i tot el Timothy, que tenia molts números d'emportar-se l'Òscar a millor actor,
5: el gran perjudicat,
2: no se l'acaba emportant ni ell, perquè el premi del Sindicat dels Actors, que van ser fa poc, va guanyar el Michael B. Jordan de Sinners, precisament, que realment està molt bé, perquè fa dos papers papers ho fa molt bé.
4: Això sempre és difícil.
2: Però sí que és veritat que tot semblava indicar que era el moment del Timothy, no? Porta molts anys currant-s'ho, ell mateix ho diu, de lo que s'ocorre per ser un dels grans, no?, dels actors de Hollywood actual, i és com que ha de fer, pobret, no?, per emportar-se l'Òscar, i sembla que potser no se l'acaba emportant ni aquest cop, que semblava que ho tenia tan clar.
5: Doncs va, ja que estem en interpretació masculina, que tenint en compte que ja descartem tots en Timothée Chalamet per culpa d'aquesta polèmica, qui penseu? També tenim Leonardo DiCaprio per One Battle After Another, i també tenim, com deies, el Michael B. Jordan per Sinners, Ethan Hawke per Blue Moon, i Wagner Moura per Agente Secreto.
2: A veure, jo no descartaria del tot el Timothée Chalamet, eh?
5: O sigui, sí? Tu encara li veus opcions?
4: No el descarto tampoc, no?
2: No, sí.
4: A més, s'ha d'admetre... A veure, la pel·lícula pot ser, en determinats moments, fins i tot irritant, eh?
5: Però és el noi.
2: Insuportable.
5: Però està molt bé, això. Jo crec que la interpretació és molt positiu.
4: Però el seu treball, evidentment, es nota moltíssim que ha deixat la carn a la graella. Vull dir, és tremendo el paper que fa.
2: Sí, és una pel·lícula també feta com per ell, no? Una mica, com deia, quan el DiCaprio va guanyar amb El Revenant, per exemple, que era també, no?, aquestes pel·lícules que estan fetes com perquè aquest actor guanyi l'Oscar, no? En canvi, Michael B. Jordan a Sinners és més com un element més de tots els que funcionen a la pel·lícula. També és veritat que Wagner Moura també està molt, molt bé a l'Agente Secreto.
4: Sí, però jo crec que la pel·lícula, si guanya alguna cosa l'Agente Secreto, serà, evidentment, com
5: pel·lícula internacional.
2: Sí, sempre, un actor sempre li fa més pujada el fet de ser de fora.
4: No, pel tipus de producció que és, per com és, no fa per guanyar ni l'Oscar, el millor actor, diguem-ne, dins de la categoria, ni, evidentment, la pel·lícula encara menys.
5: Jo crec que seria una sorpresa, jo crec que encara està la cosa entre Timothée Chalamet i Michael B. Jordan,
4: tot i que
5: però si algú dona la sorpresa serà ell.
4: Tot i que Ethan Hawke a Blue Moon...
5: Jo aquesta, vaja, no, si busques les travesses i has d'apostar diners, si apostes per Ethan Hawke, guanyaràs molt, si guanya. Perquè està sota de tot, jo crec, de les travesses, malgrat.
2: Oi, ell està molt bé, vull dir, al final és una pel·lícula on és gairebé ell, 90 minuts de monòleg d'Ethan Hawke com a personatge, però realment no té gaires opcions.
5: Per tant, va, mulleu-vos, vinga. Qui guanyarà el millor actor?
2: Jo crec que serà Michael B. Jordan.
4: Sí, és probable, encara que jo, com que li tinc mania a la pel·lícula.
5: Però els teus sentiments no han d'allunyar-te de la realitat?
4: A veure, el meu sentiment és que o bé és el Chalamet o bé és fins i tot el DiCaprio.
5: Sí? A mi el meu sentiment també em tira cap a Leonardo DiCaprio una altra vegada, perquè crec que fa un paper divertidíssim, i aquesta barreja entre histrionisme i a la vegada tot el drama que porta dins, a mi m'agrada molt. Però jo crec que guanyarà Michael B. Jordan, perquè serà com un dels premis grans que tindrà Sinners, i no vull dir que no sigui merescut, però estic d'acord amb el que diu el Jan, de que és un element més d'una pel·lícula que en té molts, i això el fa passar una mica més desapercebut, perquè també hi ha secundaris molt importants. De fet, no me recordo com es diu l'actor, el gran, diguem, vampir dolent blanc, que és el cap de tot aquell atac, jo crec que també està molt bé i no està ni tan sols nominat.
4: Sí.
5: Però bé, veurem. Passem a parlar llavors que ens hem deixat millor direcció abans de fer repassos. Tenim Chloe Zhao per Hamnet, Josh Safdie per Martí Suprem, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, Joaquim Trier, i perdoneu si no he pronunciat bé Joaquim, però la fem a la catalana, per Sentimental Value, i Ryan Coogler per Sinners. I yeah. No... Perdó. Guillermo del Toro per Frankenstein. Que a mi m'ha sabut especialment greu.
2: A mi ja m'ha semblat perfectament que sigui així. Perquè, de fet, els cinc directors... Vull dir, normalment sempre hi ha algun que t'enfada, i aquest any jo estic molt content. Em semblen cinc grans pel·lícules, molt ben dirigides, i jo crec que aquí sí que Paul Thomas Anderson ho té molt, molt clar per guanyar.
5: Sí, no? Ho té coll amunt, no?
2: Sí,
5: jo també ho penso,
2: perquè Paul Thomas Anderson ha fet grandíssimes pel·lícules per les quals no se li va donar en el seu moment. Ara aquests molts la consideren la seva millor, una de les seves millors. És la favorita a guanyar millor pel·lícula. Està espectacularment dirigida. Jo crec que és el moment que se li doni a Paul Thomas Anderson.
5: No veieu una gala d'aquestes on gran part de la foto serà de persones negres? I, per tant, Ryan Coogler tindrà el seu moment?
4: Sí, però jo també estic amb que se l'endú el Thomas Anderson. Sí,
5: podria... No, jo també ho crec, eh?
4: Podria ser, però... És que, a veure, jo diria que és un any, en línies generals, de treball de material molt bo, en línies generals, i de directors doncs, que realment demostren una certa vàlua. A mi, de veritat, comentar els Oscars sempre més incòmode en el sentit de quan t'has de postular, perquè de vegades el material té tal nivell que dir que aquest o aquest...
5: No deixa de ser injust, perquè clar, estàs fent una batalla after another quan realment no la hi és, perquè tu estàs veient pel·lícules que poden agradar i efectivament, si diem que els cinc directors que hi ha, malgrat no hi hagi un sisè... se'l mereixen la nominació, doncs justament el que estem destacant és que hi ha hagut grans feines des del punt de vista professional en tots aquests àmbits. Però clar, per això es fan els premis també, i per això hi ha el morbo.
4: El que passa és que l'Acadèmia també de vegades, com que busca aquesta cosa, més a més té encara continua tenint una certa inclinació, està canviant, però una certa inclinació pel drama, no?
5: És a dir, sí,
4: per,
5: i tant.
4: Per les tragèdies, fins i tot.
5: Sí, sí, sí, que sembla que siguin les grans pel·lícules.
4: De tal manera que, vés a saber, igual tenim la sorpresa i és la Chloe Zhao...
5: La Chloe Zhao, sí, sí.
4: De
5: Hamnet.
4: De Hamnet, qui acaba...
5: Que ja la
4: pel·lícula no, però ella, vés a saber...
5: Que ja va guanyar per Nomadland.
2: Ja va guanyar per Nomadland.
5: Sí, sí, sí.
2: Sí.
5: Seria la primera directora amb dos Oscars, si no recordo malament, de la història, perquè no n'hi ha gaires que n'hagin guanyat.
4: I a més, és xinesa, de naixement.
5: Sembla que sí, que va néixer a la Xina, però s'ha criat gran part del temps als Estats Units, si no m'he equivocat,
4: Sí, sí.
2: Sí, sí. I és una gran directora, però a mi em sembla, de fet, potser la que té menys opcions, no? Perquè amb un Ryan Coogler, amb Sinners, Joaquim Trier, a mi em sembla que Sentimental Value és fantàstic, també, però no és el tipus de pel·li que li solen donar l'Òscar de direcció, perquè... És un més, on es llueixen més els actors i el guió que no pas, no, l'estètica de la pel·lícula, tot i que també em semblaria fantàstic si el guanyés, per exemple.
5: I ja que estem parlant de Hamnet, també jo penso, i a veure si coincidiu amb mi, que l'Oscar de Jesse Buckley per Hamnet està gairebé garantit. El veieu així? Millor actriu?
4: Totes les quinieles, per dir-ho d'alguna manera, apunten aquí. Sí.
5: Sí, no? Després, sí, recordem un moment les altres nominades. Rose Byrne per If I Had Lights Up, I Would Kid You. Kate Hudson per Song Blue. Renata Reinsif per Sentimental Value. I Emma Stone per Bogònia.
2: Sí, la resta d'actors, o sigui, de premis d'actors secundaris i tal, han tingut disparitat de premis en BAFTA, Globus d'Or, Critics' Choice, no? Totes les prèvies als Oscar per endevinar qui el guanyarà. han anat guanyant diferents persones, menys a millor actriu, on sempre ha guanyat la Jessie Buckley, per tant, sembla el més fàcil de predir és que serà la Jessie
4: Buckley.
2: Totes
4: les quinieles apunten aquí. Ara, potser em deixo dur pel meu gust personal a la vista del que hi ha, no? Però la Renate Reinsbe de
5: Sentimental Value,
4: que ja va fer, de fet ja va impactar amb la peor persona.
5: Sí, The Worst Person in the World, sí. Que va guanyar, si no recordo malament, en aquest cas, la primera interpretació al Festival de Cannes.
4: Exacte. Per tant, Sentimental Value, fins a cert punt, allà fa realment un paper d'una densitat que jo crec que supera fins i tot les càrregues. Vull dir, en realitat la pel·lícula és ella. No?
2: Sí, totalment. És,
4: i la seva germana, amb certa... Amb més
5: que també està nominada actriu secundària.
4: Actriu
5: tant ell, el pare, en aquest cas, Stellan Skarsgård.
4: Tots.
5: Com la germana, a veure si li diem el nom, Inga Ibsdotter, perdoneu ser els noruecs que ens estiguin escoltant si no ho estem pronunciant bé, estan tots dos nominats per millor actor i millor actriu secundària.
4: De fet, tots, perquè fins i tot la
2: Elle Fanning,
4: també ho està, no?
5: És veritat, és veritat.
4: Que és allò que dius, què fa una actriu així en una pel·lícula com aquesta?
5: Bueno, posar el punt Hollywood i, en aquest cas, també per la trama de la pel·lícula, sí, necessites aquest punt Hollywood.
4: Sí, però... sincerament, em va impactar perquè quan la vaig veure no ho tenia present, i el fet que una actriu nord-americana, doncs, ja, d'un cert renom com ella, que aparegués aquí, em va sorprendre.
5: I que jo penso que primera nominació, i que és una gran actriu, sobretot si veieu la sèrie de The Great, una sèrie on interpreta la reina de Rússia, però que és una noia, una dona alemanya que es col·loca a la cort de Rússia, un personatge real. És una sèrie on ella ha estat magnífica, molt divertida, i que ha estat molts anys, en aquest cas, nominada la sèrie als diversos premis de televisió, i que ara, en aquest cas, ens apareix a los Oscars, perquè això és una pel·lícula, no? Però vaja, és una actriu que ja porta molt de quilòmetres, i també jo crec que jo, quan la vaig descobrir en el bon sentit, de que em va impactar molt la seva interpretació, va ser la pel·li de Neon Demon.
4: Sí, evidentment.
5: De Nicholas Winding Refn.
4: I em sembla que també surt de... amb una pel·lícula tan diametralment oposada, realment impacta l'elecció que de vegades fan, perquè em sembla que Predator Badlands
5: és la robot,
4: i pots dir, bueno, la pel·lícula serà, si vols tu, fins a ser pur un disbarat o una estracanada, però el paper d'ella és realment especial, perquè és una actriu que realment transmet una humanitat, una sensibilitat particular en tots els papers que encarna. Mm. I, evidentment, amb Sentimental Value està clar, no?
2: Sí.
5: Bé, abans d'acabar el repàs d'aquest any, hem de parlar un momentet de les nominacions que ens toca més de prop, i és que tenim una coproducció catalana que està nominada a dos Oscars, que és Cirat, candidat a la millor pel·lícula internacional, i el millor so, primera vegada que un equip format només per dones està nominat al millor so, i que bé, seria una sorpresa si guanyés, no ens enganyarem, però que ja és tot una sorpresa que una pel·lícula que en part parteix de productores d'aquí arribi tan lluny. Com veieu les seves possibilitats per pel·lícula internacional?
4: No ho sé, perquè aquí igual... A veure, també estava nominada pels BAFTA, no? I en fi, se'l va portar Sentimental Value. I no sé si hi ha una aprensió cap a la cosa... que no sigui saxona fins a cert punt. No ho sé. Evidentment, podria ser, però sincerament, jo crec que el resultat en el BAFTA és un precedent que anuncia que no se l'endurà. Jo crec que probablement The Secret Agent té més possibilitats.
5: Més que Sentimental Value?
4: Fins i tot, m'atreviria a dir, sí. I Sentimental Value podria ser, per descomptat.
2: Sí, jo crec que Cirat té molt poques opcions, bàsicament perquè hi ha aquestes dues per davant, i tampoc sabria dir quina de les dues guanyarà, perquè és veritat, doncs, això que hi ha el precedent dels BAFTA amb Sentimental Value, també el fet que estigui, doncs, que estiguin nominats al Wagner Moura, millor actor, estigui a direcció a Sentimental Value també, fa pensar, no, que Cirat només té so, a més de pel·lícula internacional, i per tant, no, les altres dues tenen moltes més nominacions, com per pensar que han agradat més. Brasil també té una acadèmia molt gran, i que ja l'any passat ja es van portar l'Òscar a millor pel·lícula internacional amb I'm Still Here. Per tant, jo crec que serà o Sentimental Value o L'Agente Secreto. I pel que fa a això, hi ha els cotxes de la Fórmula 1, sí, que crec que contra això també sí serà molt difícil que,
4: és una cosa bastant que pugui potent fer res. És una cosa bastant potent, però jo haig de dir que si alguna cosa a mi em va impactar de Cidat, que continua sent una pel·lícula que no m'atreveixo a qualificar-la, és a dir, et deixa tan descol·locat que no saps dir si és bona, dolenta o què és, perquè realment és sobtant, no? Però si alguna cosa em va entrar d'aquesta pel·lícula, i mira que és un tipus de música, la rave aquesta, que no em va gens de mica, però amb independència d'això és d'admetre que el so és
2: sí,
4: excel·lent. És excel·lent. Excel·lent.
5: I jo crec que part de l'impacte que et provoca la pel·lícula, tenint en compte, no farem spoilers, segons quins moments del final del metratge, justament el so i el que provoquen segons quines explosions.
4: Exacte.
5: En aquest cas, per cert, ja que estem a Sant Cugat fent aquest podcast, alguns dels responsables de tot plegat dels efectes especials, en aquest cas no del so, són de l'empresa In Extremis i en tenim algun de Sant Cugatenc, així que una salutació des d'aquí, però és una de les parts, efectivament, que més impacta.
4: Boníssim, és boníssim. Mm-hmm. És un digne competidor dels altres, eh?
5: Sí.
4: Fórmula 1, segurament, a veure, segur, no? Perquè té un so que impacta amb la imatge espectacular que en si és Fórmula 1, no? Però podria ser, no sé.
5: Jo crec que no s'emportarà cap de les dues. Recordem, en aquest cas, que millor sol les rivals de Cirat són Fórmula 1, Frankenstein, One Battle After Another i Sinners. I fa pinta que
2: són titans.
5: Són titans. Home, no, col·locar-se aquí entre aquestes, que són les més nominades de l'any, està clar que és un mèrit.
4: S'ha de ser optimista.
5: Sí, sí, home, seria fantàstic, però jo li auguro poques possibilitats tant en un costat com en l'altre. I crec que, en aquest cas, millor pel·lícula internacional. També parlar aquestes coses de la política i de que si l'any passat li vaig donar un, no li donaré una altra vegada, serà per Sentimental Value, perquè l'any passat va guanyar Brasil i 2 anys al mateix país seria no sé si ha passat mai, segurament sí, però seria una mica estrany.
4: Seria too much.
5: Sí, que no vol dir que no s'ho mereixin, eh? Escolta, que tots els països fan grans pel·lícules cada any i en aquest cas està 2 anys seguint nominat a la millor pel·lícula, ja és tot una... per un país com Brasil, que no portava
4: sí
5: moltes nominacions,
4: de fet, sí,
5: és una gran proesa.
2: Sí.
4: Però, la veritat, clar, no ens arriba... Jo durant un temps vaig estar-hi al Festival de Cinema Llatinoamericà de Lleida, uh-huh, i per tant allà veia, a veure, amb una quantitat molt més gran cinema argentí, i en una quantitat molt més petita cinema brasiler. Però el cinema brasiler té alguna cosa de punyent, eh? Té alguna cosa de... És un cinema... Bueno, i l'argentí en aquest sentit també. Són cinemes... com que no són fets amb grandíssims pressupostos, més aviat es nota, depèn molt de és un tipus de cinema que depèn de l'actor, sobretot, a banda de la història. I tenen una agilitat i una naturalitat i una fluïdesa al llarg de tot el metratge que moltes pel·lícules argentines i brasilenyes a mi em guanyen per aquí, perquè són tremendament cinematogràfiques. Són d'una agilitat a l'hora de narrar. Podrà interessar o no el que ens estiguin narrant, però el que és el timing i la fluïdesa del metratge és una cosa que són mestres.
5: No, hi ha hagut... està clar que aquí ens arriba bastant, ni que sigui per la proximitat amb la llengua, però és veritat que cinema brasiler no ens en arriba tant com cinema argentí, per exemple, que ens en arriba molt i que en aquest cas jo crec que des del boom de L'Hijo de la Novia, no va ser? L'Hijo, ho estic dient bé, no?
4: Sí, sí.
5: Vale. Que hi ha el Darín.
4: O Nueve Reines.
5: O Nueve Reines, sí, que va haver com un boom que cada any n'arribaven 4 o 5.
4: Nueve Reines és un exemple d'aquest cinema extremadament dinàmic. Uh-huh. Jo em fixo molt, hi ha una cosa que m'obsessiona en com es narra, que són els moviments de càmera. Els moviments de càmera són importantíssims i fan uns plans llarguíssims amb una càmera que s'està movent tota l'estona, que implica una feina prèvia de planificació més que considerable, perquè ha d'haver una coordinació amb els actors, amb l'espai, amb tot. I és que els argentins, en aquest sentit, i els brasilers també, de secretagent ho té, són mestres. Jo no sé, fan meravelles amb el moviment de càmera. És una cosa impressionant.
5: Bé, celebrem que ens arribi totes aquestes pel·lícules i que any rere any sempre trobem pel·lícules de l'altra banda, més cap al sud dels Estats Units, que arribin tan lluny. I ara, abans d'acabar la actualitat, en Jan ens explicarà com es vota als Oscars, perquè aquestes gairebé 10.000 persones que comentava l'Ignasi al principi són les que decideixen. No oblidem que una acadèmia de cinema són professionals de cinema que decideixen els premis, en aquest cas, de cadascuna de les cinematografies d'un país, i en aquest cas la de Hollywood, doncs són unes 10.000 persones que tenen un sistema de votació que ara mateix ens explicarà en Jan.
4: Si puc fer un incís...
5: I tant, pots fer-lo.
4: Només dic que l'estafa aquest dels 9.900 actual, un 35% són dones. Una xifra que s'està comentant que és fins i tot imponent, perquè no, evidentment no era així. I un 20% del que es considera ètnies, no? Gent que pertany a altres ètnies que no el típic WASP, no? Vull dir, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Sí, doncs això... Anem a parlar una mica de com funcionen les votacions als Oscars.
4: Sí.
2: El primer és saber qui vota, no? Com dèiem, és la gent de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Són més de 10.000 persones, però realment la gent que té dret a vot no arriba a les 10.000, són això, 9.000 i pico, que és un número que ha augmentat moltíssim en els últims anys. Fa uns anys votava molta menys gent, perquè això, cada cop es deixa entrar doncs, més gent, sobretot gent de diversos països, més minories, perquè hi hagi més diversitat i doncs, no acabin guanyant sempre el mateix tipus de pel·lícules, que això fa, no?, doncs, que cada cop guanyin pel·lícules una mica més diverses, també. Llavors, l'Acadèmia està dividida en 17 branques diferents, de directors, guionistes, maquilladors... La branca més nombrosa de totes aquestes, com us podeu imaginar, és la dels actors. D'actors en tenim uns 1.300, per això, per exemple, el premi del sindicat d'actors, que va ser fa poc, és tan important per predir què passarà als Oscars, perquè ja hi ha un gran gruix de la gent que després també votarà. I qui pot formar part d'aquesta acadèmia? Doncs bàsicament són dues condicions. Una, que treballis en el cinema actualment, no? Que alguna de les pel·lícules on has treballat s'hagi estrenat al cinema en els darrers anys. I la segona és ser apadrinat per dos membres de la teva branca de l'acadèmia. Si dos membres diuen que aquesta persona pot entrar, doncs aquesta persona pot entrar. Llavors, cada membre vota únicament per la seva branca i també per la categoria de millor pel·lícula. Allà voten tots. També hi ha algunes d'aquestes 17 branques que no tenen premi, com els productors o els de màrqueting. Llavors, aquests només voten a millor pel·lícula. Després, a pel·lícula internacional, a documental o als curtmetratges, també poden votar des de totes les branques, però des de fa uns anys hi ha com una norma que has de garantir que tu, per votar a millor pel·lícula documental, has d'haver vist totes els documentals que estan nominats, no? Que no passi que voti algú a documental només havent vist un dels documentals.
5: Cosa que no passa a l'Acadèmia Catalana i Espanyola, entre parèntesi, ja està.
2: Doncs seria una llei que seria molt bé que s'apliqués aquí també.
4: Tinc entès que també és obligatori per tothom, i a més ho controlen, perquè es veu que les pel·lícules les veuen online.
5: Una plataforma online, exacte.
4: I controlen si aquella persona, que és la que té accés per veure la pel·lícula, realment s'ha connectat o no s'ha connectat.
2: Sí,
4: no?
2: Sí, clar, perquè dir sí, jo l'he vist, i votar és molt fàcil, però com garanteixes que realment l'han vist, no?
4: Exacte.
2: A veure, la ponten allà de fons,
5: sí,
2: i estava
5: mirant el mòbil, exacte,
2: però bueno.
4: Sí, això també és veritat.
2: Llavors, com sabeu, es voten dos cops. Primer, per triar quins són els nominats, i un cop tenim els nominats, per triar qui són els guanyadors. La votació dels guanyadors va tancar precisament ahir, respecte al dia que gravem el podcast, avui és 6 de març, doncs van tancar el 5 de març. I per acabar us explico el que és més complicat i més interessant, que és com funciona la categoria de millor pel·lícula, perquè és diferent a la resta. Perquè funciona amb el sistema que es diu vot preferencial. Val? Què vol dir el vot preferencial? Tots els votants se'ls diu que han d'ordenar les 10 pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula de millor a pitjor, de l'1 al 10. Si una pel·lícula està al número 1 en més del 50% de les llistes, no? Si té majoria absoluta, aquella pel·lícula guanya millor pel·lícula. Això és molt improbable que passi, evidentment, que una de les 10 pel·lícules sigui el número 1 en més del 50%. Llavors, el que es fa és que s'elimina la pel·lícula que ha obtingut menys vots i aquesta surt fora. Imaginem, posem el cas que és Fórmula 1, no? I que Fórmula 1 és la menys votada, doncs els que han votat Fórmula 1 en el número 1, anem a mirar quina és la seva número 2, perquè Fórmula 1 ja no compta. Llavors, la que és la número 2 d'aquests s'agafaria. I així... successivament es van fent rondes d'eliminació de pel·lícula menys votada fins que una pel·lícula obté més del 50% dels vots en la posició més alta per més gent, de forma que sigui no tant quina és la número 1 de més gent, sinó quin és el consens més general de tothom per decidir quina és la millor pel·lícula, i així és com es decideix i com acaben sortint, no?, algunes sorpreses
6: com
2: de tant en tant, de, com Coda, per exemple, sí, de quina acaba sent la millor pel·lícula.
5: Déu-n'hi-do quin sistema, eh? No és fàcil d'entendre i com dèiem,
2: sí.
5: Això no passa a les acadèmies que tenim properes, que són la catalana i l'espanyola, on tu votes, en aquest cas, a la primera ronda hi ha una sèrie de candidats, o sigui, totes les pel·lícules, per entendre'ns, votables o nominables, i aquí els acadèmics voten a Catalunya 4 candidats, perquè la majoria de categories hi ha 4 nominats, i 5 a l'espanyola, i a partir d'aquí, quan ja hi ha els nominats, voten només a una. Òbviament, et pots votar tu mateix, no hi ha cap... tu mateix siguis tu el propi interessat o la teva pel·lícula, i no has d'haver vist ni a la primera ronda de nominats ni a la segona de guanyadors totes les pel·lícules, ni hi ha ningú que ho comprovi. Sí que tens una plataforma online on veure-les, també es convoquen passis especials per acadèmics perquè la puguis veure al cine si no la vas veure quan es va estrenar, però aquí que sapiguem que és un sistema diferent. I a l'Acadèmia Espanyola hi ha unes 3.000 persones que voten i a la catalana una mica més de 600.
4: Una cosa que es veu que és relativament nou és ha sortit una normativa a l'acadèmia referida a la intel·ligència artificial. I és una cosa que m'ha fet molta gràcia perquè es veu que hi ha com una mena d'exigència cap als votants, els que han de votar, que tinguin en compte no la virgueria que, de torn que pot tenir una pel·lícula aplicant justament efectes d'intel·ligència artificial, sinó la tasca humana que pot haver rere de l'aplicació d'aquesta intel·ligència. És a dir, i ho matisen especialment. I tot això ve a compte de que avui ha sortit la notícia que el Ben Affleck té una empresa d'efectes especials d'intel·ligència artificial que l'ha venut a Netflix. Amb la qual cosa, jo crec que la intel·ligència artificial d'aquí un temps canviarà

0: imatge, jo a vegades, segons quines imatges veig, jo ja m'espero sí. a que algú me les confirmi, perquè jo no em crec si aquell avió que acaben d'arribar o si aquell submarí que acaben de fer explotar és veritat o no. O sigui, és un moment molt, molt curiós amb això i estic segur...
1: De fet, molt angoixant i inquietant, sí, sí. Perquè arribarà... A veure, estem al caire, eh? Vull dir, és que estem a punt, eh? Però arribarà un moment en què si es podran fer llargmetratges...
0: No, ja es poden fer llargmetratges.
1: Sense utilitzar una càmera. Sí, és a dir... Sí, sí, sí. Ni un munt de... La pel·lícula es farà soleta.
0: Es faran prompts, explicant-li a la intel·ligència artificial
1: què vols. Es posaran els ingredients, les imatges, les descripcions, i els diàlegs i tot, i l'ordinador ho farà absolutament tot.
2: Jo crec que d'aquí 3 o 4 anys tindrem categoria als Oscars de millor pel·lícula feta amb intel·ligència
1: artificial. Clarament serà la manera de salvar la papereta. Oh, s'ha aplicat la intel·ligència artificial, ergo categoria.
0: Ja ho veurem. Jo crec que passarà una mica com va passar amb els efectes especials fets per ordinador, no, que van canviar el paradigma i que això d'alguna manera serà una eina que molta gent farà servir en aspectes tècnics, molta gent, moltes produccions, tant en sèries com en pel·lícules, i algunes les veuràs més i algunes les veuràs menys, en el sentit de que no ho notaràs, com tampoc notàvem o no notem en el seu moment quan hi ha una pantalla verda i t'han ficat allò després en postproducció.
1: Sí, clar,
0: i jo crec
1: sí,
0: que això el que farà és abaratir molts de costos amb molts aspectes tècnics, i home, està clar que deixar alguna gent sense feina, com en el seu moment els que feien marionetes es van quedar sense feina quan hi havia l'ordinador.
1: Sí, sí, però...
0: Però bé, això jo crec que és objecte per un altre programa, no ens entretindrem ara amb la intel·ligència artificial perquè ens estaria portant cap a coses i llocs on no toquen. I avui estem parlant d'Oscars, i ara que ja hem acabat el repàs de l'actualitat 2026, anem una mica a fer un viatge al passat per veure persones que en tenen molts, anècdotes, i en aquest cas l'Ignasi ens ha preparat algunes injustícies històriques o algunes vegades que l'acadèmia no ha triat, per dir-ho d'aquella manera, de la mateixa manera que volia en la gran majoria del públic o l'opinió.
1: És que realment pot sorprendre moltíssim, però hem de tenir en compte que grans, per exemple, per parlar de directors de cinema, grans directors de cinema no han aconseguit premiats. Potser nominats, però premiats no. En l'Alfred Hitchcock mateix, que l'únic que va aconseguir és un Irving Thalberg Memorial Award, que és una mena de pseudo Oscar honorífic, però que és una categoria a part, no és ben bé l'Oscar honorífic de l'Acadèmia, no? Bueno, hi ha de premis honorífics dins dels Oscars, n'hi ha com 3 o 4 variants diferents, encara que hi ha un que és el més específic.
0: El honorífic, no? Sí, que serveix moltes vegades per solucionar aquestes injustícies.
1: En Hitchcock no ho va guanyar, Stanley Kubrick tampoc. Orson Welles. Estem parlant de grans, eh?
0: No grans, però gegants.
1: Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, bueno, i ja per passar, doncs, potser a un Ingmar Bergman és europeu, Federico Fellini, tampoc. I un gran i un clàssic com Howard Hughes, tampoc. És a dir, és allò que dius, com s'explica això, no?
2: Sí, semblaria ben bé la llista dels millors directors de la història, no? Seria una llista molt similar que la que acabes de fer.
1: David Lynch, que ha mort fa poc, tampoc. Paul Thomas Anderson, per parlar de més recents, continua sense ser nominat. Ridley...
0: Guanyador, nominat això que havia estat.
1: Guanyador, perdó.
0: Sí.
1: Guanyador. Ridley Scott... res de res, ni premi ni honorífic, ni un home que, home, ja té una determinada edat.
0: Sí, sí, em sembla potser... 87 o...
1: I és indiscutible que és un dels grans, vaja, vull dir, hi ha pel·lícules d'ell que són absolutament, m'atreviria a dir, que capdals del que és el registre dels Touchstone, no?, de les pel·lícules, doncs, referents, no? David Fincher, Denis Villeneuve tampoc, i això que ja ha fet uns quants productes de consideració, i després, home, tot un Sergio Leone, no?, que té pes específic dins del cinema, tot i que no va fer una producció abundant, però les pel·lícules, els seus espaguetis westerns realment han passat a la història, s'ha ignorat totalment. David Cronenberg, en fi, una gran... I aquests són uns quants, eh?
0: Sí, sí,
1: segurament
0: sí.
1: En podríem trobar molts més. Vull dir, sorprèn, no?, que un Kubrick...
0: Sí, sí,
1: estem parlant d'un dels... Bueno, de les alma maters del que és l'essència cinematogràfica, no s'hagin dut cap reconeixement de cap

0: dins de l'acadèmia, realment a mi és dels noms que m'ha impactat moltíssim. Després hi ha el cas contrari, directors que sí han estat premiats però que no han anat a recollir, no han anat a la cerimònia per diversos motius. Roman Polanski, per exemple...
1: Per un tema
0: per The Pianist, però no va anar-hi, ho va recollir Harrison Ford, es veu.
1: Que per altra banda tampoc té cap Òscar.
0: Polanski per òbvies raons, no perquè estigués en contra.
1: Sí, sembla que si va als Estats Units se'n va a la carjola.
0: Exactament. Després, amb Woody Allen, aquest sí que és perquè no li ha donat la gana, perquè, bueno, ha guanyat per Annie Hall, per Anna i les seves germanes, per Midnight in Paris... mai s'ha presentat. Vull dir, ha ignorat completament el tema. En Terrence Malick, que també doncs va ser per la roja línia
1: de
0: Thin Red Line i per l'Àrbol de la Vida i res, vull dir que també no es va presentar. I, en fi, i fins i tot un iranià, Asghar Farhadi, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula internacional per, en dues ocasions, per Una separació i per The Salesman. Uh-huh. Tampoc no es va presentar. I hi ha actrius. No sé, si tenim temps,
1: sí, sí.
0: Podríem parlar d'actrius de pes específic i actors que no han tingut mai aquest reconeixement. Cary Grant.
1: Imagina't.
0: Que passa és que sempre s'ha dit... Bueno, els temps estan canviant, però Cary Grant probablement, perquè tot i que era un galant i tal, el seu gruix filmogràfic és de comèdies. I les comèdies tradicionalment, fins ara, insisteixo que això segurament està canviant, no han estat considerades dignes d'Òscar per l'Acadèmia.
1: Crec que això també li ha passat a Stanley Kubrick, per algunes de les pel·lícules i temàtiques que va tocar.
0: És probable, clar. No, tot allò que incomoda... Insisteixo, estem en un moment de canvi, però, clar, l'Acadèmia s'ha caracteritzat per ser més aviat conservadora i per tenir uns valors, de vegades, una mica inquietants, no? Peter O'Toole, un actoràs com Peter O'Toole, doncs, en fi, tampoc va tenir nominacions, això sí, per Lawrence d'Aràbia, per Beckett, per el León en Invierno, però ha estat un gran ignorat. La Deborah Kerr, la Greta Garbo... És tremendo. La Marlene Dietrich, que només va estar nominada una vegada. Steve McQueen, la Natalie Wood, la Glenn Close.
1: Glenn Close, em sembla, porta 8 nominacions i cap Oscar, si no vaig equivocat.
2: Sí. Que li va treure l'Olivia Colman fa poc, amb La Favorita, que va ser una sorpresa, perquè era com... Pobre Glenn Close, no? Doneu-li l'Oscar.
0: Una altra gran actriu, tots sí, sí, dir, sí, evidentment. Sí, també. En fi, no té... objecció cap ni una, però dius, home, la Glenn Close d'unidó, no? Vull dir, és a dir, de tal manera, per anar amb gent més cap aquí, doncs la Sigourney Weaver tampoc, el Ralph Fiennes, la Amy Adams, el Willem Dafoe, imaginem-nos amb la carrera que ja du, 4 nominacions, cap reconeixement, Tom Cruise, Samuel L. Jackson, Edward Norton... Sorprèn, no? Vull dir, trobes que és gent de primera, i la qual cosa vol dir que realment està clar que és molt democràtic, perquè són 9.900 persones les que voten i tot el que tu vulguis, però es demostra que de vegades la lògica no hi és, no? O no hi és el suficient, vaja.
2: Bueno, i al final també són les circumstàncies de cada any que s'han de creuar els astres, no?, per poder guanyar l'Oscar, que tinguis una pel·lícula que sigui molt reconeguda, que funcioni, una bona campanya, no? I al final pots ser un gran actor o actriu, però justament aquell any doncs va aparèixer un que et va superar perquè van fer més campanya o el que fos, i així és com grans noms com tots els que has dit no tenen un Òscar. No...
1: I no hem de, així, a la línia del que diu el Jan, de que... hi ha una cosa que sempre hi ha rumors, mà negra i teoria de la conspiració, però sí que és veritat que en el subconscient de molts d'aquests votants hi ha les circumstàncies polítiques de cadascun dels anys. I dic polítiques en el sentit de, per exemple, quan aquella campanya que va haver-hi d'Oscar So White, no?, de que no guanyaven actors racialitzats, i de que llavors, de cop i volta, els següents anys van guanyar molts actors racialitzats.
0: Sí, que es van... Exacte. Sí.
1: Llavors, això jo crec que és un tema que... No és que hi hagi una mà negra, però d'alguna manera, a l'hora de votar, pot influir, i després, possiblement, alguns temes de justícies històriques, no?, de que potser tal any... Aquests que has llegit justament no han tingut aquesta justícia històrica, aquests que ha llegit l'Ignasi ara,
0: home,
1: però alguns anys...
0: S'han
1: millor...
0: mort i...
1: Clar, li han donat amb algú que potser no s'ho mereixia tant aquell any, però que, en canvi, tenia una carrera darrere que s'ho mereixia. Ara així em sembla recordar un d'aquests casos, com Judi Dench, que va guanyar un Oscar per 8 minuts d'actuació a la pel·li de Shakespeare in Love. No em recordo quines rivals tenia, però dius, Déu-n'hi-do-ret, per 8 minuts que surts en pantalla, per molta presència que tingués, haver estat guanyadora d'un premi, d'un Òscar sencer, no? Vull dir que...
0: De vegades dona la impressió que es posen d'acord i de cop i volta prenen consciència, no?
1: Sí.
0: Perquè aquest és un altre tema. Entre els 9.900, les corrents d'influència... Perquè jo m'imagino que durant tot el període aquest de votació, els votants deuen rebre trucades de les distribuïdores, dels productors in person. No vull ni imaginar-me deu ser una folia, això, no?
1: Sí, a l'Acadèmia de Hollywood no sé com funciona, està molt lluny. Sí que és veritat que hi ha grans campanyes, i algunes vegades he parlat justament amb productors d'aquí que els hi ha tocat estar fent campanya allà, i és una autèntica animalada el que has de fer per ser visible,
0: per ser visible.
1: I anar a les festes i que parlis amb que parlin amb tu, i això és realment molt important, perquè si tal acadèmic t'ha conegut en una festa i li has venut la moto, així d'aquella manera, segurament se recordarà molt més de tu que amb algú que no li ha venut la moto. Llavors, aquesta campanya, i això per això dificulta molt a les produccions que són de fora, perquè, clar, això és un dispendi de diners que tu has de fer per estar allà venent el teu peix, que és un peix d'un altre país, que els dels Estats Units potser només han d'agafar un Uber per anar a la festa aquesta.
2: Bueno, que no et coneixen. Que potser hi ha alguns que van anar a l'escola junts, saps?
1: Exacte.
2: Si ets del Brasil, doncs, evidentment, no.
0: Això, bé, el que heu vist una sèrie... Jo no sóc de sèries, però hi ha aquesta de Apple, no?
2: D'Estudio. Sí, ens va encantar.
0: Que és absolutament magistral.
2: Sí, sí,
0: si jo, fantàstica. És que l'he vist dos cops.
1: Carai, quan tu quan veus sèries és molt,
0: Sí, perquè no ho soc gens, Vull dir, no, les sèries generals m'avorreixen, però aquesta s'ho val veritablement.
1: Molt bé, abans d'acabar amb aquest repàs històric dels Oscars, ara anem a fer, si l'Ignasi els ha parlat dels que no van guanyar l'Oscar, ara anem a fer el rècord dels Oscars, les persones que tenen més Oscars de la història. Començarem per els números, la quantitat. La farem un top 3. La tercera persona amb més Oscars de la història és Edith Head, que és la reina del vestuari. Ha guanyat en 8 ocasions. No farem el repàs exhaustiu, però sí que recordarem pel·lícules des de All About Eve a l'any 1950, Sabrina, o The Sting, El Golpe, a l'any 73, l'última vegada. Seguim. Top 2. La segona persona amb més Oscars, amb 9 vegades havent guanyat l'estatueta, és Dennis Muren, que és el mag dels efectes especials, vinculat sobretot a Industrial Light and Magic, aquesta empresa que li va fer guanyar l'Oscar per pel·lícules com Star Wars, les dues últimes de la primera trilogia, o sigui, l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi. També va guanyar per E.T., per Avis, o Jurassic Park a l'any 93. I en aquest cas, el número 1, el millor dels millors, com a mínim en quantitat, la persona amb més Oscars de la història és... Walt Disney. No us ha sorprès, oi? Doncs Walt Disney, encara que sembli mentida, va guanyar 22 Oscars al llarg de la seva vida. No tenia vitrina per posar-los, però, com a curiositat, d'aquests Oscars en va guanyar 12 per curtmetratges d'animació, 6 per curtmetratges en imatge real i 2 per curtmetratges documentals. O sigui, cap per pel·lícula. I després em va guanyar 4 honorífics d'aquests que deia l'Ignasi, que són llistes ben estranyes. Però vaja, no és una sorpresa que sigui Walt Disney, però per mi sí és una sorpresa a les categories. En
0: sí,
1: aquest cas, al tots per curtmetratges.
0: Això sí que m'ha sorprès, sincerament.
1: Sí, sí. Sí, sí. Anem a moure'ns en el terreny de la interpretació. Aquí la reina de l'Oscar és Katharine Hepburn, que té un total de 4 Oscars a la seva carrera, des de l'any 33, el primer, fins a l'últim, a l'any 81. Val? Morning Glory, Guess Who's Coming, Adivina qui viene a cenar, The Lion Winter i On Golden Pond. Després,
0: I que no va passar, perquè jo tenia més llistes, però no va passar a recollir-los.
1: No, tampoc. Cap?
0: Cap.
1: Déu-n'hi-do. Seguim. Ara anem amb l'única reina que en té 4 és Katharine Hepburn, però hi ha bastants actors i actrius que en tenen 3. Comencem aquí a fer la llista. Daniel Day-Lewis és un actor amb 3 Oscars que va guanyar per My Left Foot, Mi Pie Izquierdo, There Will Be Blood l'any 2007 i Lincoln l'any 2012.
0: Molt bona.
1: Frances McDormand, l'any 96 per Fargo, l'any 2017 per Three Billboards a les Afueres,
0: sí, sí, sí.
1: I l'any 2020 amb Nomadland, de la Chloe Zhao que comentàvem abans. Meryl Streep, que és la més nominada, però que en aquest cas té 3 estatuetes per Sophie's Choice el 82, The Iron Lady a l'any 2011 i Kramer contra Kramer l'any 79. Jack Nicholson en té 3 també per El que em voleu sobre el nido del cuco, que aquest any fa 50 anys, Escura Sit Gets, Mejor Impossible, i Terms and Derman, perdona, l'any 79, ara no me'n recordo com es deia aquest en castellà.
0: Com es diu?
1: Terms and Endearment. O Endearment, perdoneu el meu accent.
2: Ja no me'n...
1: Bueno, ja la recuperarem. També amb 3, Ingrid Bergman per Gaslight l'any 44, Anastasia l'any 56 i Murder on the Orient Express l'any 79. I per últim, Walter Brennan per Come and Get It l'any 36, Kentucky l'any 38 i The Westerner l'any 40, aquest ja ens ha quedat molt enrere. I una petita incís per directors amb 3 Oscars, tenim John Ford, tenim Frank Capra i tenim William Wheeler. I ja per últim, menció especial per una persona que és la més nominada a l'Oscar de la història, que és John Williams, el compositor, que té 54 nominacions, l'última fa 2 anys, i encara està en actiu.
0: No m'estranya, de tota manera.
1: I n'ha guanyat 5, val? No entra al top 3 d'aquell rànquing que comentàvem abans, però sí que és la persona amb més nominacions, més que nominada. Si els Oscars no tenen ni 100 anys d'història, vol dir que un de cada 2 anys John Williams estava nominat.
0: No va dir... El Terms of Endearment, IMDB...
1: La força del carinyo.
0: La força del carinyo.
1: Moltes gràcies, que a vegades això de les traduccions allà a la cabina, que tenen el Google funcionant a tota màquina, ens van confirmar. Moltes gràcies. Doncs bé, se'ns està acabant el temps, ens arriba per darrere el proper programa. Hem fet aquí les nostres prediccions. Sembla que hi ha unanimitat en què guanyarà aquest any One Battle After Another. Sí, eh?
2: Sí.
0: Sí.
1: Va, jo surto del guió, jo dic que guanyarà Sinners.
0: Si ens hem de mullar, sí.
1: Jo dic que guanyarà Sinners, a veure què passa.
2: A veure què passa.
1: Us convidaré un cafè, si no.
0: Podria ser també, però jo li tinc mania.
1: A veure, això passa, i no oblidem que si aquí hi ha 3 sensibilitats, a les acadèmies, en aquest cas la de Hollywood, en tenen gairebé 10.000, i això pesa molt a l'hora de triar aquests premis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens escoltem ben aviat a les antenes de la ràdio o bé online en els vostres podcasts al mòbil o a l'ordinador, i tornarem ben aviat amb noves històries de cinema.
0: Perfecte. Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús i la 2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un dia més us presentem talls de veu mítics de programes de ràdio que tant ens agrada recordar, que tant ens agrada poder tornar a escoltar i compartir-los amb tots vosaltres. Esteve, benvingut de nou, què tal?
4: Hola, què tal? Salutacions cordials. Gràcies, Jordi, per compartir aquesta estona de ràdio. Sempre diem el mateix, que ens agrada recuperar aquests moments de ràdio del passat, però és que aquesta és la gràcia, no? Poder-los seleccionar, els que ens agraden, els que tenim, els que disposem i els que vam escoltar ja fa una colla d'anys. Avui us portem una nova pastilla de Ragtime. Ja en vam parlar a principi d'aquest programa, de la Maroteca de la Ràdio. Avui portem un Ragtime molt musical i de directe. Parlarem de concerts que tenien lloc a la sintonia de RAC 105, bé en directe o bé doncs, passats posteriorment per un tema de requeriments legals. En aquest cas, portarem dos concerts de dos artistes diferents, una dona i un home, que en aquell moment estaven molt de moda, van fer furor i que, de fet, encara segueixen en actiu. Començarem per una noia irlandesa.
3: Sí, estem parlant d'Eleanor McCoy, un concert que a Ragtime es va emetre el 11 de setembre de 1993. Estava en aquella època Ragtime presentat i locutat per Sílvia Tarragona. Estarem d'acord, Esteve, una de les veus més dolces de la ràdio.
4: Sí, sí, sempre n'hem parlat perquè ens en recordem perfectament d'aquella època en la qual presentava programes musicals. També hi havia alguns apartats que podrem escoltar posteriorment d'informació musical i cultural, amb David Talleda, per exemple, i amb Marc Mateu. Eren espais molt interessants, però bàsicament Sílvia Tarragona ens portava sempre la seva dolça veu presentant-nos algunes novetats discogràfiques i temes clàssics, també.
3: Doncs anem a sentir què deia Sílvia Tarragona de Eleanor McEvoy, aquesta cantautora irlandesa.
5: Quan va oferir el bo i millor del seu repertori al Mercat de les Flors, Eleanor McEvoy va demostrar ser, a més d'una bona cantant, un bon músic. I segur que has entès perfectament el que ella comentava abans d'interpretar la cançó Leave Her Now, on es podia escoltar el toc del seu instrument. Ella ens deia que un dia de Nadal la seva mare li va preguntar que què és el que volia que li portés Santa Claus, i ella li va respondre que un saxofó. Aleshores, la seva mare li va dir que el saxofó no era l'instrument més adequat per una noia bonica, per una noia preciosa, i ella va dir que, en definitiva, era el que li agradava, l'instrument que li agradava. La seva mare li va comentar que per les noies boniques el que era més adequat era el violí. Ella es va quedar molt i molt sorpresa i a partir d'aquells moments va decidir començar a tocar aquest instrument, i ja podeu veure que el resultat és perfecte. Recordeu, doncs, la peça que havíem escoltat es titulava Leave Her Now, i en ella Eleanor McEvoy ens donava una lliçó de virtuosisme amb el seu instrument. Ara mateix escoltaràs com ella presenta els seus músics, i després, al moment que tu esperaves, sentiràs la cançó Only a Woman's Heart, això sí, amb sorpresa. Què t'ha semblat? Això només per començar una de les cançons que forma part del primer àlbum que ha arribat aquí al nostre país, de Eleanor McEvoy, el tema Finding Myself Again. Aquesta noieta que té aquesta veu, has de saber que als 4 anys ja es dedicava al món de la música, sí, com ho sents. Als 4 anys ella ja tocava perfectament el piano i, a més, aprenia a tocar la guitarra i ja cantava. Quan va ser una adolescent se'n va donar compte de que la seva vida era la música i es va apuntar al programa de música acadèmica al prestigiós Trinity College de Dublín. Allà va començar a practicar, i 6 mesos després, com et comentava al principi, a la introducció del nostre programa de la segona hora de Ragtime, Ragsensing, va fer una prova per entrar a l'Orquestra Nacional Simfònica d'Irlanda i ho va aconseguir. Eleanor McEvoy ràpidament va desenvolupar una bona història com músic de sessió i va ser la violinista anònima de músics com Sinéad O'Connor o bé els Foreigner. Aquesta és només la història d'una noieta que s'ho fa molt bé i que el dia 7 d'octubre de l'any 1993 va ser en directe al Mercat de les Flors de la ciutat comtal. Si aleshores te la vas perdre, cap problema, perquè ja saps que aquí, a la segona de Ragtime, Rag 105, t'estem oferint íntegrament el recital que ella va oferir. Va pujar a l'escenari abans que ho fessin els Nat Nois. La segona peça que va interpretar va ser aquesta, The Boundaries of Your Mind. Tot i que moltíssims la confonen amb Sinéad O'Connor, nosaltres creiem que Eleanor McEvoy té una veu personal, una veu dolça, una veu inconfusible i, a més, que marca la diferència. Per si ara mateix acabes de sintonitzar-nos, et diré que et trobes a Ragtime, Rag 105, repassant el concert que aquesta intèrpret irlandesa va oferir al Mercat de les Flors el dia 7 d'octubre passat. Per cert, saps que Eleanor McEvoy, amb la seva cançó Only a Woman's Heart, ha venut més de 200.000 còpies? De fet, la cançó no era un single, la cançó formava part d'un àlbum recopilatori d'artistes femenines irlandeses. Pensa que 200.000 còpies a Irlanda són moltíssimes còpies, perquè ha venut més còpies aquest àlbum que qualsevol treball dels U2. Però continuem repassant una mica més la història d'aquesta noieta irlandesa que s'ho va fer tan bé i que va agradar tant al Mercat de les Flors el passat 7 d'octubre. Ens havíem quedat amb que ella era músic de sessió de Sinéad O'Connor o de Foreigner. Va ser aleshores quan va conèixer Noel Eccles, un home important, un home que va ser durant molt de temps percussionista principal de la Simfònica Nacional d'Irlanda i que va saltar al pop amb gent com U2 i Van Morrison. Ell, de fet, va ser el que li va dir que es dediqués al món de la cançó i que, a més, ho fes interpretant les seves pròpies cançons. Aleshores va ser quan Eleanor McEvoy li van donar una bona oportunitat, que va ser unir-se al grup de Mary Black. Mary Black, per si no la coneixes, és una de les estrelles de la cançó més importants d'Irlanda. Per aquesta raó, Eleanor McEvoy, que suposa pel que veiem que és una dona intel·ligent, va dividir el seu temps entre el seu propi grup que havia format i l'establert de Mary Black. Va ser un moment determinat de l'actuació d'Eleanor McEvoy al Mercat de les Flors el passat 7 d'octubre, quan ella va explicar que la cançó que va sonar, la tercera per ordre des del principi, que es titulava For You i Cara Sentiràs, va ser una de les primeres cançons que ella va escriure i que, a més, parlava d'una història trista i de desamor. Si vols escoltar com ella ho explicava, apuja el volum. Ei, no perdis el fil, eh? Continues aquí, a la segona de Ragtime, Rag 105, oferint-te, com t'hem avançat al llarg d'aquesta setmana, el concert que Eleanor McEvoy va fer a la ciutat de Barcelona al Mercat de les Flors el dia 7 d'octubre de l'any 1993. Aquella nit va ser una nit 100% irlandesa, perquè després d'ella va pujar a l'escenari els Night Noise. Ella va oferir un recital esplèndid, molt i molt acurat, molt ben tractat, i a més, amb quatre músics, un pianista, un percussionista, un guitarrista i ella mateixa, que ho tocava gairebé tot, a part d'interpretar les seves cançons amb la seva pròpia veu. Va haver-hi un moment determinat del concert que ella també va interpretar una cançó només amb el seu violí. Però això serà molt més tard. Anem a pams. Havíem sentit fins ara Finding Myself Again, The Boundaries of Your Mind, For You, Not Quite Love, i ara escoltarem The Music of It All. Senta-la. Ens agradaria que aquesta nit, a la segona de Ragtime, Rag 105, ja saps que et fem companyia fins a les 6 de la matinada, et trobessis a les estrelles amb aquesta estrella que brilla amb llum pròpia i que ens arriba des d'Irlanda. Eleanor McEvoy, que el 7 d'octubre passat va fer-s'ho en directe al Mercat de les Flors, no només interpretant la cançó més coneguda del seu repertori ara mateix, Only a Woman's Heart, sinó també interpretant totes i cadascuna de les cançons que forma part d'aquest LP. Havia parlat de Only a Woman's Heart i ja fa una estona que a poc t'estic explicant la història d'aquesta noia tan i tan jove. T'havia dit que ella es va unir al grup de Mary Black, una de les estrelles de la cançó més importants a Irlanda. Per aquella època, l'espòs i mànager de Black va tenir la idea de fer un àlbum amb cantants femenines de la illa Esmeralda. Ell tenia la idea de vendre entre 10.000 i 15.000 còpies d'aquell àlbum, que tot i així en aquell país són molts LPs. Però quan l'espòs i mànager de Mary Black va escoltar Eleanor McEvoy interpretant Only a Woman's Heart, se'n va adonar que podia vendre moltíssimes i moltíssimes còpies més i que el que tenia en les seves mans era un metall preciós. Com que Eleanor McEvoy era gairebé una desconeguda, va fer un diat amb Mary Black i aquí va començar tot i tot l'èxit. Però a mesura que anem escoltant el repertori d'aquesta dona, a mesura que anem descobrint les seves cançons i a mesura també que anem sentint la seva banda, ens adonem que ho té tot molt i molt clar i que les seves peces tenen també un missatge fort, un missatge que de vegades és polèmic. Ella mateixa ens explica què explica precisament la propera cançó que escoltaràs, Apologize. Una cançó que, com ella va declarar en aquest mateix programa i a David Talleda, a Ragtime, Rag 105, una peça que no només arriba al cor de les dones, sinó també que arriba al cor dels homes, perquè si hi havia moltíssimes dones que sabien la lletra d'aquesta cançó, també hi havia molts homes que també l'havien memoritzat. Only a Woman's Heart, la sorpresa l'has pogut escoltar tu mateix, fins i tot va haver-hi un moment determinat de la cançó que ella va traduir-la i va interpretar-la en espanyol. Gairebé estem arribant al final, repassem fins ara les cançons que has pogut sentir, que ella va interpretar el 7 d'octubre passat al Mercat de les Flors, Eleanor McEvoy. Finding Myself Again, The Boundaries of Your Mind, For You, Not Quite Love, The Music of It All, Apologize, Straight Roots, Left Here Now, aquest Only a Woman's Heart, i ella es va acomiadar amb una peça preciosa titulada It's Mine.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs no marxem d'Irlanda i continuem amb Andrew Strong. Esteve, què ens expliques?
4: Bé, un altre músic irlandès que va néixer el 14 de novembre de 1973, que encara està en actiu i que ens va visitar també aquell novembre de 1993, en aquest cas a la sala La Tierra de Barcelona, una sala que, per cert, a mi ja no em sona, jo no crec que existeixi ja. Es va fer famós aquest personatge, Andrew Strong, a partir de la pel·lícula The Commitments. Era un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula i vam sorprendre moltíssim en aquells moments per aquesta veu tan potent que té i que va fer ser que en els següents anys doncs no triés molta producció discogràfica, però sí que fos bastant conegut i fins i tot va obtenir alguns premis cinematogràfics. I a més, com estàvem comentant fora del micròfon fa uns moments amb el Jordi, va estar girant amb altres artistes fent de taloner.
3: Sí, sí, déu-n'hi-do. Amb els mítics de Rolling Stones, amb Elton John, amb Prince, amb Lenny Kravitz i amb Bryan Adams. Déu-n'hi-do poder dir que has estat de ruta amb els Rollings, per exemple.
4: Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs anem a escoltar aquests talls de com parlava Sílvia Tarragona d'Andrew Strong en el programa. Per cert, sota les paraules de la Sílvia escoltareu alguns efectes de so que ja ni recordava i a l'escoltar aquestes cintes hem pogut recuperar-ho. Per exemple, se sent el so d'uns vagons de tren passant per sobre de les vies, un so una mica bucòlic que ens evoca potser una escena nocturna i que acompanyava les paraules de Sílvia Tarragona en aquelles nits de principis dels 90.
3: Sí que tinc el record de Rack 105 tenir aquest aire bucòlic. La veu de la Sílvia Tarragona també hi acompanyava i afavoria aquest aire, que en alguns moments del dia i del cap de setmana, i sobretot les nits, Rack 105, tots els seus elements feien que respirés doncs, aquest aire bucòlic, intimista, que acompanyava, que recollia. Sentim aquest tall i vegem si aprecieu el que ara comentàvem.
5: Un dia més tard, divendres, un músic important, un músic irlandès també, precisament Andrew Strong, oferia la seva tarja de presentació a la sala La Tierra. Aquesta nit, i ja en aquest dimecres, perquè tot i que encara és dimarts, aquesta hora, quan passen 4 minuts de la mitjanit, la nit ja té gust. A dimecres t'oferim el concert que Andrew Strong va oferir a la sala La Tierra de Barcelona. La seva història tindràs temps al llarg d'aquesta hora d'escoltar-la, de seguir-la, de sentir-la. I el que tindràs temps també, evidentment, al llarg d'aquesta hora és de sentir la seva potència en viu i en directe. Potència que ell començava així. El missatge de la cançó segur, segur que l'has agafat a la primera. Diu, nen, que quan tens el cor trencat no hi ha res a fer, no hi ha cap bàlsam, no hi ha cap píndola, no hi ha res absolutament que et pugui fer sentir bé, perquè quan tens el cor trencat, el tens trencat i res més. Així, en general, és del que parla Ain't Nothing You Can Do, la bomba de rellotgeria que Andrew Strong va llançar ja fa alguns mesos per promocionar el seu primer àlbum en solitari, titulat genèricament Strong. Però no et pensis que aquesta cançó amb la qual va començar a escalfar l'ambient a la sala La Tierra el passat 8 d'octubre és d'ell, ni molt menys. És una peça clàssica de la dècada dels 60 de la Bobby Blue Band que ell, al costat de Danny Krochmar, el seu productor, va escollir. Andrew Strong, tot i que té aquesta veu tan potent i tot i que és un home amb una presència important, un home molt fort, va néixer a la ciutat de Dublín l'any 1973. A més, va néixer i créixer amb una família de músics. De ben petit, en lloc de veure els dibuixos animats per la televisió, el que feia era escoltar els discos de Ray Charles i Otis Redding, que tenia el seu pare i que, a més, el seu pare li posava. Ell va començar molt i molt de jove, molt i molt petit, a aprendre's les cançons d'aquests grans músics. I quan tenia 16 anys, el seu nom va començar a sonar. Va ser aleshores quan un amic seu, John Hughes, l'home que el va descobrir, segons ell mateix diu, va fer que comencés professionalment en el món de la música. Així, a poc, al llarg de la segona de Ragtime, Rack 105, anirem descobrint una mica més la personalitat d'aquest home tan i tan jove que va ser el protagonista de la banda The Commitments, de la pel·lícula The Commitments, del realitzador Alan Parker. Per cert, Andrew Strong no només es va limitar a interpretar les seves cançons. Andrew Strong el que també va fer va ser xerrar amb el públic. I va xerrar molt i molt. Too Many Cooks, la segona cançó que a la Sala La Tierra de Barcelona va interpretar el cantant i actor Andrew Strong el passat 8 d'octubre aquí a la ciutat comtal. Per cert, com et comentava abans, ell de fet es va donar a conèixer gràcies a una pel·lícula. El film es va estrenar fa aproximadament 3 anys i era del prestigiós director Alan Parker, el mateix que, per exemple, va realitzar aquella pel·lícula tan famosa, L'Express de mitjanit. El film The Commitments va ser tot un èxit èxit. La música, la banda sonora original d'aquest film, va vendre a tot el món més de 4 milions i mig de còpies. I la veu d'ell, evidentment, que aleshores només tenia 16 anys, va sonar i sonar per tot el món. A un bon principi, Andrew Strong només havia de cantar la banda sonora, però va acabar amb un dels principals papers, el de Deco, a la pel·lícula The Coming Men. Va ser un èxit i va ser vista per més de 2 milions de persones. Va dominar els premis BAFTA de l'any 1992, incloent una nominació d'Andrew Strong al millor actor secundari. La banda sonora va tenir el mateix èxit, aconseguint, per exemple, el premi a la millor banda sonora als premis British Awards de la indústria discogràfica britànica l'any 1992, així com disc d'or a 3 països, quadruple de platí a Austràlia i Nova Zelanda i doble platí al Regne Unit, on es van vendre més de 600.000 còpies. Això que t'estic explicant és només el currículum vitae d'aquest home nascut a Dublín l'any 1973 amb gran èxit a les seves esquenes. Andrew Strong va ser a la nostra ciutat al llarg de 2 dies. No només va arribar i va tocar, sinó que va venir a visitar la ciutat comtal. En un moment determinat de l'actuació, quan estava a punt d'interpretar la tercera peça, va parlar de la ciutat de Barcelona i, atenció, de les noies que viuen a la ciutat de Barcelona. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina potència que hi havia a la sala La Tierra aquell dia, el 8 d'octubre passat, quan Andrew Strong, la veu dels Commitments, aquest músic nascut a Dublín, a Irlanda, l'any 1973, va presentar la seva tarja de presentació, el seu primer àlbum, sense la banda fictícia que el realitzador Alan Parker va crear per fer el seu film. Per si ens has perdut el fil i per si no saps ben bé on et trobes, et diré que ets a la segona de Ragtime, Rag 105, que, Fidel, a la seva paraula, fidel a la nostra paraula, t'estem oferint el concert que aquest irlandès va oferir a Barcelona el passat mes d'octubre. Aquesta prova era la primera vegada que Andrew Strong oferia un concert fora del seu país, fora de la seva ciutat. Ell, de fet, al llarg del passat any 1992, s'ho va fer en directe al London Forum i a la Brixton Academy de Londres. També, a més, va ser a diversos festivals europeus i va ser artista convidat a alguns concerts de Prince i d'Elton John. Això és ni més ni menys que la història més recent d'aquest músic que avui és el protagonista de la segona de Ragtime, Rag 105. El seu àlbum ja és tota una realitat i el pots trobar a les botigues, a les prestatgeries de les teves tendes de discos. El títol de l'àlbum és igual que el seu cognom, Strong, és a dir, fort. L'àlbum ha estat produït, com et comentava abans, per Danny Krochmer, un home que ha produït àlbums de Joe Cocker i de Don Henley. Després d'aquesta cançó que has sentit, que es titulava Big Worth, Andrew Strong ens va voler regalar un blues. El vols sentir?
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat amb l'hemeroteca de la ràdio, portant-vos més talls de Rag 105 i seguim parlant de concerts i, en aquest cas, amb un concert en directe que va tenir lloc a la Cova del Drac i es va retransmetre amb la unitat mòbil de Rag 105 amb la veu de Marc Mateu i amb Sílvia Tarragona als estudis de Rag 105 a Diagonal 614. La Cova del Drac, un local barceloní mític que ja no existeix, Jordi.
3: Sí, una sala que es va inaugurar l'any 1965 al carrer Tosset de Barcelona i que al cap d'uns anys va canviar de nom i d'ubicació i es va passar a dir Jazz Room i va anar a parar al carrer Vallmajor número 33 de Barcelona. Però sí, sí, estem parlant de mítiques sales que durant molts anys van acompanyar la bona música a la ciutat.
4: Doncs anem a reprendre aquest tall de Rag 105, en aquest cas retransmès el dia 13 d'abril de 1994 des de la Cova del Drac de Barcelona amb la mòbil de Rag 105, amb Marc Mateu i Sílvia Tarragona, cobrint aquest concert en directe de Les Estupendams, una banda femenina de música a capella que ens portava temes bàsicament en anglès, també alguns en català i en castellà, i que ens portava el seu virtuosisme a les veus d'una forma directa amb aquest concert en viu a la Cova del Drac de Barcelona.
6: Ah, bona nit, Sílvia. Com
7: estàs?
6: Estem?
7: Bé, bé, bé. I tu?
6: Molt bé, aquí a la Cova del Drac, on la cosa està a punt de començar ara mateix. Des del costat d'aquí a la porta del camerino de Les Estupendams estan sortint totes set. I bé, l'ambient, jo diria que insuperable. La Cova del Drac possiblement no han registrat en la seva història un ple com aquest. En tot cas, en la història d'aquest local, nou local, des de ja fa unes temporades del carrer Vallmajor de Barcelona. Potser, doncs, amb aquesta eufòria, potser una mica barcelonista, la gent, doncs, s'ha animat del tot a sortir. I, de veritat, la cosa està absolutament atapeïda. Encara ha sigut una sort, podríem dir, que fins i tot haguem pogut estar sentats. Amb aquest vell de Duran Run s'ha acabat definitivament aquest concert de les Estupendams aquí a la Cova del Drac, un concert que, recordeu, pel qual doncs, només es podia assistir per invitació. Invitacions que es van exaurir dilluns passat, pocs minuts després de posar-les a la porta de RAC105. Una nit, doncs, pels oients de casa, tant per la gent que ha estat aquí a la cova com per vosaltres que ho heu sentit des de casa. Les Estupendams, aquest septet vocal repassant les cançons del seu primer disc i també algun altre més. Un concert francament magnífic. La veritat és que suposem que molta gent que potser encara no les coneixia, si aquesta nit l'has escoltat a través d'aquesta transmissió, haurà quedat, doncs, definitivament convençut de la qualitat d'aquest conjunt. Des d'aquí, res més. Les salutacions dels nostres companys als serveis tècnics, de Martí Cuní, de Josep Calvet, i també les salutacions de qui us ha parlat, de Marc Mateu. Ara és el moment de tornar a la connexió amb la Sílvia, que suposem que estarà ja ben a punt. És així?
7: Marc, estic ben a punt i, a més, he fet fotocòpies de tots els escrits de la cançó de les Estupendams que han dedicat a la solteria. Et sembla bé?
6: Sí. Què hem de fer? Què hem de fer? Seguir-la al peu de la lletra o no?
7: T'ho explicaré en privat. Et sembla bé?
6: Em sembla fantàstic.
7: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per la teva transmissió i només que haig de dir que el que tu explicaves ha passat. Moltíssims oients han trucat aquí a les dues línies telefòniques de RAC Time, RAC 105, no només felicitant-te per aquesta transmissió, sinó, a més, dient que havien quedat gratament sorpresos amb les veus de les Estupendams. Gràcies, Marc, i fins a la propera.
6: Fins a la pròxima, adeu-siau.
7: Nosaltres continuem en directe a RAC Time, RAC 105, quan passen exactament 4 minuts d'un quart d'una de la matinada. Continuem aquí amb més música. Música que no té massa a veure amb les Estupendams, però música que té una cosa en comú amb elles, que és la qualitat. Una peça que nosaltres et vam presentar per primera vegada el mes de setembre del 92 i que continua estant sense editar-se al nostre país. Chantemur i aquest Love is Taking Over.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Continuem amb més talls musicals a la sintonia de Ràdio Sant Cugat des de l'hemeroteca de la ràdio i ara amb el desaparegut Jordi Tardà. Què ens expliques, Esteve?
4: Doncs ens situem a la sintonia de Catalunya Ràdio el 16 d'abril de 1994, moment en el qual el Jordi Tardà presentava el Tarda Tardà, les tardes del dissabte, a la sintonia de Catalunya Ràdio, i en aquest cas amb la incorporació del periodista Marc Mateu, el mateix que hem escoltat fa una estona amb Sílvia Tarragona, doncs ara estava amb en Jordi Tardà parlant de més novetats discogràfiques, en aquest cas de Prince, que estava traient un disc nou i que en aquells moments doncs ja no es deia com a tal Prince, sinó que es deia l'artista anteriorment conegut com a Prince o Símbol, i estaven doncs parlant d'aquestes novetats del príncep de Minneapolis, aquell 16 d'abril del 94 a la FM amb Catalunya Ràdio.
6: Així m'agrada que diguis coses que són veritat, home. De tant en tant està bé que diguis que aquest és el músic més gran dels últims anys, i és totalment cert. Prince, o Símbol, o digue-li com vulguis, que és notícia perquè aquesta mateixa nit, a les 10 del vespre, el Canal Plus oferirà als seus abonats, això sí, codificat...
8: Els que paguen.
6: Els que paguen, el concert The Beautiful Experience que Prince va oferir no fa gaire. De fet, el va gravar el mes de febrer als estudis de Paisley Park, a Minneapolis, un concert per presentar tota una sèrie de coses, entre elles, doncs, la noia més bonica del món, entre la que hi ha la Paz Gómez, que, per cert, està barrejada amb bastantes més noies en el famós videoclip d'aquesta cançó, i també per presentar temes del seu nou àlbum.
8: Exacte. Atenció, perquè The Beautiful Experience no només n'hi ha ni una versió d'aquesta pel·lícula, diguem-ho així, pel·lícula-concert, sinó que n'hi ha, com a mínim, un parell. Almenys jo n'he vistes dues de diferents, això sí, el fil argumental amb les dues The Beautiful Experience és exactament el mateix. Una noia que és a casa seva, que obre el diari i troba l'anunci del The Most Beautiful Girl in the World. S'ha de trucar amb aquell número i immediatament li diuen que té que connectar mitjançant l'ordinador. Ella ho fa i mitjançant l'ordinador ella assisteix a un concert realment al·lucinant, aquesta és la paraula, de Prince. Un Prince que comença amb un barret d'aquells de copa groc absolutament gegant i acompanyat de la seva New Power Generation. La primera peça que interpreta és Interactive. A continuació, doncs, més peces que sentirem a continuació, perquè si les imatges del The Beautiful Experience són espectaculars, el so, les cançons que ofereix Prince, encara ho són més. I és més, es rumoreja que aquestes cançons, com deia el Marc, podrien formar part del seu nou disc, un disc que ja ha rebut més d'un títol. Alguns diuen que es dirà The Gold.
9: Gold, or.
8: Or, i altres diuen que es dirà senzillament The Beautiful Experience, exactament com aquesta pel·lícula concert. No és l'única pel·lícula concert que ha fet Prince darrerament, també n'ha fet d'altres, i esperem que totes elles les podreu veure els dies 28, 29 i 30 d'octubre dins la desena edició de la Fira del Disc de Col·leccionista de Catalunya. Nosaltres tenim totes aquestes pel·lícules de Prince i llavors serà el moment de que les podeu veure. Però com us deia, ja que el so d'aquest The Beautiful Experience és tan i tan recomanable, fins i tot potser una mica més que la música, anem-ne a sentir la seva introducció, aquest interactiu, i a continuació sentirem més peces del Beautiful Experience i anirem comentant més coses del que passa amb aquesta pel·lícula-concert del gran rei Prince.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Continuem, doncs, amb més novetats discogràfiques de l'any 1994. Seguim amb Jordi Tardà. Quines novetats hi havia més en aquella època?
4: Bé, en aquest cas es tractava d'una novetat en forma de gira, amb Jimmy Page, l'ex-líder i guitarrista de Led Zeppelin, juntament amb David Coverdale, ex-cantant de Deep Purple i en aquells moments component de la banda Whitesnake, que estaven plantejant una gira conjunta a nivell mundial i ens portaven al seu programa, al Tarda Tardà, aquell 16 d'abril del 94, unes gravacions dels assajos que tenien lloc en aquesta gira conjunta amb aquests dos grans monstres de la música, Page i Coverdale.
8: Finalment, aquesta extensa gira mundial va quedar en una gira curta, mig acústica, mig elèctrica, pel Japó. Però tenim constància de que tant David Coverdale com Jimmy Page van estar durant setmanes intentant fer una gira llarga i una gira potent. I això, doncs, com s'intenta? Doncs assajant. Nosaltres, a l'espera d'un altre dia, poder-vos oferir alguns dels concerts d'aquesta gira japonesa mitja acústica, mitja elèctrica, el que anem a oferir-vos avui són alguns d'aquests assajos. Sí, sí, nosaltres tenim els assajos que van fer el David Coverdale i el Jimmy Page i que els van enregistrar. En aquests assajos es pot preveure què és el que ells voldrien oferir en aquesta anunciada gira, que finalment doncs, només va quedar per al Japó i que no era exactament el que ells volien fer i que no faran, perquè com hem anunciat fa uns instants, David Coverdale està ja amb els seus Whitesnake el dia 12 de juliol al Palau dels Esports a Barcelona i Jimmy Page està amb el seu amic Robert Plant estudiant encara la resurrecció de Led Zeppelin. Què van tocar, què van assajar? Doncs peces del seu disc conjunt, de Coverdale Page, i com no, peces tant de Whitesnake com de Led Zeppelin. Som-hi, anem amb uns assajos que ells els acaben amb algunes peces dient, bueno, bona nit, com dient, demà tornarem a gravar, ens n'anem. Són assajos, això, i teniu que descobrir amb ells el seu valor documental. Anem pel primer, anem per una de les peces més potents que van gravar Coverdale i Page amb el seu disc de mateix títol, una peça que recorda, com no, a Led Zeppelin i també a Whitesnake, una de les millors peces de Coverdale Page i que du per títol Feeling Hot. A la fi d'una de les sessions d'assaig entre David Coverdale i Jimmy Page i la seva banda, amb uns assajos per una gira mundial que finalment va quedar en una curta gira pel Japó. Com heu vist, aquesta peça, inclosa el disc homònim de Coverdale Page, és una de les peces que la gent tindria que disfrutar més en directe, amb aquesta introducció cap al públic perquè la gent cantessin al costat de David Coverdale. Com us hem dit, a part d'assajar peces del seu disc homònim, també en van fer em van assajar, com no, de Whitesnake i també de Led Zeppelin. Anem cap a una cançó de Whitesnake que sempre ha sonat molt a Led Zeppelin, Still on the Night.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs deixem aparcat de moment els talls musicals, recuperem l'esport, recuperem el Barça i recuperem els espais de ràdio que giraven entorn del Futbol Club Barcelona. En aquest cas, tornem a Catalunya Ràdio, recuperem de nou aquests espais radiofònics on una veu més jove del senyor Jordi Basté presentava un programa especial la nit que el Barcelona va guanyar la primera Copa d'Europa.
9: Esquerra, centre, profunditat cap a Vaquero, cap a cap de Vaquero, cap a Stoichkov. Stoichkov ha caigut a terra, rematava molt a prop i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Chiqui. Acaba de marcar Chiqui Begristany el segon gol per Barcelona. Ha marcat Chiqui amb un gran oportunisme el segon gol del Barça. Afusellant arran de terra i a l'esquerra de la porteria d'Hermann. La pilota centrada cap a Stoichkov. Stoichkov no ha pogut arribar a la rematada, la pilota ha quedat morta i Chiqui Begristany...
10: Era el segon gol del Barça davant el Kaiserslautern al Camp Nou. Gol aconseguit per Chiqui Begristany. La història marca que és el primer títol de la Copa d'Europa. I un altre culer en directe als estudis de Catalunya Ràdio, en aquest cas per telèfon, l'historiador, el senyor Josep Benet. Senyor Benet, bona nit i bona hora.
11: Bona nit.
10: Suposo que avui és un dia especialment feliç per tots els barcelonistes i, lògicament, també per vostè.
11: Naturalment, molt feliç, molt content i també un dia molt feliç per la història, perquè realment aquesta copa semblava que no arribaria mai. I per aquí ha arribat, i per tant també és un dia històric per aquest fet, eh?
10: Com a historiador, com es podia explicar el fet que el Barça hagi trigat tants anys en aconseguir aquest títol de la Copa d'Europa? O això potser li haurien de preguntar potser millor un sociòleg, no?
11: Sí, el que passa és que el Barça s'ha de fer patir sempre, i avui s'ha de patir fins l'últim moment, eh? Sort d'aquest gran gol, realment un gol sensacional de Koeman, i ens ha fet la por que teníem que no tornés a passar una vegada més el que va passar a Sevilla.
10: Fa uns instants el gran porter que va ser del Barça, el senyor Antoni Ramallets, deia que quan ha vist la col·locació de la pilota en el llançament de Koeman, l'ha vist a dins. Li ha passat el mateix a vostè, senyor Benet?
11: El fem ara, on ja no el farem. I he tingut confiança, eh? Reconec que t'he dit... passarà, eh? Potser més que per la tècnica que Ramallets, clar, ho podria veure més bé, és que la necessitat de dir no pot passar-lo a Sevilla. Aquesta vegada no pot passar. No podem tornar a repetir el cas de Sevilla, eh? Sobretot quan veus aquell públic tan meravellós, aquests milers de persones, 25.000 que s'han anat a Londres, amb tota mena de sacrificis, però molta gent els hi ha costat molt econòmicament, i a més també s'ho han passat bastant malament, eh? I penses, noi, doncs s'ho mereixien, s'ho mereixien.
10: Senyor Benet, què pot passar en un futur immediat? Significa això potser l'apertura o el final, potser aquesta millor la paraula, el final d'una època dolenta, sobretot en l'aspecte psicològic, en els jugadors del Futbol Club Barcelona a l'hora de disputar una final de competició europea com aquesta?
11: Home, esperem que l'any que ve doncs, ja s'hi hauran acostumat a guanyar. Ja no estaran patirant, perquè, esclar, ben guanyat aquest any, ja no estaran patirant, perquè, esclar, ben guanyat aquest any, ja podran

0: 30.000 seguidors del Barça, que és que això potser és el que marca la diferència del club.
1: Això que avui passa, això, que he vist a Sevilla tot arreu, i a més d'aquests milers, 30.000 seguidors, que molts d'ells hauran de venir ara amb un altre viatge per tornar a ser aquí aviat, amb l'autocar, mare de Déu. Realment és això és el Barça, eh?
0: No hi ha dubte. Senyor Josep Benet, gràcies per estar en directe avui a Catalunya Ràdio quan passen gairebé 20 minuts de mitjanit, i enhorabona com a barcelonista també per aquesta conquesta importantíssima que és, sens dubte, la Copa d'Europa.
1: Enhorabona per tots.
0: Gràcies, bona nit.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Doncs aquí teníem aquesta entrevista que feia Jordi Basté a l'historiador català Josep Benet, recollint les seves reaccions després que el Barça fos per primera vegada guanyador del títol de la Copa d'Europa aquell 20 de maig de 1992. Programa especial que tenia lloc en directe fins a altes hores de la matinada a la sintonia de Catalunya Ràdio. I seguim amb més Barça. En aquest cas ens traslladem a l'any 1994.
4: Sí, i de programa especial a programa especial. Estem parlant, com bé deies, del 15 de maig del 94, la Lliga 93-94, on Catalunya Ràdio feia un programa especial de la quarta Lliga consecutiva del Futbol Club Barcelona.
3: I així acabem, perquè ja se'ns acaben els minuts del programa d'avui, de la Maroteca de la Ràdio. Us recordem abans de marxar que disposeu d'un correu electrònic per si ens voleu adreçar qualsevol comentari, sugerència, o si ens voleu enviar algun tall de ràdio que vosaltres tingueu enregistrat de fa anys. L'adreça és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repetim, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Ens retrobem aviat a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Gràcies, Jordi, fins aviat.
4: A tu, Esteve, fins aviat. Que vagi molt bé.
5: Que el Barça ha guanyat la Lliga per quarta vegada consecutiva. Carles Pascual.
6: Hola, bona nit. Però la notícia està ara a la sala de premsa del Futbol Club Barcelona, on tenim desplaçada la nostra companya Coia Ballester. Bona nit de nou, Coia. Què hi ha de nou ara a Can Barça?
7: Hola, molt bona nit. Doncs pel que fa a l'última connexió, molta més tranquil·litat ara. Recordem que l'estadi s'ha buidat, tot i que encara fora queden bastants seguidors que esperen els jugadors del Futbol Club Barcelona per tal de felicitar-los després d'haver aconseguit aquesta quarta lliga consecutiva. Al marge de tot això, i pel que fa als protagonistes, és a dir, els jugadors i el tècnic, els jugadors encara no s'han acostat a la sala de premsa, on els esperen tot una allau de periodistes, segueixen, per tant, a les dutxes, canviant-se o celebrant el vestidor aquest triomf al quart de lliga consecutiu. Per tant, doncs esperem que arribin ben aviat algun dels jugadors del Futbol Club Barcelona a la sala de premsa avui, especialment a Tapeïda, i on també s'han pogut veure desplaçats alguns periodistes d'Itàlia ja en preparació d'aquesta Copa d'Europa que està ben a la vora i que el Barça juga dimecres contra el Milan.
6: Molt bé, Coia Ballester, quan tinguem noves dades o quan puguis tenir algun protagonista al teu micròfon inalàmbric, al teu telèfon, perdó, ens els facis arribar. Ara tenim, però, les reaccions o les primeres paraules de l'entrenador Johan Cruyff en la roda de premsa que ha fet fa uns minuts. Cruyff ha declarat, en unes paraules seves, que és més important la quarta lliga que ha aconseguit avui el Futbol Club Barcelona que la Copa d'Europa, la segona que pot aconseguir dimecres.
8: Sí, perquè per mi és una competició de regularitat. Y lo que hemos dicho desde el primer día cuando entrábamos en Barcelona, nuestro objetivo es de ser o intentar de reformar un Barcelona regular. Y ahora con la cuarta liga, una vez más, Barcelona ha jugado regular en cuestión de puntos, aunque hemos empezado bastante flojo.
6: La victòria del Barcelona per 5-2 sobre el Sevilla s'ha vist afavorida, o la consecució d'aquest quart títol, per l'empat del Deportivo de la Corunya amb el València, empat a 0 a Riazor. Johan Cruyff ha destacat també l'actitud del València, que en tot moment ha sortit a demostrar que eren uns professionals, i també ha destacat la feina que ha fet el seu entrenador i el seu compatriota, l'holandès Gus Iding.
8: Sí, bueno, ya lo conozco, ya hablamos holandés, quiero decir que ya hemos hablado uno con otro, y ya sé cómo es. Este sala es siempre intentar de ganar, nunca de ser víctima, y lo que ellos han logrado es ser juez de la liga, y en plan positivo para nosotros, pero hay que sacar el gorro para ellos, porque lo han demostrado bien actitud.
6: Més tard podrem escoltar més paraules de Johan Cruyff. Ara ens demanen pas urgent des de Tarragona, on l'alegria desborda els carrers. Catalunya Informació, Unitat Mòbil, Tomàs Fortesa. Bé, no tenim a punt aquesta comunicació, la tornarem a intentar en breus moments. Sí que tenim en disposició ara una

0: Altres paraules de Johan Cruyff en aquesta roda de premsa que ha fet posterior al partit disputat al Camp Nou. Cruyff també ha tingut paraules d'elogi cap al Deportivo de la Corunya, que recordem-ho, ha quedat empatat finalment amb el Futbol Club Barcelona al capdavant, però el gol a baraix ha donat el títol al Futbol Club Barcelona. Sentim ara Johan Cruyff.
1: Si ellos hubieran ganado la Liga con 57 puntos, son muchísimos puntos y por lo tanto lo hubieran merecido totalmente. Ahora han hecho una temporada también fantástico, 56 puntos, y con un equipo que hace 3 años jugaba la promoción. Quiere decir que están haciendo un trabajo fantástico, están formando un club con una base bien hecha, y esperamos que sigan en esta manera, porque más emoción y mejores equipos creo que siempre beneficia a todos nosotros. Lo que ellos ahora tienen que hacer es... y seguir donde estaban, porque tampoco no es normal si pueden ganar la Liga formando un equipo en 2 años.
0: Les paraules de Johan Cruyff agraint la vistositat que ha donat el Deportivo de la Corunya a aquest campionat de Lliga. Ara sí que podem marxar, posem fusta, marxem ara cap a Tarragona, on l'ambient pel soroll de fons que ens arriba és indescriptible. Tomàs Fortesa, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs sí, efectivament, l'ambient és indescriptible. Me'n recordo de l'any passat, també, quan es va aconseguir el títol de Lliga, no hi havia tanta gent com hi ha avui aquí a la plaça de la Font, que és on es reuneix enormement tots els barcelonistes quan s'aconsegueix un títol. La Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana d'aquí de Tarragona ha hagut de tancar l'accés aquí a la plaça de la Font, perquè veritablement pràcticament es pot dir que ja no s'hi cap, està ple de gom a gom. I uns barcelonistes que estan cridant els que ja s'han convertit en eslògans aquesta temporada, com el que vota Mendoza, i després fins i tot s'està donant les gràcies en aquests moments a Gus Hiddink, cridant el seu nom, i també el nom del València. Si l'any passat també, recordem, ho vam tenir problemes amb la mòbil perquè ens la van quasi abunyegar i vam haver de canviar pràcticament tots els amortidors, enguany haurem de posar-nos un sonotone perquè ens han patat una cracatoa, un fort coet al costat mateix de la mòbil, donant mostra una mica més d'aquesta alegria indescriptible que es viu aquí a Tarragona una vegada el Barça ha aconseguit el quart títol de Lliga consecutiu.
0: La mateixa alegria que suposem s'està vivint des de ja fa força estona a la Rambla de Canaletes. Montse Poblet, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, efectivament, l'alegria és enorme, no només a la Rambla de Canaletes, sinó fins i tot a dins del metro. En aquests moments ens trobem a l'entrada del metro de la plaça Catalunya i no deixa de sortir gent amb petards, amb banderes, amb crits d'eufòria, força Barça i crits contra Mendoza, el president del Real Madrid. També hi ha aficionats de València que defensen el paper C d'aquesta tarda pel seu equip. I gent que crida en contra del Deportivo i que diu que què s'han pensat, que evidentment la Lliga, volem dir, era pel Barça. Ha estat la quarta Lliga consecutiva que guanya l'equip de Johan Cruyff i ha estat, evidentment, motiu d'eufòria pels milers d'aficionats que hi ha en aquests moments a la Rambla. Està totalment col·lapsada, els carrers d'accés estan tancats, hi ha bastanta guàrdia urbana controlant que no hi hagi cap mena d'incident, però de moment sembla que l'únic que hi ha és una gran festa amb xampany, amb senyeres i també amb gent que crida força Barça un cop més. De moment estem aquí esperant que pugui arribar algun directiu del club, però realment serà difícil aconseguir parlar amb algú perquè moure's aquí a la Rambla és una autèntica odissea. De moment això és tot el que us podem explicar.
0: Suposem, Montse, que serà molt difícil que arribi aquí cap directiu del club, principalment perquè els directius marxen a hores d'ara cap a l'Hotel Sofia de Barcelona, on és previst que es faci un sopar de celebració dels actes del Futbol Club Barcelona, com és tradicional ja en les últimes temporades. Després l'equip demà té festa i recordem que dilluns al matí, el mateix dilluns, marxen cap a Atenes. En tot cas, gràcies, Montse Poblet. T'acomiadem fins a una propera connexió.
3: Molt bé, intentarem parlar doncs amb els aficionats del Barça, que de moment ja n'hi ha prou.
0: Això sí, suposo que serà, a més, molt gratificant. Ens acaba d'arribar a la nostra redacció unes últimes paraules de Johan Cruyff de la roda de premsa que ha fet i que ha acabat ja fa uns moments, en què Cruyff, en l'aspecte ja purament esportiu, ha justificat d'aquesta manera l'absència, recordem avui, de Ronald Koeman en l'equip titular. Escoltem ara, doncs, les paraules de Johan Cruyff.
1: No era en qüestió de dar descans a Koeman, era més bien que hay que decidir sobre uno de los cuatro extranjeros. Koeman en la Copa Europa es fijo, quiero decir que el miércoles también es fijo. Y cuando, por ejemplo, hubiera dejado fuera a Lautrup, y él podría ser desmoralizado para el partido del miércoles. Si hubiera sido una lesión con uno de los otros, solo podrías encontrar problemas. Y así, bueno, tenemos los cuatro motivados, lo tenemos al 100%, y a ver si marca la diferencia el miércoles.
0: A ver si marquen la diferència el miércoles. Aquestes eren les paraules, les últimes paraules de Johan Cruyff. Amb aquestes paraules s'entén, doncs, que l'entrenador del Futbol Club Barcelona espera tornar a aconseguir una Copa d'Europa, la segona pel club, la segona que aconsegueix Johan Cruyff. Acaba d'arribar també a la nostra redacció una edició especial gratuïta del diari Esport, dels nostres companys de la redacció del diari Esport, encapçalada per aquesta frase, la quarta consecutiva, la quarta seguida. Una portada en què es veu a Risto Stoichkov, a Joan Antoni Goicoechea i a Romario abraçats, quatre copes una sota de l'altra, quatre copes de Lliga, que demostren les quatre lligues que ha aconseguit el Futbol Club Barcelona. Hi ha un subtítol a sota d'aquesta portada blaugrana, portada amb els colors blaugrana, que diu el Barça de Cruyff, el millor de la història blaugrana. Estem passant pàgina ara mateix, a la segona pàgina d'aquest minidiari que treu l'Esport, un minidiari que té una edició gratuïta, com dèiem, de 15 pàgines. La segona es pot llegir, visca supercampions, quatre lligues consecutives. Una altra nit màgica en el Camp Nou. Girem fulla i veiem un altre subtítol, un altre desplegament d'aquest diari. El Barça més gran. Fotos que recorden la Copa d'Europa de Wembley, aconseguida el maig del 92. Fotos de la Lliga de l'any 90-91. També una altra de la 91-92 i una altra foto de la temporada 92-93. Falta, doncs, la d'aquesta edició, la d'aquest any, que suposem encara no han tingut temps de reflectir en la seva edició. Si passem pàgina en la pàgina número 6, estrangers que marquen la diferència. Surten, curiosament, tres. No hi és Michael Laudrup. No sabem per quines curiositats de la vida Michael Laudrup no hi serà en aquesta fotografia. Amb una, Koeman, el canyoner. Romario, el pichichi. Recordem que avui ha aconseguit els 30 gols que va prometre al començament de temporada. I en una altra, i en una foto central, és Stoichkov, titulat La Garra.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Yo creo, como he dicho hace un minuto, es increíble los sentimientos que pueden cambiar en un minuto, ¿no? De tener una alegría inmenso ganando 5-2 y ellos 0-0 en 5 segundos que hay un penalti a favor de ellos, faltando 2 minutos y luego que fallan. Es que es casi demasiado, ¿eh?
0: Michael Laudrup, el jugador danès del Futbol Club Barcelona, recordava el penal fallat per Djukic quan només faltava un minut per arribar-se al final del partit que jugava a Riazor entre el Deportivo i el València. També podem sentir les veus dels directius del Futbol Club Barcelona. Començarem pel vicepresident Joan Gaspar, que tot i la victòria del Futbol Club Barcelona ha tingut paraules de suport cap al president del Deportivo, Augusto César Lendoiro.
7: Pues ánimo y que el comprenc perfectament perquè també i petit i sofert com ell en finals que tenien guanyades i finalment les hem perdut, i per tant un record entranyable i ànimos que la vida no acaba. Però pel Barça moltes felicitats, perquè jo crec que ens ho mereixem aquesta quarta lliga també.
0: I també podem repescar algunes de les declaracions que ha fet el president Josep Lluís Núñez. Amb algunes d'elles, com en aquesta que sentirem ara mateix, ha dit que tenia l'esperança que el València tragués un resultat positiu a Riazor.
8: Ha sigut molt complicat, molt complicat, i bueno, com ells estaven encara 0-0, quan s'ha empatat, doncs jo pensava que potser podia marcar el València i que inclús empatant aquí podíem ser campions. Però al final, marcar nosaltres el tercer gol, pues, bueno, el que em preocupava molt era que el Coruña marqués a l'últim minut, no?
0: Encara podem sentir més paraules del president Josep Lluís Núñez, que ha destacat, com dèiem, en l'actitud que ha tingut avui els homes de Gus Hiddink davant el que fins avui era el líder de la primera divisió, el Deportivo de la Coruña.
8: Admirable, realment això és el que necessita el futbol, perquè hagués sigut injust que el Coruña hagués guanyat aquest campionat sense un rendiment normal de la qualitat del València, no?
0: I fa uns moments que s'ha fet a la sala de premsa del Futbol Club Barcelona una roda de premsa improvisada pels jugadors del Futbol Club Barcelona. Ha parlat el capità José Mari Baquero, que ha dit que creu que aquesta ha estat el final de Lliga més difícil dels dos últims anys.
9: Creo que si habíamos sufrido los últimos dos años, lo de hoy creo que ha sido empezar perdiendo 0-1, después 1-2 y remontarlo. Ganar con claridad en el último minuto, pues que el Deportivo falle un penalti, la verdad es que yo creo que se puede escribir la mejor novela de Hitchcock, ¿no?
0: Prèviament a la roda de premsa que han fet els jugadors del Futbol Club Barcelona, l'ha feta Johan Cruyff. En aquesta roda de premsa, l'entrenador blaugrana ha destacat també, com ho ha fet el president Josep Lluís Núñez, l'actitud de València i del seu entrenador, el seu compatriota Gus Hiddink.
1: Sí, bueno, ya lo conozco, ya hablamos holandés, quiero decir que ya hemos hablado uno con otro, y ya sé cómo es. Este sala es siempre intentar de ganar, nunca de ser víctima, y lo que ellos han logrado es ser juez de la Liga.
0: La festa continuarà al Futbol Club Barcelona perquè aquesta mateixa nit els homes que entrenen a Johan Cruyff faran un sopar de celebració en l'Hotel Sofia de Barcelona. També tindrem connexions amb aquest hotel tan bon punt els jugadors del Futbol Club Barcelona hi arribin per fer aquest sopar de germanor entre la directiva i els jugadors. Ara podem sentir més reaccions com les del segon entrenador Carles Reixac, que ha dit que ja pensa en la Copa d'Europa i ha recordat que el Barcelona no ha fallat mai en els partits claus d'aquesta lliga.
10: És una cosa claríssima, que es va demostrar, per exemple, la setmana passada al Camp del Madrid. Teníem que guanyar i es va guanyar. Avui teníem que guanyar per si acas, i per si acas aquest ha sigut. I això és una cosa que arribar a aquest nivell, un equip, fan falta moltes coses, i no és una cosa de la flor d'un dia, és un problema de poder treballar plegats i que tothom estigui confiant un amb l'altre. I això és el que està passant actualment.
0: Seguint els esdeveniments de l'aficionat blaugrana que s'ha aplegat massivament a la tradicional font ja blaugrana. Montse Poblet, bona nit.
3: Hola, bona nit. La festa blaugrana continua i continua amb moltíssima força. Continua arribant gent aquí a la Rambla de Canaleta, de fet, a tota la Rambla, que suposem ja està absolutament col·lapsada, pel que nosaltres podem veure des del punt on ens trobem. També està plena la plaça de Catalunya de Barcelona i els accessos a tota aquesta zona, que ja s'han tallat al trànsit, com hem dit fa una estona. Hi ha força guàrdia urbana controlant que aquí no passi res que no sigui una festa, però, de fet, la notícia no és ni que hi hagi guàrdia urbana ni que els accessos estiguin tallats ni res que s'assembli. La notícia és que l'aficionat blaugrana està eufòric i que s'ho ha passat molt bé en el partit del Barça d'aquesta tarda, com ens explica aquesta noia. Moltíssima marxa que espera amb ella i a tota la resta d'aficionats blaugrana que hi han concentrats aquí a la Rambla de Canaleta. Suposem que la festa es perllongarà durant bastantes hores per la quantitat de gent que hi ha aquí, per la quantitat de xampany que corre per les seves boques i també per la quantitat de banderes i de crits de Força Barça que estem sentint. També sentim crits en contra del president del Real Madrid, Ramon Mendoza, i en favor del Depor, que aquesta tarda ha fet un bon favor al Barça.
0: Gràcies, Montse Poblet. Continuen arribant a la nostra redacció més reaccions. Ara tenim un altre del capità José Mari Baquero, que creu que aquest Barça se'l recordarà durant molts anys i que no es pot parlar, ni molt menys, de sort en el títol aconseguit aquest vespre.
9: ¿Cómo limites? Aquí de Tafoma nosotros estamos muy, muy, muy tranquilos. Yo creo que efectivamente somos conscientes de que yo creo que de alguna manera estamos haciendo historia en el club. Lo que pasa es que bueno, dentro de la calidad que hay en el equipo, pensamos que también es hasta cierto punto lógico, ¿no? Entonces, yo creo que los resultados siempre, o sea, normalmente se utiliza muy fácil la palabra suerte, y en este sentido, pues yo creo que nosotros estamos obteniendo títulos porque estamos siendo muy, muy constantes y confiamos en nosotros mismos, ¿no? Porque ha habido hoy mismo, con los dos goles de desventaja que hemos tenido, el equipo ha aguantado, hemos hecho muchas ocasiones, hemos ganado de una manera pues que bueno, que somos muy superiores en muchos partidos a los rivales, ¿no?
0: Les paraules de Vaquero, el capità del Futbol Club Barcelona. També tenim més reaccions, les de Pep Guardiola, en aquesta roda de premsa que han fet Ronald Koeman, Pep Guardiola i José Mari Vaquero. Guardiola, el noi de Santpedor, ha relatat com han viscut els jugadors al terreny de joc als últims minuts del partit del Deportivo. Recordem que mentre el Camp Nou ja havia acabat el partit amb el Sevilla, a Riazor encara no ho havia fet, i recordem que en els últims minuts es podria haver produït un desenllaç negatiu pel Futbol Club Barcelona perquè Djukic ha fallat un penal quan només quedava un minut. Guardiola ha relatat com han viscut aquests moments els jugadors blaugrana.
11: No, portàvem un avantatge de 4-5-2, no recordo exactament. L'estadi s'ha quedat mut. No sabíem si era penal o que havia marcat. Jo personalment pensava que havien marcat el gol i que tot s'havia acabat. I a cap de minut, dos minuts, hi ha hagut l'esclat de la gent i, evidentment, hem suposat que ho havia empatat el València, o com així ha sigut, havia fallat el penal el Deportivo i érem campions novament.
0: Johan Cruyff també ha parlat abans dels jugadors. Ha parlat en l'aspecte purament esportiu i en l'alineació que ha pogut sorprendre a més d'un aquest vespre. En l'alineació no hi era Ronald Koeman, sí que hi era Michael Laudrup, de qui es diu que aquest podia ser l'últim partit que vestia la samarreta del Futbol Club Barcelona si es confirma la seva marxa del club. De moment, el jugador Michael Laudrup ja podem saber que ha començat a fer el seu trasllat, es canvia de casa. No sabem si perquè marxa a un altre lloc o perquè fitxa per un altre equip.
12: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
13: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
12: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
14: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar...